0: d'esquí parlarem avui. Pot ser el color de l'elegància absoluta, però també pot ser el desmisteri. A la moda és una aposta segura, però històricament ha estat el color de la por, del dol i de la rebel·lió. Ets l'únic color que literalment se menja la llum. Avui, Ines, no posarem llum a la foscor, sinó que mos hi endinsarem.
1: Si pogués dir-te una cosa...

0: Laura, escola de elegància absoluta, desmisteri profund, una pasta segura a sa moda.
1: Es dol, és gran pista.
0: Avui, Maria Antònia, es color que fa avui és color negre.
1: Sí, a més, aquesta cançó, de quin grup de músiques?
0: Ah, de negre, clar. Que ho tenen tot pensat.
1: Altres monocranies, però estem escoltant a negre. I mira si ve d'enrere la nostra fascinació per aquest color, que mira, per començar aquest viatge hem d'anar a l'antic Egipte. Ara, si tu tanques els ulls i penses en aquell famós bust de Nefertiti, de color negre, que te ve en el cap?
0: Home, en qualsevol també personatge de l'antic Egipte, me ven al cap aquella ratxa en els ulls que se posaven tan marcada, supergruixada, negra, l'eyeliner de tota sa vida, no? Sa ratxa dels ulls.
1: Exacte. Ells fan servir escol, que és una màscara de galena, que és una forma de mineral, com un derivat d'esplom, que diguéssim, sutge i altres minerals. Els historiadors mos diuen que no hi havia recepta única per aquest maquillatge, però no només l'utilitzaven per presumir estar guapos i a sa última, sinó també a nivell pràctic. Resulta que aquest color negre bàsicament absorbeix sa llum des desert, com el color que hem dit, llavors és com un tipus de quasi crema solar i, a més, està demostrat que, com que escol té salts de plom, també actuava com a bactericida molt potent. Per tant, ho utilitzaven també de manera preventiva per les infeccions oculars, que en aquella època tenir una infecció era molt problemàtic.
0: Ah, imagina't. O sigui, que el primer maquillatge de la història era una mescla entre les ueres de sol i l'antibiòtic.
1: Així
0: ho tenien tot pensat. I de l'antic Egipte en els nostres dies, a Maria Antònia, perquè avui no podem viure sense rímel, que també és negre i també és maquillatge.
1: Clar, això del rímel precisament és un llinatge. És de Eugène Rimmel, que en el segle XIX, aquest perfumista francès, va inventar el que va ser la primera màscara de pestanyes comercials. Bàsicament va mesclar pols de carbó amb vaselina. Clar, s'ha fet tan popular que el seu cognom ha quedat com a sinònim d'aquest producte. De fet, a vegades se maldiu m'he posat rímel. Clar, estem dient el nom d'una marca, no és un producte, però a França, Itàlia, Portugal, Romania, fins tot en turc també se diu rímel com màscara de pestanyes, no?
0: Sí, és com aquesta marca que ja...
1: Que ja esdevé el producte.
0: Exacte.
1: És tan pioner en
0: tan
1: aquest
0: potent
1: sentit.
0: Que... Sí, exacte. Realment és màscara de castany.
1: De pestanyes. I no només va desenvolupar això, també va desenvolupar pomades perfumades i el seu característic vinagre de vàter, o sigui, toilet vinegar, que bàsicament era com un tònic, per lo que he estat investigant. En tot cas, quan se va morir, el seu obituari posava el príncep dels perfumadors. I hem de dir que fins l'any 49, sa casa Rimmel va ser una empresa familiar.
0: Ah, mira,
1: així que li honra. Ara ja era una gran multinacional...
0: Home,
1: que en té moltes més, de marques.
0: Escolta, jo de màscara de pestanyes me'n posc pràcticament cada dia.
1: És així. I és negre.
0: Se nota, no, Maria Antònia?
1: Sí. Ara avui no direm si endús o no, perquè això és la màgia de la ràdio.
0: Però anem a la ciència. Com podríem descriure el color d'avui, el color negre? Perquè m'has dit abans que el negre se menja la llum. Què vol dir això, exactament?
1: Doncs, bàsicament, una qüestió de física.

0: Recordes que el darrer programa d'en Casblanc era la suma de tots els colors llum, per tant que ho reflectia tot? I d'os negre és exactament el contrari, és aquesta absència visual de color perquè ho absorbeix. Físicament xerrant, un objecte negre no reflecteix la llum cap als teus ulls, no?
1: Llavors, quin és el negre més negre que existeix a la Terra?
0: Se diu Vanta Black i, de fet, és una substància creada l'any 2014 per uns enginyers britànics que està feta de nanotubs de carbònic. Estan exageradament negre que absorbeix el 99,96% de la llum. I, de fet, si mires un objecte recobert d'aquest Vanta Black, el teu cervell no pot entendre les tres dimensions. De fet, se perd. És molt curiós si mires imatges d'aquest color. Sembla com un forat bidimensional, com si... És com... Pareix que no és real. I, de fet, si poses dos objectes d'aquest color un damunt l'altre, no els veus perquè ets incapaç tampoc de percebre els contorns de cada objecte. I, de fet, hem de dir que aquest color té una raó de ser precisament perquè se va crear per enginyeria aeroespacial i telescopis. Per tant, el negre més negre del món se diu Vanta Black.
1: Això me fa recordar, Maria Antònia, en els forats negres, eh?
0: Clar.
1: Aquell fenomen... astronòmic.
0: Exacte, i precisament els forats negres són autèntics devoradors de llum. Clar, són aquestes regions de l'espai on la gravetat és tan, tan brutal que res, ni tan sols la llum se'n pot escapar. Clar, què passaria si te fiques tu, per exemple, dins un forat negre? Edo, el que se diu l'horitzó d'esdeveniments. Bàsicament, és una teoria fascinant d'astrofísica que diu que si caus dins un forat negre, la gravetat t'estiraria tant que perdiries aquest procés que se diu espaguetització. Literalment, te tornaries un espaguet infinit fins a desaparèixer. És aquesta la mort dels forats negres.
1: Mare meva. Crec que m'estim més quedar aquí, o quedar a la Terra.
0: Sí, creus que prefereixes quedar a la Terra encara que a vegades ho vegem tot negre?
1: Ei, que ben duit!
0: Ara anem a fer un salt, i és que si hi ha algú que va posar banda sonora precisament en aquesta foscor, en aquest sentiment de veure-ho tot negre, és ella.

0: Winehouse, que per desgràcia, efectivament, ho veia tot negre.
1: Sí, museu aquí, Back to Black, tornant es negre. Bàsicament, Naomi la va escriure l'any 2006 i en aquell moment estava amb un amor terriblement tòxic amb el qui, bueno, podem dir que va ser, no m'agrada ni dir l'amor de la seva vida, però és veritat que va ser la seva parella més mediàtica, amb Blake Fielder Civil, que, clar, bàsicament la va deixar per tornar a estar amb la seva exnòvia. Per tant, Naomi va crear una depressió profundíssima en aquell moment i, clar, mos parla d'això, de que mentre que ell torna a ella, ella torna en es negre, no?
0: És una tristor absoluta, no? Caure en es negre, així com ho va fer Naomi Winehouse, per desgràcia. I sobretot sabent el final que ella va tenir.
1: Exacte, la va escriure aquesta cançó quan tenia 22 anys, Ho he volgut recalcar perquè se m'apareixia superjove i clar, són 5 anys després quan va morir formant part d'aquest famosíssim club dels 27. Per tant, saben que va morir d'una intoxicació etílica a Londres, però és que clar, la seva carrera ja s'havia catapultat molt abans que això a la joveníssima edat de 22 anys.
0: El club dels 27 és perquè hi va haver un parell d'artistes que van morir a 27 anys. No?
1: Així és, sí, però ja havien assolit una fama mundial. No?
0: Però el negre, Maria Antònia, avui deim que analitzem el color negre, que és un color que ha estat històricament un motiu de discriminació brutal quan parlem de persones.
1: Clar, perquè aquí volem fer una pausa també i hem d'anar molt d'alerta amb el llenguatge i també amb la ciència que hi ha darrere les paraules que deim. Tot això és per referir-nos, és que molt sovint deim negres a persones racialitzades. Però volem deixar molt clar des d'aquí que científicament les races humanes no existeixen.

0: Una figura controversial, Michael Jackson, aquí escoltam, que se va fer moltes modificacions estètiques. Algunes especulacions diuen que ho feia per precisament no sentir-se identificat com a persona negra.
1: Clar, i va dir que mai va ser per això, però és vera que se va llevar els nas i tots aquests elements que el podien identificar. Bé, cadascú podrà aventurar, no ho sabrem mai perquè ja no hi és, però potser li hauríem d'haver fet entendre que tots els humans realment pertanem a una espècie superespècie, l'Homo sapiens sapiens. És a dir, les persones són genèticament pràcticament idèntics. Tots els éssers humans del planeta compartim aproximadament 99,9% del nostre ADN. Clar, les diferències físiques que veiem a simple vista, escull de pell, tipus de cabells, forma d'ulls, estan dictades per una fracció minúscula del nostre genoma, el que seria només com el 0,1% de lo que ens fa diferents.
0: I la importància que li donem a vegades per desgràcia.
1: Exacte.
0: I tot això que dius és molt interessant, però com així, tot i que no hi hagi una raó biològica, com, per què hi ha una categorització del color de la pell, per exemple?
1: Clar, les ciències socials i la història ens diuen que la raça sí que existeix, però com a constructe social. És a dir, és una idea inventada pels humans, però que té efectes absolutament reals. Clar, la classificació de les persones en races en funció de seu color de pell o trets facials s'ha popularitzat sobretot a partir del segle XVII i XVIII. Clar, aquest sistema era utilitzat per un pot justificar colonialisme, esclavitud, supremacia dels grups europeus sobre la resta del món. Clar, i encara que la raça, m'agrada molt aquesta expressió, és una ficció genètica, clar, el racisme és una realitat que és transcendent, no? I a més, en aquestes categories racials que ens hem inventat, evidentment avui en dia continuen dictant accés a habitatge, oportunitats laborals, o fins i tot com pot reaccionar la policia quan t'atura. Per tant, dividits éssers humans en races per color de la seva pell, volem dir que té la mateixa validesa científica que dividir-los per salzada, grup sanguini, o si saben doblegar la llengua o no. Per tant, pots ser posant de desprendre un poc d'aquestes idees de qui està per damunt d'aquí, no?
0: Ben dit, Maria Antònia. I han de dir que aquí, a les illes, han tingut figures clau que han duit el seu color de pell i la seva cultura amb un orgull infinit.
2: Quan dels homes trillen massa, mai no en surt res de profit, mon fill.

0: Ai, en Guillem de Fac. Clar, era, li podem dir ara, amb tendresa, l'estimadíssim cantant negre de la nova cançó, que és molt curiós perquè en una entrevista ell mos diu lo següent.
1: Entonces aquello era como un crimen cantar en catalán, ¿no? ¿No? ¿Pero esto qué es? Hubo un señor que dijo, mira, que es necesario ser desgraciado para ser negro y cantar en catalán. Y esto ya era un macho.
2: Ell s'ho prenia amb humor.
0: Ell s'ho prenia a broma. Clar, en Guillem va néixer a Guinea Equatorial l'any 1929, però va arribar a Manacor quan tenia només 2 anyets. Clar, era fill de pare mallorquí i mare de Guinea. Va ser poeta, actor i, sobretot, cantautor clau en la defensa de sa llengua, precisament amb el franquisme.
2: Un home de llum, en Guillem de Fac. Tornem a es negre, que no has figurat, sinó coses que són negres. Com les famoses caixes negres dels avions.
0: És cert, Dines, però has estat segura que són negres les caixes d'avions?

0: I dono, les caixes negres dels avions resulta que són taronges.
1: Efectivament, són aquest taronja fluorescent i justament són negres perquè sigui molt més fàcil de trobar enmig de resistes que s'hagin estavellat l'avió i estigui tot allò...
0: Perquè s'afegin.
1: Exacte, perquè siguin fàcils de trobar perquè te contenen moltes vegades el que ha passat.
0: Idò, perquè deim caixes negres.
1: Hi ha diverses teories, no? N'hi ha una establerta. Una diu que des de l'inici aquests instruments de gravació, els prototips sí que eren negres, no? I precisament perquè estaven amagats. Però la més acceptada realment és per la naturalesa fosca de la informació que contenen, perquè normalment només s'obren quan t'ha passat una tragèdia terrible. Per tant, la negró a mi m'agrada molt més pensar que s'associa en el contingut i no a la forma que té la caixa, no?
0: Sí, en qualsevol cas, aquestes caixes negres han resolt molt de misteris dignes, hem de dir, de novel·la negra.

0: Ses novel·les negres, t'agrada, Maria Antònia, aquest gènere literari?
1: Aquest gènere, literari. No especialment. A mi m'agraden ses novel·les on no passa absolutament res. Ho dic en sèrio, m'agrada que m'expliquin com se senten els personatges i no fa falta que facin res.
0: I d'on ve el nom de novel·la negra?
1: Doncs mira, ve realment d'un fenomen editorial. A mitjan del segle XX, l'editorial francesa Gallimard va crear una col·lecció que s'ha de sèrie negra, que bàsicament per publicar aquests llibres de detectius i crims. Ses portades eren totalment negres, amb lletres grogues on posaven els títols. Per tant, va tenir tant d'èxit l'etiqueta de novel·la negra que se va quedar així per sempre. No estem dient que sigui el moment que varen sorgir les novel·les. Simplement va ser la voluntat d'un editorial de fer un subgènere dins el que se coneixia com novel·la de misteri.
0: Igualment, és vera que a Occident el color negre està associat a la desgràcia.
1: És vera, perquè mira, fixa't si ve d'en fora que els romans marcaven el calendari, els dies feliços o els dies de festa amb pedres blanques, a dir, fasti, dies de festa, avui seria fasti, per exemple, i els dies de desgràcies amb pedres negres, nefasti. Per tant, d'aquí ve la paraula nefast. Clar, negre i nefast tenen una correlació etimològica. I si repassant s'història, tot el que és dolent, molt sovint té l'etiqueta de negre.
0: Com la pesta negra, per exemple.
1: Exacte. O dijous negre de 1929, creat de sa borsa, dilluns negre del 1987, també un altre incident sense borsa, setembre negre de Jordània, primavera negra a Algèria, el 2001, o el juliol negre a Sri Lanka. Quan passa una desgràcia històrica, el calendari sempre se deneix de negre.
0: Però també el negre, tal vegada sigui, símbol de protesta, també, no?
1: Sí, i si parlam d'una bandera negra, hem de xerrar de l'anarquisme. Clar, bandera negra per excel·lència. Sorgeix un poc com aquesta contraposició absoluta de totes les banderes nacionals que tenen molt de colors. A més, aquí el negre s'identifica amb la negació. No a les fronteres, el negre com a no a l'estat, no el que seria una autoritat opressiva, i en aquest sentit, el color de l'antípoda.
0: De l'anarquisme, del no poder. Igualment, del no poder no ho sé, però ho han dit en el principi, un vestit o un traje color negre és aposta segura i és pura elegància.

0: Estem sentint en Audrey Hepburn a la pel·lícula Esmorzar amb diamants, que clar, podem dir que el seu vestit que du en pantalla és les negres més espectaculars de la història. L'any 1961 du aquest vestit de Givenchy amb aquests guants llargs, escoirat de perles i amb aquelles ulleres de sol grandíssimes. Si hi ha una definició de diva, per mi és aquesta imatge.
1: Estic d'acord, Maria Antònia. I també hi ha el famós Little Black Dress, que se suposa que tothom en té un.
0: Exacte.
1: A l'armari. És un vestidet... Bé, tothom, tothom que se posi vestit. Mm-hmm. Un vestit de negre, que a vegades és un bon fons d'armari.
0: Exacte, i aquesta idea de Little Black Dress, o cursat a vegades LBD, realment tota aquesta expressió sorgeix d'un esbós que va fer a Coco Chanel l'any 26. Ho va batir així, i sobretot, ella el que volia fer era una peça de roba de diari per ses dones. En aquell moment, vestir de negre estava considerat que era de mal gust, perquè bàsicament estava molt associat a les dones que fan feines de la casa, perquè no s'embrutava, i en es dol. Però ella ho va decidir posar de moda. De fet, ella té una expressió que va dir si existís un color més fosc que es negre, me'l posaria. Perquè ella reivindicava l'elegància com la senzillesa. Per tant, més senzill i elegant, trobam es negre. Uh-huh. Tornem una mica en aquesta idea d'associar es negre amb es dol. Anem a sentir un record d'un oient que mos conta com d'important era això, sobretot quan ella era petit.
2: Ara en tenc 66. I me record que de vora que nostra hi havia una dona modista, en diuen ara. I sempre hi havia moltes veïnades que anaven a cosir. I sovint, per no dir sempre, estaven xerrant de les altres. Així com anaven vestides, que feien, que no feien. I una cosa que em va cridar molta atenció va ser que solien passar revista així com anaven vestides les dones que duen el dol. Que si s'ha llevat el dol massa aviat, vol dir que s'havia llevat tot, que anàvem totes de negre, s'havia llevat, que si va llevar de mig dol, és a dir, que ja du qualque cosa, una peça que ja no és tota negra, sinó que té qualque cosa blanca, etc. O bé, que ara ja no és com abans, que s'ha perdut el valor del negre com a dol. O que també, que gràcies a Déu, s'han alliberat d'una estètica que empresonava per anar tot de negre. De fet, s'ha de dir que ma mare va quedar òrfana als 11 anys. I en Ardenol se va casar. I el vestit de novia, en senyal de dol, va ser tot negre.
1: Imagina't, imagina't. Ho deia molt bé aquest oient. Es dol a vegades, en aquell moment, quan havien d'anar de dol durant tot l'any, quan se moria qualcú proper, era símptoma moltes vegades d'opressió, no? De repressió. Mm-hmm. No? De certa manera, d'encorsetament.
0: I sobretot quan era el rol de ses viudes fer això, quan eren els homes els qui s'havien mort, no? I pensar d'haver-te de casar de negres, com qui dir, que no te n'oblidis que ton pare i ta mare... Si ja no havies pensat que ton pare i ta mare no eren els dies de les teves noces, et recorda-te,
1: no? I curiós que el procés de dol, de cara al públic, formava part d'un xiu-xiu-oig en el poble.
0: Exacte, i aquest mig dol, aquests liles, i com s'anava fent això, no? Però tornem en el negre i amb els vestits. Perquè el negre no només vol dir dol, sinó que també pot dir venjança. Perquè estic parlant de la princesa de Gales amb el seu revenge dress.

0: parlant de la princesa de Gales, Nadiana, que quan en Charles va dir que estava amb Camilla, ella va comparèixer amb un vestit negre espectacular que se diu, se va catapultar com el vestit de la venjança.
1: Exacte, era l'any 94 i tothom s'esperava d'ella que Nadiana... Bueno, lo típic d'aquesta representació de quan una dona que li han posat ses banyes o el que sigui, té una ruptura, imagineu-vos més endavant a Chenoa sortint amb xandall gris, plorant, era clar, tothom s'esperava que ella
0: ja
1: estigués desfeta.
0: Ja ha sortit, Chenoa, ja ha sortit.
1: Ja ha sortit, però no, ella va anar amb un vestit espectacular a sa festa d'una galeria de Londres de sa dissenyadora Cristina Stamboulian. Clar, ajustat, negre, de vellut, amb els ombros descoberts, va utilitzar el negre per dir, estic per damunt de vosaltres i mira, estic molt millor, són aquest, ho diré en castellà, pel mazo. Ha de dir que va ser portada de moltíssims de diaris i després, és això, moltes dones, quan han tingut una ruptura pública, han anat de negre després.
0: Es resum és que el color negre és un color intens, Maria Antònia, és un... que has contat de coses.
1: Exacte. Ara, per fer resum, hem anat des de l'antic Egipte per posar-nos eyeliner, que em dic que també és protector dels ulls, hem anat en el segle XIX amb Neugent Rimmel, que va crear precisament aquesta màscara de pestanyes, hem anat fins en el Van Black, que és un negre artificial que s'utilitza per telescopis, no hem estat un espagueti dins un forat negre, després hem xerrat de Amy Winehouse i la seva depressió, reivindicat la figura d'en Guillem de Fac, i després hem aprofitat per recordar que negres i blancs tots són persones i realment les races no tenen un sentit de ser biològic, i fins i tot hem xerrat de ses caixes negres, de sa novel·la negra, i hem vist que nefast i negre té una correlació directa pels calendaris dels romans, i també hem fet una petita aturada a l'anarquisme. I ja per rematar-ho tot, hem xerrat de l'elegància, de na Coco Chanel, de Audrey Hepburn i, ja fa 12 segons, de na Diana de Gals, de sa venjança i es revenge dress. Així que la propera vegada que trieu sortir per sa casa, si decidiu vestir-vos de negre, heu de saber que teniu un pot simbòlic i històric damunt increïble.
0: Nau alerta.
1: Nau alerta.
0: Nau alerta.
1: Nau alerta.
0: Molt bé, Maria Antònia, moltes gràcies.

0: tenia un...
1: Han sonat els senyals horaris de les 11:30 d'aquest dia 1 de maig, dia del treball i també dia del costitx en flor aquí a Mallorca, on hi tenim en Lluís Hernández. Lluís, molt bon dia. Com estàs ambient de costitx?
2: Molt bon dia, companyes. I aquí a Costitx s'ambientes de molta gent, encara que el temps no acompanya, un cel ennuvolat i tapat. Però bé, la gent no s'ha quedat a casa i hi ha molta gent de fora de Costitx passejant per aquí, per el centre, per la plaça. I estic aquí amb en Miquel, que és un dels integrants de Xeremiers Llargos de Costitx, que està aquí amenitzant la Costitx en flor, no? Miquel, bon dia.
3: Hola, com va? Molt bé.
2: Que quin és, diguéssim, el programa que fareu ara? Anireu a tocar? Ara, quin és el següent puesto?
3: Bé, ara tocam passant per la plaça, llavors un parell de carrers i arribant fins al Creu de Cultura, i el millor després tornem, baixant per al Creu de Cultura i tornem a arribar fins a la plaça.
2: Bé, Miquel, com comentava abans, avui és un dia molt especial, no? A Costitx, entenc que per tu és un dia, això, senyalat, no?
3: Sí, per la gent que hi viu i això, els dies bons, és el dia de la fira.
2: I res, duim molt de temps en aquesta associació de Xeremies, perquè he vist que també està ton pare, sí, que toques per violer, eh?
3: Sí, bé, nosaltres és una cosa familiar, Can Llargo, i fa més de 100 anys que sonam. Jo som la quarta generació. Va començar a veure predir i fins aquí estem.
2: Bé, idò, no sé si sentiu companyes amb Miquel, que avui és un dia molt especial, va superarreglat, amb una camia,
1: sí, van camia
2: blanca. Sí, van camia blanca.
1: També s'ha engalanat amb Miquel, idò, avui, per l'ocasió.
2: Efectivament.
1: Escolta, res, Lluís, Miquel, però... No, comiada en Miquel, i ara te demanaré una cosa important.
2: Miquel, gràcies, i que vagi bé el dia d'avui, eh?
3: No, a vosaltres, gràcies.
1: Gràcies, Miquel. Idò, Lluís, t'anava a dir... El poble que fa planta.
2: Sí, la veritat és que sí. Ja que dic que quan hem arribat havia ja un embòs important. Xerrant amb la policia local de Costitx, ens comentaven que ja l'any passat, en aquesta hora d'ara mateix, havia coes que arribaven fins a l'Hospital d'Inca.
1: O
2: sigui que... Imaginau-vos les coes. Sí que hi ha tot un desplegament, com dèiem, policial, perquè la gent pugui aparcar a unes zones d'aparcament just de fora, que són camps de conreu, no? I en el moment que estigui ple aquelles zones, se disposa a tancar, diguéssim, les immediacions, perquè si no, ja no és viable. Mira, sentim en Miquel, perquè som pata més en el Miquel, tocar el Fabiol i la xirimia.
1: Molt bé, això fa festa. I Lluís, hi ha molta flor, vull dir, hem parlat amb la Rocío abans, una veïnada que mos ha explicat que duen tot l'any preparant aquest moment. No sé si pots agafar qualcú per demanar-li a veure men que troba d'aquesta fira, que segur que té molt d'adeptes fidels any rere any.
2: Sí, vaig a més si puc xerrar aquí, estic a una barra. Bones, què tal? Bon dia.
4: Bon dia.
2: No sé si ets del poble de Costitx.
4: No, ben des d'Inca, però som de Pollença, i és el primer cop que he vengut perquè tenia molta curiositat.
2: Molt bé, i conta'ns, com estàs visquent aquest ambient? Perquè per la primera vegada, què és el que més t'està sorprenent?
4: Hi ha molt de color, hi ha molta gent, me pensava que no n'hi hauria tanta, i encara no he pogut mirar tot, però tinc moltes ganes d'inspeccionar tot i animar la gent que vulgui venir a veure alguna cosa diferent que vengui cap aquí.
2: Pues sí, perquè això, el que m'està sorprès un poc, aquesta decoració de que hi ha tots els carrers...
1: N'hi ha qualcuna que vos hagi cridat l'atenció?
4: No ho havia vist mai.
2: Sí, mira, me demanen si hi ha qualcuna façana, casa, que t'hagi cridat més atenció que altres.
4: Te dic, he vist molt poca cosa encara, però hem estat veient una que tenia com... utilitzava un bidons de plàstics i veig que no és tot material nou, sinó reciclat, i ho mesclen en coses de la natura que pareix increïble i que fa guapo, que fa estètic.
1: Que bé,
2: exacte.
1: Molt bé.
2: Pues res, gràcies,
4: A vosaltres.
1: Molt bé, gràcies, pues sí. Lluís. Idò, aprofita tu també per fer una volteta i després mos ho expliques.
2: Exacte, comentar just ràpidament que bé, que just abans han actuat els Bouets de Costitx, que són, són uns caps de Costitx molt emblemàtics, no?, del poble, i que segurament tornaran a sortir per fer ballada amb en Miquel i en Miquel, que estan allà tocant el Fabiol i la xirimia.
1: Molt bé. Dia especial a Costitx, perquè és el Costitx en flor, que enguany també celebra els seus 20 anys. Gràcies, Lluís. Ara tot d'una tornarem amb tu.
2: Fins després.
1: Adéu, adéu. Fins ara.
0: Si pogués dir-te una cosa, a tu te la diria.
5: A IB3 Ràdio, amb Olivetes, amb Inés Mateu i Maria Antònia Miró.
6: IB3 Ràdio és participació.
7: Entra en l'òrbita més musical d'IB3 Ràdio amb Tito Fuster. Òrbita 3. Els caps de setmana i dies festius a IB3 Ràdio.
8: Tindrien semblança amb els nostres dimonis boets. Podria, tal vegada...
9: Sí, però més mal lletats, per dir-ho de qualque manera.
8: Una mica més mala baba, sí. Podríem dir.
7: Font de misteris.
10: Sí que hi ha històries al segle d'avui, si ho pensam, de tot aquest fenòmens, n'hi ha moltíssimes recollides. És a dir, jo crec que és un dels segles més...
11: Ja aferrava la jove per la cintura quan aquesta, girant-se, va començar a deslligar-se el cordó del seu vestit.
7: Font de misteris, amb Xema Font i IB3 Ràdio.
5: A IB3 Ràdio, amb Olivetes, amb Inés Mateu i Maria Antònia Miró.

0: En aquest moment és un moment important perquè saludam el nostre company col·laborador Nico Ribas perquè ens repassarà un moment clau en la història, en aquest cas d'Eivissa. Nico, bon dia.
1: Molt bon dia, Inés i Maria Antònia, com esteu?
2: Bon dia, molt bé, Nico. Molt bé.
0: Avui, Nico, mos dus un mite, una llegenda que ha fet ballar ho hem dit bé, milions de persones i que, a més, és una marca que tot d'una coneixereu.
1: Sí, sí, i tant. Avui parlarem d'Amnesia, no de la discoteca de luxe que veiem avui a les xarxes socials, sinó d'una idea d'un filòsof que va faltar fa uns anys i que segur que el coneixeu, i que munta aquesta utopia, una antiga casa pagesa que està entre la carretera que va de Vila, d'Eivissa ciutat, a Sant Antoni, molt prop de Sant Rafel. Uh-huh.
0: Parlam de la discoteca Amnesia i que no vos podeu fer una idea de el lloc, el moment i com i per què va néixer. És a dir, sí, hem de situar-nos en una persona. On i quan i qui, Nico?
1: Parlem d'en Antonio Escotado, un dels pensadors segurament més brillants i també controvertits de les darreres dècades. Era filòsof, era sociòleg també, escriptor. Va escriure aquest llibre bastant polèmic, i però que també ha generat molt d'estudi, aquesta història general de les drogues, no? I bé, en Escotado no era el típic promotor de festes com el que podríem tenir ara en el cap, no? Sinó que era un home de lletres, era un pensador, un intel·lectual, no? Un filòsof madrileny que munta aquesta discoteca, no? Ens hem d'anar a l'any 1969, són uns 6 anys abans de la mort de Franco, estem enmig d'aquesta efervescència hippie encara a Eivissa, no? I en aquell moment Escotado era un jove que havia guanyat unes oposicions al Banc d'Espanya. Ell era cap de Concentració i Fusió d'Empreses, que és una empresa dependent de l'Institut de Crèdit Oficial, però ell en aquell moment decideix demanar una excedència voluntària, convenç a la seva dona i venen a Eivissa no a fer turisme, sinó, Inés, a cercar aquesta llibertat absoluta que ells volien viure. No?
0: Per tant, tenim en Antonio Escotado, un filòsof madrileny, un intel·lectual, que, ara ho sabrem o no, no volem fer spoilers, acaba muntant una discoteca tan famosa com Amnesia.
3: Madones de portar, d'alzines pinars, cales a vessar, infants, velomars. Pescadors de diumenge, camades fora viles, caladors neohippies, cimentes, esbadies.
0: I Nico, aquí hem d'incorporar un altre concepte que m'ha deixat de pedra, la màfia hippie. No sé què carall era això i què hi tenia a veure amb aquest senyor, en Antonio Escotado.
1: Sí, sí, sí. Bé, ell deia que en aquesta aventura illenca que volia viure tenia dos objectius. Una era efectivament el que dèiem, no? Viure aquesta experiència hippie, i l'altra era contribuir a el que ell deia, el que li anomenaven la germanor de l'amor etern, que era una associació nascuda a Califòrnia, que amb el temps va ser coneguda com amb aquest concepte que comentaves, màfia hippie, però que atenció, que va ser processada per la justícia.
2: I Nico, què fan exactament a Eivissa, però?
1: Bé, aquesta organització és processada perquè el que feien era dur des d'Afganistan a Europa, coordinaven tot el moviment de haixís, ja sabeu que de haixís, no? Ja sabeu que Afganistan és un país productor també d'altres de drogues, no? I bé, Escotado va trigar un any i mig en trobar un membre a la zona nord de Silla, parlant de zona de Sant Joan, Santa Eulària. Ells utilitzaven furgonetes, Volkswagen, tenien uns sistemes d'ocultació i que eren molt hàbils per poder introduir entre 200 i 300 quilos d'aquesta substància. que en un llibre que després comentaré, que és una de les fonts que m'ho he utilitzat per explicar aquesta història, es deia que era un haixix de molta qualitat, no? I aquesta organització movia milions de dòlars fins que va ser desactivada.
0: Mare meva.
2: És increïble. A més, sí? Pensar que el servei d'amnèsia ajuda a la logística de haixix afganès, però ell de mentre hi havia com un intel·lectual, o
0: clar,
2: no?
0: És que nosaltres el coneixem com un madrileny que ha arribat a Eivissa,
2: virtuós,
0: a la seva dona, i té una carrera...
2: Però mira, té el mateix bici que un al·lot de 7 anys, el haixix afganès. O sigui...
1: Sí, ell de fet vivia de... Ell vivia de les traduccions...
0: Que... aquesta afirmació.
2: Sí, perdoneu, tots els usuaris consumidors... Bé, perdoneu, ha estat una broma de mal gust. Ho he dit perquè és aquest home ric, si no, no ho hauria dit.
1: Perdona, és que ja ho sé, ja no sé si m'ha preguntat alguna cosa, ja m'he perdut.
2: No, Nico, no. Segueix, Nico. Que clar, du vida d'intel·lectual, ell, encara que fos un traficant.
1: Sí, o sigui, a veure, ell parla molt, o sigui, és un llibre molt llarg, són més de 1.000 pàgines de llibre, i ell parla molt obertament dels efectes que fa cadascuna d'elles, o sigui, ell era un llibertari en aquest sentit, però bé, és que se l'hauria d'escoltar a fons per treure una opinió. Tampoc era un home que, diguéssim, banalitzi, no?, el consum d'alguna manera, no? Però anem a què es dedicava ell, a part de... o què és el que feia a Eivissa? Ell vivia de ses traduccions, no?, que li enviaven ses editorials. En aquell moment estaven passant altres coses a l'espai cultural d'Eivissa. Es va estrenar aquesta pel·lícula Mort de Barbet Schroeder, que diguéssim que és una pel·lícula que també parla de tota aquesta història de l'amor lliure, no?, del llibertinatge. Es deia que era com una manera de portar el que estava passant a Califòrnia a la Mediterrània, no? I bé, i en aquest context, 1976, ja és en plena postdictadura, no?, en plena transició espanyola, Escotado i uns amics i socis seus deixen llogar aquesta casa de camp que està a Sant Rafel per oferir música en directe, no? Troben una finca, signen aquest contracte i funden el que avui coneixem com a Amnesia.
0: Uh-huh. O sigui, en aquell moment era una casa de Can Bea per oferir música en directe i li posen Amnesia. Però

0: més, com dir-ho, pensava també més en el negoci, en canvi en
1: Escotado
0: con
1: Buran,
0: no tant. Mm. Clar, i va dir, no, no, li posarem el nom de Amnesia. I així va ser com es va quedar.
1: No s'equivocava, també.
2: Clar, és que Taller de l'Oblit sona un poc com centre de ioga o de teràpia. És vera que potser no hauria tingut tant d'èxit, no? Però bé, si deia un poc la mateixa, no? Anar allà, oblidar-te del món exterior... Perquè clar, com devia ser l'ambient d'aquella primera època? Mm.
0: Sí, ho descriuen com un lloc de festa que era completament diferent. Ara hem de recordar que en aquella època, ho vam explicar també amb el Q, no?, i altres discoteques que estaven per aquella zona, com Patxà, eren discoteques obertes, no? I es van fer famoses per tots aquests personatges dels quals ja hem parlat, entre ells en Freddie Mercury, etc. No? I en el cas d'Amnesia, és una de les persones que freqüentava era la ballarina danesa Jane Hegarat, no?, que diuen que va ser la inventora del tanga.
1: Ostres.
0: I la gent recorda que ella se seia on volia i ballava fins i tot al sostre de la casa, d'aquesta casa, no? Es conta que l'entrada al principi era barata, eren 25 pessetes, clar que hauríem de fer ara el canvi, que és el que suposaria, no? I amb això tenies dret també a un refresc o a una cervesa, no?
1: O sigui que...
0: Una consumició, vaja.
1: És a dir, que era barat, i no era com l'entrada que costa avui en dia. Però, clar, amb aquest preu, Nico, i aquesta mentalitat de fer-ho tots pels amics, el negoci no devia ser gaire rendible.
0: No, no, de fet, veurem que no va durar gaire temps Escotado en aquest negoci, no? La idea que no tenia aquestes ambicions comercials, diguéssim, només volia un lloc per poder prendre pues, les substàncies que volia prendre, veure's amb amics, escoltar música... Però, clar, els socis de Madrid van veure que aquesta situació era molt deficitària, hi havia molta gent que consumia en el negoci i no pagava, no? I bé, o sigui, Escotado dura, aguanta 8 mesos al capdavant d'Amnesia. Va obrir el juny del 76 i al març del 77 ja l'havien venut.
1: Uh-huh. Mm. Clar, 8 mesos li varen bastar per posar la llavor d'una llegenda i després Escotado. Què li va passar? Com evoluciona la discoteca, així com la coneixem avui en dia? Perquè en els anys 80 és quan se crea, clar, aquella màgia entorn a la marca Eivissa.
0: Sí, exacte. És en els anys 80 quan es comença a crear aquest so que entenem ara com baleàric, no? Això ho expliquen molt bé els previstes i DJ Luis Costa i Christian Lane, el llibre baleàric Història oral de la cultura de club en Eivissa, que bé, us recomano aquest llibre perquè explica moltes coses, no? I en els 80 apareix concretament una figura molt important, que és el DJ argentí Alfredo Fiorito, i que la segona meitat d'aquests 80 és un dels DJs que canvia una mica la història del so a Eivissa, no? Ho dèiem que en aquella època Amnesia encara tenia la pista de ball descoberta, i clar, era completament diferent. Tu pensa que podies ballar sota ses estrelles. És una cosa que ara és completament impossible, a menys que en una massa platja, però clar, no tindríem ses festes que tenim en aquests espais, no?
1: Sí, sí, sí. Mm-hmm.
2: Clar, i jo imagino si estaven oberts fins les 12 o la 1 del migdia amb aquell solà que devia fer, seria impensable. Clar, què tenia en Alfredo que fos tan especial? O sigui, em volgués anar-hi tant.
0: Pues ell era un DJ que feia molt mescles amb música molt, molt diferent, des de Kraftwerk o Spandau Ballet, per tot seguit posar Bob Marley, o sigui, passant a Reggae de repent, o passant a Marvin Gaye, no? Era una barreja que va captivar molt sobretot el públic anglès, no? I que comença a posar Eivissa dins d'aquest mapa global de la cultura.

0: cultura club, diguéssim, no?
1: Però Amnèsia no tot era música i bon rotllo, Nico. En aquestes històries que mos contes sempre passa, ja ho han comentat en seccions anteriors, ses discoteques i el llibertinatge i Vicenç també va suposar sa porta d'entrada de substàncies que varen marcar aquella generació. Perquè què és el còctel verd, Nico?
0: Sí. Sí, doncs mira, en Gai Fernández, conegut com Tanit, era un personatge que duia algunes barres de l'Amnèsia i del cu, i explica que un dia un americà li va portar unes pastilles que donaven als combatents de la guerra de Vietnam i que li deien Happy Pills. En Tanit les mesclava amb mescalina verda, que venia de València, per fer aquest còctel. Clar, estan parlant dels anys 80, en aquell moment no hi havia legislació, pràcticament la policia no coneixia aquestes substàncies, i bé sabeu també que van ser els anys més durs de heroïna, no? Eren anys en que no hi havia una consciència, diguéssim, no? Sobre... No sé si necessàriament hi havia més o menys consum que ara, no? Però el que sabem segur és que no hi havia consciència de cap tipus, no?
2: Clar, és que pastilles verdes de Vietnam i mescalina, és que, clar, era una època realment salvatge. Però pel que tinc entès, n'Alfredo també de que va arribar una droga molt més perillosa.
0: Sí. Sí, ho comentava ara, heroïna, no? S'explica també en aquest llibre que va haver una epidèmia que va destrossar moltes famílies eivissenques, va causar moltes morts. I en Diego Jiménez, que regentava una botiga de música molt coneguda, que es deia Flip Music, recorda en aquest llibre que també, a part de l'heroïna, hi havia molta gent que venia cercant el que es coneixia com la pastilla de la felicitat, l'LSD, i clar, molta gent va acabar també patint les conseqüències, no? El que hem comentat en altres programes, no?, que seria com aquesta cara fosca d'aquest èxit eivissenc que d'alguna manera encara arrossegam, no?
1: Tot i així, en els anys 80 s'estableix també el que s'anomenava la ruta obligatòria. Si no fes aquest camí, no havies estat a Eivissa. Però quina era aquesta ruta?
0: Sí, pues, mira, els bars del port de la Marina era on moltes vegades començava la festa, que per cert, abans dels hippies, els primers que comencen a muntar locals allí, parlem d'estrangers, eren els beatniks, els famosos beatniks, no? Per tant, la Marina, aquesta zona del port, és on comença la festa. Si tu t'en endinsaves pels passeig, acabaves a Patxà, no? Que era un dels llocs d'aquesta ruta obligatòria, i després ja t'anaves cap al Q, que és l'actual Universe, no? Podem estar parlant de les 6 del matí i finalment ja Amnèsia, no? Les dues últimes hores de la nit fins que ja començava el dia, no?
1: I en quin moment aquesta casa de camp bohèmia se converteix en la gran indústria que és avui Amnèsia? Quan canvien les regles de joc?
0: Sí, o sigui, tant Amnèsia com Patxà, com les grans discoteques, viuen un punt d'inflexió, que és en mitjans dels 90. Fins aquell moment, diguéssim, que cada club tenia com una... diguéssim, com la seva pròpia personalitat. El DJ simplement era una persona més, per dir-ho d'alguna manera, no? Però quan arriben els promotors estrangers, anglesos, italians, alemanys, comença a canviar completament el negoci, i diguéssim que el DJ passa a ser com un reclam, no? I és aquí quan poc a poc comença a canviar tot.
1: És en aquesta època quan arriba el techno a Amnèsia, no?
0: Sí, arriba el techno a finals dels 90. El fill del propietari d'Amnèsia és un dels que té una idea que comença a canviar aquesta discoteca. Ell du a amnèsia a la Festa Alemanya del Cocoon a l'any 1999 amb aquest so que dèiem del techno, un so més alemany, amb Sven Bath i Richie Hawtin. Bueno, de fet, Richie Hawtin, que és un dels grans uns dels grans DJs del techno, és una persona que segueix punxant a molts de festivals arreu d'Espanya, i bé, va ser un èxit, va donar amnèsia com aquest segell de qualitat durant els tots els anys 2000, podríem dir, que era un moment on també comencen a despuntar altres DJs, com el cas de Carl Cox, que ell sobretot punxava Space, i David Guetta, primer Patxa, i ara sobretot a l'Ushuaia. No? Uh-huh.
1: Per tant, arribam a la història més recent, un relat que coneixem i que també és una mica més agredolç, perquè la llei turística de 2011 també dona una volta a això que hem dit fins ara.
0: Sí, o sigui que de fet el que passa en el 2011 és un dels focus de conflicte que hi ha ara entre diferents associacions d'oci, nocturn o diurn, perquè o sigui, es canvia la llei turística, se comença a introduir més aquesta oferta de luxe també, i es permet als hotels fer el que es deia activitats complementàries. No? D'aquesta manera, molts d'hotels passen a tenir també oferta de discoteca, i tornem una mica al punt inicial. Si us recordeu, hem parlat molt de que al principi les discoteques eren de sol obert, es comencen a tancar perquè, entre altres coses, generaven molèsties als veïns, no? I, clar, és curiós, perquè es comencen a fer una sèrie de lleis i una sèrie de limitacions per tot això tenir-ho més controlat, arriba el 2011 i tornem a aquest model de discoteca oberta, però en hotels, també passen en beach clubs, no? I, clar, amb la diferència de que si parlàvem que en els anys 80 Eivissa era molt barat, ara estan parlant de que és una illa molt cara. De fet, alguns de les persones que treballen dins d'aquest negoci sempre diuen que estan parlant d'articles de luxe, no? Que no estan a l'abast de tothom.
2: I això pot provocar fins i tot una crisi a el que serien els clubs històrics, o no?
0: Sí, i d'alguna manera està passant. De fet, Space, que tenia una idea... o sigui, Space és una... Pels oients que ens estiguin escoltant i no tinguin clar, Space era una discoteca que tanca fa... No sé si fa uns 9 anys, una cosa així, que estava a la zona de festes de Platja d'en Bossa, molt a prop de l'Ushuaia i del High. La va fundar Pepe Rosselló, que és un d'aquests grans... empresaris de la nit.
1: Bàsicament, que tenia un concepte Nico, més... és una mica que, ho dic perquè ja t'haurem d'acomiadar, però que l'esperit de Nescotado s'ha difuminat amb el pas d'estend i sobretot amb el pes dels bitllets.
0: Sí, totalment. O sigui, ara, si abans eren petits empresaris, ara estan parlant d'empresaris eivissencs que s'han fet molt grans o de grans capitals estrangers.
1: Sí. I doncs, Nico, moltes gràcies per aquesta història viva d'Eivissa, que a vegades és important recordar-la. Moltes gràcies.
0: Gràcies, Inés i Maria Antònia, que passeu un molt bon cap de setmana i primer dia de maig, també.
1: Igualment.
2: Gràcies.
1: Tot una torna amunt.
2: Adéu.
3: IB3 Ràdio és formació. Dissabte i diumenge, la informació continua actualitzada i ampliada. Els informatius cap de setmana de la ràdio pública i els butlletins horaris. IB3 Ràdio, serveis informatius.

0: 21 anys amb tu.
1: A IB3 Ràdio, amb Olivetes, amb Inés Mateu.
2: Avui estem entrant amb Olivetes en aquest primer de maig i tenim en Lluís Hernández. Lluís, en escostitge amb flor, com anem?
3: Què tal, companya? Sí, d'aquí estem. Molt més ambient que fa un rato, hi ha més gent. I justament, precisament, estic amb una persona o personalitat que menys si coneixeu la seva veu. Mira, vos ho passa ara mateix, eh?
4: Bon dia.
2: A veure.
4: Oh. Som a la Fira de Costits de les Flors. Mai havia pogut venir i avui he disfrutat de veure el que he vist.
2: Per favor, però... És
3: Qui és?
2: Inconfusible, aquesta veu. És Antoni Ballador.
3: Exacte,
2: exacte.
3: És Antoni Ballador, que ha vengut aquí a Costits a passar una bona estona, no, Toni? Bon dia.
4: Bon dia.
2: Bon dia,
4: he
2: Toni.
4: Beníssim. És fabulós. Qui no ha vist mai aquesta fira no sap el que se perd.
2: Ostres.
3: Pues sí.
2: I què ha vist en Toni, que li ha cridat tant l'atenció?
3: Bé, Toni, me diuen que és el que més t'ha cridat l'atenció d'aquesta fira tan guapa.
4: Bé, és la preparació de tots els carrers, places, i la feina que fa la gent. No són professionals. Cada casa ho adorna així com ell troba. Sempre amb flors. Només se tractava de flors. Uh-huh. I creiem que és un goig veure tots els carrers adornats d'aquesta manera i totes les finques, totes les cases, volia dir.
2: És que si ho diu Antoni Ballador, és que ja està confirmadíssim,
3: exacte.
2: Lluís.
3: Exacte, sí. A més que hi ha molta gent que l'atura, el saluda...
2: Home, ho crec.
3: Antoni ja és una imatge importantíssima en aquesta casa.
2: I tant.
3: Sí.
2: Molt bé. I de Lluís, molt bon ambient i una ferrada enorme en Antoni de part nostra.
3: Sí. Demana una ferrada, Toni.
4: Una ferrada?
3: Ninos.
4: Molt bé. Molt bon dia, un altre dia.
2: Molt bé, gràcies, Toni.
4: Gràcies per connectar amb jo.
2: Lluís, intenta recopilar més ambient, volem sobre com s'està passant la gent i tot una tornarem a connectar amb tu. Gràcies, Lluís.
3: Perfecte, gràcies a vosaltres. Adéu.
2: I són les 12:07 i en aquesta hora heu de saber que recorre Menorca la flama de la llengua, amb Escorrellengua. Ha arribat avui de matí a Ciutadella, ha passat per Ferreries i en aquest moment, segons l'horari previst, hauria d'estar arribant en el Mercadal. Així que anem a veure per on para Maria Mayans. Bon dia.
5: Hola, bon dia. Com va?
2: Molt bé. Ana Maria és organitzadora d'Escorrellengua, les Illes Balears. Per on para en aquest moment la flama de la llengua, Maria?
5: I d'ara mateix estem a punt d'arribar a Ferreries, que hem sortit a Ciutadella, hi ha hagut una cantada de fandangos, mos han rebut, s'ha llegit el manifest, hi ha hagut com des d'esport fins a on feien una berenada popular, hi ha hagut molt de la petits, molta gent, jo diria quasi unes 100 i pico persones, i ara de camí Ferreries els corredors van en bon ritme, també tenim un parell de ciclistes que duen sa flama, i bé, amb moltes ganes.
6: Clar, per el que dius, hi ha hagut una superbona acollida d'aquest Correllengua Menorca, era així com us ho esperava?
5: Sí, és a dir, nosaltres, clar, és la segona edició que passa per Menorca, per tant, nosaltres ja sabíem que no era com a la resta de territoris de parla catalana, que enguany, per haver-ho fet, Escorrellengua Germanà passava per tots els països catalans. Sí que esperàvem que no hi hagués tanta rebuda a la resta de territoris, però vist que des del teixit associatiu, des de les associacions, des de la gent del poble, s'ha animat molt a la resta de territoris, i aquí, com que és la segona vegada a Menorca que passa, nosaltres teníem moltes ganes de veure com se consolida la proposta i com agafa un pot de brandida. I per ara està anant molt bé i està molt contents de l'organització.
2: Que bé. És una bona notícia. La flama va sortir dia 19 de maig a Parada, a Catalunya Nord, i fins ara ha recorregut de maig, he dit, d'abril. De 9 d'abril. I fins ara, Maria, ha recorregut Tarragona, Barcelona, on precisament a Barcelona hi va haver un macroconcert amb els Catarres, la Fumiga, na Júlia Colom, na Magrimal, Xanguito, Pol de Gai, i després també en el País Valencià, fins a Elx, a l'Alguer, i ara les Illes. De fet, avui la flama venia de Formentera i a Eivissa, no? I a Menorca.
5: Exacte. Exacte, ara fem ve de Formentera, que també Formentera va ser tot un èxit. A Eivissa també estan molt contents després dels concerts d'Omnis i de Marí i Sopa de Cabra que varen fer, i ara a Menorca nosaltres esperem també que sigui un èxit de participants, sobretot perquè acabam amb un concert amor, un concert gratuït a pèl de gall, i per tant a partir d'això veiem que la participació estarà en el màxim. També de la mateixa manera que tots els pobles mos esperen en gegants, amb els clubs de bàsquet, escoles, etc. I és xulo també veure tanta gent que ha volgut organitzar el Correllengo en el seu poble i ha volgut també participar-hi, sigui corrents un tram o rebent la flama en el poble.
2: I quan arriba a Mallorca i quin recorregut hi farà exactament?
5: A Mallorca arriba demà, demà comença en Esport de Cala Ratjada i fa Cap de Pere, Artà, després va a Son Cervera, després fa Sant Llorenç, Manacó, fa Vilafranca, Porreres i acaba a Felanitx. Crec que no m'he deixat cap poble, i a Felanitx, però fem el concert, acaba el dia Felanitx amb el concert de la Gossa Sorda, així com hi va haver a València, que també la Gossa Sorda va tancar el Correllengo, la flama que va arribar a València en el concert a Picassent, i ara aquí un poc a Mallorca fa el mateix format, i la flama dorm a Felanitx i s'aixeca l'endemà dia 3 a Palma, on fem el Cudi, fem la Pobla, Buja, després també passa Perinca, Binissalem, Lloseta, Consell, Santa Maria, Marratxí, i acaba Palma, on a Palma nosaltres, Joves de Mallorca per la Llengua i l'Obra Cultural Balear fan un acte final, i després, on amb Música Nostra i Esclafits i Castanyetes per rebre la flama, i que així tots aquests 17 dies que són de Correllengo puguin culminar també el pas a Mallorca i la flama ja vagi en el seu darrer tram, que seria l'Alguer, que se'n va l'Alguer en barca.
2: Fantàstic, perquè és que la flama se pot, ja ho sabeu, Correllengo, millor dit, Correllengo germanat, se pot fer a peu, en bicicleta, i ja ho heu sentit també, en barca fins i tot, perquè Maria, la flama ho has dit bé, de la Llengua arribarà a Palma aquest diumenge a les 7 a Plaça Espanya. Demà, dissabte, hi ha el concert de fi d'etapa a Felanitx, la Gossa Sorda. Molta festa per una reivindicació, perquè recordem quin és el pas simbòlic de la flama de la Llengua.
5: És a dir, nosaltres la flama acaba simbolitzant el que és la llengua catalana. I de la mateixa manera, clar, el Correllengo va néixer a partir de la idea de la Corrica, que és el Correllengo versió basca, però que feia molts anys que se feia, i el 94 se va voler com fer com una còpia de la Corrica, però incorporant elements de la cultura i de la tradició dels països catalans, que és el foc. A partir dels dimonis, a partir de la flama del Canigó, etc., mos vàrem inspirar, bueno, jo en aquell moment no, perquè no era nada, en aquell moment, però els joves d'aquell moment se varen inspirar i varen dir, fem un Correllengo de la mateixa manera que els bascos, que se Corrica, que ho fan per Euskera, i ho fem nosaltres també pel català Mallorca, i a damunt incorporam el que seria una flama, el foc, i amb allò varen la flama, se recueix el lluc, i després comencen així, a partir d'això, tots els Correllengos, i aquest justament, que és el nostre desè Correllengo, és un poc, agafant com la flama també un poc de tots els darrers Correllengos a partir de la nostra, com un poc el fil de la lluita i de la reivindicació per la llengua catalana, i a partir d'això la flama, veient com va de mà en mà, de poble en poble, també ven que és com una cosa que se va escampant, i no és que nosaltres escampem el català, sinó que demostrem que el català i la nostra llengua està a tots els racons de la nostra illa i a tots els racons dels territoris de parla catalana. I això també és com una reivindicació, que sigui quin sigui s'accent, i trobaràs català, i també és molt guapo també.
6: Clar, perquè Maria, com creus que ha evolucionat amb els temps tant la reivindicació com també l'acte, no?
5: Clar, nosaltres crec que cada vegada anem a més, perquè varen començar primer, el primer Correllengo va ser de Palma a Lluc, i eren 30 quilòmetres, i se va vendre la moto dient, vine, corres el teu quilòmetre per la llengua, i se va presentar moltíssima gent. I a partir d'això, clar, el 24 ja va ser com una superació, perquè varen demanar a les associacions de la resta d'illes si els interessaria també que el Correllengo passàs per les seves illes, i així és com van fer el primer Correllengo interilles. I a partir d'això hem estat 2 anys més ara, preparant el Correllengo a tots els països catalans, és a dir, a tots els territoris de parla catalana, anant associació amb associació de, ei, tenim aquest projecte dur per mallorquins, que una iniciativa mallorquina que va funcionar el 24 quan tant els menorquins, els eivissencs, els formenterencs se varen agafar aquesta iniciativa com a seva, voleu provar-ho? I a partir d'això, d'aquesta manera, ha acabat sortint aquesta iniciativa que recorre des de Catalunya Nord, el Principat, i el Principat agafa també el Lleida i Barcelona, és a dir, com les dues parts del Principat, i després també tenim tot el País Valencià fins a ells, i Illes Balears i l'Alguer. L'única part que justament no tocava és la Franja d'Aragó, però ja veurem si tornem a fer un Correllengo al País dels Catalans, a mem, si podem arribar en aquesta part i a veure si podem agafar-la.
2: A més, ara parlaves de diferents edicions, Maria, se t'enguany, heu tingut el suport de personalitats tan potents com en Pep Guardiola, ho hem de dir.
5: Sí, en Pep Guardiola també, és a dir, el Barça també mos ha donat molt de suport, el Mallorca també mos ha donat suport, és a dir, tots els clubs esportius també més de renom han estat molt d'acord amb la nostra iniciativa, també és fet que sigui una iniciativa que no surti, per exemple, de, jo que sé, del Principat de Catalunya, que és

0: Ale, gràcies per tot.
1: Adéu, adéu, que vagi bé.
2: A IB3 Ràdio, amb Olivetes, amb Inés Mateu i Maria Antònia Miró.
3: IB3 Ràdio és servei públic.
4: Com ho fas per triar aquestes històries?
5: Però això és una bona pregunta personal.
4: Com s'entén el concepte de buit?
6: És una molt bona pregunta.
4: I com és el teu llenguatge? I si és sempre igual o va canviant?
7: És una bona pregunta, ara, Fili. Me l'han fet moltes vegades.
4: Quan necessita un pinzell per no pensar.
8: Una bona paretsa que pot durar.
4: Quantes jubiles de cosí?
9: Això és una gran pregunta.
4: Bona pregunta.
5: Això és una molt bona pregunta.
10: És una de les preguntes difícils de contestar.
4: Te sap greu contestar?
5: Ja et pregunto del millor, ara ja està.
3: Entre avui i demà, un programa fet de paraules polisèmiques. De dilluns a divendres a les 10 del vespre, amb Araceli Bosch.
11: IB3 Ràdio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
2: A IB3 Ràdio, amb Olivetes, amb Inés Mateu i Maria Antònia Miró.
1: Són les 12 i de nou, han passat les 12 del migdia i si mos estàu escoltant vol dir que avui no és un dia faner i que estàu entrant amb olivetes en aquest dia primer de maig en nosaltres. Per cert, olivetes sí o no? Quin dilema.
2: Olivetes, sí o no?
1: I per això crides l'atenció de qualsevol persona a aquest programa, perquè si t'agraden les olivetes, perquè t'agraden. I si no t'agraden, voldràs saber què tramam. En definitiva, avui el que tramam és conèixer-vos a vosaltres. Per això, vos demanam.
12: Recordeu quina va ser la vostra primera feina?
13: A Miami ha dicho que un día estuvo bastante perdida. Le he dicho eso nunca se pasa.
1: Tenim línies obertes per escoltar-vos en aquesta pregunta. Recordeu quina va ser la vostra primera feina? Quant d'anys teníeu? Recordeu alguna anècdota? 971 13 99 00.

0: I d'això mateix teniu línies obertes per contar-nos quina va ser la vostra primera feina, quant d'anys teníeu, recordeu alguna cosa que vos va passar? 971 13 99 00. I nosaltres, mentrestant, començam a rebre missatges.
1: Hola, i de jo, com gairebé tothom que va néixer en els anys 70, la meva primera feina va ser ajudant el negoci de mon pare i el meu tio Miquel, que era una carnisseria. Sobretot vaig aprendre molt de càlcul, perquè malgrat que tenien calculadora, ells me feien fes comptes a mà per menys si coincidien. Després també els duia comandes als clients, amb la qual cosa ja feia gimnàs, però de tant en tant sí que m'ensenyaven a desfer carn i a tear. I un dia, jo som esquerrana i el meu tio Miquel, que era dretà, va voler ensenyar-me a desfer un pollastre. I clar, ho feia jo totes en revés que ell. I va arribar un moment que se va posar tan nerviós que me va dir, sap què passa? Que els pollastres se varen fer perquè se desfessin a la dreta. I de llavors, cada vegada que veig un pollastre me'n recordo el meu tio Miquel.
0: La veritat és que bona. Les primeres feines solen estar relacionades amb el negoci familiar. Maria Antònia, tu abans ho has explicat, la merceria de ta mare va ser el teu primer lloc de feina.
2: Exacte, fer de dependenta, i si no ho sabia m'ho inventava.
0: Vendre fils, bragues i sostens.
2: Molt, els sostens era el més complicadíssim. A mi m'agradava despatxar botons, perquè era el més bàsic de tot.

0: Per botons, molt bé. Tenim una telefonada. Hola, molt bon dia.
1: Hola?
0: Hola, bon dia. Amb qui parlam?
1: Bon dia, amb l'Ester.
0: Hola, Ester, des d'on vos telefones?
1: De Palma Nova.
0: De Palma Nova. Mos vols explicar quina va ser la teva primera feina, que en recordes?
1: Sí, mira, no va ser aquí a Mallorca perquè va ser a Girona, però tenia 16 anys i em va venir a buscar una amiga del poble, de bon dematí, em diu, vols fer feina? Dic, vale. Jo tenia més o menys, sí, no, acabava de fer els 16, encara no. Diu, mira, és que s'ha de fer el catastre del poble.
0: Ostres.
1: Dic, ah, bueno, i van venir uns aparelladors de Barcelona i ens van donar un metro. Ens van donar un metro.
0: Ah,
1: i ha passat tot l'estiu amb una calor medint les cases del poble amb un metro i aquells dos tios anaven apuntant.
0: Mare
1: meva. I com va haver acabat, ens van donar 5.000 pessetes. Després de 2 mesos, a ple sol, allà medint el poble.
0: Mare vull dir que, meva.
1: Sí. Eren feines també curioses. Curioses i a precari.
0: Això quan t'has dit catastre, t'he imaginat tot d'una dins una oficina, però al contrari.
1: No, que no hi havia medidors làser, que no.
0: Imagina't.
1: Que no,
0: o sigui, vareu haver d'anar punt per punt, cantó a cantó, amb un metre.
1: Sí, això jo no, ara no t'ho vull
0: dir. Amb un flexòmetre, au.
1: Sí, allà era una cinta mètrica molt llarga, te pots imaginar, però sí.
0: Mare.
1: I a les fundàries, més o menys per el que tenien, de feia molt d'anys al catastre, i més o menys el que coneixíem nosaltres, sí, jo hi he estat, aquesta casa. Bé, sí, fa això, sí, i tal. Vull dir...
0: Ull, clar que sí.
1: Fa molt d'anys, eh?
0: Quins anys eren, això, Ester?
1: Això eren els 80.
0: Jo 80.
1: Ara,
0: no fa sí, tant.
1: No, i duria ser l'any 81. L'any 81.
0: Molt bé.
1: Sí, molt bé.
0: Ester. I de moltes gràcies per telefonar.
1: No,
0: la veritat és que molt bona anat.
2: Sí, ben curiosa aquesta primera feina.
0: Sí? Sí.
1: Ben curiosa, sí.
0: En 16 anys l'Ester va mesurar el seu poble.
1: Exacte. Casa per casa.
0: Gràcies, Ester. Molt bon dia.
1: Adéu a vosaltres, que vagi bé.
0: Ja sabeu que teniu les línies obertes per contar-nos quina va ser la vostra primera feina. 971-13-9900. Mentrestant, mos arriben més missatges.
3: La meva primera feina va ser quan jo tenia d'haver de 7 anys. Era estudiant i clar, mon mare va dir, no, tu en l'estiu has de fer feina. Normalment, en l'hivern facis estudis, has d'anar a fer feina. I me va fer contractar a un magatzem que venien pinços i fruita, bé, coses d'aquestes variades, de l'estraradi de soia. Total, que me pagaven de dir res, una misèria, no, el següent. Que no, crec que no arribaven ni a 50 pessetes a la setmana. Seria res, és a dir, que vos he de dir, 1 o 2 euros cada dia, és a dir, era una ridícula total, però era perquè no estigués vagant pels carrers ni que tinguin mal vici ni res. Fora, a fer feina.
0: Crec que mal pagades estan la majoria de primeres feines.
2: 1 o 2 euros en el dia, clar. Quin és el preu de no agafar mal vicis,
0: eh?
2: Això.
0: Que bona. Mira, tenim una altra telefonada. Aquesta és un tema, és un tema.
2: Us encanta que mos ho conteu.
0: Exacte. Hola, molt bon dia.
4: Bueno, bon dia.
0: Amb qui parlam?
4: Amb en Sebastià Roser.
0: Sebastià, des d'on mos telefones?
4: Des de la capital de Mallorca, Sant Ferriol.
0: Visca Sant Ferriol.
4: Sí.
0: A veure, men, Sebastià, explica-mos-ho. Quina va ser la teva primera feina?
4: Jo tinc 80 anys. Sí. Un 20 de setembre de l'any 60 vaig començar a fer feina a una emblemàtica tenda que hi havia en el carrer Sant Miquel, que era la filadora.
0: Ah, clar que sí, mira. Per favor.
4: Era una emblemàtica tenda. Era a on tenien de tot. Vaig començar allà de 14 anys i em vaig jubilar després de 52 anys de fer feina allà mateix. M'he cotitzat el lloc més.
0: Mare wow. meva. Història de Mallorca, Sebastià.
4: Total. Allà se feia... uniformes, se feien caperutxes, se feien trajes de primera comunió, se feien trajes militars, se feia de tot a la filadora. Era una tenda, diguéssim, una gran superfície horitzontal que estava en el carrer de Sant Miquel i érem un de 16 empleats que hi havia en el fet d'aquesta cosa. Avui la cosa ha canviat molt, ja no existeix la filadora allà on era, sinó estar en el carrer Fonés i segueixen amb una altra història, però jo hi feia feina, jo, 52 anys cotitzant allà mateix. No he cotitzat allà més de la Seguretat Social i me vaig jubilar a l'edat que me tocava, i ara ja tenc 80 anys.
0: Molt bé, i estàs gaudint de la jubilació, Sebastià?
4: Claro que sí, claro que sí.
0: Això mos agrada.
4: Ara me trobes un puesto on vaig a comprar 400 cebes per a veure baixa anar a sortir que tenc i sembrar-les. Mira què t'ho dic.
0: Oh, que bé. 400 són moltes, eh?
4: A la nostra edat han de tenir dues històries. Il·lusió per poder viure la vida cada dia. Un dia anem a berenar, un dia anem a cercar productes per sembrar, un dia sembram, i l'altre dia anem en bicicleta.
0: Això és fantàstic. És així com un manté sa salut. Clar que sí, Sebastià.
4: No t'acabi aquest dubte. Sa ment té clara i l'esperit sempre endavant.
0: Molt bé, mos encanta, Sebastià. Gràcies per telefonar-nos. I gràcies per sa feina durant tant d'anys. 52 anys a la filadora, a Palma. Crec que tothom coneix.
4: 52 anys a la filadora.
0: Crec que tothom coneix aquest lloc, Sebastià, i molts te recordaran amb molt de carinyo.
4: Era un lloc emblemàtic.
0: I tant.
4: Allà mort deien, es que ha de venir el príncipe, el rei en aquell temps, bé, ara el rei emèrito, en aquell temps era el príncipe,
0: sí.
4: I li hauríeu de fer un present, una cosa o l'altra. Nosaltres tots ens preocupàrem que tot anava bé. El que veig general tal, i aquí necessitàvem uns uniformes, allà se feia de tot. A la filadora, ja t'ho dic, era un centre vertical, horizontal vol dir, sense pisos ni sense res, a on se venia des d'un botó fins un traje.
0: Que bé. I doncs, Sebastià, moltes gràcies i que vagin molt bé aquestes cebes, que creixin
4: moltes
0: i que
4: gràcies,
0: ho vegem.
4: Moltes gràcies, que m'ho deixeu distret.
0: Molt bé. Gràcies. Adéu.
4: Bon dia. Bon dia.
0: Que fantàstic aquestes primeres feines que s'acaben convertint en feines de per vida, com sa d'en Sebastià, en aquest emblemàtic comerç de Palma. Tenim més testimonis?
5: Hola, aquest mes d'abril ha estat una muntanya russa d'emocions i sensacions. La primavera i les al·lèrgies a tope. Notícies tristes de l'àmbit...
0: No era aquest àudio. Veure, anem en els següents, com us conten.
6: La seva experiència de primera feina era els anys... mitjans dels anys 70, tenia 14 anys, havia acabat 8 de GB i per aprofitar un poc l'estiu guanyar 4 pessetes, em vaig llogar amb un mestre d'obres del poble. Era un home un poc informal, però bé, la primera setmana em va pagar 2.500 pessetes, la segona 2.000 i la tercera el vaig haver d'encalçar perquè me pagava, el cercava per bars i després ja no hi vaig anar més. I com a curiositat, anàvem a fer feina a una casa i la dona, quan acabàvem sobre baixa el jornal, mos convidàvem un tassonet d'herbes i un tassó d'aigua fresca. En els 14 anys, això era espada cada dia.

0: ja m'aparell que les primeres feines a vegades estan absents de legalitat.
1: Home, no? Sempre en el límit de la legalitat. A 14 anys i que t'apaguin amb un glopet d'herbes i d'oci.
0: Mira, jo crec que la cosa va de petits delictes. I si no, escoltau aquest altre testimoni.
2: Hola, moles, com esteu? I de mirar, jo la meva primera feina la vaig començar fent 14 anyets. D'això ja en fa 40 llars. A Serenal, a una botiga, que era una botiga, que era gelateria, licoreria, souvenir, un poc tot junt. Ja a Serenal començava a apuntar maneres de lo que ha estat després, desgraciadament, en el turisme aquest de masses, i la veritat que se despatxava un crimoni d'alcohol, un crimoni de gelats, aquella tenda anava com un tir. I com a anècdota, me'n record que l'amo de la tenda me va posar aquí on hi havia set llaunes de cervesa i de refresc, me va donar la tona i un cotó perquè esborràs la data de caducitat de totes les llaunes, que la majoria eren caducades. Bueno, coses que passaven un temps. Vinga, una salutació a tothom.
0: Mare meva, jo crec que aquestes mare coses meva se poden contar perquè ja han prescrit.
1: Sí, ja d'on ha passat més de...
0: No més, 40 anys. Anys, més de 40 anys.
1: Idò
0: sí. Idò sí, avui vos demanàvem què recordeu d'aquesta primera feina que vareu tenir, quan va ser, com era, 971-13-99-00, si mos voleu telefonar per explicar-mos-ho. I és vera que aquestes testimonis que hem sentit ara, en aquests primers minuts, han estat ben curiosos, la veritat, però tots tenim una cosa en comú, eh? Poc marge de legalitat, excepte en Sebastià, que li va agradar tant que ja va quedar.
1: Sí,
0: una
1: va cotitzar.
0: Una empresa de renom, com era la filadora.
1: Exacte, i
0: però la resta, dubtes, dubtes, d'aquestes primeres feines. Tu, ta mare te va fer contracte,
1: a
0: Maria
1: Antònia?
0: A mi jo
1: m'ha fet contracte a posta familiar. Era un contracte en la gestoria que crec que pagava menys per això de sa família.
0: Però te va fer contracte, molta gent, no?
1: M'ha fet contracte i ses hores que tocaven.
0: Molt bé,
1: ni
0: molt
1: ben,
0: bé.
1: Ni menys.
0: Tot com ha de ser. Molt bé, molt bé, perquè... Mireu, fixeu-vos i se nota que si pegam un vot generacional la cosa canvia i molt. I si no, escoltau quina diferència hi ha entre aquests testimonis que acabem d'escoltar i el següent jove, en Miquel de Menorca, que ara té 23 anys.
3: Hola, bon dia, què tal? Pues mira, jo vaig començar a fer feina, bueno, vaig fer un voluntariat amb 17 anys, que me va proposar fer un professor meu. Era un voluntariat audiovisual i estava amb altres persones de la meva edat, aprenent un poc la moguda audiovisual, fer realització de concerts en directe, un poc de ràdio, coses així audiovisuals en general, no? I el que recordo és això, que era gent de la meva edat i convivíem allà tots, a vegades dormíem allà i era molt guai perquè, jo què sé, algun dia pues, fem festa, altres pues, feina, no? Bueno, feina sempre, no? Però, bueno, era un voluntariat i després això el que ens va permetre va ser, següent estiu, pues, poder fer feina ja d'audiovisual, que és una cosa que és, no sempre és tan fàcil, no? I va ser una bona manera de començar.
0: I da, mira, una bona primera feina agraïda.
1: Exacte, de voluntariat a contracte, que sí sigui.
0: Resum, bàsicament, és que les primeres feines moltes vegades compten amb el suport familiar, com Napat i la carnisseria del tio Miquel.
1: I, en tot cas, estan molt mal pagades, i si no, que li diguin a en Andreu que per manco de 50 pessetes a la setmana fa feina en aquell magatzem. 1 o 2 euros en el dia.
0: O directament no te pagaven, com en Joan, que havia d'encalçar l'amo en el bar perquè li pagués, o millor dit, te pagaven amb alcohol a sent menor d'edat, que això també mos ho ha explicat.
1: Sort que els temps, en aquest sentit, han canviat.
0: Tot i així, el passat mos recorda que la joventut i sin experiència, les primeres feines han d'estar contractades, assegurades, ben pagades i respectades, igual que qualsevol altra. Són les 12:34. Bon primer de maig. Lluís Hernández, com va per sa filla de Costitja en Flor? T'ho estàs passant bé?
4: Pues aquí segueix l'ambient, sí, estic just ara amb una persona, amb un home, en Jordi Ferragut, que té dues trencadores de mel·la antigues, perquè, diguéssim, una de les novetats d'enguany de Costitja en Flor és que s'ha donat un poc una, diguéssim, una petita exposició de aquesta floració dels ametllers, que també és molt emblemàtica en el paisatge mallorquí. I estem amb en Jordi. Bon dia, Jordi.
5: Bon dia.
4: Bé, estem veient que són trencadores molt antigues i que estan inclús restaurades. Bé, conta'ns aquesta passió que tens per aquestes màquines tan antigues.
5: Bueno, això sempre m'ho ha agradat, sempre hem tingut animals, i varen sortir aquesta trencadora, que són donacions que m'han fetes, i hem mirat de conservar-les. Una du apuntat 1882, any de fabricació, i, bueno, això ho aquí hi havia. El manual no va en corrent, no va en gasoil, funciona sosteniblement, rodaves i trencaves la meua, i normalment eren els aguats que les feien rodar, el dia que plovia, pues, esperar el missatge, pues, en lloc d'estar assegut en el bar, pues, ho feien rodar la trencadora.
4: I d'allà ho escoltau, aquest testimoni interessant. També tenen una mula, que allà el seu fill d'en Jordi, en Joan, que està allà, que també és un poc demostra que l'altra trencadora era, diguéssim, amb l'ajuda d'aquesta mula. També el que veiem, Jordi, és que hi ha una estufa de clovella, no?
5: Sí, o sigui, la meua s'aprofitava tot. I clar, una manera d'aprofitar la meua era que la clovella no s'hagués de tirar. La clovella s'empleava per fogons econòmics, cuines econòmiques, per encabentir, ximeners, estufes, i aquí hi ha una estufa que estava muntada i era per encabentir la casa. L'altra trencadora, la grossa, que vam vistir, pues era un carro que se passejava pels pobles, normalment el dimecres anava a Sineu, allà agafava els pedidors, si qualcú hi duia un sac el trencava, passava de matí allà i ell apuntava. Llavors no hi havia mòbil, no hi havia res més que una plegata i un llapis, apuntaven, tal dia vendré. Tenien paraula i s'hi presentaven i feien la feina.
0: Molt bé.
4: Interessant, Jordi, gràcies. Pues ja escoltau, companyes, aquest testimoni. I si voleu, tinc aquí de vora també una companya, bueno, una Marina, que és d'una, diguéssim, d'un segell, que és un indicador de la mel·la mallorquina. Què tal, Marina? Bon dia.
6: Hola, bon dia.
4: Bé, explica'ns un poc, perquè estem veient aquí que hi ha una taula amb mel·les mallorquines que també poden tastar la gent que ve aquí avui a Costitx. Bé, és una novetat, lo d'enguany, no?, d'estar aquí amb la Fira de la Flor.
6: Sí, és la primera vegada que venim com a indicació geogràfica protegida de la mel·la de Mallorca. Estem molt contents i molt agraïts que l'Ajuntament hagi comptat amb nosaltres per estar aquí avui i poder donar difusió i promoció a un producte com és la mel·la d'aquí, de la nostra illa.
4: Clar, el que vos comentava, això, que enguany l'Ajuntament de Costitx ha volgut juntar aquest producte tan important i tan històric de les illes amb la flor de l'ametler. Veiem que aquí hi ha molta gent que ve a tastar aquesta ametla, perquè hi ha dos tipus de ametla, no?, per tastar.
6: Sí, avui estem donant a tastar el que és l'ametla crua i l'ametla torrada, que són dues varietats o dues formes, millor dit, que recueix la indicació geogràfica protegida. Tenim una petita mostra, a més, de diferents varietats de ametla. Hi ha moltes més de 100, està cridant molta atenció perquè la gent no és conscient de totes les varietats que hi ha en quant a ametla aquí. I bueno, pues, a part d'això, pues, diferent informació, tant de l'ametla com receptes que es poden fer amb elles, com de la pròpia indicació geogràfica protegida.
4: Clar, perquè expliques un poc més, Marina, quina és la vostra feina, quin és el vostre objectiu d'aquesta... Perquè realment no donar una, diguéssim, com a una protecció, diguéssim, no? Com seria la vostra feina?
6: Sí, des de CGP de la Mel·la de Mallorca fem feina en quant a la traçabilitat del producte, assegurar que el producte final que arriba en els consumidors sigui de Mallorca, que la Mel·la sigui mallorquina, i també en quant a control de qualitat, no? Que aquest producte final, com deia, pues, compleixi amb els requisits i amb les condicions mínimes que se sap que venen de la Mel·la de Mallorca, i a la vegada també feim, pues, tot el que és promoció i difusió del producte per arribar a la gent i donar a conèixer tot això.
4: Pues ja ho sentiu, companyes, aquest producte tan important i conegut per tothom d'aquí, de les illes.
0: També és un bon dia per reivindicar els oficis tradicionals com els trencadors de meles, com us explicava en Jordi, que has entrevistat. Lluís, molt bé, moltes gràcies.
4: gràcies a vosaltres, i això, és aquesta novetat, de també costits en flor, també s'amella la primavera, floreix, bueno, just abans, en febrer, floreix aquests ametllers blancs, i que, diguéssim, és una estampa molt típica i molt guapa també d'aquí, de Mallorca.
0: La veritat és que la flor d'ametller no ha res més meravellós.
1: Més nostrat.
0: És preciosa, la flor d'ametller, oh? Nostrada i preciosa. A veure, no t'agrada, Maria Antònia?
1: No,
0: m'has posat una cara rara.
1: És que no m'agrada fer diferenciacions entre les flors, la veritat.
0: Perquè jo, per exemple, jo la flor de Malé m'encanta. M'encanta més que una rosa. Au, ja ho he dit.
1: Mira, ja ho has dit, eh? Una rosa que se fa així artificial, tan ben plantada. No ho sé, en tot cas, a mi m'agraden les flors. La meva flor preferida és la carxofa. Si no soc sincera.
0: Ella.
1: No,
0: molt bé.
1: Vull dir,
0: és per ser una flor. Però bé, és una flor.
1: És una flor i dona fruit i flor.
0: I és ben bona, també.
1: Era això.
0: Molt bé. Lluís, escolta, que t'apareix si connectam amb tu abans d'acabar i mos agafes una mica d'ambient, a veure ben què en pensa la gent. Pot demanar quina és la seva flor preferida? Perquè aquí han creat un bon debat, ara.
4: Perfecte, idò, intentarem amb Emsi, mos diuen la seva flor, i intentarem xerrar amb Emsi, agafar amb alguna persona que ha engalanat la seva façana aquí a Costits.
0: Molt bé, perfecte.
4: Emsi, hi poden aconseguir.
0: Molt bé, Lluís, moltes gràcies, fins ara.
4: Fins ara, gràcies.

0: A IB3 Ràdio, amb Olivetes, amb Inés Mateu i Maria Antònia Miró.
1: IB3 Ràdio és entreteniment.
2: Hi ha coses que no canvien, com Tèntol.
3: Tèntol.
4: Tèntol.
2: El vostre dolç d'hora baixa que no engreixa.
1: De dilluns a divendres, a les 3, fes un Tèntol amb Margalida Mateu a IB3 Ràdio.
0: A IB3 Ràdio, amb Olivetes, amb Inés Mateu i Maria Antònia Miró.
2: Se fan a prop de la una i això vol dir que és moment de tirar l'arròs a moltes de cases.
0: És l'hora, ja podeu tirar l'arròs.
2: Exacte, però alerta que no quedis tovat.
5: No, és que la gent ha de ser sincera quan surt per la porta, perquè si no,
2: exacte,
5: no se pot.
2: No diguis, estem a punt d'arribar, que tiraran l'arròs i després quedarà passat.
5: I quedaràs tovat.
2: Bueno, volen saber què fareu avui, com passareu aquest dia festiu. Per exemple, que farà un dia com avui en Xanguito. Xanguito, hola, bon dia, com anem?
6: Bon dia, com anem?
2: Joan, què faràs avui, que és festa?
6: Avui que és festa faré feina.
2: Mira tu, bon dia del treballador, clar que sí.
6: Normalment els dies que si em fa festa jo faig feina, vaig al revés dels altres, però bueno, amb molt de gust. També tindré temps d'anar a fer una volta en sa família, així que no puc queixar.
2: Molt bé. Joan, un dia no faner, t'aixeques prest i aprofites el dia, o a vegades, si no fas feina, fas el roncero dins el llit?
6: El roncero dins el llit, tant de bo ho pogués fer, però ja no puc. Que tinc una filla que ara té 2 anys, són a les 7 del matí cada dia com un rellotge, me diu, papà aixeca't, papà aixeca't, papà aixeca't, cada vegada més fort fins que acaba cridant, així que no, tant de bo pogués fer.
2: Millor fer-li cas.
6: Ja no.
2: Clar que sí. Sí, i berenar fort o un cafè basta?
6: Berenar. No, m'agrada berenar fruita, iogurt.
2: Molt bé.
6: I un pot de fruits secs.
2: Molt bé, molt bé.
5: Un caçà.
2: Sí, la veritat és que sí.
6: És el meu cafè, això.
2: Beníssim. Parlàvem en Xanguito, que just aquesta setmana, res, fa 3 dies, ha estrenat nova cançó, Me pica el cor.

0: Ara la sentim de fons, me piques coig, d'en Changuito, Joan, una nova cançó que té un missatge, jo crec, al darrere, que ara mos explicaràs tu mateix.
1: Exacte, hombre, totes les cançons sempre mos agrada. Que siguin senzilles, però també que tinguin un missatge profund. Mm. En aquest cas, la cançó xerra amb un pot d'humor, que hi ha coses que no se poden curar amb medicines, i que se resolen amb efecte, presència i connexió. Connexió humana, no en les màquines. I, bueno, és una metàfora de com sovint convertint-se en nostres preocupacions en malestar real, fins que entenem que deixar el control i connectar amb allò essencial és part de la cura, no? Especialment quan és mal que patim prové de ser estrès o de ser saturació mental.
0: Que important, un dia com avui, també avui en dia, no? Que a vegades anem de bòlit i no me n'adonem compte que cuidar seria estimar-nos també en altres mateixos és allà més important.
1: Exacte, jo crec que és la millor medicina, saber-se estimar i a un mateix i també estimar els altres i, bueno, i deixar que t'estimen.
0: I sí. També a música d'en Changuito.
2: Que perquè, fa bon dia.
0: Exacte, perquè, Joan, feia estona ara que no treu cosa nova.
1: Sí, me'n feia des de l'estiu passat, que van treure la cançó amb en Juanjo Montserrat, de Resident Go Home, i ja teníem aquestes cançons fetes, el que passa és que mos faltava produir-les, mesclar-les i fer màster, i fins ara que no ho han tingut i que sortiran. Ara iran sortint en els següents mesos.
0: Ara, Joan, mos trobam a les portes de l'estiu. Venen molt de concerts per Changuito. Quina programació teniu?
1: Sí, ve una bona gira. Tenim bastant de concerts. El que passa és que no tots se poden anunciar. Tenim, espera que opis, calendari, i t'ho dic bé, que no m'ho he equivocat cap data.
0: Home,
1: en
0: sí.
1: Juny tenim Ciutadella, dia de 9 de juny. I després, les altres, no les puc dir encara.
0: Uep,
1: surt aquí, que encara no se poden anunciar, però...
0: Te surten en vermell, ja. No explicar a IB3 Ràdio.
1: No
2: mos vol donar una exclusiva, eh?
1: No és per això, és perquè potser després anunciam i després mos posen el dia anterior, una cosa així sol passar, especialment les rebel·les i els ajuntaments, sol passar això. Els festivals sí que solen tenir les coses més clares, però el que són festes majors no ho poden dir perquè si no pot passar qualsevol cosa.
0: Subjecte a canvis, clar que sí. Molt bé, i en tot cas, calendari farcit, cosa que mos alegra perquè Changuito és un grup fresc, és un grup de positiu, divertit, i això hi diu amb els mesos que necessitam relaxar-nos una mica, no, Joan?
1: Sí, exacte. Nosaltres sempre intentem donar un missatge que tingui un impacte positiu a la gent de la vida i que al final això, fent les cançons per fer feliç a la gent i poca cosa més. Però enviar també aquest missatge de superació, de creixement personal, però bueno, això ja cadascú ho interpreta com vulgui.
0: Ja, jo crec que
1: venguin els concerts quan se faci.
0: Exacte.
1: Anunciaran la gira quan sigui el moment i sí que n'hi haurà molts.
0: Jo crec que la sentirem molt, aquesta nova cançó, Me piques coig, de Changuito, a partir d'avui. Ara la posarem, Joan, però abans t'han d'acomiadar perquè som prop de la una, ja podeu tirar l'arròs, perquè a en Changuito com li agrada l'arròs? En el punt, per ella, de verdures...
1: M'agrada l'arròs en el punt. Totalment en el punt, rotllo sushi.
0: Uep!
1: Que estigui ben fet i que se pugui moldejar i que sigui bo d'en passar.
0: Molt bé, molt bé. I de Changuito, Joan Montaner, gaudeix molt del dia d'avui. Gràcies per atendre'ns.
1: Igualment, moltes gràcies, bon dia.
0: Enhorabona per aquesta nova cançó, Me piques coig.

0: I d'aquesta sonava cançó d'en Changuito, res, falten 5 minuts, Maria Antònia, perquè mos acomiadem.
1: Exacte, perquè tirin-se roses a les nostres cases.
0: Exacte.
1: Respectives, que exacte. Ja acabam, recta final d'aquest programa del Dia del Treballador.
0: I jo crec que mos podem acomiadar, jo no sé si... es tradició, no? Dinar d'arròs a Costitx, dia de fira, però no ho sé.
1: Ho hem d'investigar.
0: Ho hem d'investigar. Lluís Hernández, com va aquest Costitx amb flors?
2: Què tal, companyes? Idò, això ho he de demanar perquè la veritat és que no ho he pensat. I estem just ara mateix en el carrer Portellada, que és un dels carrers centrals de Costitx, d'Espola, que du a la plaça i a l'església. I estem aquí en Maria Vitori, que és una de les propietàries d'una de les cases que està engalanada amb flors. I enguany, Maria Vitori, és especial perquè feia 20 anys i hi ha una decoració especial, no?
3: Sí. Tenim aquest carrer, més el carrer de Veïnat, dos carrers més, que feim el 20 aniversari d'aquesta fira. Llavors han fet doncs, com si fos una festa d'aniversari, doncs hi ha piruletes, muffins... En fi, tot per celebrar, diríem, aquesta festa. I una tortada, que també hi ha allà darrere. Sí, sí, sí.
2: Sí, vos explico un poc d'imatges als carrers amb això, amb aquest afegit de festa, allà, això, xupa-xups, allà, en fi, tot una paradeta, no, Maria Vitori, ja?
3: Sí, aquí hem posat una paradeta de gelats, d'aquests carritos que antigament se passejaven...
0: Ui,
1: ja s'ha perdut.
3: Ara. Està adornada en diferents...
0: Quina mongera,
3: de,
0: tot això.
3: Sí. Gelats, i tot és un poc el mateix, no? La festa, la celebració d'un aniversari amb aquest que són els 20 anys.
0: Home, clar, quina bona idea.
1: Ui, el nostre company.
0: Tenim poca cobertura, Costitx. Sí. Lluís, tenim poca cobertura. Moltes gràcies. El manco amb... Mos hem colat un moment en aquesta festa d'aniversari.
1: Hem aclarit aquest carrer de Llepolies, que ja mos havien dit a Rocío, que li havia cridat molt l'atenció.
0: Tothom l'ha recomanat.
1: De... Clar, és que és un carrer molt especial perquè commemora el 20 aniversari d'aquesta festa.
0: Clar, a veure. Mira, avui a Costitx han tingut una festa d'aniversari amb flors, la rememoració dels oficis tradicionals, com per exemple els trencadors de meles. Altres decoracions
1: reciclades, de fet, i combinen els objectes reciclats, també he sentit dir tubs de PVC amb el que són les flors. I flor preferida de Nines Mateu,
0: Flor de Malé
1: també saben que ja ha estat molt present.
0: I d'Anna Maria Antònia, la carxofa.
1: La carxofa, no sabem si n'hi ha o no.
0: Bé, no sé si pots aplegar qualcú que passi per allà per saber veure man, que m'ordoni un titular de lo molt que li ha agradat la fira de Costitx en flor. No m'ho sento, en Lluís. No m'ho sento.
1: En Lluís ja ha anat a dinar, en tot cas.
0: En Lluís ja ha tirat l'arròs. No, tenim poca cobertura. És vera que hi ha molta gent, també. Mos explicava en Lluís Hernández, el nostre reporter, que hi ha un gran desplegament per organitzar aquesta fira, que és vera que és molt popular. Després de 20 anys, molta gent s'hi apropa a Costitx, perquè és vera que el poble queda molt cridaner, molt engalanat. Bé, Maria Antònia, hem arribat en aquest programa del Dia del Treballador i hem fet una cosa molt ben feta, que és recordar la nostra primera feina. Això ens ha fet aplegar una mica de perspectiva per donar-nos compte que la lluita laboral ens fa arribar en els drets que ens mereixen com a treballadors.
1: I molt sovint, precisament, les persones que s'aprofiten d'altres en aquest sentit de drets laborals ho fan en ser més vulnerables i si recordant la nostra joventut, diuen, mira, pensant que són vulnerables perquè són joves, però evidentment hi ha molt de més col·lectius que són vulnerables independentment de la seva edat.
0: No? Que ben dit, Maria Antònia.
1: És que ho hem de tenir present. Visca la lluita obrera, no?
0: I tant, i tant. Home, ha estat un plaer tenir-vos aquí amb nosaltres. També hem rebut moltes telefonades d'en Sebastià, d'en Esther, que ens han explicat en directe la seva primera feina, en Sebastià, que només ha cotitzat a un lloc en tota la seva vida. En Esther, que la seva primera feina va ser de cartògrafa del seu poble.
1: Sí, del cadastre, que m'ha parescut fortíssim.
0: Li van donar un metre i va haver d'anar...
1: I també ben
0: vora
1: poques...
0: Vora via, sí, mesurant.
1: I ben poques pessetes per mi, que també m'ho ha dit. Així
0: poques
1: que...
0: pessetes, sí.
1: Poques pessetes.
0: Aquestes primeres feines, que a vegades no estan tan ben pagades. Bé, moltes gràcies per acompanyar-nos un dia com avui a entrar amb olivetes en aquest dia primer de maig. Continua la programació especial d'un dia festiu aquí, a IB3 Ràdio. Adéu, adéu, gràcies. Mm.

0: TV3 Ràdio és... Jocna.
1: Notícia d'última hora. No tenim en manual, presentat per Regina Cortés, tindrà una temporada repleta de continguts.
2: Amb espais d'educació i criança.
3: Per pares i mares.
4: Amb tertúlies perquè tots puguin opinar.
5: Vos farem preguntes, no podeu dir sí, no podeu dir no i no podeu dir pot ser.
1: Amb continguts i reportatges.
0: A IB3 Ràdio no venim en manual.
5: Som una ràdio.
1: Efectivament.
0: Dissabte a les 11 del matí amb Regina Cortés.
6: Aquest programa de ràdio legendari.
7: És un facto.
8: Avui fa una micona més de fresca, ha estat necessari...
0: El dia, per saber què passa i per què.
8: Atenció, perquè creix la preocupació per l'absentisme laboral, ja que s'ha duplicat en els darrers anys i posa...

0: RTV3 Ràdio és Dial.
1: I allà, el militar el va deixar escoltar uns curiosos enregistraments, unes gravacions que havia realitzat mentre buscava submarins russos.
2: En Nautilus tenim balenes i sovint fem viatges interestel·lars, parlant de polinizadors i de les investigacions que es fan a les illes, sobretot en ciència de la conservació. Tenim química, física i molta oceanografia.
3: El Nautilus, amb Cristina Mandatur, dissabte a les 9 del vespre. TV3 Ràdio.
4: Per saber què ha passat durant la jornada i escoltar la crònica del dia, a més de conèixer les previsions de l'endemà, tens una cita de dilluns a divendres a les 7, amb l'informatiu vespre. TV3 Ràdio. Serveis informatius.
5: Miquel, com estàs?
6: Hola, com anem?
3: Posant rumb cap al món dels llibres, de l'art, de la dansa, del teatre, del cinema...
5: També te podia dir Andolai Ben Serra, que és així com t'agradaria que te diguessin, no?
6: Però és que t'has llegit, perquè aquesta és una de tantes que hi ha per allà enmig, carai.
3: De dilluns a divendres, a les 6 del capvespre, L'Aviador, amb Rafael Gallego i amb Mònica Borràs.

0: TV3 Ràdio és esport.
1: Demanau molt les cançons que vulgueu dedicar a qualcú especial.
2: En el meu estimat Andreu, fa 40 anys que estan casats.
3: Brumels i bessons
4: a mon pare.
5: Envieu-vos les notes d'àudio en el telèfon d'IB3.
6: 646-93-45-01.
7: La vull dedicar a mon mare.
8: A la Coni.
9: En el meu pare.
10: A la meva padrina.
11: Dadi cul desbonni.
1: No se m'ocorre millor manera de fer un detall especial a qualcú que estimes.
5: Ràdio Tradicional, sí senyor.
6: De dilluns a divendres a les 8 del vespre, Xiu Xiu, amb Inés Mateu i Xavi Oliver, a IB3 Ràdio.
5: A qui li dediques aquesta cançó?
1: A tu, Xavi, a tu.
5: Ai.
7: Això, que t'estim molt.
1: Hi ha coses que no canvien, com Tèntol.
12: Tèntol.
13: Tèntol.
1: Tèntol. El vostre dolç d'hora baixa que no engreixa.
6: De dilluns a divendres, a les 3, fes un Tèntol amb Margalida Mateu a IB3 Ràdio.

Tots els estils, una acurada selecció musical i els millors intèrprets. IB3 Música, el còctel sonor d'IB3 Ràdio.

0: TV3 Ràdio és formació.
1: Tindrien semblança amb els nostres dimonis boets. Podria, tal vegada...
2: Sí, però més mal lletats, per dir-ho de qualque manera.
1: Una mica més mala baba, sí. Podríem dir.
0: Font de misteris.
3: Sí que hi ha històries al segle XVIII, si ho pensam, de tot aquest fenomen, n'hi ha moltíssimes recollides. És a dir, jo crec que és un dels segles més...
4: I ja aferrava la jove per la cintura quan aquesta, girant-se, va començar a deslligar-se el cordó del seu vestit.
0: Font de misteris, amb Xema Font i B3 Ràdio.
5: I allà, el militar el va deixar escoltar uns curiosos enregistraments, unes gravacions que havia realitzat mentre buscava submarins russos.
6: En Nautilus tenim balenes i sovint fem viatges interestel·lars, parlant de polinizadors i de les investigacions que es fan a les illes, sobretot en ciència de la conservació. Tenim química, física i molta oceanografia.
0: El Nautilus, amb Cristina Mandatur, dissabte a les 9 del vespre.

0: TV3 Radio es cultura.
1: Notícies d'última hora. No venim en manual. Presentat per Regina Cortés, tindrà una temporada repleta de continguts.
2: Amb espais d'educació i criança.
3: Per pares i mares.
4: Amb tertúlies perquè tots puguin opinar.
5: Vos farem preguntes, no podeu dir sí, no podeu dir no i no podeu dir pot ser.
1: Amb continguts i reportatges.
0: A IB3 Ràdio no venim en manual.
5: Som una ràdio.
1: Efectivament.
0: Dissabte a les 11 del matí amb Regina Cortés.
6: Aquest programa de ràdio legendari.
7: És un facto.
0: Entra en l'òrbita més musical d'IB3 Ràdio amb Tito Fuster. Òrbita 3. Els caps de setmana i dies festius a IB3 Ràdio.

Estímuls, errors, forats, pressió, infant, funcions, vessar, objectius individuals, avantpassats, decidir i demostrar, comprar i callar, invertir i estalviar, fer curt, fer tard. Competeix, preocupa't, has de guanyar, camina, no t'aturis, deixa de mirar enrere i controla ja el teu futur. Sigui responsable, per l'amor de Déu. Posa bona cara i lluita. Persegueix, no siguis un fracassat. Qui vol ser mediocre?

0: tindrien semblança amb els nostres dimonis boets. Podria, tal vegada...
1: Sí, però més mal lletats, per dir-ho de qualque manera.
0: Una mica més mala bava, sí. Podríem dir.
2: Font de misteris.
3: Sí que hi ha històries del segle XVIII, si ho pensam, de tot aquest fenomen, n'hi ha moltíssimes recollides. És a dir, jo crec que és un dels segles més...
4: I ja aferrava la jove per la cintura quan aquesta, girant-se, va començar a deslligar-se el cordó del seu vestit.
2: Font de misteris, amb Xema Font i B3 Ràdio.
5: Podem gravar, idò.
6: Dale play.
5: Raúl Valls, com estàs?
6: Molt bé, Joan Mimàs.
5: Aquí fent un programa...
6: La gran vida.
5: Passen tantes coses.
6: Cada dissabte i cada diumenge.
5: A partir de les 9.
6: Dual de les 9.
5: No, i no t'obram, i no t'obram.
6: Aquí, a IB3 Ràdio.
2: La gran vida, el teu magazín de cap de setmana.
6: Saps què t'ho vull dir?
5: Sí.
2: En Joan Mimàs i Raúl Valls.

0: TV3 Ràdio és... Joc-ne. Entra en l'òrbita més musical d'IB3 Ràdio amb Tito Fuster. Òrbita 3. Els caps de setmana i dies festius a IB3 Ràdio.
1: Hola a tots i a totes. Som en Joan Cabot. Benvinguts a un nou programa d'aire.
2: Recordo que una vegada un companyero meu sortirem un dijous sant, un botet ben petit, carregàrem 16 tortugues.
3: I què fèieu amb les tortugues?
2: Menjar tortuga.
3: Estava bona, la tortuga.
2: Molt. Ara mateix, per un guisat de tortuga, no sé què faria. Per jo, és de les coses bones que hi pugui haver-hi. Però ara està prohibit, que faci una tortuga em va a la casa.
0: Aire, amb Joan Cabot, IB3 Ràdio.
4: I allà, el militar el va deixar escoltar uns curiosos enregistraments, unes gravacions que havia realitzat mentre buscava submarins russos.
5: En Nautilus tenim balenes i sovint feim viatges interestel·lars, parlant de pol·linitzadors i de les investigacions que es fan a les illes, sobretot en ciència de la conservació. Tenim química, física i molta oceanografia.
0: El Nautilus, amb Cristina Mandatur, dissabte a les 9 del vespre.

Tots els estils, una curada selecció musical i els millors intèrprets. IB3 Música, el còctel sonor d'IB3 Ràdio.

0: de Tres Ràdios, Dial. Per saber què ha passat durant la jornada i escoltar la crònica del dia, a més de conèixer les previsions de l'endemà, tens una cita de dilluns a divendres a les 7, amb l'informatiu vespre. IB3 Ràdio, serveis informatius.
1: Hi ha coses que no canvien, com Tèntol.
2: Tèntol!
3: Tèntol!
4: Tèntol!
1: El vostre dolç d'hora baixa que no engreixa.
0: De dilluns a divendres, a les 3, fes un Tèntol amb Margalida Mateu a IB3 Ràdio.

Tots els estils, una curada selecció musical i els millors intèrprets. IB3 Música, el còctel sonor d'IB3 Ràdio.

0: Bon dia, són les 8.
1: IB3 Ràdio. Informatiu matí. Amb José Luis Galindo.
0: El problema d'accés a l'habitatge ha estat un dels temes centrals a les manifestacions de l'1 de maig, dia de la classe treballadora, i ho ha estat a cada una de les illes. Els sindicats lamenten que les pujades salarials aconseguides, que en molts de casos són superiors a la mitjana estatal, queden en no res perquè el mercat immobiliari no deixa d'encarir-se. És un problema no només per als treballadors, sinó també pels empresaris, que veuen com cada any és més difícil completar les plantilles perquè no surt a compte venir a fer feina a les illes. Els sindicats ho tenen clar. Se necessiten mesures polítiques urgents, d'acció a curt termini i molt més habitatge públic. Aquest, el problema d'accés a un sostre digne, va ser la reivindicació en comú a cada una de les illes, on també, per cert, es va clamar al final de les guerres. Titulars, amb el pont de l'1 de maig, els hotels i l'oferta complementària donen per encetada, ara ja sí, la temporada. Laura Benrey, bon dia.
2: Bon dia. Només avui hi ha previstos a les illes 1.272 vols, d'aquests 906 a Mallorca. El temps fa que el turisme d'interior sigui l'opció preferida, fet que preocupa els municipis més visitats, com Valldemossa o Solla, per l'ascens de saturació repetides ja des de fa setmanes.
0: La Policia Nacional investiga l'apunyalament a Hora Baixa d'un home al barri Palmesà de Nou Llevant.
2: Els agressors serien adolescents que, segons els testimonis, varen atacar la víctima quan aquesta sortia d'un bar.
0: Creix el nombre de trasplantaments de medul·la òssia a les Balears.
2: L'any passat se'n feren 92, gairebé un 30% més que el 2024.
0: En llibertat, l'activista mallorquina, també l'eivissenc de la flotilla Global Summit, detinguts per Israel.
2: Tots els activistes han estat alliberats, menys dues persones, són un espanyol i un brasiler, acusats presumptament de donar suport a Hamas.
0: La flama del Correllengo agermanat sortirà a les 9 i mitja de Cala Ratjada per acabar avui vespre a Felanitx.
2: Un dia festiu per reivindicar el català, que segons Joves de Mallorca per la Llengua viu una situació molt crítica a les Balears. El Correllengua va travessar ahir Menorca.
0: I en els esports, Toni Tenerife, què tal? Bon dia.
3: Bon dia. El Real Mallorca va sorprendre ahir el Girona i s'endú els 3 punts de Montilivi. Un gol de Samu Costa al minut 43 de partit li dona el triomf a un 11 vermell que amb 38 punts a la classificació veu més a prop la permanència primera. I pel que fa a l'Illes Balears Palma Futsal, demostració de força i pegada de l'equip d'Antonio Badillo davant el Santa Coloma, golejant els catalans per 5-0 i deixar molt clar que van a per totes a la Final Four de PESA.
0: El temps canvia una mica i ja es nota. Dani Capó, bon dia.
4: Bon dia. Pel que fa al temps, avui esperam un dia de contrastos. Al llarg del dematí es poden veure alguna estona de sol, preferentment a la meitat nord de les illes, però a partir de migdia el cel es tornarà a carregar arreu i tindrem un capvespre marcat per un cel pràcticament tapat. Les temperatures canviaran poc i el vent bufarà tensió moderat de xaloc, per tant, també esperam una mà una mica més moguda a les costes exposades principalment al llevant de cada una de les illes.
0: Gràcies, Dani. Són les 8:03. Ivan López és el control tècnic. Començam.
1: Escoltant l'informatiu matí, el primer informatiu del dia d'IB3 Ràdio.
0: Milers de persones han sortit als carrers de les Balears aquest 1 de maig, dia de la classe treballadora. El lema dels sindicats majoritaris ha estat drets, no trinxeres, salaris, habitatge i democràcia. A Palma hi ha hagut dos recorreguts diferents que en total han aplegat de més 1.500 persones. Aina Morales.
5: La més multitudinària ha estat la convocada pels sindicats majoritaris, Comissions Obreres i UGT. Hi han participat unes 1.000 persones. Han partit de la plaça d'Espanya de Palma i, transitant amb vingudes, han arribat fins al Parc de la Mà. Entre les reivindicacions, salaris i condicions laborals que permetin dur una vida digna a les Balears.
6: Sin tet, techo no hay derecho, sin techo no hay derecho.
7: Pau entre pobles, guerra entre classes.
5: Clams pels drets laborals que enguany han compartit protagonisme amb la reivindicació de la pau. La pancarta de la capçalera tenia un lema al marge de reivindicacions laborals. La duien persones molt joves i es podia llegir no a la guerra, sense escuts ni sigles de cap sindicat ni partit polític, perquè...
8: Un missatge apolític, humanista, universal, antibel·licista, que avui també és un dia per aprofitar que s'escolti.
5: Així ho explicava Pedro Mas, secretari general d'UGT. El clam per la pau compartia protagonisme amb les reivindicacions laborals. Tant Tomà com el secretari general de Comissions Obreres, José Luis García, incideixen en la necessitat de pujar salaris.
9: Perquè els salaris, tot i que a través de la negociació col·lectiva estan pujant molt per damunt de la mitja estatal, són totalment insuficients per poder tenir una vida en condicions a les nostres illes.
8: Els esforços que fem en negociar convenis que pugen salaris bastant, de manera bastant important, tot i així són incapaços d'arribar en el punt de que un treballador o una treballadora pugui tenir un habitatge.
5: Reivindicacions laborals i en contra de la guerra, la marxa majoritària per als crits més contundents han estat a la protesta que ha recorregut al centre de Palma.
10: Aquí estan els antifeixistes!
5: De més 500 persones s'han manifestat pel centre de la capital balear davant l'atenta mirada de turistes i alguns residents. En aquesta marxa han duit una gran bandera palestina i s'han sentit moltes consignes en contra del genocidi.
11: Boicot Israel!
12: Palestina, libertad!
11: ¿Dónde está? No se ve!
12: Las sanciones a Israel!
11: Israel asesina!
12: Europa patrocina!
0: Gràcies, Aina. I a Eivissa, prop de 200 persones s'han concentrat al Parc de la Pau a motiu del 1 de maig.
2: La jornada ha tingut un ambient festiu, amb música en directe, també el monòleg humorístic de la periodista Irene Francoli, que ha tractat sobre la precària situació habitacional a l'illa. Era una de les principals preocupacions de les persones que han sortit al carrer a Vila.
13: Tenemos, yo creo que el problema más grave... La situación más grave de vivienda que se da en toda España, ¿no?
14: En el sector del hospital, por ejemplo, enfermería y eso, que hay mucho cambio de personal, sobre todo por la vivienda, porque al final pagan precios tan elevados que terminan yéndose a la península.
15: En mi caso, yo que soy educadora infantil, y aunque no se hayan subido los sueldos, sí que es cierto que aún así no podemos vivir.
0: I també a Menorca, els sindicats avisen que la crisi habitacional obliga alguns treballadors a renunciar a feines perquè no poden assumir el sobrecost de l'habitatge. Amb el lema Salaris, Habitatge i Democràcia, UGT i Comissions Obreres denuncien que viure a l'illa és cada vegada més difícil. Gemma Carrasco.
16: Els preus del lloguer s'han disparat en els darrers anys i cada vegada són més les persones que no poden assumir-ne el cost o directament no troben pis.
17: Que està impossible. Imposible. Pràcticamente se lleva un sueldo.
18: En que està d'alquiler i no arriba, si està bastant malament.
19: Lo de la vivienda es vergonzoso.
16: Comissions Obreres aposta per ampliar el parc d'habitatge públic de lloguer assequible i reforçar la lluita contra el lloguer il·legal per augmentar l'oferta. Reclama més pressió social i mesures valentes per garantir un dret bàsic. Antonio Soria, secretari general de Comissions.
20: Lo que toca es presionar desde las calles para conseguir que algo que constitucionalmente nos corresponde a todos, como es la vivienda, pues no sea algo escrito ahí en un papel, sino una realidad.
16: UGT, per la seva banda, denuncia manca de voluntat política per frenar l'escalada de preus. Zaira Moyano, secretària general d'UGT.
21: Hay diferentes técnicas, pero para mí la primordial seria la disposició de l'administració, és que sin ells difícilment vamos a poder aplicar ninguna política.
16: Els sindicats també avisen de les conseqüències en el mercat laboral, amb treballadors que renuncien a feines o professionals que descarten venir a l'illa pel cost de l'habitatge.
20: Estamos perdiendo profesionales bastante, bastante buenos que se están dejando la isla precisamente por eso, porque les sale mucho más a cuenta trabajar en cualquier otro sitio de la península, aunque el sueldo sea más bajo, que venir aquí y pagar un alquiler que no hay forma.
21: La falta de personal y de gente que renuncia, como tú dices, o pide excedencias, también nos está afectando los servicios públicos. Entonces, son servicios mucho más colapsados. Entonces, muchos también se piensan en el venir especialistas por el tema también de la vivienda. Yo creo que al final nos afecta a todos.
16: Amb tot, i insisteixen, és un problema transversal i es necessiten mesures urgents.
0: La consellera de Treball, Catalina Cabré, reconeix que queden millores laborals, però ha subratllat que a les Balears la pujada salarial del darrer any ha estat un punt i mig superior a la mitjana estatal.
3: Nosaltres tenim una comunitat que ara mateix pot presumir de ser líder en creació d'ocupació. Creant ocupació hem estat capaços de crear ocupació inclús durant els mesos d'hivern. La desestacionalització ja és una realitat en nosaltres i, de fet, els mesos de gener i els mesos de febrer han creat ocupació, l'única comunitat autònoma capaç. Tenim unes dades d'afiliació molt bones, unes dades d'atur molt bones, encara que encara tenim un poc d'atur estructural.
0: I de l'àmbit estatal, la vicepresidenta i ministra de Treball, Yolanda Díaz, ha reivindicat l'esforç de tots els treballadors del país i ha assenyalat els que no contribueixen al benestar social.
4: Este país lo hace la gente trabajadora, esa gente que sí levanta España. Este es el lema que hoy ha celebrado el Ministerio de Trabajo, por los que levantan España, frente a otros que se están llenando las manos de beneficios y que se niegan a repartir.
0: Tot això, i ja que l'habitatge ha estat un dels temes protagonista de les manifestacions de l'1 de maig, el ministre de Cultura i portaveu de Sumar, Ernesto Urtasun, assegura que l'executiu central tornarà a dur al Congrés el decret de pròrroga dels lloguers les vegades que siguin necessaris fins que s'aprovi.
2: Ho ha dit a la manifestació central de dia 1 de maig. El decret promogut per part de Sumar dins el govern de Pedro Sánchez va decaure dimecres passat, recordem. Partit Popular, Vox i Junts hi varen votar en contra.
22: No vamos a parar hasta lograr que el Congreso vuelva a aprobar esa prórroga de los contratos de alquiler. Y hoy quiero hacer también un llamamiento a la movilización ciudadana, como lo estamos haciendo hoy, para lograr que ese decreto de alquiler vuelva al Congreso de los Diputados lo antes posible. Nosotros no vamos a parar, no vamos a seguir permitiendo que los ciudadanos se les expulse de nuestros barrios y ciudades. Y hoy quiero hacer un llamamiento a que nos movilicemos para lograr ese decreto de alquileres otra vez en el Congreso de los Diputados.
1: Informatiu Matí, l'actualitat minut a minut a IB3 Ràdio.
0: 8 i 11 minuts, per a molts la temporada turística comença amb el pont del 1 de maig. Es nota més activitat als aeroports, tot i que enguany hi ha un 20% manco d'operacions respecte a l'any passat, quan el festiu va caure en dijous. Només avui hi ha previstos a les illes 1.272 vols, 906 dels quals a Son Sant Joan, a Mallorca.
2: Així, a Palma surt a una mitjana de més d'un vol cada dos minuts. Entre els viatgers, molts que venen a celebrar esdeveniments.
23: Que se casa mi prima, nosotros somos de España, mi prima es de Suecia y mis hermanas son de Alemania. Entonces nos hemos juntado todas aquí.
24: Aprovechar el 1 de mayo y a pasar el Día de la Madre con mi hija,
23: sí.
24: Con mi yerno y con mi nieto, que aún no está aquí.
25: Nosotros vivimos a Suïssa i hem vingut a passar els caps de setmana. Mon pare i ma mare celebren les bodes d'or i mos han convidat.
0: Aquest pont s'ha vist bastant de moviment a les principals zones turístiques. L'obertura dels hotels i de l'oferta complementària ha omplit sobretot les terrasses i els passejos. Els nígols, però, no han deixat gaudir tant de la platja.
2: De fet, els nígols no han llevat les ganes de sortir a gaudir d'aquest dia festiu, sobretot, com dèiem, al carrer i les terrasses, perquè a l'Aran encara hi havia poca gent.
26: A pesar del dia, la gente sale a pasear, tenemos ganas de playa.
27: Pasear por la mañana está bastante entretenido, vamos, muy bien, y a pesar de que está el día un poquito nublado.
28: Acaban de arribar y ahora pues jugarem y ficarem més aigua, a lo millor.
2: A la platja de Palma, l'hotel Aubamà s'acaba de remodelar i el seu director d'operacions, Eduard Torrac, explica que tenen un 75% d'ocupació aquest cap de setmana.
29: Me consta que per la zona, per comentat amb col·legues, estan un poc per damunt, però és vera que nosaltres pues, hem afrontat una estratègia de reposicionament de marca i bueno, això sempre du un temps de consolidació.
2: Una reorientació cap al sector de 5 estrelles que treu mercats més minoritaris a la zona.
29: El Camp Nacional està creixent a la zona i podríem valorar que se'n torna un 10-15% ara mateix.
2: Més pes té el client nacional a l'hotel urbà del Terreno, també acabat d'inaugurar, segons el seu director, Nòbil Aguilera, representen un 20% dels que han vengut a passar el cap de setmana festiu.
30: Tenemos un alto porcentaje de cliente nacional, cosa que también es un buen indicador de,
5: de les expectatives que podem tenir de cara a temporada baja.
2: Amb tot, la vintena d'habitacions que té l'edifici estan plenes, també d'alemanys, anglesos i americans. Per aquest estiu preveuen bona ocupació.
5: Durant el mes de mayo esperamos tener un 85% de ocupació. És muy bon indicador para nosotros, lo que quiere decir que va ser una temporada buena.
2: D'aquí a un mes obriran l'altre edifici amb 21 habitacions més i de moment ja en tenen reserves.
0: Un festiu que coincideix amb l'inici de la temporada i, per tant, molta afluència en punts determinats de les illes. Aquests darrers dies els visitants s'han hagut d'armar de paciència per arribar, per exemple, fins a Valldemossa.
2: Establació triada per molta gent per aprofitar el 1 de maig. Els carrers eren plens de persones i la carretera que travessa el poble ha anat ben carregada de tot tipus de vehicle. Els residents diuen que la situació és esgotadora i n'hi ha que miren de ser comprensius.
6: Hacía que no veníamos un año.
7: Som nosaltres residents d'aquí d'Espanya.

0: Us que sí, investiguen un grup d'adolescent l'hauria ferit amb una arma blanca. L'home ha necessitat assistència mèdica.
1: I absolta l'Audiència Provincial un home acusat de violar la seva parella i de maltractar-la de manera continuada. La vista, que es va celebrar el 13 d'abril, va estar marcada pel canvi de testimoni de la víctima.
0: Inicialment, el Ministeri Fiscal demanava 14 anys de presó per ell, però en el judici la víctima es va retractar de les acusacions, va canviar la seva versió negant que la forcés. Així tot, la magistrada el condemna 3 anys i 11 mesos de presó per un delicte de el tractament habitual i un altre de lesions en l'àmbit familiar i la violència de gènere.
1: Detinguda per estafa a Palma, una dona que es feia passar per advocada de família. Agents de la Policia Nacional van rebre una denúncia d'un home que li va pagar més de 1.300 euros.
0: Les feines contractades mai es van realitzar. Es va descobrir que la falsa lletrada no estava registrada en el Col·legi d'Advocats de les Balears. Els policies van esbrinar que la identitat que feia servir la dona també era falsa i que no tenia res a veure amb l'àmbit de l'advocacia. Finalment va ser localitzada i aquesta setmana ha estat detinguda com a presumpta autora d'un delicte d'estafa.
1: I presó pels dos patrons d'una embarcació per posar en risc de 7 migrants durant el trajecte. 7 d'ells eren menors. Agents del Servei Marítim de la Guàrdia Civil van localitzar la barca quan navegava a prop de la costa de Formentera i van ordenar-los que s'aturassin. L'embarcació va seguir fins a la costa, a prop de la punta de Ses Pesqueres, a Formentera, i allà tots els ocupants de l'embarcació varen fugir a peu.
0: Van ser detinguts a Eivissa després d'emprendre una persecució. Una vegada detinguts, la Guàrdia Civil no van poder determinar quins d'ells n'eren els patrons. Els 19 ocupants van passar a disposició de la Policia Nacional, que ha conclòs que els responsables d'aquesta barca eren dos homes algerians que ja havien entrat a Espanya per Almeria l'any 2021 emprant una altra identitat. Han estat detinguts per afavoriment de la migració il·legal contra els drets de les persones estrangeres. Els dos cossos policials descriuen la persecució com a molt perillosa per les persones que anaven a bord de l'embarcació. Els agents consideren que es tracta d'una pastera taxi, diuen que és com anomenen les barques emprades per fer diversos viatges d'anada i tornada molt ràpids per dur gent des d'Algèria cap a les costes d'Eivissa i Formentera. Cobren una quantitat superior als migrants a canvi de fer la travessia més curta. De fet, poden arribar a obtenir fins a 85.000 euros per viatge.
2: Escoltau l'informatiu Matí, el primer informatiu del dia d'IV3 Ràdio.
1: Més coses. Creix el nombre de trasplantaments de medul·la òssia a les Balears. El 2025 se'n varen fer 92, xifra que implica un increment del 27,7% respecte de l'any anterior.
0: Així es desprèn de la memòria anual de l'Organització Nacional de Trasplantaments. Aquesta estadística situa l'arxipèlag en una taxa de 73,7 trasplantaments per milió de població. Per tipus de trasplantaments, 54 van ser autòlegs, amb cèl·lules del propi pacient, 38 al·logènics, amb cèl·lules procedents de donants. La majoria d'aquests trasplantaments, 78, es van fer a l'Hospital Son Espases i la resta, que són 14, a Son Llança.
1: I un programa pilot amb els pacients de la unitat de psiquiatria de l'Hospital Son Espases demostra els beneficis dels tallers i dinàmiques de grup com a part del tractament. Els ofereix Educar Clown i la novetat és que està destinat a adults, un col·lectiu sovint descuidat o desatès per l'estigma que encara envolta la salut mental.
0: Fa diversos anys que Educar Clown ofereix sessions als infants ingressats a Son Espases amb un equip d'artistes i professionals, un espai que els permet evadir-se per un moment de l'entorn hospitalari i el trastorn que pateixen. Uns beneficis que ara també gaudeixen els adults. Raquel López és responsable de l'àrea formativa.
3: Desarrollamos a través del juego, del humor, de la expresión creativa, del teatro, creamos un espacio donde estas personas puedan salir de la etiqueta, del síntoma, del diagnóstico, puedan reconectar con la espontaneidad, con la capacidad de vincular, con el grupo. Y la verdad es que estamos súper contentos porque tanto el personal de Son Espases como nosotros, porque estamos dando resultados muy positivos.
0: Es creen grups de treball reduïts, seleccionats pel personal del centre que els tracta, agrupats segons les necessitats. En cap cas, però, es coneix el diagnòstic o el tractament que segueix cadascun, precisament per evitar l'estigma i facilitar les sinergies entre els participants i la formadora.
3: Entonces, lo que facilita son experiencias que les regulan, que fomentan la conexión, que salvan, ¿no?, de tener esa etiqueta. Entonces, muestran, pues, conexión, pueden ser ellos mismos, sin todo lo que están viviendo a diario. Y más allá de su malestar, más allá del ingreso, de los problemas de salud mental.
0: Una gran experiencia, diu Educar Clown, tant en participació com en resultats.
3: Son personas que luego participan, que tienen muchas ganas de jugar,

0: Més coses hem entrat en l'època de risc alt per incendi forestal. Això implica que queda totalment prohibit encendre foc a menys de 50 metres de terrenys forestals i a totes les àrees recreatives de les Illes Balears.
1: Així mateix caldrà disposar d'una autorització administrativa per fer cremes dins terrenys agrícoles, una mesura que estarà vigent fins al 15 d'octubre. La prevenció és clau per reduir el risc i la intensitat dels incendis forestals. En aquest sentit, les tasques de prevenció dutes a terme afecten 267 hectàrees forestals.
0: El pont de Sa Colàrsega a Ciutadella ja està obert al trànsit de vianants, encara així la recta final de la seva rehabilitació.
1: La previsió és que els pròxims dies es dugui a terme una prova de càrrega abans de la seva obertura al trànsit rodat. Les obres de rehabilitació han anat a càrrec de Ports de les Illes Balears i han permès comptabilitzar el valor patrimonial d'aquesta infraestructura en la millora de la seguretat estructural. La rampa del port interior de Ciutadella també ha quedat oberta al pas.
0: I el Consorci de Transports de Mallorca reformarà l'oficina del Servei d'Informació a l'usuari de l'estació intermodal de Palma. El contracte de les obres ja s'ha adjudicat com a part de les millores en aquesta infraestructura per primera vegada en prop de 20 anys.
1: L'actuació permetrà transformar l'actual oficina d'atenció a l'usuari en un nou espai més ampli, còmode i funcional, amb taulells adaptats a diferents alçades i zones d'espera millorades, amb l'objectiu d'oferir una atenció més propera, ràpida i accessible a tots els usuaris del transport públic. Les obres s'executaran durant els propers mesos i està previst que el nou espai estigui enllestit durant el darrer quadrimestre de l'any. El contracte ha estat adjudicat per un import de més de 150.000 euros.

0: I en clau estatal, internacional i també que té a veure amb les illes, tots els activistes de la flotilla Global Summit detinguts per Israel, entre els quals hi ha una mallorquina i una eivissenc, ja estan en llibertat, excepte dues persones. Alguns dels espanyols continuen hospitalitzats després d'haver denunciat maltractaments en les 40 hores que va durar el trasllat.
1: Els dos integrants que continuen retinguts, acusats presumptament de donar suport a Hamas, són un ciutadà espanyol i un brasiler. Els han traslladat a Israel per ser interrogats, una situació que ha denunciat l'activista mallorquina Raya Rigo, que de fet, ja va viure en primera persona aquesta mateixa experiència en l'anterior flotilla.
2: Saif Abukeshek i Tiago Ávila, de Brasil, especialmente Saif, que es de origen palestino, se los están llevando en este mismo momento con un buque de guerra israelí al estado genocida de Israel y tememos por su integridad.
1: Per la seva part, el president del govern central, Pedro Sánchez, ha exigit al govern israelià l'alliberament del ciutadà amb nacionalitat espanyola, integrant de la flotilla.
3: Al primer ministro Netanyahu. La primera es que España siempre va a proteger a sus ciudadanos. La segunda es que siempre vamos a defender el derecho internacional y esta es una nueva violación del derecho internacional. Y la tercera es que queremos la libertad del ciudadano español que ha sido secuestrado ilegalmente por parte del gobierno de Netanyahu.
1: La flotilla Global Summit considera que es tracta d'un acte de pirateria. De moment, no es descarta abandonar la iniciativa d'arribar a Gaza amb l'objectiu de donar ajuda humanitària. De fet, els vaixells que no varen ser abordats s'han refugiat a Creta a causa del mal temps. Entre aquestes embarcacions hi ha 5 residents de les Balears.
0: La crònica internacional està marcada per la darrera proposta de negociacions de l'Iran enviada als Estats Units. S'ha fet a través de Pakistan, intermediari de les converses, però no n'ha transcendit els detalls.
1: Fins ara, les diferències en les postures han dificultat la celebració d'una segona reunió a Islamabad, on ja es va celebrar una primera trobada després de l'acord d'alto el foc. El govern de l'Iran ha acusat els Estats Units de mentir amb les seves xifres sobre el cost de la guerra, assegurant que les dades són 4 vegades superiors als 25.000 milions de dòlars que s'han publicat.
0: La Casa Blanca no està satisfeta amb la proposta, tot i que assegura que, efectivament, les negociacions continuen.
1: Un punt que ha confirmat el president Donald Trump, però rebaixant les expectatives perquè dubta que Teheran compleixi amb els requisits que Washington exigeix. No estic satisfet, ha conclòs en el primer acte públic després de l'intent d'atemptar contra ell de la passada setmana i en què també ha xerrat de l'estret d'Hormuz.
4: There is so much oil out there, it's pent up. Locked up in the Strait of Hormuz, a beautiful.
1: Hi ha moltíssim petroli retingut, prop de 400 vaixells carregats de petroli, i quan s'alliberin veuran baixar els preus del combustible, com mai s'ha vist, i també de l'electricitat. Ho ha dit Trump, afegit, que es vol assegurar que l'Iran no té armes nuclears. També ha anunciat la seva intenció de retirar les tropes nord-americanes d'Espanya, Itàlia i Alemanya per haver criticat el conflicte a l'Orient Mitjà.
0: De fet, el president Trump ha tornat a dedicar aquest divendres unes paraules a Espanya.
5: Italy has not been of any help to us, and Spain has been horrible.
1: Afirma que no està content amb Espanya ni amb Itàlia perquè considera que veurien amb bons ulls que l'Iran tingués una arma nuclear. La ministra de Defensa espanyola, per part seva, Margarita Robles, li ha fet una petició.
6: Por tanto, yo se pediría al presidente Trump que respete a España, que tenga mucho respeto por lo que España hace. Se le puede pedir a España que ayude en una guerra ilegal, en una guerra que no tiene cobertura internacional. Nosotros seguimos comprometidos con la paz, seguimos comprometidos con la Alianza Atlántica.
0: Canviant de tema, entra en vigor aquest cap de setmana l'acord entre la Unió Europea i Mercosur. Suposarà la creació d'un mercat en el qual es liberalitzaran més del 90% dels aranzels actuals.
1: La Unió Europea ha pactat mesures de salvaguarda per protegir els agricultors europeus de possibles perjudicis que pugui ocasionar aquest acord, com la possibilitat de suspendre temporalment les preferències aranzelàries de productes agroalimentaris, com la carn de vedella, de pollastre, també el sucre, els ous i els cítrics. També els Estats Units atenció han anunciat que imposaran un aranzel del 25% als cotxes i camions europeus que s'exportin al país perquè es considera que s'estan incomplint els acords comercials.
0: I un darrer punt, Venezuela i els Estats Units tornen a tenir un vol comercial directe després de 7 anys amb la connexió suspesa.
1: A l'aeroport de Miami, on han arribat els primers viatgers procedents de Caracas, l'ambient ha estat de celebració en el retrobament, per exemple, de familiars després d'anys separats. Fins ara, la ruta que havien de fer per viatjar als Estats Units durava tot un dia, més de 24 hores, incloent escales en països com Colòmbia o Panamà. Amb tot, la dificultat per aconseguir els documents migratoris i el preu dels bitllets directes, més de 2.000 dòlars, han estat alguns dels problemes que s'han trobat els interessats a viatjar.
7: Escoltau l'informatiu matí, el primer informatiu del dia d'IB3 Ràdio.
8: Podem gravar, idò.
9: Dale play.
8: Raúl Valls, com estàs?
9: Molt bé, Joan Mimàs.
8: Aquí fent un programa...
9: La gran vida.
8: Passen tantes coses.
9: Cada dissabte i cada diumenge.
8: A partir de les 9.
9: Duals a les 9.
8: No, i no t'obram, i no t'obram.
9: Aquí, a IB3 Ràdio.
10: La gran vida, el teu magazín de cap de setmana.
9: Saps què t'ho vull dir?
8: Sí.
10: En Joan Mimàs i Raúl Valls.
11: I allà, el militar el va deixar escoltar uns curiosos enregistraments, unes gravacions que havia realitzat mentre buscava submarins russos.
12: El Nautilus tenim balenes i sovint fem viatges interestel·lars, parlant de pol·linitzadors i de les investigacions que es fan a les illes, sobretot en ciència de la conservació. Tenim química, física i molta oceanografia.
10: El Nautilus, amb Cristina Mandatur. Dissabte a les 9 del vespre. IB3 Ràdio.
13: Hola a tots i a totes. Som en Joan Cabot. Benvinguts a un nou programa d'aire.
14: Recordo que una vegada un companyero meu sortirem un dijous sant, un botet ben petit, carregant amb 16 tortugues.
15: I que fèieu amb les tortugues?
14: Menjar tortuga.
15: Estava bona, la tortuga.
14: Molt. Ara mateix, per un guisat de tortuga, no sé què faria. Però jo, és de les coses bones que hi pugui venir. Però ara està prohibit, que faci una tortuga, em va a la casa.
10: Aire, amb Joan Cabot, IB3 Ràdio.

0: Són les 8:30, repassem ara els principals titulars. El problema d'accés a l'habitatge ha estat un dels temes centrals de les manifestacions del Dia de la Classe Treballadora.
1: Els sindicats lamenten que les pujades salarials aconseguides queden en no res perquè el mercat immobiliari no deixa d'encarir-se. Per això reclamen mesures polítiques urgents d'acció a curt termini i molt més habitatge públic.
0: Amb el pont de l'1 de maig, els hotels i l'oferta complementària donen per encetada, ara ja sí, la temporada.
1: Només avui hi ha previstos a les illes 1.272 vols, d'aquests 906 a Mallorca. El temps fa que el turisme d'interior sigui l'opció preferida, fet que preocupa els municipis més visitats, com Valldemossa o Sóller, per les escenes de saturació repetides des de fa setmanes.
0: La Policia Nacional investiga l'apunyalament a Llerobaixa d'un home al barri Palmesà de Nou Llevant.
1: Els agressors serien adolescents que, segons els testimonis, varen atacar la víctima quan aquesta sortia d'un bar.
0: Creix el nombre de trasplantaments de medul·la òssia a les Balears.
1: L'any passat se'n feren 92, gairebé un 30% més que el 2024.
0: En llibertat, l'activista mallorquina, també l'Eivissenc de la Flotilla Global Summit, detinguts per Israel.
1: Tots els activistes han estat alliberats, menys dues persones, són un espanyol i un brasiler acusats presumptament de donar suport a Hamas.
0: I la flama del Correllengo agermanat sortirà a les 9:30 de Cala Ratjada per acabar avui vespre a Felanitx.
1: Un dia festiu per reivindicar el català, que segons Joves de Mallorca per la Llengua viu una situació molt crítica a les Balears. El Correllengo ja va travessar Menorca ahir.
2: Informatiu Matí, l'actualitat minut a minut a IB3 Ràdio.

0: I feim ara un cop d'ull a les portades de la premsa escrita, com no podia ser d'altra manera. Les reivindicacions del 1 de maig, Dia del Treballador, copsen les primeres planes amb pràcticament el mateix enfocament. A Diario de Mallorca encapçala la pàgina una fotografia de la pancarta que va encetar la marxa i diu: clama Palma per l'habitatge i contra la guerra.
1: Pràcticament igual que Última Hora, que usa l'eslògan No la guerra i sí a l'habitatge, i mostra els participants en les banderes dels sindicats convocants. I continua amb la temàtica de l'emergència habitacional, amb un gran titular: el govern donarà ajudes de fins a 10.000 euros per comprar una casa. La imatge del dia, però, és per la victòria del Real Mallorca contra el Girona, que tot d'una ens explicarà en detall el nostre company Toni Tenerife, la secció d'esports, i la celebració del gol de Samu Costa, l'únic del partit que comparteix protagonisme en els dos rotatius.
0: També Diario d'Ibiza es fa ressò de les manifestacions del 1 de maig. Sense habitatge no és possible un projecte de vida, titula.
1: La fotografia està dedicada a la gala d'entrega de la medalla d'oi als Premis Xarc, que reconeix la feina del Club Nàutic de Santa Eulària. En petit llegim que més de 100 sense sostre viuen entre rates i residus a Calambou.
0: I precisament els assentaments i infrahabitatges dedica la portada al periòdico d'Ibiza amb un requadre de color que crida l'atenció. Diu: els veïnats esclaten contra l'assentament de Punta Xinxo i detalla que un centenar de persones s'han instal·lat en tendes de campanya en aquest edifici inacabat.
1: La segona imatge de la portada també és del reconeixement a l'entrega i al compromís a Santa Eulària en la gala celebrada nit. A la columna de la dreta, dos titulars més. Arrenca oficialment la temporada turística més incerta, amb inquietud de les patronals, i també es fa ressò de les ajudes del govern per comprar una casa, amb el matís que el preu de l'habitatge no podrà excedir els 382.000 euros.
0: Temàtica ben diferent a la portada de Menorca Diario: augmenten les emissions de CO2, tot i la major aportació de renovables, titula. Apunta l'increment de població i de turistes com la causa de la major demanda elèctrica.
1: I comparteix eslògan amb el seu homònim mallorquí, en referència a la manifestació del Dia del Treballador, que va plegar 300 persones, i li dedica la fotografia. També veiem una abraçada entre dues participants del Correllengua Germanat, que hi va anar de Ciutadella a Maó, passant de mà a mà. En informació local, diu que Maó acusa Costes de crear un gran problema a Canotells i Esmortar, i que l'exregidor de Sant Lluís, Alonso Santos, és un dels membres de la flotilla que viatja cap a Gaza.
0: Pel que fa als rotatius de tirada nacional, comparteixen temàtiques com les protestes del 1 de maig. Es porta de l'ABC amb una gran imatge dels participants i una pancarta satírica del president andalús, Juanma Moreno, amb tot de bitllets de 500 euros a les mans. De fet, el titular diu que els sindicats s'han posat al servei de María Jesús Montero, candidat a socialista, traslladant la convocatòria a Màlaga en el marc de les eleccions autonòmiques.
1: També ocupa mitja plana la fotografia de pancartes sindicalistes a La Vanguardia amb un 1 de maig en campanya, diu. El titular en gros és d'Economia. Hisenda va ingressar 2.300 milions més en no aplicar la inflació a l'IRPF. La política copsa la portada del Mundo amb imatge de Montero, asseguda entre Sánchez i Zapatero, en un gest de complicitat en un acte de campanya. I just a sobre, aquesta pròpia intenció de vot a Madrid, l'actual president Isabel Díaz Ayuso salvaria la majoria i es limita a Vox amb l'esquerra en crisi en referència a Mas Madrid. I es desmarca El País Avui, amb la portada dedicada pràcticament en exclusiva a la celebració del 50 aniversari d'aquest diari, en el que qualifica de festa del periodisme.
0: 8:35, ara sí arriben els esports.
2: Escoltau l'Informatiu Matí i Vetres Ràdio. Informatiu Matí. Esports. Toni Tenerife.
3: Salutacions, molt bon dia. Temps per la informació esportiva a IBTR Ràdio. Un gol del migcampista portuguès Samu Costa abans del descans li dona mitja permanència a un Real Mallorca que ahir a Montilivi va completar un gran partit. El 0-1 final davant un Girona que entra de nou en la lluita per la permanència va premiar la gran tasca feta pel col·lectiu de Martín de Michelis, que a la fi s'estrena amb triomf com a visitant. Samu Costa.
4: Sabíamos lo que había pasado semana anterior contra la vez que nos remontan y había pasado ya algunas veces y el equipo hoy ha dejado todo. Tengo el corazón lleno de orgullo por ellos, toda la gente, los que no han jugado celebrando. Merecemos mucho y gracias a todos los compañeros por lo que me ayudan.
3: Leo Román en les seves aturades va evitar que s'avançàs en el marcador l'11 gironí. Amb el gol de Samu Costa no es va repetir la pel·lícula de Pamplona, Elx i Vitoria. Ahir sí que es va defensar amb ordre i disciplina el triomf parcial per arribar al final del partit amb un valor 0-1 que deixa els vermells amb 38 punts i el de salvació a tocar. Martín de Michelis destaca la importància que té els 3 punts sumats ahir a Montilivi.
5: Y sí, lo vi muy mal el otro día cuando nos ganó el Alavés. Nos miramos a las caras y no queríamos seguir siendo eso. Por eso la rebeldía después de perder quedó demostrado hoy en el campo de juego. Por eso el festejo de los chicos. Eran 3 puntos muy gordos hoy que te ponían de lleno en la pelea. Vamos a recibir un grandísimo equipo como es el Villarreal. Entonces, de los 15 puntos que quedaban, punto orden a 3. No te digo que te da tranquilidad, pero sí te metes mucho más cercano y los chicos entendieron a la perfección de lo que significaba.
3: De Michele reconeix que el triomf d'ahir va arribar en el millor moment per ells, o millor dit, en el moment que més ho necessitaven.
5: Sí, ¿en qué momento? En el momento crucial, que lo necesitábamos. Abriendo la jornada sabíamos que ganar no solo nos iba a beneficiar desde la posición, entre los 3 puntos, sino también que desmoraliza a los que compiten por lo que competimos nosotros.
3: Del partit de Michelis va destacar la personalitat mostrada pel seu equip.
5: El equipo mostró carácter, creo que fuimos muy valientes en la primera etapa donde fuimos a presionar altísimo haciendo tantísimos desgastes. Creo que era la forma de venir y complicarle la vida futbolísticamente hablando al Girona, un equipo que tiene un funcionamiento muy aceitado. Después, bueno, en la segunda etapa sí, creo que ellos fueron mejores, jugamos más alejados nosotros del arco rival, pero el equipo un poco lo que pedía, ¿no? Hay que saber sufrir, hay que saber defender, hay que ser valiente, hay que ser agresivos, y hoy el equipo se lleva los 3 puntos que nos da.
3: Les paraules de Martín de Michelis, que va tenir que afrontar el partit d'ahir amb diversos jugadors que han partit al llarg de la setmana un procés víric. De fet, Jan Virgili, que va sortir a la segona part en el lloc del seu company Cumbula, no me va poder aguantar 20 minuts sobre el terreny de lloc. Després va tenir que deixar-ho amb urgència per anar cap als vestidors. Però avui es juguen 4 partits més. El recordem a les 2, Villarreal Llevant. A les 4 i quart, València i Atlètic de Madrid. A les 6 i mitja, a l'Aves Atlètic Club de Bilbao, i a les 9, Osasuna i Futbol Club Barcelona. No cal dir que Llevant, València i a l'Aves, sobretot Llevant i a l'Aves, molt pendents ahir del que va succeir a Montilivi. Darrera jornada, el grup tercer de segona federació amb l'Associació Esportiva Eivissa, que juga demà diumenge la categoria. Així com sona. Necessita guanyar el Poblense, el derbi que serà oferit en directe per IBETAS Televisió, i esperar altres marcadors, tant de l'Olot com del Barbastro, com del Castelló B. I per què? Per al Manco jugar el play-out de permanencia. Dani Nieto, jugador poblense, parla per IBETAS Televisió.
6: Nosotros vamos a ir a Eivissa como cada semana, vamos a ganar porque creo que tenemos que tener pues ese amor propio, ¿no?, a nuestro equipo, y que también nos sirva de cara pues al playoff.
3: Tot el que no siga guanyar suposaria un descens per part de la Societat Esportiva Eivissa, del que ja té un elevat percentatge d'opcions per mort de l'empat a 2 sumat la passada jornada també a casa, a Sant Rafel de la Creu, davant d'un ja descendit Andratx. Per cert, per avui és abans un partit totalment intranscendent per complir el calendari de competicions. Es juga a les 6 i mitja a la Ciutat Esportiva Dani Jarque entre l'Espanyol B i l'Atlètic Balear, un partit que s'avança a la jornada de demà, ja que cap dels dos equips es juga absolutament res. Luis Blanco és l'entrenador de l'Atlètic.
7: Nos sirve muchísimo a nosotros, porque nosotros sí que tenemos algo más luego. No acaba la liga para nosotros o la competición para nosotros este fin de semana, Así que no hay otra que plantearlo de la manera más competitiva posible.
3: Per demà recordem que juguen els intranscendents Andratx Atleti Lleida, Porreres Alcoyà a les 12 i també a les 12 el decisiu i terminal Societat Esportiva Eivissa Unió Deportiva Poblense. L'Illes Balears Palma Futsal va golejar 5-0 al Santa Coloma i es classifica per la porta gran pels play-offs pel títol. Charuto, Ernesto, David Peña i Fabinho en dues ocasions van ser els golejadors d'un partit on l'Illes es va carregar de confiança de cara al compromís europeu que li espera la setmana que ve. Antonio Vadillo és l'entrenador del Palma Futsal.
8: Contento, contento también. Después de mantener la portería cero, que es muy importante. Hace poco ganamos en Noia 0-2 y decíamos que era la primera vez de esta temporada que habíamos mantenido la portería cero, que teníamos que tenerlo como objetivo, y mira, dos jornadas más tarde lo hemos vuelto a conseguir.
3: El d'ahir va ser, per cert, el darrer partit del col·lectiu d'Antonio Vadillo abans d'afrontar la Final Four de Pésaro, i ho farà amb tots els efectius, això ja notici a punt.
8: Al final necesitábamos tiempo. Tiempo para trabajar, tiempo de entrenamiento y recuperar jugadores. Ha sido unos primeros seis meses de muy cuesta arriba por el calendario, porque teníamos lesionados, íbamos a marcha forzada. Y bueno, creo que ahora estamos todos bien. Hemos podido dar descanso en Tudela, hemos podido dar descanso hoy.
3: Les paraules d'Antonio Vadillo pel que fa a la segona divisió, 28a jornada, avui a les 4:30 al Poliesportiu Blancadona d'Eivissa, en Gasifet Eivissa, arran la visita del Barça Atlètic. Pel que fa al món de la cistella, penúltima jornada, primera federació amb la permanència en joc pel Fibu i Mallorca i pel Mer Bàsquet, i una millor posició al playoff d'accés per l'Àstia Menorca. Tot es juga demà diumenge. Recordem els partits a les 5:30. Estudiantes Palmer Bàsquet, els de Juan i Díez, juguen davant un rival a priori molt superior, l'Estudiantes, en un partit que en principi es presenta en clar signe local, però tot pot succeir al Movistar Arena.
9: Confiando en el trabajo que se está haciendo, el trabajo es bueno, y seguir en esa línea, ¿no?, de dar pasos adelante y de ser valientes. Pero intentamos no mirar ni que nos llegue, ¿no?, ese ruido, entre comillas, que a veces llega, ¿no?, de si pasa esto, si pasa lo otro. Toda nuestra energía, todo nuestro foco está en el partido de Estudiantes, que para nosotros es una final.
3: A las 6, Fibu y Mallorca, Lima, Coruña, los Gallets pueden certificar la CES de la Liga CB a Somos. A falta una jornada per acabar la fase regular. I també a les 6, per a Noeta, Sant Sebastià, Guipúzcoa, Estia, Menorca. Sentim a Javi Zamora, entrenador de l'Estia.
10: Para nosotros es un partido para afrontarlo como una final, porque además quedan dos y sumar una victoria pues no nos acerca o nos puede ayudar a subir puestos en la clasificación de cara a ese playoff.
3: Afegir que el Barça Pau Figueres de l'Estia Menorca continuarà la temporada més a les files del conjunt de Vintalfa. El club va anunciar ahir la renovació del català, que per ser aquest curs no ha gaudit del protagonisme esperat, i tot per mort d'una lesió que l'ha mantingut fora les pistes des de principis de novembre. I pel que fa a les eliminatòries d'accés a Primera Federació, Clas Sant Antoni rep avui a les 7:15 el Càceres en partida tornada de l'eliminatòria dels vuitens de final amb 12 punts d'avantatge del partit d'anada. Josep Maria Barrocal és l'entrenador del Clas.
11: Penso que és un vuit equip que va quedar vuitè al seu grup, però repeteixo, és una mica enganyós això. Però ens hem de centrar en les nostres coses, hem d'intentar fer el millor possible, la millor preparació. Evidentment, juguem a casa, és molt important jugar amb la nostra gent. És molt important sentir que ens recolzen, que ens ajuden.
3: I tancam amb vòlei a la Superliga masculina en el segon partit de les semifinals del play-off pel títol. Es juga avui a les 6 el partit entre el Club Vòlei Guaguas, actual campió de Lliga, i el Conecta Balear Manacor. vigent campió de la Copa del Rei. A l'anada, el marcador va ser de 40 a Manacó 1, Club Boli Guaguas 3. Toca remuntar. Serà força complicat. Alexis González, l'entrenador del Conecta.
12: Sabemos que estos partidos son duros, son de alto nivel, son, para mí son los dos mejores equipos de la liga. Así que nada, sabemos que va a ser muy igualado y vamos a buscar la victoria.
3: Amb l'apunt referent al Conecta per a Manacó i el vòlei masculí, ho deixem. Fins aquí els esports.
2: Escoltau l'informatiu matí, el primer informatiu del dia d'IB3 Ràdio.
13: Entra en l'òrbita més musical d'IB3 Ràdio amb Tito Fuster. Òrbita 3, els caps de setmana i dies festius a IB3 Ràdio.
14: Tindrien semblança amb els nostres dimonis boets. Podria, tal vegada...
15: Sí, però més mal llotats, per dir-ho de qualque manera.
14: Una mica més mala bava, sí. Podríem dir.
13: Font de misteris.
16: Sí que hi ha històries en el segle XVIII, si ho pensam, de tot aquest fenomen, n'hi ha moltíssimes recollides. És a dir, jo crec que és un dels segles més...
17: Ja aferrava la jove per la cintura quan aquesta, girant-se, va començar a deslligar-se el cordó del seu vestit.
13: Font de misteris, amb Xema Font i B3 Ràdio.
18: Podem gravar, idò.
19: Dale play.
18: Raül Valls, com estàs?
19: Molt bé, Joan Mimàs.
18: Aquí fent un programa...
19: La gran vida.
18: Passen tantes coses.
19: Cada dissabte i cada diumenge.
18: A partir de les 9.
19: Dual de les 9.
18: No, i no t'obram, i no t'obram.
19: Aquí, a IB3 Ràdio.
13: La gran vida, el teu magazín de cap de setmana.
19: Saps què t'ho vull dir?
18: Sí.
13: En Joan Mimàs i Raül Valls.

0: 7 i 49 minuts, seguim a l'informatiu matí. Benamix respon a cort. És massa tard per poder fer la part institucional de la Festa de l'Orgull a Palma. L'Associació de Defensa dels Drets LGTBI duia dies acusant l'equip de govern d'esgotar els terminis administratius per autoritzar la festa de manera que es deixava massa poc temps de marge a l'organització. L'Ajuntament aquest divendres havia comunicat, assegurat que encara té temps de tramitar l'expedient de la Festa de l'Orgull, però als micròfons d'IV3 Ràdio, Benamix ha explicat que tanca la porta a la col·laboració.
1: Segons l'associació, la cosa ve d'enrere. L'any passat, segons explica el seu president, Jan Gómez, ja els van donar un ultimàtum.
2: L'any passat, el contracte d'artistes, perquè vos faceu una idea, se va publicar el 24 d'abril. I fins a la mateixa setmana de l'Orgull no se va resoldre i va quedar adjudicada l'empresa que va gestionar els artistes de l'escenari. Enguany estem a 1 de maig i encara aquest contracte no s'ha publicat. Aquest és el nivell de la situació, com perquè l'Ajuntament digui que estem en plena normalitat. Si això és normalitat per l'Ajuntament, tenim un problema greu de gestió municipal.
0: Cort ha publicat un comunicat de suport a l'Orgull LGTBI i assegura que l'expedient relatiu a la Festa de juny començarà a tramitar-se a principis de la setmana que ve. Així asseguren hi ha marge de temps suficient per completar el procés dins dels terminis legalment establerts.
1: Tot i aquesta estira i arronsa entre Benamix i Cort, Gómez assegura que Palma tindrà la seva Festa de l'Orgull.
2: Simplement que l'únic que no se farà per una qüestió d'incapacitat de gestió del govern municipal i, per suposat, per una falta de voluntat, perquè altres festes que no se feien a aquesta ciutat s'han pogut fer amb els mateixos equips tècnics i polítics com la Fira d'Abril. Per tant, si se poden sumar festes, que tot el que sigui sumar, benvingut sigui, entenem que també se poden fer les que fa més de 30 anys que se celebren en aquest municipi.
0: La flama del correllengo agermanat arriba a Mallorca després d'haver recorregut ja la resta de les illes. A partir de les 9:30 sortirà de Cala Ratjada per finalitzar la jornada al vespre a Felanitx.
1: Un dia festiu per reivindicar el català que, segons Joves de Mallorca per la Llengua, viu una situació molt crítica a les Balears. Josep Boades, el seu coordinador, explica així com es viurà aquest correllengo i la rebuda de la flama a cada poble.
3: Demà en mar, poble en poble, per tots els pobles que passi, per tots els pobles on la duguin els corredors que la faran córrer durant aquest correllengo. S'organitzen activitats, cada poble organitza una cosa o una altra. Hi ha pobles on reben la flama en cultura popular, amb gegants, amb caparrots, amb dimonis. N'hi ha d'altres que organitzen ballades, que organitzen concerts.
1: Per tothom que estigui interessat en participar com a corredor, vos hem de dir que encara hi sou a temps.
3: Convidam a tothom a baixar al carrer i a participar en els actes de rebuda a tots els seus pobles. I també els animam a córrer, i per córrer molt senzill, s'ha d'entrar a la web del Correllengua Agermanat, correllenguaagermanat.cat, i allà se poden apuntar, se poden inscriure per córrer. També una altra forma d'apuntar-se és xerrant les delegacions de l'obra de cada poble, amb l'identitat que organitzen el Correllengua a cada municipi.
1: El pla fort d'avui serà el concert que a partir de les 8:30 del vespre oferirà la Gossa Sorda en el Parc Municipal de la Torre de Felanitx. El Correllengua Germanà finalitzarà demà, diumenge, amb el recorregut que va d'Alcúdia a Palma i, com a cloenda, l'acte de clausura a Ciutat a la plaça d'Espanya.
0: El Correllengua ha travessat ja Menorca aquest divendres des de Ciutadella fins a Mó.
1: La flama va arribar puntual al Port Mones a les 8 del vespre. La lectura d'un manifest va donar pas al concert del grup de rock menorquí Pèl de Gall, que hi va tocar els seus temes més coneguts. Escoltant Catalina Mulet, voluntari del Correllengua, i Frank Pons, cantant del grup.
4: Enguany, per primera vegada, hem fet l'aposta de fer un correllengua que passi per tots els territoris de parla catalana. Vàrem començar fa quasi dues setmanes a Prada, a la Catalunya Nord, i hem anat passant per Principat, per el País Valencià, i aquests dies passarà per les Illes Balears i acabarà el pròxim dimarts a l'Alguer.
5: La feinada que fan tota aquesta gent del correllengua agermanat i tot és increïble, però que després de tants i tants anys encara tinguen que estar reivindicant la nostra llengua, la nostra cultura. Per això donem les gràcies a tota la feina que fan i, sobretot, moltes gràcies per convidar-nos i donar-nos l'oportunitat de ser aquí.
6: Escoltau l'informatiu matí, el primer informatiu del dia d'IV3 Ràdio.

0: Darrers minuts de l'informatiu que dedicam a la cultura. Segona jornada avui del Circaire, el festival que converteix Alcúdia en un gran escenari a l'aire lliure i amb una programació íntegrament de circ amb propostes innovadores.
1: És l'onzena edició d'una mostra que plega una gran varietat de disciplines, dels clàssics pallassos del nas vermell fins a espectacles que combinen il·luminació i música en directe, també monòlegs i fins i tot un particular tour per descobrir els espais emblemàtics d'Alcúdia amb una altra mirada. Tia Jordà és el director de Circaire.
2: Clar, un poquet de malabars, espectacles d'acrobàcies, de clown, i també en diferents formats, com a en el carrer, en el teatre i a la carpa de circ. Nota el que cercam. Aquests espectacles que són actuals, però que són accessibles per tot tipus de públic. I jo crec que és una bona oportunitat per conèixer i entendre el circ que se mou avui en dia.
1: Enguany són 21 companyies, una desena nacionals i 3 internacionals. La resta d'aquí, de les Balears, un reflexe de l'interès pel món del circ reviscolat a la comunitat.
2: Quasi no existia, no hi havia un moviment de circ professional i ara mateix poden dir que està en molt bona salut. Fins i tot molt de creadors, molt d'artistes de circ que se n'anaven fora de les Illes Balears per poder viure i dedicar-se al circ. I molts d'aquests ara estan tornant, perquè troben que Balears ja s'ha creat com una infraestructura per poder viure-hi d'una manera digna.
1: Els espectacles avui comencen a les 11 del matí fins a les 9 i mitja del vespre. Hem de dir que la majoria són gratuïts. Demà diumenge, darrera jornada de Circaire Alcúdia, en el mateix horari, en podreu gaudir d'una dotzena més.
3: Escoltau l'informatiu matí, el primer informatiu del dia d'IB3 Ràdio.

0: I el Festival de Pollença arriba enguany a la seva 65a edició com una de les cites més consolidades de la música clàssica a la Mediterrània i per això han fet una presentació del festival molt especial.
1: El compositor Antoni Parera Fons du una sorpresa en forma de creació.
2: És una fanfara i és una peça curta, és un encàrrec que en Pere Bonat, que és el director artístic del festival, me va suggerir i, diguem, encarregar. És una cosa que m'ha fet molta il·lusió.

0: I la Cambra Quinta també en farà de les seves o desvetlla la trombonista Maria Cervera.
1: Que donarem molt de joc, perquè jugarem amb una dansa que és la folia, que fa molts anys que existeix i s'ha transformat durant el llarg dels temps i, bueno, jugarem amb això durant tot el programa.
0: Enguany el festival no només serà una experiència sensorial, també ho serà visual, perquè, com explica el regidor de Cultura, Miquel Àngel Sureda, es fa un visionat de 65 anys d'història.
2: Tenim un festival històric per aquesta 65a edició. Tenim un festival que quan repassant la cartelleria veiem que han participat i hi participen artistes de nivell internacional. Tenim un marc que és únic, que és un claustre de 4 segles d'història, i tenim un públic fidel.
0: El director artístic del festival, Pere Bonet, descriu amb aquestes paraules que és el Festival de Música de Pollença.
3: Això és un petit miracle que una localitat com Pollença se converteixi en son nucli cultural de la música clàssica a l'estiu i ja a la primavera.
0: El Festival de Música de Pollença es tancarà ben entrat l'agost. Podeu consultar la programació al seu web.

0: I ara sí, posant punt i final en aquesta hora d'informatiu, amb aquest punt cultural, Valldemossa ja té beateta per enguany, nom Àfrica Calafat, i té 7 anys. Com cada primer de maig, el poble ha celebrat l'elecció dels personatges de la Festa de la Beata.
1: Enguany, sorprenentment, només s'hi ha presentat una candidata, que ha estat elegida beateta després que la representant de l'any passat en fes el sorteig del nom. També s'ha anunciat l'hereva major, Leonor Verdolet, i també les dames d'honor i les posicions dels angelets al carro triomfal, un dels actes més esperats del calendari tradicional.
2: Perquè he vist un munt d'amics meus que han estat i m'ha agradat i he volgut.
3: Les xutxes de l'Àngelets, quan passen i nos tiren les xutxes i menjar-les, és el que me fa més il·lusió, i estar amb les meves amigues.

0: Bon dia, han tocat les 9, moment de repassar les notícies destacades. El Servei d'Atenció Psicològica per Assetjament Escolar va atendre a 150 persones l'any passat als centres de les Balears. D'aquestes, 52 eren infants víctimes, mentre que la resta eren persones del seu entorn.
1: El govern ha donat a conèixer aquestes xifres en el marc del Dia contra l'Assetjament Escolar, que es commemora just avui. El juny passat es va iniciar el nou contracte amb una inversió que supera els 230.000 euros per al període 2025-2027. Que millora les condicions del servei i dona cobertura a les quatre illes, segons indica el comunicat. De fet, s'hauria aconseguit deixar la llista d'espera a zero i totes les consultes al programa de tractament psicològic de l'alumnat són ateses sense demora, amb assessorament i suport psicològic a la víctima i el seu entorn.
0: Tot a punt per a que la flama del Correllengua Agermanat comenci el recorregut per Mallorca. Seran dues jornades completes i es posarà punt final de Mora Baixa a l'acte central de l'edició d'enguany. En uns minuts, a partir de les 9:30, sortirà de Cala Ratjada per finalitzar la jornada del vespre a Felanitx.
1: Un dia festiu per reivindicar el català, que segons els organitzadors, que són Joves de Mallorca per la Llengua, viu una situació molt crítica a les Balears. Josep Boades, el seu coordinador, explica així com es viurà el Correllengua i la rebuda de la flama a cada poble.
2: Demà en mà, de poble en poble, per tots els pobles que passi, per tots els pobles on la duguin els corredors que la faran córrer durant aquest Correllengua, s'organitzen activitats, cada poble organitza una cosa o una altra, hi ha pobles on reben la flama en cultura popular, amb gegants, amb caparrots, amb dimonis, n'hi ha d'altres que organitzen ballades, que organitzen concerts.
0: El problema d'accés a l'habitatge ha estat un dels temes centrals de les manifestacions del Dia de la Classe Treballadora.
1: Els sindicats lamenten que les pujades salarials aconseguides queden en no res perquè el mercat immobiliari no deixa d'encarir-se. Per això reclamen mesures polítiques urgents d'acció a curt termini i molt més habitatge públic. Escoltant Pedro Mas, secretari general d'UGT, i també el de Comissions Obreres, que és José Luis García.
3: Els esforços que fem en negociar convenis que pugen salaris bastant, de manera bastant important, tot i així són incapaços d'arribar en el punt de poder que un treballador o una treballadora pugui tenir un habitatge.
4: Perquè els salaris, tot i que a través de la negociació col·lectiva estan pujant molt per damunt de la mitja estatal, són totalment insuficients per poder tenir una vida en condicions a les nostres illes.
0: Reivindicacions laborals i també crits en contra de la guerra a les marxes del 1 de maig. Coincideixen amb la darrera proposta de negociacions de l'Iran, que ja està rebutjada pels Estats Units.
1: S'ha fet a través del Pakistan, intermediari en aquestes converses, però no n'han transcendit els detalls. Només sabem que la Casa Blanca no està satisfeta amb la proposta, tot i que assegura que, efectivament, les negociacions continuen. A tot això, el president nord-americà Donald Trump ha anunciat la seva intenció de retirar les tropes nord-americanes d'Espanya, Itàlia i Alemanya, però ha criticat el conflicte a l'Orient Mitjà.
5: Italy has not been of any help to us. And Spain has been horrible.
1: Trump reitera que no està content amb Espanya ni amb Itàlia tampoc, perquè considera que veurien amb bons ulls que l'Iran tingués una arma nuclear. Afirmació que, hem de dir, en cap cas han fet els governs d'aquests dos països. De fet, la ministra de Defensa espanyola, Margarita Robles, li ha fet una petició.
6: Por tanto, yo se pediría al presidente Trump que respete a España, que tenga mucho respeto por lo que España hace. Se le puede pedir a España que ayude en una guerra ilegal, en una guerra que no tiene cobertura internacional. Nosotros seguimos comprometidos con la paz, seguimos comprometidos con la Alianza Atlántica.
0: Així hem arribat a les 9:04. Comença ara la gran vida.
7: Més informació a ivetresnoticies.com.

0: 21 anys amb tu.
1: A IB3 Ràdio, La Gran Vida. Amb Juan Mimas i Raúl Valls.
2: Què tal? Com estàu? Benvinguts a La Gran Vida. Benvinguts en aquest dissabte, Raül, ja després d'un dia de no fer feina. Dia del treballador, no se fa feina.
3: Jo que som autònom, ja t'he dit que vaig fer feina, però vaja.
2: Exacte, aquí.
3: Bon dia a tots i totes. Com estàu? Benvinguts, com de en Joan Mi, a La Gran Vida. Un bon dissabte. 2 de maig ja, mare meva.
2: Com passes temps, eh?
3: Passa volant, passa volant.
2: Programa número 68. Avui, amb aquestes dues horetes, amb en Joan Jiménez, el control tècnic, en el Dia Mundial de l'Assetjament Escolar, i com sempre vos deim, l'intenció és entretenir i que pugueu estar dues horetes amb nosaltres. Si ahir vau poder descansar, enhorabona. Si vos va tocar fer feina, perquè sobretot els que feis feina a restaurants, hotels, ja estàveu a tope, sobretot, autònoms també.
3: Que no aturam.
2: Que
3: no aturam. Cada mes ve la factura.
2: Cada mes.
3: Bé, dit això, ja sabeu que vosaltres vos podeu donar les vostres opinions.
2: Sí.
3: Comptar on anau, que feis, on, no sé si dinareu a un lloc o a un altre. Mm. Si fareu... avui jo faig caragols. Va venir, Joan Mi, fent caragols.
2: Ah, i vendria, perquè mira, al final hi vaig menjar caragols. Ja fins dilluns jo no vaig menjar caragols. Era per Sant Marc.
3: És igual. Ja, no, com que ja estem tocats, ja és igual.
2: Sí, eh?
3: Ja, i... vull dir que si no em menges quedaràs tocat, però si ja estàs...
2: On? A Consell?
3: A Conostra, sí.
2: Vinga.
3: Bé, i d'això, si voleu donar la vostra opinió, molt voleu dir de què dinareu, o on anireu, què fareu, i doncs ja teniu un WhatsApp que podeu apuntar.
1: 646-93-45-01, el WhatsApp d'IB3 Ràdio.
3: Apuntau bé, eh?
2: Sí,
3: 646-93-45-01.
2: El tenc a sa mà, eh? O sigui, m'hauria de tremolar, ja. O sigui, ja hauria de bo aquí, hauria de treure fum.
3: Que mos enviareu, sap què vull dir?
2: Sí. Oh. I si anau conduint, alerta. No,
3: sí.
2: No, res de mòbil.
3: Bé, i doncs res, això, ja hi som en directe en aquesta casa, la ràdio pública de les Illes Balears, i avui, com tu deies, Joan Mi, és a dir, Mundial de l'Assetjament Escolar, però també parlarem de moltes coses.
2: Sí, també parlarem d'aquesta vaga de metges, que de moment no atura, i és que les coses no s'estan aclarint, i també parlarem d'una sentència del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears sobre la direcció dels centres de salut. I també avui resulta que és el Dia Internacional de la comare, i parlarem de què paper que tenen les comares. La meva predina va ser comare Buja, per
3: cert. Ah, sí?
2: Sí. Una de les primeres comares...
3: Comare que no és dida, que són coses diferents.
2: No. Dida és que dona pit.
3: Exacte.
2: I comare és que ajuda en espart.
3: Ah, molt bé.
2: Que pugueu néixer, i és una cosa superguapa.
3: Les dues funcions vitals, a més.
2: Vitals, sí.
3: O sigui, bé, sempre hi ha gent que ho faci avui aquest dia internacional i en xerrarem. També ens acompanyarà en David Arraez, conferenciant, i avui ens explicarà l'art de les preguntes.
2: Sí, de com demanar les coses ben demanades i de saber comunicar. No és el mateix explicar coses que fer una pregunta concreta que és en aquell moment encertada, no?
3: De petit, això que te diuen, les coses se demanen per favor.
2: Exacte, se demanen bé.
3: Se demanen per favor.
2: Per favor i gràcies.
3: Exacte.
2: I tenim una baixa inesperada en Teresa Ramos, pobreta, que avui no podrà estar amb nosaltres, però no passa res,
3: no,
2: perquè
3: passa res.
2: Aquí no
3: morbarem. Sí. No morbarem i ja està.
2: Sí, exacte.
3: I també parlarem avui d'aquesta cançó que s'ha fet per Escorrellengo, que de fet ja està en marxa, aquest Escorrellengo, i en parlarem amb els seus actors, que són en Jaume Gelabert, de Tramuntana Estudis, i en Juanjo Montserrat, dos mallorquins, que han posat en marxa aquesta cançó d'Escorrellengo, germanat, que ja és tot un èxit.
2: També tindrem la previsió meteorològica, com sempre, i ho feim de la mà d'en Dani Capó, en aquest cas.
3: Sí, i a més, després tindrem en Antònia Ferrer, de presentadora, ja ho sabeu, de dissabte directe, sí, d'IB3 Televisió, i ara també torna Web Quina Fira.
2: Eh? Web Quina Fira, una altra temporada,
3: demà,
2: no?
3: A partir de demà,
2: diumenge. En Antònia Ferrer.
3: Exacte, no? Nova temporada de Web Quina Fira, en Antònia Ferrer, des de Cineu.
2: I també hi ha una fira interessant a Eivissa, i això mos durà, ho farem de la mà de na Maite Morro, com sempre, com cada 15 dies mos fa un temat, i crec que va per el tema de Fira de la Flor, que també fan per allà.
3: Molt bé. Vinga, idò, què t'apareix? Començam, o què?
2: Idò, vinga, arrencam. I doncs en aquest cas volem encetar el programa amb una sentència del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears que ha reobert la discussió sobre qui ha de tenir lideratge dins els centres de salut. Qui du la gestió dels centres de salut? I doncs què ha passat? Vos posarem en contesta. Mireu, el tribunal ha anul·lat el nomenament d'una infermera que feia 6 anys que dirigia un centre a Manacor amb el suport de tot l'equip. I aquesta decisió arriba després d'un recurs de Cimaval, del Col·legi de Metges, i es basa en el fet de que el càrrec implica responsabilitats mèdiques que, segons la normativa actual, han de recaure en un metge. Uh-huh. És un tema de gestió que també interessa perquè, al final, tots anem allà, que mos atenguin, i volem estar el millor atesos possible. Per tant, volem parlar amb Miguel Lázaro, que és president de Cimeval, que el tenim al telèfon. Miguel, molt bon dia, com estàs?
4: ¿Qué tal? Buenos días. Pues bien, bien. Hace un día precioso y estamos vivos, ¿no?
2: I, correcte. I avui que és el dia també de les comares, no? Internacional de les comares, donant llum en aquest programa en 70 aquesta història. A veure, què ha passat? Perquè és cert que hi havia una infermera que estava gestionant un centre de salut a Manacor i vosaltres no estàveu, des de Cimeval, no estàveu d'acord. Com és la història?
4: Bueno, la historia yo creo que hay que primero entender que España es un país donde las sentencias de los tribunales, y aquí es el TSJ, hay que cumplirlas. Es decir, la cuestión no es la persona en sí, que parece que es una magnífica profesional, que es una magnífica enfermera, que hacía las funciones bien, digamos, y durante un tiempo, como tú bien has subrayado, pero nosotros del 2019, esto es nosotros demandamos este nombramiento el 2019. Se ha salido ahora la sentencia porque al principio un primer juzgado no nos dio la razón, nosotros proseguimos y la TSJ nos ha dado la razón. Él explica muy bien cuáles son las razones, pero es que hay dos cosas que hay que saber. Una, que nosotros, a nivel de lo que es la Confederación Española de Sindicatos Médicos, en los cuales estamos incluidos, que por cierto somos los que convocamos estas huelgas médicas, en todos los territorios españoles, en todas las comunidades, cuando hay un nombramiento de una enfermera en los centros de salud o en cualquier tipo de, podemos hablar, pues coordinadora de cualquier, digamos, dispositivo en el cual hay médicos, nosotros lo impugnamos en todo el territorio español, ¿vale? Esto de entrada. Y en todas las sentencias han sido concluyentes de que, evidentemente, un centro de salud o cualquier dispositivo en el cual se coordinan médicos, el que tiene que ser coordinador, perdón, es el médico. Es el médico porque, evidentemente, tiene primero una formación clínica, una formación médica. Evidentemente, cuando tú vas a un centro de salud, habitualmente, el 99% de las veces vas a ver a un médico que diagnostique y que trata. Entonces, nosotros lo que hicimos, vuelvo a decirlo, fue para nada. Nosotros tenemos nada contra, vuelvo a decirlo, esta magnífica profesional. Esto no es un problema personal, sino fue un problema, bueno, de que se hace en toda España. Es un acuerdo de la Confederación de Médicos a nivel nacional y, por otra parte, nosotros lo que hicimos y lo que haremos es, y además hay algunas enfermeras que son coordinadoras de centro de salud, evidentemente nosotros queremos que sea un coordinador, que sea médico. Eso es lo que sale. Sí. Pero bueno, la culpa, vuelvo a decirlo, la sentencia de un tribunal no es la responsabilidad de Cimeval.
2: Miguel, en cualquier caso, ¿es una cuestión legal o también de model sanitario? M'explico. Les infermeres defensen que dirigir un centre, sobretot gestió, però vosaltres deis que ha de ser un metge. Sí. Això, perquè la gent ho entengui.
4: Sí, efectivamente. Primero, es una cuestión jurídica, porque, vuelvo a decirlo, estamos en un estado de derecho y la sentencia se cumple. Eso, y además no solamente ha habido esta sentencia aquí, la ha habido en todas las comunidades, ¿vale? Que coste esto. Luego, en segundo lugar, el modelo que hay hoy por hoy, el modelo que como tú dices, generalmente, ¿por qué no hay un coordinador que sea médico en los centros de salud? Muy fácil, porque los médicos no quieren. No quieren porque además está mal retribuido y todo el mundo sabemos de que exige un trabajo importante, asistencial, de coordinación, con falta de recursos. Y hay médicos en algunos centros que no quieren o que no han querido y a veces ha surgido esta opción y esta posibilidad. Por eso hay algunas coordinadoras que son enfermeras, ¿vale? Pero bueno, el modelo que hay ahora organizacional, si es que el modelo está muy claro, el modelo es que el médico en un dispositivo que es médico y una enfermera no puede coordinar a médicos. O sea, por mucho que puede coordinar gestión del centro, pues para eso hay supervisoras que son enfermeras. Pero nosotros sostenemos que el coordinador debe de ser médico y desde luego esa es la política nacional y desde luego nuestra política nacional, me refiero sindical y a nivel médico. Yo no entiendo este debate. Para nada, no lo entiendo porque primero es una sentencia. Eso es clarísimamente. Y segundo, hombre, yo creo que una coordinadora, con todos mis respetos, no puede coordinar la labor de clínica de los médicos. Yo creo que tiene que haber un coordinador médico y si quieren que haya una coordinadora de enfermería, perfecto, pero el coordinador global tiene que ser médico por su formación, su responsabilidad clínica, responsabilidad legal, bueno, pues una serie, porque es el que tiene que firmar muchísimos informes. Bueno, creo que esto le corresponde a un médico.
3: Y yo pregunto, principalmente aquí decía los médicos, muchos no quieren hacerlo.
4: Algunos
3: lo quieren hacer. Sí, entiendo que porque cobran muy poco por ese trabajo añadido, ¿o por qué?

0: trabajo, con el Ministerio de Función Pública, con el Ministerio de Hacienda, que sea Pedro Sánchez, a cual ya esto ya vamos, mandamos una carta que intervenga y ponga otro interlocutor o otra interlocutora. El problema que hay, vuelvo a decirlo y siempre lo digo, es que las noticias de una huelga médica son malas, malas porque afecta a pacientes, aumenta la lista de espera. Ayer leí, bueno, todo lo que era el impacto en cuanto a, pues aquí en Baleares, estos 4 días de esta tercera jornada, de esta tercera semana que llevamos, de huelga, porque hicimos a febrero, marzo y ahora es abril, ha habido el impacto de alrededor de más de 12.000 actos asistenciales suspendidos. Por eso, por una parte, yo cuando valoro la huelga, primero, es una, vamos a llamarle un sentimiento agridulce, dulce en el sentido de que los médicos siguen habiendo un seguimiento de la huelga importante, muy importante en los MIRES, a pesar de que hay servicios mínimos muy altos. Hemos aceptado servicios mínimos muy altos, pero bueno, entendemos que es la forma de reducir el impacto con los pacientes, pero es agrio, es un sentimiento agrio porque evidentemente estamos perjudicando pacientes que viven en las Baleares, que además, vamos a decirle, en una huelga, que es una huelga contra el gobierno central. Esto no es una huelga contra Manuela García, que es nuestra consellera, es una huelga contra el gobierno central porque el Estatuto Marco es de competencia estatal. Y bueno, ahí estamos. Ojalá ahora, vamos a ver, que nosotros le hemos pedido, vuelvo a decirlo, a Pedro Sánchez, que bueno, ahora ya lo sabe, porque además en el Congreso ya entró en el debate la huelga médica, y esperamos que nosotros queremos negociar el comité de huelga. Lo que le dice es: negociemos otra vez, sentémonos y vamos a hacer una negociación real para intentar llegar a acuerdos y que no haya la huelga que está prevista en mayo.
1: Idò, Miguel Lázaro, president de Cimeval, president del Sindicat de Metges de les Illes Balears, gràcies per estar amb nosaltres a la Gran Vida. Esperem que això se solucioni, que s'arregli, perquè quan hi ha una vaga, no només és que no t'atenen, és que tampoc t'avisen i tu ets allà i quan te dones compte no te poden atendre perquè sí. Hi ha una vaga, però tampoc t'avisen de que hi haurà aquesta vaga i que, per tant...
0: Deberían de avisar por la mañana. Quan un médico no viene, deberían avisar por la mañana.
1: No s'està fent perquè... O estic tocant en ses mans. Moltes gràcies, Miguel.
0: Muy bien. De acuerdo. Gracias.
1: Continuem parlant d'aquest tema perquè volem també escoltar altres versions. I després de parlar amb el sindicat mèdic sobre aquesta sentència del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears que limita qui pot dirigir els centres de salut, Raül, ara també volem parlar, en aquest cas, amb la presidenta del Col·legi Oficial d'Infermeres i Infermers de les Illes Balears, que és na Maria José Sastre. Maria, molt bon dia.
2: Molt bon dia, moltes gràcies.
1: Gràcies a vosaltres. Sé que has estat escoltant amb atenció gran part d'aquesta entrevista, sobretot la primera part, no?
2: Sí.
1: Volem saber també, des de la vostra part, com valorau aquesta sentència del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears.
2: Bé, nosaltres des del Col·legi Professional hem defensat sempre les direccions de zona que puguin accedir infermeres o altres professionals sanitaris, no? I que altres càrrecs de gestió no se limitin, no? En aquesta, és veritat que aquesta sentència fa com una interpretació que és molt restrictiva, no? De que només un professional sanitari pugui ser el director de zona de salut, no? I jo crec que s'ha de fer, no? I s'ha de poder accedir en igualtat de mèrits i de condicions a partir de competències, de formació en gestió, de capacitats, i no només en base a una titulació, no? En el cas concret d'aquest centre de salut de Manacor, hi ha una infermera que fa 6 anys que està demostrant capacitat, que té un equip cohesionat, que està demostrant pues, lideratge, els professionals estan motivats, hi ha molts projectes que estan en marxa, és un dels centres més grans de Mallorca i està funcionant molt bé, i a més va tenir el suport de tot el seu equip quan se va presentar en aquest puesto, i encara compta amb el suport del seu equip, inclús els metges, o sigui que s'ha de valorar aquesta feina que ha fet i no només únicament pues, aquesta titulació, si permet o no dirigir un centre de salut. En aquesta comunitat tenim altres exemples que són molt importants i que tots coneixeu, que és que la gerent de Son Llàcer és una infermera, el gerent de 061 és un infermer, tenim altres gerents que no són metges i que estan demostrant que fan una feina i que estan capacitats i que tenen aquesta formació en gestió, que al final és lo necessari, no? No parlant de gestió clínica, perquè a vegades se confonen conceptes, la infermera que està dirigint la zona bàsica de salut de Manacor no està supervisant la clínica dels metges, sinó que és una feina organitzativa de recursos humans, de recursos materials, de seguiment de contracte de gestió, són coses que són organitzatives i a vegades confonen les coses.
1: Ara mateix hi ha una normativa que està vigent per vosaltres, des de s'infermers, penseu que la llei està desfasada?
2: Aquesta normativa que en què s'ha basat la sentència és una normativa autonòmica, en primer lloc, que és de 2006. Va haver una modificació 2011 que va ser aquesta, que va canviar les funcions de les direccions de zona amb conceptes merament organitzatius i de potenciar recerca, investigació, hi ha moltes coses, no? Però és una normativa que té més de 20 anys, no? I que no s'ha adaptat pues, a l'evolució de les competències d'altres professionals sanitaris, no? I sobretot a l'evolució del sistema sanitari. I també s'ha basat en la LOTS, que ja sabeu que està en tràmit ara mateix, que nosaltres ja hem fet les nostres aportacions des del col·legi i que s'està modificant, no? I també és una normativa que té més de 20 anys i que s'ha d'actualitzar, eh? No només la formació que tenen ara els professionals, sinó també les necessitats que té el sistema sanitari, no? Tenim un problema ara actualment, però tenim un problema de futur i és molta cronicitat, molt d'envelliment de la població i hem d'anar cap a models col·laboratius, de treball col·laboratius, on tots els professionals són necessaris i són importants, i treball multidisciplinar, interdisciplinar, i que la persona que lideri els projectes pues, sigui la millor formada i la més capacitada. Mm.
3: I ara tu deies el tema de la col·laboració, hi ha possibilitat d'enteniment entre vosaltres i en aquest cas el sindicat de metges?
2: Nosaltres estem oberts, les nostres portes sempre estan oberts a xerrar, a dialogar, però en aquest cas crec que la sentència encara no és ferma, també hem de dir, encara se poden fer coses i estem treballant i estem revisant a veure quin pas s'han de donar, però nosaltres tenim les portes obertes i per seure'ns a dialogar si és necessari.
1: Què és el que penseu que hauria de canviar a nivell legal, organitzatiu, perquè aquesta situació no es repeteixi? Perquè no hi ha aquesta tensió. Basta que la gent no pugui ser atesa perquè hi ha una vaga com perquè hi hagi aquesta tensió entre sanitaris, no?
2: Sí, jo he de dir que aquesta tensió realment dins els centres no és així, eh? Vull dir, pot haver una tensió perquè pues, ha hagut un recurs, ha hagut una sentència, però en els centres treballam, jo sóc infermera, faig feina d'atenció primària a un centre que també és molt gran i que té molta pressió assistencial, i treballant sempre conjuntament, fem un treball col·laboratiu i que això no se nota en els centres de salut. No afecta l'atenció sanitària, hi ha bona relació entre les infermeres i els metges i tot dit de primera mà. Aquesta situació en els centres no passa.
1: En qualsevol cas, una darrera pregunta. Això pot suposar una frenada, no?, en el desenvolupament professional de les infermeres?
2: Sí, una de les coses que ens afecta amb aquesta sentència és que això pot impedir que més endavant altres infermeres puguin ser direccions de zona, directores de zona, no? Mm. Aquí el president de Simaval ha dit que hi havia una directora de zona, són dues directores de zona de salut, tenim dues, i altres comunitats autònomes com a Catalunya en tenen de 7 directores de zona en centres que funcionen a ple rendiment. Jo crec que el que hem de fer és canviar normativa, seguir avançant, que la normativa s'adapta a l'evolució dels professionals sanitaris i que s'adapti, sobretot, a les necessitats actuals del sistema sanitari i anar modificant coses perquè no siguin aquestes normatives tan restrictives en quant a formació de base. No? Mm-hmm.
3: Bona idea, moltíssimes gràcies per les vostres paraules. Esperem que se pugui solventar aquest punt, que la justícia finalment digui que sí, que no, i sobretot que se canviï la normativa si així és necessari. Gràcies per acompanyar-nos.
2: Moltes gràcies a vosaltres.
1: Gràcies.

0: Capella presenta el seu nou disc, Morgan. Dissabte 23 de maig, concert exclusiu a l'Auditorium de Palma. Novetats musicals amb els clàssics de sempre. Entrades disponibles a la web de l'Auditorium.
1: Entra en l'òrbita més musical d'IB3 Ràdio amb Tito Fuster. Òrbita 3. Els caps de setmana i dies festius a IB3 Ràdio.
2: Demanar humors, les cançons que vulgueu dedicar a qualcú especial.
3: En el meu estimat Andreu, fa 40 anys que estan casats.
4: Brumels i bessons
5: a mon pare.
6: Envieu-vos les notes d'àudio en el telèfon d'IB3.
1: 646-93-45-01.
7: La vull dedicar a mon mare.
8: A la Cònia.
9: A els meus pares.
10: A la meva padrina. Dari cul desbonit.
2: No se m'ocorre millor manera de fer un detall especial a qualcú que estimes.
6: Ràdio Tradicional, sí senyor.
1: De dilluns a divendres a les 8 del vespre, Xiu Xiu, amb Inés Mateu i Xavi Oliver, a IB3 Ràdio.
6: A qui li dediques aquesta cançó?
2: A tu, Xavi, a tu. Ai.
11: Això, que t'estim molt.
1: La Gran Vida, el teu magazín de cap de setmana.
12: Vinga, doncs, continuem aquí a La Gran Vida quan són les 9:33 minuts en directe a IB3 Ràdio. I si abans estàvem parlant d'aquest conflicte o aquest problema que hi ha entre metges i infermers, sobretot per aquest tema de si poden o no coordinar els centres de salut, ara parlam d'una figura clau dins la sanitat, i és que són les comares. Amb motiu del Dia Internacional de la Comare, es vol donar més visibilitat en el seu paper, que va molt més enllà d'un embaràs o un part. Parlam d'un acompanyament integral de la dona en el llarg de tota la seva vida, des de la salut sexual, menstrual, fins al... fins que arriba un moment d'abordar quin és el dolor que se pot patir, en aquest cas, a l'hora d'un part. Per això volem parlar amb un representant del Col·legi Oficial d'Infermeres i Infermers de les Illes Balears.
13: Sí, parlarem amb Margalida Navarro i la veritat és que he de dir que la paraula com ara ja és una paraula que sempre ja m'agrada. Ja en mallorquí sona bé, però, clar, molta gent se pensa que quan parlem de com ara, que només parlem d'espart. No només parlem d'espart. Volen saber què és realment, quin és el seu paper dins el sistema sanitari. Margalida Navarro, com estàs? Molt bon dia.
14: Bon dia, moltes gràcies per convidar-me.
13: Gràcies a tu per estar amb nosaltres aquí a La Gran Vida, a 9:35 minuts. Primer de tot, què és una comare?
14: Bé, tots us heu dit que tradicionalment està relacionat sempre amb l'espart i l'embaràs, però el seu paper és molt més ampli. No? La comare és una infermera especialista i és especialista en salut sexual i reproductiva. I el que heu dit també, oferim una atenció integral, tant prevenció, promoció i atenció de la salut de la dona al llarg de la seva vida durant tot el cicle vital. I, bueno, fem feina a hospitals, com bé sabeu, sempre a part de puerperi, però també fem molta feina a centres de salut, tant de dins del centre de salut, passant consulta, com a les escoles, instituts... Bueno, acompanyem a la dona i a les famílies i en totes les seves etapes.
13: I en quin moment és clau la seva figura?
14: Múltiples moments. Tenim educació sexual, tant per infants com persones grans. Tots necessitem en qualsevol moment un acompanyament. Planificació familiar, superimportant. Acompanyar la dona en el moment de decidir quan quedar-se embarassada, quines són les pressions que ha de... quines mesures ha de prendre antes de quedar-se embarassada. Anticoncepció, molt important també. Ara que la dona sigui conscient del mètode que li va millor en la seva parella si la té, si ella no en té... Bueno, que pugui triar i que pugui tenir tota la informació. Embaràs, part i postpart, lactància, com sabeu, superimportant, i ara les dones cada vegada amb més informació per donar pit, per continuar aquestes lactàncies cada vegada més llargues. Salut ginecològica, també relacionat tot el que sigui amb les infeccions de transmissió sexual, amb problemes de sol pelvià, durant el climateri també, la menopausa, tema bueno, que ha estat durant molts anys tabú, però que ara cada vegada també la dona demana més informació i vol ser més conscient d'aquella etapa. Atenció i prevenció de la violència de gènere, també superimportant, i la prevenció, bueno, el que han dit del sol pelvià, educació per la salut també als centres de salut, escoles, instituts, I com ja sabeu també que tenim un nou cribatge d'un programa de càncer de cèrvix i bueno, estem com una, la figura de referència continuada, no? No és puntual, sinó que tots els processos vitals de la dona són importants i en aquells moments són les comares les que donen la cara, no? Les que donen informació i acompanyament.
13: Ara tenim gent que mos escolta, que van a Escocha o que a Verena i diu, això de climateri, què és el climateri?
14: Bé, el climateri és una etapa de la dona molt relacionada durant anys amb la menarquia, que començam amb la primera regla i anem evolucionant i arriba un moment que aquesta regla se'n va, passant la menopausa després d'un any sense regla i el que necessitem és molta educació, molta normalització i recursos assistencials perquè aquesta dona pugui identificar aquells símptomes que estan relacionats amb la menopausa i no és que estigui malalta, és que és un procés que he de seguir, no? I a més necessita aquesta informació per ser conscient. Aquest paper de la comare, pues, donar informació rigorosa, acompanyant aquestes etapes. Per això també volem sortir a les institucions, a associacions de dones, per donar aquesta informació. Perquè també els nins i nines puguin saber que tindran la regla i que és un procés i després bueno, arribaran a altres etapes. De fet, en els centres de salut posarem un programa d'educació per la salut conjuntament amb els fisios per acompanyar en aquesta etapa d'esclimateri, no? I que això, sobretot, en grup de dones que estem passant per la mateixa fase, pues que entre totes ens puguem donar suport, entre totes puguem aportar informació de lo que ens passa, de lo que no ens passa, perquè potser per jo una cosa que és molt lleugera i que ho estic duent superbé, però una altra persona és algo terrible, no? I bueno, aquest suport entre iguals pues ajuda molt.
12: I jo me demano, clar, tots entenem això, no? Aquest paper vital de la comare, d'aquest acompanyament i de totes aquestes fases que tu mos comentes, que va molt més enllà de lo que tots entenem com a comare, però quin és el contacte directe que teniu, en aquest cas, amb les dones en els diferents centres de salut, per exemple? És a dir, directament cada comare està assignada a un centre de salut, no és així, és a dir, perquè potser una persona potser canvia de lloc, de residència, i va tenir el seu primer fill, per exemple, amb una comare. I clar, aquella confiança, suposa, amb aquella comare i canvia de lloc i n'hi ha una altra. No ho sé. És a dir, com és aquesta relació directa, en aquest cas, amb els pacients?
14: Sí, bé, com tu bé ho dius, aquesta relació de confiança és bàsica i ajuda molt, no?, tant a la dona com a la comare, no?, conèixer a la dona i tot això, pues, ja te dona... Pues, entra per la part i ja dius, jo ja te conec, jo ja sé a què vens, no? Dona molta confiança. Però sí que és vera que, bueno, a Balears la figura de la comare és molt important en els centres de salut. De fet, tenim quasi dues comares a tots els centres de salut, cosa que hi ha comunitats de resta del país que no passa, que ni siquiera hi ha una comare per centre de salut. Aquí a Balears sí, a Mallorca sobretot, ja t'he dit, tenim dues comares. La dona pot demanar cita en la comare lliurement, no necessita derivació de ningú professional, de ningú, només ha de cridar per telèfon InfoSalut i demanar cita a la comare. I a partir d'aquí, pues, amb aquesta cita comença un procés, no? Comença un procés de relació entre la comare i la usuària i de coneixement, no? De transmetre coneixements i de que la dona també te digui a tu el que passa. I a partir d'aquí, aquesta relació pues, depèn del que necessiti la dona. I després ja si és un embaràs, tots embaràs centre de salut, es part a l'hospital, superimportant també, intentant fer una continuïtat assistencial, o sigui que no sé com ara que vagin al centre de salut, que després vagi i vagi una comare també a l'hospital i després en el puerperi una altra comare.
13: Parlant de tot això, les comares tenen presència suficient dins el sistema sanitari o trobes que poden faltar recursos i professionals encara?
14: Bueno, com sempre falten recursos i ens falten moltes comares a dalt, no? com dèiem, d'apuestos que puguin que prendre decisions políticament, de protocols, de guies. Ens falten comares en aquests puestos, però bé, a poc, som un col·lectiu petit, però molt fort i tenim moltes ganes de fer moltes coses i, per supuesto, que falten recursos i allà estem.
13: Una de les feines interessants és l'abordatge del dolor amb teràpia neural. En què consisteix? Quin benefici es pot tenir i què és aquesta teràpia neural?
14: Sí, la teràpia neural és una tècnica que utilitzen els anestèsics locals en un punt específic del cos i bueno, el que fa és modular un poquet el sistema nerviós i reduir aquest mal. Per què ens serveix? Per mal que tenim durant la regla, per mal en el sòl pèlvic, durant el postpart. A més, tenim una comare que que és com a referent, no? En Ángela Maillo, que està fent feina i, bé, de fet, dimarts les jornades de dia de la comare mos presentarà la seva feina.
13: Mm-hmm. Marga, una darrera pregunta. Quin missatge enviaries? Perquè, a veure, que no parlam tant en comares, parlam molt amb infermers, amb metges, però és que avui és el Dia Internacional de les Comares. Quin missatge enviaries perquè la gent entengui que la comare és imprescindible, també?
14: Pues bueno, que la figura és clau per la salut de les dones al llarg de tota la vida, no només en el moment de part, que acompanyem, que escoltam, que cuidam en etapes molt importants, que són claus durant la nostra vida i que marcaran com seran la nostra vida, i bueno, que treballant la salut sexual, reproductiva, emocional de manera integral, i bueno, posa una comare a la teva vida, això seria el missatge principal.
12: Sí.
14: No només les dones, també els homes, superimportants els homes, a nivell de les sessions de prepart de postpart i que tota la família ha de conèixer-se com ara.
13: Molt bé. Idò, sí, posau una comare a la vostra vida. M'ha encantat això. Margalida Navarro, membre de la Comissió de Comares del Col·legi Oficial d'Infermeres i Infermers de les Illes Balears de Coiba. Moltíssimes gràcies per estar amb nosaltres a la Gran Vida.
14: Moltes gràcies a vosaltres.
13: Adéu.
14: A la

0: A IB3 Ràdio, la gran vida. IB3 Ràdio és participació.
1: Hi ha coses que no canvien, com Tentol.
2: Tentol!
3: Tentol!
4: Tentol!
1: El vostre dolç d'hora baixa que no engreixa.
0: De dilluns a divendres, a les 3, fes un Tentol amb Margalida Mateu a IB3 Ràdio. David Arraez té la paraula. Idees que inspiren, idees que connecten.

0: IB3 Ràdio. Les notícies de les 10. Bon dia. Els centres educatius de les Balears formaran els alumnes promotors de la convivència en resolució de conflictes. En el marc avui del Dia Internacional contra l'Assetjament Escolar, la Conselleria d'Educació informa que s'inicien unes jornades a partir de dilluns que ve adreçades a aquest alumnat per promoure la convivència i el benestar en els espais educatius. A la tasca de psicòlegs, orientadors i professorat en la gestió de conflictes s'afegeix també l'alumnat que actuarà des d'una perspectiva preventiva i de mediació en els conflictes. Ho explica Toni Vic, director de Servei ConviÈxit.
1: A través de tallers vivencials i dinàmics se treballaran aspectes fonamentals com la gestió de les emocions, la confiança i el treball en equip. L'objectiu és dotar-los d'eines pràctiques perquè puguin intervenir des d'una mirada preventiva, fent mediació entre iguals i impulsant iniciatives positives de dins de la comunitat educativa. Aquesta aposta és especialment rellevant perquè situa l'alumnat com a part de la solució.
0: I en xifres, el Servei d'Atenció Psicològica per Assetjament Escolar va atendre 150 persones l'any passat als centres de les Balears. D'aquestes, 52 eren infants víctimes i la resta persones del seu entorn. La flama del Correllengua Germanat ja ha iniciat el recorregut per Mallorca. La sortida ha estat fa una mitja hora des de cada ratjada i finalitzarà la jornada a Felanitx amb un vespre de concert. Cada poble ha programat una forma diferent de rebre-la, alguns amb música i ball popular, altres amb lectures, tot per reivindicar la llengua i la cultura catalana. Josep Boades, el coordinador de Joves de Mallorca per la Llengua, que en són promotors de la cita, anima tothom a participar.
2: Convidem a tothom baixant el carrer i a participar en els actes de rebuda a tots els seus pobles. I també els animam a córrer, i per córrer molt senzill, s'han d'entrar a la web d'Escorrellengua Germanat, correllengua.germanat.cat, i allà se poden apuntar, se poden inscriure per córrer. També una altra forma d'apuntar-se és xerrant les delegacions de l'obra de cada poble, en l'entitat que organitza Escorrellengua a cada municipi.
0: El Correllengua Germanà finalitzarà demà diumenge amb el recorregut que va d'Alcúdia a Palma, que acollirà l'acte de clausura a la plaça d'Espanya al vespre. Un apunt en successos pendents en aquesta hora d'Eivissa per saber què decreta el jutge a l'italià arrestat per presumptament haver apunyalat mortalment una altra persona de 35 anys a Platja d'en Bossa aquesta setmana al municipi de Sant Josep. A l'arrestat l'acusen d'un delicte d'homicidi. I en plana nacional, la Guàrdia Civil ha detingut a Roquetes de Mar, Almeria, 7 persones que van retenir a un home durant 13 dies. Li haurien administrat drogues i medicaments per anul·lar la seva voluntat i robar-li fins a 40.000 euros a través d'extraccions i transferències de doblers. A l'habitatge, que funciona com a punt de venda, s'han intervingut dosis de diferents drogues, a més de diverses armes de foc. La investigació continua oberta, no es descarta la detenció d'altres persones implicades en els fets. La flotilla Global Summit ha assegurat que l'activista brasiler Tiago Ávila i l'espanyol d'origen palestí Saif Abukeshek, que denuncien que han estat torturats per l'exèrcit israelià durant la detenció, romanen retinguts i sense possibilitat de contactar amb ells des de dijous passat. Ho ha explicat Maria García, una de les activistes que forma part d'aquesta expedició humanitària, en declaracions fa uns minuts al canal 24 Hores de Televisió Espanyola.
3: Ahora mismo están en situación de desaparición. El consulado y la embajada española han pedido que ver a sus ciudadanos y se lo han negado. O sea que ahora mismo nuestros compañeros están desaparecidos.
4: Lo que esperamos de los gobiernos es no menos esto, que demanden, que exijan la puesta en libertad, el retorno seguro.
0: Así acabamos de momento. Más noticias a las 11. Ahora continúa La Gran Vida.
5: Más información a ib3noticias.com.

0: A IB3 Ràdio, La Gran Vida, el teu magazín de cap de setmana.
1: Les 10 i 5 minuts, benvinguts a La Gran Vida, si vos incorporau ara mateix. Encara mos queda una horeta de programa aquí amb en Raül Valls ben acompanyadet i en tot voltros en una horeta on també tenim moltes coses per contar.
2: Exacte, benvingut en aquesta segona hora, fins a les 11 amb voltros, amb aquestes coses que tenim per contar-vos. Ara ho deien en els informatius, Escorrellengos ja sí. Ha començat i nosaltres avui parlarem no tan sol d'Escorrellengos, sinó també d'aquesta cançó amb el cor, que és la cançó que ha posat tota la campanya d'Escorrellengo i que és una cançó Made in Mallorca. Xerrem amb en Juanjo Montserrat i en Jaume Gelabert, que són un dels seus autors.
1: També parlarem amb en Antonio Ferrer perquè s'estrena la nova temporada de Web Quina Fira, eh? I han de fer 5 cèntims d'una mica d'aquesta estrena.
2: Exacte. Això serà en Antonio Ferrer, que parlarem amb ella d'aquí una estoneta, però també anirem fins a Eivissa, en Maite Morro, que avui és de fira.
1: Avui és de fira i també, evidentment, tindrem cinema, amb en Sergio Espósito i en Mateo Bibiloni. I avui de què parlarem? Idò, clar, com que recentment, ahir mateix, va ser el Dia del Treballador, idò, pel·lícules relacionades amb els treballs.
2: Ah, mira, molt bé, molt bé. Ah. Idò, tot això serà en aquesta segona hora, però començarem amb aquesta segona hora amb la previsió del temps. Avui, amb en Dani Capó.
1: Efectivament, volen fer una mirada al cel per saber quin temps se'ns espera i volen repassar aquesta actualitat meteorològica. Dani, molt bon dia, com estàs?
3: Bon dia, companys. Bé, aquí, a menys si podem...
2: Ja has arribat, de... jo passava pena, em dic aquest sí. Home per allà...
3: Jo, que bon sí, eres... I vaig viure entre tremol, a més.
2: Aposta, aposta.
1: Quina experiència, no?
3: Sí, sí, sí, a més per un geògraf es cava molt enriquidor, jo. M'ho vaig passar bé, eh?
2: Ah, veus, ells ho va passar bé.
1: Tothom de baix a taula i...
2: Hi ha de gent per tot, entens?
1: Dani, que hi va fer un dia com a...
2: Terrible, horrorós.
1: Terrible, horrorós, sí. Com una pot de calitja, sí.
3: Avui hem començat amb un pa més de soleat, però no mos podem fiar gaire.
2: Jesús.
1: He vist llamps, trons, en els dibuixos dels mapes. És així o...?
3: És correcte, vale. És correcte, i ho mantenim. Ho mantenim. Demà alerta, perquè hi haurà llamps i trons. Demà no es dia ni anar a la plaia ni anar a la
2: plaia. Però, home, no havia vengut ja com aquesta, així, que en primavera guapa, ja una caloreta, que el sol curs...
3: No pot durar eternament, això, Raül. Hem estat dues o tres setmanes així consecutives. Ah, qualque dia ha de ploure.
2: Jo que m'anava bé. Bé, ja està. Si ha de ploure, ha de ploure.
1: I de veure què passarà avui, que encara queda tot el dia per endavant i demà.
3: Avui hem començat amb una miqueta més de sol que ahir, però avui a la baixa segurament ja tornarà a tapar-se bastant el cel. Per tant, si hem de fer qualque cosa, és millor fer-ho avui de matí, que avui a la baixa si volem prendre un poc el solet. Demà ja serà un dia més complicat. Avui en principi no ha de ploure, encara que se'n niguli, però demà... En principi plourà bona part de l'arxipèlag i, a més, és molt probable que les pluges de demà venguin amb tempesta. Alerta amb això.
2: Va, ja està. Avui que he de fer caragols... No sé si ara estem de cofre, no?
1: Sortiran dilluns.
2: Vull dir, perquè si demà avui els acabam, demà anirem a cercar més.
1: Sortiran.
2: Està bé.
1: Aquesta tendència continuarà a principis de la setmana que ve o això haurà estat un kick-cut?
3: No, al principi és dia més inestable de la demà. Dilluns és veritat que mos pot quedar qualque ruixat més aïllat, bastant més disperses, a veure amb allò de demà, i... A mitjan de la setmana que ve, segurament tenim un temps idò variable, com entenem a vegades en aquesta alternança de sol amb alguns ínguls més, però ja no tindríem un cel tan tapat com esperam demà. Per tant, tindrem una miqueta de tot, segurament a inicis de la setmana que ve.
2: Bé, Dani, ja està, mos has donat un poquet de mel, un llavors...
3: Un pot de bajón.
2: Sí, ja està, què hem de fer?
1: Diumenge jo tenia uns plans...
2: Ja... Estens així.
1: Ja vaig anul·lar tot i res.
2: Demà has de ser aquí o no?
1: Ah, sí, però demà...
2: Llavors,
1: a l'hora de dinar, no serem aquí?
2: No, això és vera. Bé, idò, res, Dani, moltíssimes gràcies per aquesta previsió, que vagi molt bé. Ja tornes a ser aquí per casa nostra, així que res, tornem a parlar aviat.
1: Ben tornat.
3: Gràcies, companys, que vagi molt bé.
2: Vagi bé. Adéu.

El Correllengua Germanat 2026, que fa un pas històric. Hem escoltat ara Negats, però nosaltres volen seguir parlant d'aquesta cultura catalana, d'aquesta música, d'aquest recorregut, en aquest cas simbòlic, cultural i reivindicatiu sense precedents. Avui parlem de una altra cançó. És una cançó oficial del Correllengua produïda per Jaume Gelabert i Juanjo Montserrat. És una peça que vol convertir-se en un himne per compartir, per celebrar i per unir i defensar la llengua catalana.

0: Bueno, idò, estàveu escoltant amb el Co, una cançó Made in Mallorca.
1: Duc dos minuts aquí ballant, a l'estudi, no me veus, però...
0: No, però no val, has de córrer, has d'anar a córrer, ens de flama.
1: No, sí, sí, però no, com que no ten flama, estic a la cadira i vaig de costat a costat aquí a l'estudi, perquè és gros, és número 1 d'aquí de Palma.
0: Clar,
1: i...
0: home, no, o bon vol que mos posin. Nosaltres és l'estudi gros.
1: Tornaré, perquè me faig en fora.
0: Però per preus a patres grosses. Bé, idò, el que vos estàvem parlant ara, Escorrellengo, que ja ha començat, que ja ha visitat les altres illes. Avui, en aquest mateix moment, ja està recorregent a Mallorca, en aquest cas a Llevant. I una cançó que, com dèiem... bé, jo me toca de prop, Joanmi, perquè s'ha gravat a Consell.
1: I
0: amb
1: no,
0: un conseller i... No, a Can Meva.
1: Bueno.
0: A Can Meva sí. No, perquè no sé què creuen. Però vaja, a prop.
1: A Can Meva, perquè
0: en el poble, sí. I amb un conseller i amb un sí. Mini Salamé.
1: Ah, molt bé.
0: Està bé.

0: Bàrbara!
1: Sí, la gent se creu que jo som de Binissalem perquè vaig començar la meva carrera per allà, però no, som de Serenal.
0: Bueno, per favor. Sí, no. Hombre, ara, Juanjo, jo un beso per Serenal, però t'ha llevat un glamour, tio.
1: Serenal de Llumalló, amb un honra i orgullós.
2: Si poden posar una cançó alemana... No, és broma.
0: No, vinga, un beso per Serenal. Sí. Bé, la qüestió, que Serenal té molta història, el que passa que ara tot ho coneixem, però ho coneixem, però també té molta història. Bé, la qüestió, Juanjo, Jaume, com surt, com neix amb el cor?
1: Amb el cor neix a una reunió que vàrem fer amb en Pau Emili, que és un poc és visionari i creador d'aquest Corre Llengua d'enguany, i en Àngel Pujol, de Manangelment, manager d'aquí de Silla, i al final me varen encomandar una feina, i és que, bueno, enguany se faria aquest Corre Llengua i necessitaven una cançó, i bé, jo tot d'una ja vaig dir que sí, que jo, a tope... I ja en aquella mateixa reunió jo ja tenia en ment que volia una cançó amb acords majors, en 6x8, que després se n'anés a una part més ràpida, en plan ska, perquè ha d'emocionar la gent, però també li ha de donar peu per córrer, no? Mm-hmm. Per això canvia.
2: Sí.
1: I tot això ja va néixer dins el meu cap en aquella reunió, i jo els anava fent com un pot de beatbox i els anava explicant com aniria i copets a sa taula, i realment és que sa cançó ja va néixer en el primer moment que me varen dir de fer-ho.
0: Bueno, Juanjo, que tu tens un capet, rei, tens un bon capet, m'entens?
1: A vegades.
0: Té un bon capet. Però aquí també té un bon capet és en Jaume Gelabert, que, Jaume, no sé, però estàs convertint, com seien, a Miami d'Espanya o de la Mediterrània. Els millors grups... No, perdona, és que tots els millors grups manco en català que estan avui en dia en marxa passen pels teus estudis. Bueno, has duit una gentada per fer aquesta cançó, no?
3: Sí, man, no és fruit de lo que haguem duit nosaltres, sinó el que ha dit un poc en Juanjo, no?, d'aquesta reunió de convertir aquesta cançó en un acte de germanor i de concentració de tants artistes, no? Uh-huh. I això va ser, bueno, va ser una experiència molt xula, perquè en el fons mos vàrem, és a dir, va ser un centre allò d'artistes i de convivència brutal, no? Amb en Juanjo un bon rollisme brutalíssim. Sí. I això va ser un acte de germanor i va sortir una cosa molt guapa, sincerament.
0: Bueno, jo crec que la cançó, no sé si era, a part d'un dels objectius, però enganxa. Vull dir, és com que s'aferra, no? Allò de que dius ja, un pil escoltes, venga. I escolta, bé, ara ja està en marxa Corre Llengua, ja tothom ja ha escoltat la cançó, tantes les promos, ara avui també en marxa ja amb aquest acte en si, però demà, per exemple, Jaume, crec que hi ha alguns grups, algunes actuacions, no?
3: Demà, almenys al nostre poble, a Raül, hi haurà bastant de trull. Estarem allà a primera fila, donant-ho tot.
0: Que bé.
3: Així que fent poble, fent molt de Corre Llengua, i a veure si tenim la gent a quedar i si la gent del poble surt com ha de sortir.
0: Clar. Bé, heu aconseguit que en Joan mi faci voltes per dins l'estudi, corrent sí, per motiu sí, per avall.
2: Sí.
0: Un home que va anar corrent sota Bonera de Campos a...
2: Artà.
0: De Campos Artà per una aposta que va perdre.
2: Sí, vull dir que... fa molt d'anys. Així vaig començar la meva carrera com a maratonià, però de l'esport també se surt, i tanta sort que he tornat.
0: Vull dir que podem veure córrer en el Corre Llengua. Però, vosaltres dos, que ja heu fet una feinada i amb una col·laboració important amb aquesta cançó, però, Juanjo, demà has de córrer o avui has de córrer en el Corre Llengua?
1: Jo demà...
0: Quan
1: passis a flama per Lloseta, perquè jo ara som de Serenal, però visc a Lloseta, actualment, la cançó realment la vaig gravar aquí... Bé, la música, xerrant de música, la vaig gravar aquí a Lloseta. Entonces, què passa? Quan passis a flama per Lloseta, jo també, gràcies a l'obra cultural balear, l'Ajuntament de Lloseta i més entitats, pues, a partir de les 12 jo faré un concert en la meva pròpia banda, no? I després, bueno, quan passis a flama, se llegirà el manifest i jo mateix agafaré la flama i m'aniré a córrer. No crec ni que arribi fins a l'altura, en realitat. Perquè jo ja l'entregaré ràpid i poc a poc m'aniré diluint amb la gent i au, vinga. Però...
0: Bueno, lo bo d'arribar a l'altura és que podràs fer un pit stop i, no sé, menjar qualque cosa perquè fa forces.
1: Sí.
0: Juanjo, ja...

0: Home, moltíssimes gràcies, enhorabona per aquesta tasca. I res, seguirem escoltant aquesta cançó amb el cor, amb Escorrellengo. Joami, estàs preparat?
1: Jo ja estic aquí, a fer sus, arranc.
0: 3, 2, 1, premant. Gràcies.
1: Gràcies.
2: Cridarem fort amb el cor, que cada gota de suor que ens regali m'ha per la pell és la mostra.

0: IB3 Ràdio és entreteniment. Na Martina té 13 anys. Li agrada vapejar amb els amics. El que no sap és que respira substàncies que provoquen afeccions pulmonars molt greus. En Joan té 17 anys. Pren sovint begudes energètiques. El que no sap és que afecten la salut mental i que mesclades amb alcohol potencien la seva perillositat. Ells no ho saben. I tu, informa-te'n. Molt prest podria ser massa tard. Govern de les Illes Balears.
1: IB3 Ràdio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
2: La gran vida, els caps de setmana d'IB3 Ràdio.

0: Demà torna la Graella d'IV3, un dels formats més estimats pel públic. Web Quina Fira, un programa que recorre les fires de primavera de les Illes Balears. Tot això que mos agrada tant a tu i jo, Raül. Mira, demà plourà, però mos agrada aquesta essència, la gent, les tradicions. I si plou és igual, agafeu paraigo i vol anar a una fira.
1: És que això. Bé, sí. Demà no sé què passarà, Dani Capou té claríssim. Però, clar, he de parlar, he de donar part a la meva companya de dissabtes, perquè llavors de dissabte directe, bé, toca, jo he d'aprofitar per dir-ho, ja ho sabeu.
0: Estic cansat de donar me gusta als reels que fan, perquè cada ells te fan com a mini-pel·lícules de coses que fan en el plató, també, dissabte directe, i jo som fan de
1: si faig seguiment. Vinga, anem a saludar, perquè està allà de camí cap a el dissabte directe. Antonio Ferrer, bon dia.
0: Bon dia.
2: Bon dia.
1: Com estàs?
0: Bé.
2: Bé, passant pena, perquè ha de ploure com de voltros, i ja preparant xubesqueros, catiusquets, la carpa que posarem i tot preparant.
1: Bé, tu xerra amb Dani Capó, menys hi pot fer qualque cosa.
2: Sí. No, jo sempre els hi deman, però clar, i te diu, Antònia, t'has mal de fer regleró, jo te puc dir el que fa, però...
1: Bé, mira...
2: No té solució.
1: Una cosa bona és que demà estrenau a Cineu, no?
2: Sí, Cineu, que avui ja hem vist que hi ha trull, serem per Cineu, també un parell d'equips serem per Son Carrió, un altre parell d'equips serem per Mercadet d'Eivissa...
1: Que bé.
2: És a dir, sempre ben complet.
1: Bé, he de dir que sí, sou la fira de Cineu, plou una mica això, hi ha tant de cellers i tant de restaurants i bar bons a Cineu que podeu anar allà a fer un fritet, un variat, el que sigui...
0: Arreglat.
1: I ja està, ja està arreglat. Bé, Antònia...
2: És molt perillós, això, en l'equip del web, perquè l'os allà dins un celler que m'ho donin menjar, no haurà programa.
1: Bueno, això també és vera, perquè clar, són els experts número 1 de les Illes Balears en berenars. Antònia, tens un cap de setmanes poc ocupats, no?
2: La meva pregunta és, què són els cap de setmanes? Perquè ja se m'ha oblidat el concepte. Ara sí, ara s'ha embrutat un poc, això.
1: Bé.
2: Però, a veure, molt contenta, el que ara sí, és que ara ja ho deia, jo ja porto cap a la tele, ja surt d'allà al vespre, l'endemà a les 8 de matí de la Gineu, i ja està, però esperen que va a la fira, va a la volta de la fira, i ja aprofites, encara ten diumenge.
1: Clar, encara ja tens. Bé, Antònia, ara ho deia jo, companya de cap vespres dels dissabtes, tot un excitasso, dissabte directe.
2: I es toca, que bé, és que va a dos,
1: bé, també,
2: ja m'ho han posat a les totes.
1: Un bon tàndem. Però per referir-se a un excitasso, perquè aneu per totes les illes, connexions en directe, vull dir que és un poc això que la gent mos agrada, no?
2: Clar.
1: Veure que nostra.
2: Clar. I és que també ho tenim tot en el nostre favor, perquè en dissabtes no mos basten els reporters per anar per tot on mos agradaria anar, de totes les propostes i tot el que hi ha.
1: I espera que però... no ha començat l'estiu.
2: No m'ho dic, ja fa el calendari i cada dia el calendari té 4 pàgines i jo tenc 4 reporters. No arribam, però és molt agraït també, molt de convidats, venen encantats, que també aquesta feina sabem que de vegades costa un poc, però també venen contents. I el bo això, que ens arrencada que han tingut, per que aquest contingut agrada i que poden fer el que volem, que ja podeu veure que allà cadascú fa un pot la seva i després ho juntant tot. Però molt content, molt content. No esperàvem aquesta arrencada ni aquesta rebuda i a continuar així, no fluixar.
0: Antònia, i aquesta importància de trobar-vos genteta, personatges curiosos, no sé si mos pot dir alguna coseta que podran trobar, sense fer spoiler, però la gent és tan important dins una fira, no?
2: Les fires, totalment. És a dir, són els protagonismes, des de la gent que va a firar, des de tots els artesans que són allà, des de tots els pagesos que són allà. Nosaltres, aquestes fires, som un poc... saltaveu també de tota aquesta part nostra i que evidentment volen mantenir, però és que també tota la gent que va a la fira sempre s'atura per ser, a veure'm-vos i arribam a la gent en el carrer, ho sabeu vosaltres també en la ràdio, quan muntau qualque especial, la gent s'atura i els vols, perquè ara des de vosaltres dins l'estudi o nosaltres dins un petó i això, no tenim aquest feedback. I lo divertit de les fires és que som allà i la gent ve i te saluda i tu els vols i xerren i demanen i critiquen, perquè també critiquen molt la gent. Sempre té que dir. Tu sí, això molt malament, això molt malament. Però ja faig la xerradeta després allà amb la gent a peu de carrer i és una de les parts més agradables de la nostra feina, també.
1: Clar, bueno, mos aproxima, no? Mos aproxima sí. En els espectadors i en els oients, en aquest cas també de la ràdio. Antònia, demà començàvem a Cine, nova temporada. Vaig escoltar que en aquesta mateixa casa, per mi que era Tentol, te varen fer un test que vares aprovar definitivament en totes les fires de Balear, matrícula o no.
2: He fet un màster, això de convalidar qualque banda.
1: Jo trobo que sí.
2: Ara de mirar.
1: Jo m'ho escoltava, jo deia, no, i serà, perquè els sabrà totes.
2: En Xis, com va dir, vols les preguntes? I jo, no, a jugar.
1: A jugar.
2: I mira, encara va anar bé.
1: Està bé. Escolta, demà començau a Cineu, compta'm, perquè no estàs tota sola, tens un bon equiparro, eh?
2: Tenc un equipasso que dic, mira, podíem fer 20 fires cada dissabte amb l'equipo que tenim. Tenim, pensa de vora, jo sempre tenc l'enciclopèdia humana com és el nostre gran Felip Munà, que amb això ja no passes pena de que fallin les coses, perquè en Felip sempre t'atreu de on no n'hi ha i sempre sap allargar d'on no n'hi ha i ho té tot dins el cap, eh? No és que llegesqui cap paper ni res, aquell capet, i cap tot allà dins. Després tenim la Montoni, que la Montoni això el solen deixar un bar a berenar i després ja quan el troben fent qualque cosa sí. I després els reporters en Montoro, l'Ander, na Marta Ferrer, na Maria Pons, que aquests se posen a trescar, un va a tastar, un va a la música, un va a animals, un va per tot, i així no mos perdem res.
0: Antònia, tu disfrutes, tu amb aquest caràcter alegre, amb ganes de tenir un cap de setmana lliure, vale, però tu estàs disfrutant, també.
2: Si és així, és agraït, el que dic, hem de fer feina, però amb un format que també te permet això, ser tu mateixa i ser propera, i també molta cosa que, per sort, d'aquesta cultura popular també sabem i coneixem i estàs molt còmode. És que és molt agraït en tots els sentits.
1: I de res, ja ho sabeu, tots els que ens esteu escoltant, encara vos dirigiu a qualque fira, a qualque mercat, no ho sé, una platja, a voltar, a prendre qualque cosa, avui cap vespre, dissabte directe, en Antònia Ferrer, i demà torna web Quina Fira, també amb n'Antònia. Així que res, Antònia, que vagi molt bé. Menys si avui tenim un bon número, també,
2: Ho
1: veig que
2: entendrem de dins. Segur que sí. Això, el Raül serà nostre, això, avui. Vinga.
1: Que vagi bé.
0: Gràcies,
2: moltíssimes gràcies, companys. Una abraçada.
0: Adéu.

0: La gran vida, amb Juanmi Mas i Raül Valls. Una passejada per Eivissa i Formentera amb Maite Morro.
1: I si parlàvem de fires, també hem de parlar d'exposicions en aquest... Ui, quin gai més beneit, ara. M'heu escoltat?
2: Això és que hi van fer llarg. Això és que hi van fer llarg.
1: No, no, he tirat de Gargamella i ara segurament, clar, la Maite Morro, que ja mos escolta...
2: Hola, Maite.
1: Deu riure, perquè...
3: Hola, bon dia.
1: Has escoltat el meu gai?
3: Això és que sortides ahir, Juanmi, has d'anar a dormir més prontes.
1: No, no, si no vaig sortir, si vaig fer de monjo ahir, precisament. Sí. I de Maite, ets una exposició de plantes i flors a Santa Eulàlia. Que bé, no?
3: O sigui... No, encara no hi som. Serà aquesta tarda. Serà aquesta tarda.
1: Molt bé.
2: La pregunta és
3: Veus
2: clara.
3: Veus com has de dormir més pronta?
1: Amb qui estàs?
2: Sí. No. La pregunta és, a tu t'amoren les flors i les plantes, Maite?
3: Ai, ja se m'amoren totes. Vols? No m'estimen.
2: Ho veia venir.
3: Mira que jo no vull dir que soc virtuosa, però de normal les coses se m'adonen bé, però les plantes és algo que encara hi tinc que aprendre.
1: Ens hi has de posar un pot d'aigua.
3: Però sabeu què?
1: Un pot d'aigua.
3: Claro, i a vosaltres se vos moren o no? Que això vos volia preguntar jo abans de començar a parlar amb la nostra convidada.
2: A mi me suren totes. Tenc un corral, un jardí, que me sura tot, però no perquè jo m'esforci.
3: Això no m'ho esperava tu, Raül? Això era una cosa que tu tenies allí esmagada.
2: Has vist?
1: Jo tenc una poncetia, que és això d'aquesta planta de Nadal, que encara aguanta.
3: Això no és bon ni Wigan, això no compta.
1: Encara aguanta. Ah, no? Què vol dir? Que no té mèrit.
2: Això aguanta, rei.
3: Bueno, ara anem a preguntar per a Cati. Tinc aquí a Cati Riera, que és una de les participants més emblemàtiques de l'exposició de plantes i flors d'aquí, de les festes del 1 de maig, que són les més típiques i les més fortes d'aquí de Santa Eulària de Riu. Ell és vecina d'aquí. I el primer que te vull preguntar, Cati, una poncetia és fàcil de mantenir o és d'aquestes plantes que un pot tenir qualsevol que seu que no se li morirà fàcil?
4: Ara, és una broma o és que m'ha preguntat una pregunta que no ho sé?
3: És de veritat, perquè tenim el nostre company en Juanmi allí a Palma i diu que té una que és l'única que té i jo vull saber si la manté perquè en sap o perquè és d'aquestes que no se moren fàcil.
4: És que no, jo aquest nom no sé quin nom és.
1: La planta de Nadal.
2: La flor de Nadal, digue-li.
4: S'han de cuidar molt bé. I molt
3: ah, diu-se de Nadal, s'ha de Nadal.
4: Ah, s'ha de Nadal. Doncs pues jo estava en somers de maig i la tenc al balcó que encara té flors.
3: Però tu no comptes perquè tu ets una virtuosa i tens molta mà amb això.
4: Ah, bueno, això sí. Però vull dir que jo encara la tenc aquí, que la Maite ho pot veure, que no se m'ha mort.
3: A veure si en Juanmi tampoc, això és que també té bona mà. A veure, Cati, conta-mos, perquè tu des... Què dius? Perquè tu ets una joveneta, però ja dius 25 anys participant o més?
4: Sí, uns 35 també. Sí, uns 35 anys fa que jo estic participant, sí.
3: A veure, conta-m'ho, perquè no, és que no he tingut l'oportunitat mai de veure l'exposició. En què consisteix exactament? Què és el que podrà veure la gent aquesta tarda?
4: Bueno, aquesta exposició ja fa molts d'anys que existeix, que no sé el primer any quan ha set, però fa molts d'anys. I allí sempre la gent del poble, i inclús de fora poble, de Sant Carlos, del municipi, n'hi duen. I la gent du les flors i plantes de casa, es fan rams de flors, es fan es que té lliris d'ulliris, que té roses i cactus, es, molta varietat, molta varietat aquí, i es fa una exposició preciosa, preciosa.
3: Per un dia com avui, que tenim un dia ple de festa i alegria, però el cel no mos acaba d'acompanyar, està una mica així entaulat, una mica gris, i vosaltres hi posareu de flors, a veure tu què hi duràs enguany.
4: Jo hi duc el que es lliris amarillis i si tenc temps aniré a dur uns rams també de lliris i flors silvestres, que també en escama hi ha flors molt guapes, les sombrilles, hi ha les escats, hi ha l'herba de Sant Pont, hi ha molta varietat, espadelles, i normalment sempre fas un centre de flors d'aquestes. I, bueno, i el que tinc, perquè és que ara algun lliri ja s'ha passat, perquè ha florit tantes d'hora i alguns encara no han florit, i, bueno, sempre no hi du el que està guapo.
3: Però anem a veure una cosa, Cati, que tu vas engalanada dalt a baix amb molts de premis que t'han dat, arracades, collars, els travestes aquests anys, perquè m'ha dit que pràcticament has guanyat tots els anys, perquè hi ha un concurs, i m'ha dius que dus flors d'escampa. Aquestes no depenen de tu, lo polides que siguen, això com ho controles tu?
4: Ah, bueno, això, bueno, en somers de maig sempre està florit, el camp està molt guapo. I bueno, en el camp sempre n'hi ha, i això ho valoren bastant, i agrada molt, perquè és que és algo que pots anar al camp i agafar-ho. Però també fas un centre, potser amb un cistelló, que quedi decorat polit, i bueno, això agrada molt.
3: A veure, conta'm un poc, d'on te ve aquesta passió o amor, no sé com dir-ho, per les plantes, i sobretot la mà que hi tens d'on surt tot això? D'on ve? Tu t'has dedicat mai a ser florista o alguna cosa similar?
4: No, no, jo mai havia estat florista. Nosaltres, sempre, jo havia nascut a Sant Mateu, allí precisament tampoc hi havia aigua, una perforada que es pogués regar molt, però sempre la meva passió, les begònies, la porxada que teníem. Allí estava ple de begònies en les seves floretes i jardí també hi tenia a vegades clavellines i, bueno, i sempre, més o menys, en els temps tenia alguna cosa, sempre, sí. Que fes flors, que m'encanten que tinguin flors, més i més.
3: I aquesta mà que tu tens, d'on l'has après? No sé si te ve de casa, de sa família, vull dir, perquè jo és el que dic, a mi no m'apareix fàcil cuidar plantes ni fer-les fer polides, perquè si m'escoltés ara sa mamà me daria una clotellada pel coll, però és veritat, vull dir, ha que tenir una mica de mà. Tu, d'on l'has tret? D'on has après?
4: Jo l'he pres de sa meva mà. Aquí no com ensenyar el que tenia.
3: Autodidacta.
4: Exactament, sóc una autora de lo que faig. I com sempre m'ha agradat molt, i m'han cuidat molt, perquè també les plantes se'ls ha de pelar, se'ls ha de regar i se'ls ha de mirar i llevar-li si tenen algo sec i podar-los, el que saps que es tenen que podar, que a vegades n'hi ha que no. I, bueno, m'agrada molt treballar-ho i molta gent venia a casa i, ai, m'has de dar un tanyet d'aquesta begònia, ai, que polida. Sí, moltes vegades molta gent se n'enduia de casa, també.
3: Se n'aprofiten i... De...
4: Sí, però llavors m'ha dit, no, però és que ja se m'ha mort. Dic, bueno...
3: Pues ja no te'n dono més, tu.
4: I això passa, que a vegades no funciona a tothom igual, qui sap, però jo m'ha anat molt bé i m'encanta.
3: Acabes de dir alguna cosa que m'ha cridat l'atenció i m'ha agradat. Has dit, he que parlar-los-hi. Això què vol dir?
4: Sí. Dir-los bon dia i salut, que tinguin salut.
3: Bueno, no mos hem d'oblidar que són sers vius, vull dir, no sé si mos escolten, però vius estan.
4: Sí, no, a veure, parlar, ho dic de broma també, però sí, no, vigilar-los molt, perquè clar, estàs dos dies o tres sense veure-les, si no els has regat ja potser estan un poquet estantisses i els hi tens que i posar abono també, perquè les plantes necessiten un poc d'abono també. Però molt bé, jo no he tingut problema.
3: Quanta feina li pots dedicar tu en el dia? Perquè volen també de temps.
4: Ah, no, regals i poc més. A veure, això un dia em dedico a llevar-los i fulles, un altre dia a abonar-los, a veure, això no. L'important és anar-los vigilant i regals en el moment també, perquè si ja no els arregues en el moment, també ja els retrasses un poc.
2: Maite!
3: A veure, Pere, que mos vol dir alguna cosa el nostre company Raül, digues.
2: Aquí, que estàs amb aquesta dona tan experta, aprofitarem per demanar-li, això de posar les restes del cafè o les closques de ous, totes aquestes coses, això funciona, ella ho fa, ho dic perquè, si és així, tots els nostres oients i jo mateix ho posarem en pràctica.
1: Li posa ristretto?
3: A veure, a preguntar. Mira, que me pregunten, Cati, que si això que es fa ara... Que... Perquè, clar, saps que les xarxes a vegades ajuden, però també fan molt de mal. A veure, tu què opines? Hi ha molta gent que se dedica ara a les restes del cafè o, per exemple, les closques d'ous, utilitzar-les com a bono. No sé això si tu has fet mai o si ho veus mica útil.
4: La setmana passada mateix li vaig posar del cafè. Els ous no, però cafè sí.
3: També m'han preguntat si és alguna varietat de cafè en concreta. No sé si és de Colòmbia, d'Àfrica, de per alguna banda, o és que agafem.
4: Jo és que fas per beure jo. I els sopris van a les plantes. Sí, això sí que els hi pos.
3: I notes que és útil per algun motiu? O tu ja ho sabies d'abans? Has fet alguna cosa que has provat ara de nou?
4: Jo és que m'ho varen dir, però no, no per les xerxes, que jo no miro això per internet, coses d'aquestes, però... Sí que ho havia sentit a dir, inclús la cendra de ametlla també se n'hi posava un poc, no molta, perquè allò és molt fort, que és com el lleixiu.
3: La cendra de ametlla? Vols dir quan cremam, en quin moment podem cremar ametlles? D'això d'on ho traiem?
4: Bueno, és clava de l'ametlla. Si llavors fas la crema, es fa cendra. I però poqueta, perquè allò és com... és com el lleixiu, quasi. Vull dir que és molt
2: potent. Això fa que no hi vagi... Que no hi hagi
4: però,
2: altres
4: sí,
2: bitxos.
4: Sí, algunes cosetes d'aquestes ho arriba a fer, sí.
3: Mira, me diuen d'allí, des de Mallorca, que això fa que no hi hagi millor bitxos, que es mantegues fora d'insectes.
4: Sí.
2: Ho posen per davant els arbres i tot això també serveix.
3: Sí, que diuen que ho posen per davant els arbres i per moltes bandes. Sí. I algun altre trucat que així que tu mos pugues dar per gent que té plantes en el balcó i que els hi costa o dins casa? Alguna coseta que tu digues això? Penseu, una altra cosa que ara que ho pens, no? Jo no sé si les plantes me demanen aigua o me demanen que no n'hi dono més perquè estan ofegades. Mai ho tenc clar, això com ho podem saber?
1: Molt important, això, sí.
4: Bueno, per això també un té que preguntar o saber quan cada planta necessita més aigua o menys. Ara, per exemple, lliris no poden tenir molta d'aigua, perquè en succés els bulbos aquests es perden, es podreixen.
3: Tu sabies, Cati, que hi ha aplicacions de mòbil que tu els hi fas una foto a les plantes i te diu, en funció de lo que veus a fotos, mòbils, si la planta té set o no? Això ho havies sentit mai, tu?
4: Bueno, ara senten moltes coses que anys darrere no existien. I jo no me crec tot el que diuen. I jo, amb l'experiència que tinc, pues, segueix amb la meva experiència i me va bé.
3: Pues jo crec que tu tens la sabidoria a dins, que això és el més important perquè se basa en experiència. A veure, tots els que m'ho escolten, que estan a un pis, que només tenen un balconet i que a vegades dona sol o no dona sol, o que només poden tenir plantes de dins i que potser no tinguin molta mà. Quines recomanes tu que comprin o que tinguin a casa?
4: Bueno, a veure, en els balcons, claro, no tenen... Tampoc fa falta sol tot un dia per a les plantes. Però, clar, si tens unes plantes delicades, com, per exemple, una begònia, i la tens molt en el sol, se te cremen. I si la tens molt en el vent, també. Vull dir que necessiten una temperatura més o menys ambient bé i plantes que no siguin delicades, com poden ser geranios, com poden ser... Bueno, moltes, hi ha moltes plantes, sí.
3: Ara que dius des geranios, jo venc de Córdoba ara, i just ara en maig són les festes allí dels patios cordobeses, i tenen una quantitat de cosiets allí, amb geranis sobretot, colorits, ben cuidats, que fan veja de veure, eh? Tu hi has anat mai a veure'ls?
4: Sí, moltes vegades, i m'encanta. M'encanta, sí, sí, sí.
3: No t'agradaria tu posar-me aquí per totes bandes aquí on esteu a la teva fatxada?
4: Bueno, havia tingut, perquè havia arribat a tenir una d'aquestes que són més trepadores que baixen per avall, que tenien un metro i mig, que baixaven pel balcó avall. I havia tingut moltes, però a veure, ara els meus anys tinc que estar tranquil·la i també, clar, no pots estar regant i que vaiga gotes baix, tens que tenir molt, molt de cuidado, perquè, clar, els veïns no volen, com és molt normal que els hi vaiga raig d'aigua.
2: Clar.
3: Això és una altra cosa que en ensenys.
4: Sí. Sí, sempre procures tenir plantes que no siguin ja molt grans i regals-se, però poquet, i ens afregonen sa mà que no caigui una cosa. Jo amb això tinc molt de cuidado.
2: Bé, Maite,
3: i doncs... Amb aquest sens... No, ah, una coseta ja els últim, sí. A preguntar-li, només deixa'm un segon, que es que duc 30 anys participant i me diu que té la mateixa il·lusió de sempre. Tu te'n recordes la primera vegada que participaràs? La il·lusió és la mateixa d'aquell dia?
4: Sí, o més, sí.
3: Hombre, perquè vas engalanada de la vall, amb premis, recades, collars, tu en vols més enguany.
4: Bueno, a veure, ja no es tracta només del premi, perquè ja m'agrada participar com en tot el que es fa que siga participar. Pues bueno, si tens premi, molt bé, i si no en tens, ja participa. Que pràcticament donen alguna cosa a tot qui du plantes.
1: Envia-nos una foto.
4: Important, i com ja fa molts anys que hi vaig, ja estan esperant que els hi duga. I bueno, si no tantes, menys, però mentre pugues sí que les buido.
3: I de saber què vos dic, que aquesta tarda jo me passaré per l'exposició, que ella hi serà a Cat i Llim, tota la ristra de flors i plantes ben polides, i jo me compromet a mandar-vos una foto d'ella i tot el que du, què vos pareix.
2: Una monada. I de res, nosaltres mirarem, moltes gràcies, Maite, mirarem de comprar un cossiol, un cactus per en Joan Mi.
1: Sí, ja ha de ser un cactus.
3: Això no se li morirà.
2: Perquè no se morirà.
1: Ah, aguantarà.
2: Que aguantarà.
1: Sí, però jo després el poso on no toca i unes punxades.
2: Llavors podrà ombra i se morirà també.
1: Exacte,
2: bé, és igual.
3: Bé, que en Acati us ho el dia 10, només ja.
4: Bueno, pues estigueu bonats, molt contenta, i a veure si us passeu per Cine Espanya de Santa Eulari, que allò sí que és una meravella, hi ha una exposició preciosa, i ja veureu com us agradarà.
2: Vinga.
3: Aledo, ja l'hi la tenim. Una abraçada des d'Eivissa.
2: Que vagi bé.
1: Gràcies.
3: Adéu.
0: El setè art vist des dels ulls de Sergio Expósito i Mateu Bibiloni.
1: Sí. Moment per xerrar de cinema. Ja, no puc, és que, perdoneu.
2: Què passa?
1: No. Ho he de dir, Sergio Espósito i Mateu Bibiloni, aquí dins l'estudi, número 1 de Palma. En Sergio Espósito no ha tingut cap problema, tot molt bé, però en Mateu ha començat a fer senyes i és que li havia tocat una cadira que no s'aixecava i ha quedat com a...
2: Però si no passa res, perquè en Mateu fa 2 metres i mig, vull dir, aquí, arriba igual en el micro.
5: Amb el Sergio Espósito molt, i en Frodo Bolsón.
1: Està molt graciós. Avui mos duen, Raül, un tema que han comentat a principi del programa, i és que amb motiu del Dia del Treballador hi ha una sèrie de pel·lícules dedicades als treballadors, també, no? Que moltes són ja molt conegudes i altres potser no siguin tan conegudes, però sobretot crec que són més o manco comercials. No sé en el vostre cas. Quines vos agraden més i què duix avui?
6: Evidentment, si xerram de pel·lícules que tracten aquesta temàtica, diguéssim, d'estreballador o de l'alineació d'estreballadors, a tothom se li vendrà un títol clàssic, molt, molt clàssic, que seria Tiempos Modernos d'en Chaplin.
5: És gran exemple. Sí.
6: Exacte, seria el gran exemple. Primer perquè retracta molt bé el que era una època reindustrialització dels països occidentals i com en Chaplin ho va retractar amb la comèdia típica que tenien les seves pel·lícules. I des de no dir paraules, de sense diàlegs, perquè la pel·lícula sí que té alguns diàlegs del jefe i tal, però ell com a personatge mai té paraules, no? Però amb la seva capacitat visual que tenia com a director i com a escriptor, aconsegueix fer que nosaltres, després de 100 anys, pràcticament, no, 100 anys de pel·lícula, no es poden sentir representats en aquesta alienació que tenen els treballadors dins la fàbrica amb aquesta mecànica fordiana d'anar arreglant coses i, i reparant, diguéssim, en cadena amb altres treballadors.
5: Sí. Bé, i la potència visual que mencionaves, perquè és que, clar, tots tenim l'imaginari col·lectiu grans imatges del cinema de Chaplin. Varen tractar, de fet, una vegada, no?, amb els discursos, aquell discurs del de gran dictador.
6: Correcte.
5: I són, bé, aquell combat de boxa de Luces de Ciudad, tota la pel·lícula del Chico, és a dir, totes les imatges de cinema de Chaplin són eternes. I ho són per motius evidents, però en el cas d'aquesta pel·lícula té un parell, si no, els plànols més famosos de la seva filmografia, com són, per exemple, aquell plànol en què ell s'hi fica de dins d'una màquina amb els engranatges aquells...
1: I comença a donar voltes, no?
6: Exactament.
1: És mític, aquesta imatge, sí.
5: I és d'aquesta pel·lícula que, clar, és el que dèiem, si xerrant d'aquesta temàtica en el cinema i de l'aproximació que ha tingut aquest mitjà, en aquest cas, en el món dels treballadors, en el món obrer, és probablement el títol més gran. Però xerràvem amb Mateu i jo d'això que és molt interessant també, no?, com veure... A nosaltres, cada vegada que ens plantegem de què hem de fer la secció, com el dia d'avui, per exemple, és interessant veure pues, efemèrides en què coincideix dies especials, i és guapo, crec, veure com el cinema ha representat moltes vegades, bé, o pràcticament totes, tot allò de lo que ja volen xerrar. És a dir, tu quan penses en qualsevol tema, o qualsevol, tu pots acudir a una pel·lícula concreta que te'n recordes.
6: Exemple cinematogràfics.
5: Totalment. I en aquest cas és molt evident, tenim aquest, com dèiem, aquest exemple paradigmàtic d'en Chaplin i Tiempos Modernos, però el cinema clàssic ja ho havia tractat abans, i d'una manera fordiana, però diferent a la que ha semblat
6: efectivament,
5: abans.
6: Un dels grans autors clàssics també que tracta aquesta temàtica a diverses de les seves pel·lícules també, perquè em va fer cents, és en John Ford. No sé si tendreu en el cap Qué verde era mi valle, però sí. Si pensam en una de les pel·lícules més importants històriques, Ciudadano Kane, per exemple, qui li va llevar l'Òscar a millor pel·lícula va ser Qué verde era mi valle amb en John Ford, que és una pel·lícula que parla d'uns treballadors de la mina a Irlanda. És aquest John Ford irlandès que se'n parla menys, perquè se'n sol xerrar d'en John Ford d'aquestes pel·lícules des western, de Centaurs del Desierto.
5: Des grans paisatges.
6: Efectivament.
1: Exacte, jo m'ha vengut en escapes westerns. No?
6: Totalment. Efectivament, però té una altra variant en John Ford, que és un John Ford més humanista. I de fet, és molt important perquè la seva filmografia no s'entendria, els westerns no s'entendrien sense aquesta mirada, aquesta sensibilitat per veure les històries humanes, no? I Qué verde era mi valle, pues, va d'això, d'una família treballadora que té diferents problemàtiques, i és una pel·lícula preciosa per veure aquests dies, precisament. A mi m'encanta, és una de les pel·lícules que més m'agrada.
7: Vosaltres sabeu que jo som fan d'un amic que té que nom GPT, i li he dit, dime...
1: Tots el coneixem.
7: Li pot dir mallorquí, però a vegades se'n bua.
1: Sí, és veritat.
7: Li dic, digue'm 10 pel·lícules, i ara vull saber la seva opinió, que estiguin dedicades a els treballadors. La primera me diu Tiempos Modernos, 1936. La segona, Los Lunes al Sol, el 2002.
6: Clar, sí, pel·lículon. A mi també és de les pel·lícules espanyoles que més m'agraden.
7: I la tres, Billy Elliot, l'any 2000.
6: Ah, bueno, sí.
1: Ui, aquesta pel·li l'he vist 548 vegades en la meva filla.
6: Té una doble temàtica. Té la temàtica d'un lot on no hi hauria d'haver un lot, no? Aquesta rotura de rols de gènere. I després té el que, per això està a la llista, entenc, GPT, ho ha fet bé, que és aquesta...
7: Se vaga.
6: I se lluita amb els esquirols, amb aquestes coses.
5: I que, de fet, té connexions, ara que ho penses, perquè, per exemple, tu has dit que és John Ford més irlandès, no? Com és el cas de Billy Elliot, que és una pel·lícula irlandesa, però també ho és una altra pel·lícula que varen tractar també una secció com The Commitments, i també és una pel·lícula situada en un temps i en un espai en què es treballa pràcticament realment no existeix ni per qui ho cerca. És a dir, que són contextos que afavoreixen molt aquest tipus d'històries. O, per exemple, un altre que m'havien al cap, no havien ni pensat, que és Cinderella Man, aquesta pel·lícula de boxa també de Russell Crowe, no? Dirigida per Ron Howard, que és el mateix, és un pare de família a la gran depressió americana i com sa boxa no és suficient per endur-ne dos vés, bé, i és al revés, ell està tot el dia en els astilleros aquells cercant un treball, mem si pot endur un poquet de...
6: I tirant de boxes poden tirar també a Rocky, o sigui, Rocky també és una història de superació i d'una persona que no arriba a final de mes i que ha de boxejar per intentar guanyar un període de pes.
7: Aquí me'n diu una que és Norma Rae, de l'any 1979, que no me sonava de res a mi, però segurament de tot sí, que és una treballadora tèxtil que lidera la lluita sindical i està feta o basada en fets reals.
6: Això també sol succeir amb aquest tipus de pel·lícules, és basada en hechos reales o inspirada en hechos reales, coses diferents.
7: Sí, sí.
6: Però sí, és una temàtica que crida, no? O sigui, el cinema social sempre ha begut de ser realitat perquè intenta apropar la realitat en el cinema i el cinema la realitat.
1: Ara he cercat una, que no me recordava del nom, que me va fascinar, protagonitzada per Will Smith, que és En busca de la felicitat. I és com ell protegeix el seu fill i intenta mantenir la seva rutina amb un fill sense feina i ell s'encarrega d'arreglar per ell si no li va bé i al final acaba una gran empresa per mèrits propis, però ha de passar un fumer per arreglar la seva vida.
6: Sí. És que és una temàtica intergeneracional. És a dir, nosaltres hem xerrat de cinema clàssic perquè aquell cinema clàssic va respondre efectivament, el que comentava en Sergio abans, en la gran depressió nord-americana en el crac del 29, i, evidentment, tots aquells directors van veure el que havia fet l'economia d'aquell moment en els treballadors, però, realment, hi ha exemples a totes les dècades, a tots els anys, sempre poden treure cinema social que xerri de la precarietat laboral de molts de personatges.
5: De fet, en Raúl ha dit Los lunes al sol, que és probablement el millor exemple espanyol d'aquest tipus de cinema, però tenim un bastant recent i que per jo té bastanta germanor amb la Subas de la... Ai, amb Que verde era mi valle, no? A més que s'uneix amb aquest èxode rural i el treball del camp, com és Alcarràs, de fa ara 4 anys de Carles Simón. Bé, un primera guanyadora dona de de Berlín, de la Berlinale, i que és una pel·lícula increïble sobre precisament es treballa en el camp i com s'allunya cada vegada més de les noves generacions.
6: Recentment s'està tractant molt, o sigui, aquesta dinàmica se veu molt més, no? Com se retracta, a lo millor no tant, abans a lo millor tendien a retratar el treballador de les fàbriques o de les mines, i ara pareix que començam a tirar cap en el ruralisme i cap a les condicions precàries dels treballadors en el camp. Diguéssim que és una temàtica més actual i que interessa més a lo millor en els nous directors o les noves veus com poden ser de Carla Simón o altres veus femenines que han tingut un gran creixement en aquests anys.
5: I un altre exemple modern, tot i que a ser una ciutat, aquesta vegada sí, és Wim Wenders, que no és un director modern, perquè du ja dècades duguem-nos obres mestres en el cinema, però és Perfect Days.
6: Efectivament, a mi és una de les pel·lícules que més m'ha agradat des de darrers anys, a lo millor des de la darrera dècada, 2023, és un gran any cinematogràfic, però en concret Perfect Days de Wim Wenders, que és un director alemany que fa una pel·lícula a Japó sobre un actor, amb un actor japonès supermític i que conta la història d'un treballador que se dedica a rentar banyos públics. La pel·lícula va d'això, és molt catalítica, és a dir, és molt pausada, no hi ha una gran història darrere, però aconsegueix expressar el que pot fer feliç a una persona senzilla, a una ciutat complexa, amb molt poques coses, no? En gaudir dels seus espais, dels seus moments, de les persones que l'envolten, i sens dubte a mi és una de les pel·lícules més precioses i que més m'han agradat dels últims anys. Jo la recomano moltíssim. Perfect Days de Wim Wenders és per jo. Si hagués de recomanar avui una pel·lícula sobre treballadors...
1: I també no l'he vista, és una bona opció. No l'he vista.
6: Sí, és actual
7: Bueno, segurament de qualque plataforma la podem...
6: Correcte.
1: Sí.
5: És perfil Filmin, no?
6: És perfil Filmin, aquesta, sí.
1: De quin any has dit que és?
6: 2023.
5: I és d'aquesta corrent, perquè han mencionat títols que s'aproximen en aquesta temàtica des d'un punt de vista d'històries de superació, que són les que, per una altra banda, Hollywood conta de tota sa vida, però aquestes darreres, no? Wim Wenders amb Perfect Days i el cas d'Alcarràs, són pel·lícules molt més costumistes que s'aproximen moltíssima a tot aquest... Bé, anem a dir fenomen, no és un fenomen, és treballador, sobre... Però en aquesta vida del treballador que pot pareixer anodina, no? O massa repetitiva, però a partir d'aquest costumisme d'apropar-se a ell, a saber on arriben a emocionar i a mostrar la verdadera bellesa, com deia en Mateu.
7: Bona, molt bé. Escolta, abans ho deies, entre voltes, com ho feia per posar-vos d'acord del tema de la setmana? Vos ho aclariu fàcil?
5: En Mateu ho diu i jo dic sí.
7: Ah, no.
6: Està bé. No, sol ser algo consensuat. Sí.
5: No, aprofitant, si hi ha dades o dates concretes que podem aprofitar per xerrar de cinema que té a veure o comentar, si hi ha esdeveniments, com han estat els temes dels premis, tal, o comentar, a vegades és per un tema de gustos. Aquesta setmana hem vist tal pel·lícula d'estrena o a camp meva i m'ha agradat tant que hem de xerrar a la ràdio, hem de fer que la gent vegi aquesta pel·lícula.
1: També. I a nosaltres mos agrada tenir-vos perquè sou una enciclòpedia cinèfila i a més, no sé si ja teniu els 26 anys, perquè en
6: sota seria...
1: Sí?
5: Un par de mesos.
1: En Sergio li queden un parell de mesos. 25 i 26 anys. Super joves, super ben preparats. Jo vaig estudiar cine en el seu moment fa mil anys i no sé res comparat amb altres, però res és 0,01%. I me pareix, vamos, que si jo vaig en el cotxe, Raül,
7: sí?
1: És com un podcast en aquest moment. I m'encanta.
7: És que un podcast no és res nou, sé què te vull dir. És que ara van de guais en podcast, però...
1: En format, no, en petit format. És una entrevista enllaunada.
7: Sí.
6: Has vist que és la ràdio clàssica.
7: I un vídeo podcast és el que feia M7 fa 40 anys, que era donar per la televisió a la ràdio, com un altre feim aquí.
1: És vera.
7: I allà ja està. Ja ho havia de dir, perquè és que la gent se flipa.
6: Si no, rebenta. Sí,
7: és que...
1: I de,
7: no hem inventat res nou.
1: Ja me n'anem a acabar el programa. Demà tornem, recordeu, a partir de les 9 fins les 12, aquí, a La Gran Vida. Ara vos deixem amb els companys d'informatius.
7: Adeu.
8: IB3 Ràdio. Les notícies de les 11. Bon dia. La parada de taxis de l'aeroport d'Eivissa no tindrà controlador aquest estiu. Una figura costejada fins ara per la Federació del Taxi, que ajudava a ordenar la fila de viatgers, organitzava la càrrega per ordre i evitava conflictes en els moments de més demanda. La desaparició d'aquesta figura preocupa el sector. Diuen que afavorirà la tasca també del transport il·legal. Toni Roig és el president de la Federació.
9: La decisió que ha pres la federació no ha estat vulguent perjudicar ni vulguent provocar res. És a dir, ve fonamentada per un altre motiu. Veurem a veure si els taxistes no se'n fan càrrec quan és algo que no ens correspon, si hi ha algun tipus d'anomalia o de problema, serà qüestió a resoldre per part de qui li corresponga. Per part dels taxistes, no.
8: De fet, els taxistes asseguren que seria AENA l'entitat que s'hauria de fer càrrec del sou del controlador a la parada, igual que ho fa en altres aeroports del país. S'amplia en 2 mesos addicionals, fins a 6, el servei d'atenció al turista estranger a les dependències de la Guàrdia Civil de Calvià. Així serà de maig fins a l'octubre i suposa una mostra que la temporada al municipi s'allarga més enllà del plestiu, apunta el consistori en una nota. A Magaluf s'ofereix aquest servei d'interpretació en anglès i alemany, també en altres idiomes, tota la setmana i a Peguera de dilluns a divendres per atendre visitants víctimes de qualque delicte. En la campanya de 2025 es van atendre gairebé 1.500 consultes en un servei que, diu el consistori, reforça la imatge d'una destinació segura. A Menorca, el govern impulsa l'ampliació a la depuradora d'Es Mercadal amb una inversió de més de 7,4 milions d'euros. L'actuació permetrà millorar la qualitat del tractament d'aigües residuals, augmentar la capacitat de la instal·lació i reforçar la protecció del medi ambient a l'illa, segons el comunicat. Aquestes obres permetran actualitzar unes instal·lacions existents, incorporar millores tècniques orientades a incrementar l'eficiència del tractament. El Ministeri d'Afers Exteriors espanyol José Manuel Álvarez confirma que l'activista de la Global Summit Flotilla amb nacionalitat espanyola, detingut per Israel, Saif Bakukeshek, ja ha desembarcat a Israel i a migdia rebrà assistència consular. En una entrevista a Catalunya Ràdio aquest matí, ho ha confirmat, no ha pogut confirmar el seu estat després de la denúncia de la resta d'activistes que afirmen haver patit agressions durant la detenció per part de l'exèrcit israelià.
10: En Tel Aviv, nuestro cónsul está citado para poder tener un contacto con él, al igual que los cónsules de Brasil. No podemos confirmarlo, desde luego, porque todavía no lo hemos visto. Sí que ayer la cónsul en Creta de los españoles desembarcados tuvo que desplazarse al hospital porque varios de ellos requirieron asistencia médica. Sobre esa ahí todavía no, porque no. Aquí estamos ante una detención ilegal que se ha producido en aguas internacionales fuera de cualquier jurisdicción de las autoridades israelíes.
8: I encara un darrer punt, perquè l'Iran ha executat a dos homes condemnats per espionatge i cooperació d'intel·ligència amb Israel, enmig de l'enduriment de les mesures judicials i la intensificació de les execucions des de l'inici de la guerra el passat 28 de febrer, o així ho apunta l'agència de notícies local Mizan, segons notícies del poder judicial iranià. Amb aquest punt internacional acabam. Més notícies al butlletí de les 12. Aire Vetres Ràdio comença No venim amb manual.
0: Més informació a ivetresnoticies.com.

0: 21 anys amb tu.
1: Hola a tots, jo sóc Enna Regina Cortés i això és No venim en manual. Esperam a pernils joves i famílies d'Ivetra Ràdio que, com sempre, arriba carregat de continguts. Començarem aquesta primera hora de programa en continguts relacionats amb educació i criança i centrats en les explicacions dels nostres especialistes. Començarem en primera infància i arribarem avui també a la vida adulta. Així arrencarem amb els nostres primers capítols, on avui parlarem sobre com ensenyar als infants a valorar el que tenen i a tenir en compte les necessitats dels altres dins la família. I seguirem en la secció de l'especialista, on avui abordarem com se manifesta el trastorn per dèficit d'atenció, amb o sense hiperactivitat, a l'edat adulta, i què passa en aquells casos en què no se va detectar durant la infantesa. Com sempre, també parlarem de diferents iniciatives relacionades amb educació i propostes divulgatives i familiars. Estau preparats? Idò, arranca la primera hora de No venim amb manual.

0: Quan parlam de TDAH, sovint s'associa a la imatge d'un nen mogut o amb dificultats a l'escola. Però més enllà d'aquest estereotip, què passa quan aquests nens creixen? Com se manifesta el trastorn per dèficit d'atenció amb o sense hiperactivitat a l'edat adulta? I què passa en aquells casos en què no es va detectar durant la infantesa? Avui, per parlar d'aquesta etapa menys visible, ens acompanya en Mateu Cervera, que és catedràtic de l'àrea de personalitat, evolució i tractaments psicològics de la Universitat de les Illes Balears i actual president també de l'associació TDAH Mallorca. Bon dia, Mateu, com estàs?
1: Bon dia, molt bé.
0: Ja tornem a estar per aquí.
1: Tornem a estar per aquí.
0: Molt bé. Anem a fer-te com a primera pregunta per entendre un poquet millor tot. Per començar, quins símptomes ajuden a detectar el TDAH a la infantesa?
1: Bueno, un diagnòstic que ve de símptomes, diguem-ne, claus, que són tres, que tothom, molta gent coneix, vaja, inatenció, impulsivitat i sobreactivitat motora, excés d'activitat motora. Aquests són els tres principals símptomes que no varien a l'edat adulta des del punt de vista tècnic. Vull dir, des diagnòstic que te farà un psiquiatre o un psicòleg clínic, haurà de mirar aquests símptomes a través d'entrevistes, qüestionaris, etc. No? No varien, l'únic que passa que hi ha algunes modificacions perquè els exemples canvien del que és atenció, impulsivitat, i també el nombre de símptomes. Són 6 de 9 a 5 infància, són 5 de 6 en cada apartat en el cas dels adults. Però pràcticament és el mateix, la part nuclear vull dir la part central, la part que després és complementària i que a vegades té més importància és el que en deim el funcionament executiu. Què vol dir això? El funcionament d'organització de la vida, de control, de planificar, prendre decisions, de controlar les emocions, en fi, això sí que també forma part de l'alteració del TDAH, que és molt important, però no és exactament el símptoma central que faria falta per diagnòstic.
0: D'acord. I doncs, si ara imaginam un adult, no? Perquè moltes vegades tenim aquesta imatge, no? Com un poc aquest estereotip, no? Relacionat amb el TDAH, que ni que se mou, que no se porta bé, que és molt intens. Quines pistes des dia a dia ens podrien fer pensar que un adult pot tenir un TDAH no diagnosticat?
1: Exacte. Bé, clar, evidentment el TDAH és de neurodesenvolupament, comença de petit, però els símptomes van variant, i evidentment la sobreactivitat d'un nen no la té un adult, això està clar, no?
0: Aquesta hiperactivitat no és tan visible.
1: Això va desapareguent, inclús ja l'adolescència, o la preadolescència ja desapareix molt. Aviam, un adult amb aquests símptomes seria un adult amb problemes sobretot de un excés o una problemàtica per concentrar-se, per focalitzar-se, se'n dona compte que quan vol fer determinades feines, tasques, se perd molt i entren moltes idees, molt de pensaments diferents que interfereixen en sa tasca. Aquesta és una sensació molt habitual. Sa sobreactivitat motora canvia per una inquietud, per com un estat d'agitació, com a de nerviosisme, com a de no poder estar segur molt de temps, de canviar molta vegada de tasca, d'haver d'estar com a actiu, per dir-ho així, no? Que tu, la major de fora, no ho veuran exactament com a sobreactivitat, però si veuran una persona que en diuen inquieta, moguda, no? Aquesta és una altra característica. I la tercera, jo crec, més clara, és que això sigui molt interferent en sa vida de sa persona, clar. Prendre decisions molt impulsives, pensar poc i actuar molt i després tenir conseqüències que se podrien preveure que no s'han previst, això genera un malestar general de funcionament i una certa inseguretat, no?, sobre una vida complicada, perquè pareix que tot m'ho va malament, però moltes coses, me trobo fort, amb molta energia, però no me surt res mai bé, perquè sempre pareix que m'equivoc amb una cosa, amb una altra, sempre una cosa va malament, no? Aquesta és la sensació, jo crec, d'estar adult.
0: I com se manifesta la inatenció, per exemple, en el dia a dia d'un adult?
1: Sobretot, sí, és clar, en un infant és més bo de fer, torna allà, perquè evidentment és quan vols que ha de llegir, ha d'estudiar, ha de fer deures.
0: Clar, té tota la tasca acadèmica.
1: Un adult és més complicat, però un adult ho veu clarament perquè té moltes activitats també que ha de fer en el dia a dia i normalment té dificultats per organitzar-les. És un tema més de planificació, de dir, jo tinc determinades activitats diàries, des de coses senzilles, quan anar a comprar pa, perdre's el clau del cotxe, després la feina, que havia de fer una cosa per avui i no hi vaig pensar ahir, o que m'ho pensava que m'ho bastaria una hora i no m'ho va bastar una hora i avui no he acabat. És un tema més d'organització i planificació de l'activitat.
0: I de gestió dels temps.
1: De gestió dels temps,
0: no?
1: Exacte, perquè això requereix, diguem-ne, concentrar-te i focalitzar-te un poc, planificar-te una mica, què tinc que fer demà, quines feines tinc, tant a nivell personal com diari, no necessari grans activitats, però, clar, se te va mesclant tot. El que te falla a nivell diari, diguem, de tasca domèstica, en sa feina professional, en sa relació amb els altres, arriba a estar per tot, perquè no calcules bé temps, és a dir, és com anar sempre el que en diuen espitat, no?, col·loquialment, i que moltes persones en TDAH tenen aquesta sensació.
0: Clar, com han dit un parell de vegades, associar les dificultats d'un infant i a l'entorn escolar. Com impacta amb aquesta experiència que tens tu treballant amb famílies i amb adults amb aquest diagnòstic? Com impacten en el dia a dia d'un adult aquestes dificultats a l'àmbit laboral, per exemple?
1: Sí, és on més venen ja en sa queixa, no? Perquè és un poc independentment de sa professió i això no limita, perquè evidentment hi ha TDAs en totes les professions, inclús les més, no sé què es pot considerar, més de formació més elevada, universitària, com altres, no? Sa sensació sempre és de que no me puc centrar en sa feina que he de fer, no? No me surt sa feina, me costa molt més esforç que en els altres, no arriba temps en els terminis, no me sé organitzar bé el que jo crec que durarà una hora dura dues, el que jo crec que me durarà un esforç d'una altra, el que crec que puc fer d'aquella manera no és sa manera de fer-ho i he de canviar. És a dir, sa sensació és no poder calcular bé o no poder focalitzar bé sa necessitat d'una feina que sí que saps fer, que tens coneixements per fer, però que no acabes d'organitzar-te bé per fer. No? I aquest és el punt.
0: I en les relacions de parella o familiars, quin tipus de dificultats poden aparèixer?
1: Bueno, pastor,
0: o d'amistat.
1: És un poc anecdòtic, però pot ajudar, no? Les persones amb TDA canvien molt més de parella que les que no són TDA, no? En quant a separació, en divorcis i això, no? També canvien més de feina, també tenen més risc d'accident petit de cotxe, també, és a dir, tot el que es pot ser un risc, diguem, vida quotidiana, els tenen un poc incrementat, no? Clar, la relació de parella, ja te pots imaginar, un poc les dificultats són del dia a dia, perquè les teves responsabilitats no les fas, te les han de recordar constantment i sempre és allò de no has pensat a fer i havies de fer allò i havies de fer allò, no? I aquesta sensació se dona moltíssim, com un retrets, que no tenen que ser grans problemes de relació de parella, però ja clar, dificulten la convivència el dia a dia, no? se van accentuant.
0: I tenen també dificultats les persones adultes en TDAH en la gestió emocional, tot i ser adults?
1: Sí, en molt de casos sí, evidentment se manté aquesta poca tolerància a la frustració, pues, quan tenen un fracàs, una cosa que no surt bé, pues, afectació de l'autoestima, a vegades un pot d'ira, un pot d'agressivitat també, sensació de que se senten una mica inferiors en els altres, és allò de no explicar per què a mi no me surt res mai si jo ho provo en tot, no? Aquesta sensació de malestar i que, clar, dificulta, això és part del problema per la solució, evidentment, no? Perquè necessites molt treballar per planificar, per organitzar-te, necessites un punt de tranquil·litat, un punt d'organització i de control emocional. Si aquest control del pes o tens dificultat per mantenir-ho, si a la primera que no surt bé ja te sents malament, ja te desconnectes, evidentment ja no això és molt, molt difícil de manejar.
0: Clar, estan parlant de persones adultes amb TDAH sense un diagnòstic, perquè si el TDAH se detecta a la infància, pot ser que la vida adulta, els símptomes o totes aquestes característiques que comentava siguin menys evidents perquè la persona, a més, ha desenvolupat estratègies per regular-les?
1: Sí, totalment. El TDAH ben tractat és un trastorn que permet una adaptació molt bona en els contextos i l'ambient. No prediu cap tipus de problema. El que passa és que és un tractament llarg, clar, cronificat, hem de perdre d'aquesta idea, no? Que moltes vegades és multiprofessional, és a dir, en un cas de TDA que en den tipus combinat, en tots els símptomes aquests centrals, més aquests complementaris, pot ser una mica com òrbit en trastorn d'aprenentatge o de conducta, etc. Moltes vegades intervenció farmacològica, psicològica, educativa, fa falta i fa falta tenir-la mantinguda en els temps. Però en un bon context i un bon pla d'intervenció, un percentatge elevat, jo diria, més de la meitat de persones amb TDAH funcionen bé i en aquesta vida hi poden funcionar bé. Això sí, és un tractament una mica llarg i una mica costós. Aquesta és la qüestió.
0: Com han dit, tu treballes habitualment amb lots, amb famílies. És freqüent que els adults comencin a sospitar del seu propi diagnòstic quan el reben els seus fills?
1: 100%. No. Sí, en molts casos que els primers, sobretot, que van avaluar eren tots pares de nins, que després del diagnòstic que ells havien d'emplenar les entrevistes, les escales, anaven mirant les proves, anaven escoltant les nostres explicacions i la reflexió era ui, però si jo era així quan era petit, no? I ara segueix que hi ha problemes diversos, no? Els primers que vàrem tenir eren pràcticament tots pares, ara ja no, ara ja venen molt d'adults, ja pot ser un compte, pues, creuen que tenen aquest problema, s'ha tornat també a fer molt visible. Però inicialment, sí, evidentment és un trastorn molt genètic, vull dir que tots els de neurodesenvolupament ho són, però en aquest cas pues un 70% de la sintomatologia pot venir de causa genètica i, per tant, és bastant habitual, evidentment, que un dels pares pugui tenir aquest problema.
0: Els experts en TDAH subratlleu que històricament s'ha diagnosticat menys a les dones perquè també les escales estaven fetes fixant-se en població masculina. Quines diferències hi sol haver entre el perfil d'una dona i d'un home amb TDAH?
1: Sí, és totalment vera. Quan vaig començar a estudiar això, inclús en el passat segle, la majoria d'escales no tenien una diferenciació per sexe i la majoria d'estudis, les mostres eren sempre noves, mirant els estudis publicats, allò de participants, i el 90% eren nins, no hi havia nines, no? Però les nines hi són i tenen allà la situació. Per què no hi havia nines o per què... Això ha millorat ara, però encara hi ha la diferència. Jo crec que la diferència està... i en què el trastorn s'expressa de manera relativament diferent. En el cas dels nins és molt més externalitzat, és a dir, és més fàcil que hi hagi problemes, conductes problema, que se vegi més fàcil sobre activitat motora, que és molt més evident en un nin, no? I en canvi, les nines està com més interioritzat. És més un problema d'inatenció, de focalització, és més un problema d'aprenentatge, un problema d'una nina que se la veu, en diríem, mandrosa, com a, amb poques ganes de fer, però que no estan interferint en la vida familiar o escolar. Per tant, costa més definir que té un problema, no? I aleshores això ha perpetuat que moltes nines no acabassin realment d'anar a consulta o fossin preocupants comparativament amb els nins. En els adults passa un poc similar. El trastorn és molt més com a òrbit en problemes externalitzants, tipus conductes addictives, addicció a jocs... problemes de conflictes socials, en adults és molt més. En canvi, en dones és molt més vinculat a problemes emocionals, ansietat, depressió, baixa autoestima. Tornem a estar un poc en aquesta
0: és
1: circumstància.
0: És una inquietud interna, no? Com comentaves
1: exactament,
0: abans.
1: Exactament, la inquietud interna és molt més clara. I això fa que la consulta sempre arriba més a consultes. Problemes que de fora, diguem, que surten cap a de fora, que van interioritzats.
0: Els darrers anys, a més, han aparegut noves hipòtesis sobre la possibilitat que el TDAH s'iniciés a l'edat adulta. Te volem demanar que em penses al respecte. Pot aparèixer un TDAH per primera vegada en una persona adulta?
1: Sí, és un tema polèmic, ha sortit alguns investigadors inclús rellevants proposant això. Jo, la veritat, som una mica escèptic i crec que la majoria encara ho som. La idea és que és diferent que un TDAH de petit, infant i adolescent fins i tot, en els símptomes s'hagi pogut passar desapercebut, això és més bo de fer. Per què? Perquè com que és molt sensible, s'amplifica o decrementa els símptomes en funció de context, en un context molt adequat, ha tingut molt bon suport educatiu, molt bona relació familiar, no sé, ha tingut també opcions d'ajudes extraescolars, no? Professors, no sé, ha tingut un tipus...
0: Les capacitats també, no?
1: De l'infant, evidentment, que pugui tenir les capacitats. Tot això ha fet que en un bon infant o juvenil també este món està més controlat. Altres prenen decisions per tu, els teus pares, els educadors, etc. En canvi, a l'edat adulta, llavors et trobes un sotrac, te trobes enfront d'una paret, ja depèn de tu, tu has de prendre decisió, t'has de valer per tu mateix, tu funciones ja d'una manera més autònoma, i aquí les teves dificultats que abans havien quedat molt emmascarades se fan evidents. Jo crec que en molts de casos aquest és el problema.
0: I t'han de fer una altra pregunta, actual, quin paper poden jugar les pantalles també en què progressivament tothom tingui més dificultats d'atenció, de concentració, també menys paciència, són més impulsius? Clar, són símptomes que recorden en el TDAH.
1: Exactament, sí, les pantalles, com sempre crec que hi ha un acord, no són causa, però són vinculació, són mediadors, són amplificació dels problemes, no? I si pensam en això... Hi ha una metàfora del cervell. El cervell no és un múscul, no ho és, però pot funcionar com un múscul. És un òrgan que és molt plàstic i molt adaptatiu. Per tant, això vol dir que el que entrenes és el que reforça i el que no entrenes és el que debilita. Aleshores, això pot canviar. Si tu entrenes un cervell que sempre funciona amb activitat de canvis ràpids d'estímuls, multitasca, recompensa immediata i funciona d'aquesta manera, quan tu aquest cervell el vols seure i dir, pues ara farem una hora de lectura en silenci, aquest cervell no respon bé, això no està entrenat per
0: ja
1: això.
0: Ja no poden ni mirar una pel·lícula sense
1: no
0: el mòbil.
1: No poden ni mirar, exactament. Però això és el que està passant, no? Que entrenem el cervell per una manera de funcionar i enfortim aquesta manera de funcionar i després, quan volen canviar, no arriba. Per això un de les claus de, per mi és aquest canvi, aquesta dificultat de canviar, per exemple, un molt típic. Un nen diu a casa seva, deixa'm jugar mitja hora en la videoconsola i després me pots estudiar. Me pots estar a tope, clar. Sense un període de descans, això no existeix. Està una hora amb un cervell superactivat,
0: estimulat
1: 100%, i després s'ha de posar a obrir un llibre en calma durant mitja hora. És impossible. Igual que per anar a dormir, ja se diu, no? Si tu estàs, tot estem fent un scrolling infinit, cercant, mirant vídeos on van passant, i després tanques el mòbil i dius, ara m'he de dormir, i després dius, no puc dormir.
0: No puc.
1: És que normal, el cervell està en un altre sistema, no s'adapta.
0: Complicat. Anem a la part de l'abordatge, de forma breu. Com s'aborda el TDAH en adults? Sobretot, és interessant saber si hi ha diferències respecte del tractament que reben els infants o si és essencialment el mateix.
1: La base és la mateixa, per tant, tornem a resumir així. Hi ha una part psicoeducativa que és fonamental, entendre el trastorn, entendre què està passant. Si és necessària la part farmacològica, pràcticament els fàrmacs són els mateixos. I la intervenció psicològica sí que varia una mica més, perquè, evidentment, també infants està més basada en formació de pares i educadors, i aquí ja són adults. Hi ha dues grans bandes, una intervenció més cognitiva o conductual, aprendre a reflexionar sobre les teves decisions, a controlar les teves emocions, i una part molt més pràctica, que jo trobo que és més molt important, que pareix senzilla, però que és clau, que és aprendre a organitzar la teva vida. Mm. Aprendre a manejar agendes, aprendre a rutinitzar, aprendre a marcar aquest descans, el que dèiem, aquestes activitats molt
0: aquestes
1: ben marcades.
0: Aquestes funcions executives.
1: Que és una cosa relativament senzilla quan ho expliques, però que els costa moltíssim fer.
0: Com se pot processar aquest diagnòstic a l'edat adulta per entendre'l millor un mateix, no? Per tenir les teves tàctiques, les teves estratègies, aquest autoconeixement necessari, però sense que acabem explicant o justificant qualsevol manera d'actuar.
1: Aquesta és molt bona pregunta i més ho hem vist moltes vegades. És a dir, quan una persona adulta rep el diagnòstic, comença a pensar ja, bueno, pues, això és una explicació de tot el que jo faig, i quan la gent me critica o jo he tingut problemes és perquè tenc això, tenc una dificultat, no? Clar, el TDA, que es veu que no és una excusa, és una explicació dels problemes, però, clar, explicar no eximeix de millorar. Jo això ho voldria deixar molt clar, és a dir, que tu tinguis aquella dificultat que és una manera diferent de funcionar a nivell de processar informació, a nivell de respondre, de control impulsiu, que això ho tens, no justifica que no treballis per millorar-ho. Jo crec que aquesta és la clau, no? És a dir, un TDA no pot ser una cosa com dir, ah, tenc això, doncs mira, que la gent s'adapti a mi, no?, per entendre'ns, no? Evidentment, t'han d'ajudar, però tu tens una part on pots millorar molt d'aquests aspectes sense haver de canviar de personalitat o que canvis que molta gent pensa que no seré jo. Sí, seràs tu, però simplement has de fer un canvi, has de prendre unes habilitats que te permetin també ajustar-te a el que és el funcionament diari.
0: Molt bé, idò. Anem a la darrera pregunta, que té a veure una miqueta també amb aquest diagnòstic, no? Avui en dia molta gent s'autodiagnostica també a través de les xarxes, ho hem comentat altres vegades, i fins i tot a vegades alguns trastorns s'arriben a convertir en una moda. Ja per concloure, per què és important tenir un diagnòstic fiable i quins mites, concretament sobre el TDAH adult, s'haurien de deixar enrere?
1: Bueno, sobretot jo crec que la diagnòstica és fonamental i això tots ho veiem, no? Fan fast scrolling en qualsevol xarxa social, t'apareixen pitja aquí per altres capacitats, per TDA, per no sé què i tal, això és claríssim, no? Això fa que moltíssima gent es assumeix que contestant quatre preguntes o quatre ítems ja tenc el diagnòstic i ja amb això ja puc anar pel món o ja se presenten en altres vegades a consulta amb aquest resultat. Això no té res que veure amb un diagnòstic psicopatològic. Això, un diagnòstic més complex, necessites analitzar símptomes, inici, el que les controles, factors de distribució de manteniment, si van en relació amb altres, que va primer, que va després. Això és una feina bastant més densa i bastant més complicada. Per tant, el punt 1 és no autodiagnosticar-se i no pensar que fent quatre qüestionaris tindràs. I després, el que me comentaves era...
0: Mites sobre que s'han de deixar enrere.
1: Sí, bueno, el primer mite, jo crec que en principi és pensar que... Hi ha dos, jo crec, en dos sentits, i molt breument. El primer és llevar d'importància, que és una altra de les qüestions que hi ha, és veure aquesta idea que és explicatiu de molt de problemes de funcionament de la persona, no? Aleshores, pensar que una persona en TDAH, evidentment, hi ha moltes coses que no és que vulguis, que no pot, que no arriba a temps, això ho hem d'assumir, per tant, el primer és no llevar d'importància en el trastorn, com a vegades també se fa, quan diuen, ah, tothom és TDAH, que tot s'hi justifica. No, hi ha gent que ho és i té aquest problema. I a l'altra banda de l'espol, a l'altra part de la moneda, és no pensar que tot el que me passa és perquè tenc TDAH. És a dir, tenc TDAH i, per tant, ja m'ho heu d'adaptar tot, m'ho heu de fer tot, tens no sé què, no. No, tens TDAH, tens una dificultat, però això no impedeix pràcticament res en aquesta vida. És a dir, amb més esforç, amb més entrenament, amb més ajuda sí que l'has de menester, però no te pots limitar a pensar que això ja m'eximeix de qualsevol altre esforç.
0: Molt bé, doncs, evitar els extrems. Mateu, tema molt interessant, i ja ho saps, esperant que tornis un altre dissabte aquí a No Venim amb Manuel.
1: Moltes gràcies.
2: IB3 Ràdio és coneixement. IB3 Ràdio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
3: I allà, el militar el va deixar escoltar uns curiosos enregistraments, unes gravacions que havia realitzat mentre buscava submarins russos.
4: En Nautilus tenim balenes i sovint fem viatges interestel·lars, parlant de pol·linitzadors i de les investigacions que es fan a les illes, sobretot en ciència de la conservació. Tenim química, física i molta oceanografia. El Nautilus, amb Cristina Mandatur, dissabte a les 9 del vespre. IB3 Ràdio.
5: Miquel, com estàs?
6: Hola, com anem?
4: Posant rumb cap al món dels llibres, de l'art, de la dansa, del teatre, del cinema...
5: També te podria dir Andolai Ben Serra, que és així com t'agradaria que te diguessin, no?
6: Però és que ho t'has llegit, Eloi, perquè aquesta és una de tantes que hi ha per allà al mig, carai.
4: De dilluns a divendres, a les 6 del capvespre, L'Aviador, amb Rafael Gallego i amb Mònica Borràs.
7: Hi ha coses que no canvien, com Tèntol.
8: Tèntol!
9: Tèntol!
7: El vostre dolç d'hora baixa que no engreixa.
4: De dilluns a divendres, a les 3, fes un Tèntol amb Margalida Mateu a IB3 Ràdio.
0: I després dels temes tan interessants que han fet avui amb els especialistes, arribant ja en el final de la primera hora de programa, amb un recull d'iniciatives avui vinculades amb propostes educatives, inclusives i dirigides a famílies. Començant parlant dels tallers per famílies que oferirà el 15 de maig l'associació TDH Menorca, l'escola de Pere Casanovas. Ens ho explica Anna Sastre, secretària de l'associació.
10: L'AFA de Pere Casanovas es va posar en contacte amb la nostra associació TDAH Menorca per poder treure aquest taller de sensibilització del TDAH que està impartint a Jessica Caules del Centre Arrels, el treny de l'aula i el donam en format per les famílies. Per tant, tenim aquest espai obert dia 15 de maig, de 5 a 7. És un espai gratuït i que vos esperam a tots. Moltes gràcies.
0: Continuem ara parlant de la trobada virtual amb famílies d'estudiants de batxillerat i de cicles formatius de grau superior. Ens explica en què consistirà Miquel Amorós, coordinador tècnic de l'Oficina d'Orientació i Transició a la Universitat de les Illes Balears.
11: Des de l'Oficina del Programa d'Orientació i Transició a la Universitat organitzem el proper dia 8 de juny a les 7 de l'hora baixa una trobada virtual amb les famílies d'estudiants de segon de batxillerat i cicles formatius de grau superior, on donarem a conèixer l'oferta de graus de l'UIB com també els procediments d'accés i admissió a la universitat. També explicarem els programes de mobilitat, a més de donar a conèixer els recursos i els serveis que els futurs estudiants tindran a la seva disposició. Trobareu tota la informació al web seras.uib.cat.
0: També per segon de batxillerat, en aquest cas pels estudiants, hi ha una xerrada aquest mes sobre com afrontar els nervis de les proves d'accés a la universitat.
12: Bon dia, som el José Luis Ortego, psicopedagog de l'Oficina Universitària de Suport de la Universitat de les Illes Balears. Volia convidar a l'alumnat que s'està preparant per les proves d'accés a la universitat a una sessió que farem el proper 19 de maig al Centre Universitari de Calvià per preparar aquests 3 dies de proves, sobretot per tractar tècniques i estratègies d'afrontament dels exàmens i com controlar els nervis d'aquests dies. Us convido a tots i a totes a venir a participar amb nosaltres d'aquestes 2 horetes, segur que aprendreu alguna tècnica que us ajudarà a treure un bon profit d'aquests dies.
0: I ara continuem amb propostes relacionades amb l'esport. Començant parlant de curses solidàries. Ens ho conta Neva García, presidenta de l'associació Asperger Balears.
13: Bon dia. Diumenge, dia 3 de maig, ens fan una cursa solidària. El Club de Muntanya de Soia i la cursa Vall de Soia han pensat en nosaltres. I també dia 5 de maig, que cau en dimarts, a Vilafranca també de matí ens fan una cursa solidària. I diumenge dia 3 és també molt important perquè anirem amb els al·lots que faran de voluntaris per també els ajuda a millorar les habilitats socials. I si qualque al·lot també ens vol venir a ajudar, està més que convidat i així serà un dematí inclusiu de voluntariat. A les 8 del matí hem de ser a la plaça de la Constitució i res, i estem content i gràcies per fer difusió.
0: Aquest mes també hi haurà una activitat de jocs esportius en família. Escoltant com ens informen a Vanessa Ojeda, dinamitzadora de l'Espai Comunitari Intercultural de la Fundació Sant Joan de Déu.
8: Aranya peluda, mocadoret, circuit esportiu, expressió corporal, relaxació... De tot això i més, podreu gaudir el proper dimecres 6 de maig a les 5:30 als Jocs Esportius en Família de la Fundació Sant Joan de Déu i l'Espai Comunitari Intercultural. Us podeu inscriure enviant-nos un correu a serveissocialsmallorca.espaifamilia@sjd.es.
0: I acabam aquestes recomanacions més de caràcter esportiu amb una de les recomanacions que ens fan arribar directament als infants.
9: Jo sóc na Clàudia, tinc 10 anys i recomanen el ball, ja que t'ajuda molt a fer un equip i a no tenir vergonya. I jo recomano que abans de fer, en veritat, qualque deport o qualque cosa, quitar-te la vergonya i tenir una vida sana, perquè és molt important.
0: Gràcies, Clàudia, i gràcies a tots. Com heu pogut escoltar, hi ha diferents iniciatives i propostes pels pròxims dies. Nosaltres, però, ara hem de fer una petita pausa per donar pas als nostres companys informatius i després continuarem en la segona hora de No venim amb manual amb continguts lúdics i molta participació infantil.
2: TV3 Ràdio. Les notícies de les 12.
14: Bon dia. La Policia Nacional ha detingut un home com a presumpte autor d'un delicte de maltractaments en l'àmbit familiar a Palma per agredir els seus 3 fills menors d'edat. Va ser precisament el fill major, volíem dir, qui alertà a l'escola que el seu pare els agredia detallant com li pegava en qualsevol objecte, com ara sabates o cinturons. El centre va interposar una denúncia i la unitat de família i menors va iniciar la investigació i després va detenir el pare. També en successos, també a Palma, han detingut 2 menors com a presumptes autors d'un robatori amb violència als voltants de la plaça de Raimundo Clar. Segons la Policia Nacional, la víctima va preguntar als 2 joves on podia trobar dones que exercissin la prostitució. L'home els va mostrar els bitllets que portava i els joves se'l van agredir per robar-li. La víctima va defensar-se i va avisar el 091. Per cert, el Consell de Mallorca incrementa un 30% les ajudes per l'atenció a persones en context de prostitució. Dotada amb 130.000 euros, dona suport a projectes de prevenció, acompanyament, suport psicosocial i accés a recursos desenvolupats per entitats sense ànim de lucre a la part forana de l'illa. La convocatòria també preveu actuacions dirigides a la ciutadania i a professionals de diferents àmbits, com ara serveis socials, sanitat o forces i coses de seguretat, per fomentar la consciència social. La prova esportiva Trail Menorca Camí de Cavalls ja ha arrencat, amb xifres que apunten a un fort impacte econòmic a l'illa. Una injecció de prop de 4 milions d'euros amb entre 20.000 i 25.000 pernoctacions i hotels en plena ocupació, sobretot a Ciutadella, on pràcticament no queden allotjaments disponibles. Escolta en Guillem Bosch, gerent de l'Itaship, que és organitzador de la prova, també alguns participants, que de fet apunta a l'alta participació internacional, mostra de la projecció de la cita.
15: També el que hem notat molt, que el client mallorquí, que era bàsicament el 50% de tot el muntant global, aquesta vegada, no, entre totes les illes, i mira que hi ha 400 menorquins, no li van ni en el 50%.
16: Venimos de Mallorca y es una oportunidad por cercanía. Pues la idea es no solo disfrutar de los lugares, sino también de toda la gastronomía local.
17: Venimos, en mi caso, de Valencia. Nos hospedamos aquí en Lago Resort. Lo bueno es que está menos masificado, pero puedes disfrutar prácticamente de todos los servicios de la isla.
14: Els corredors de la Trail Camí de Cavalls de Menorca estan ben pendents del temps i l'anunci d'un front que les pròximes hores pot descarregar pluges amb tempesta a l'arxipèlag. De moment, avui han començat el dia amb més estones de sol, però no són de fiar. Dani Copó, bon dia.
18: Bon dia. Pel que fa al temps, avui esperàvem un cel més carregat al capvespre, amb alguna estona de sol que podríem veure principalment al dematí a la meitat nord de l'arxipèlag. Les temperatures no canvien gaire i el vent bufarà, atenció, moderat de xaloc. Per tant, a la mà hi trobarem una situació una miqueta més alterada.
14: I a Madrid, avui, dia de la festivitat de la comunitat, en aquesta hora està prevista la intervenció de la presidenta regional. De fet, Isabel Díaz Ayuso és ja a l'escenari. L'acte central no compta, però, amb la participació, tampoc enguany, de cap membre del govern central. Una decisió que ha retret Carlos Díaz, portaveu del Partit Popular a l'Assemblea de Madrid, mentre que la portaveu municipal de Más Madrid, Rita Maestre, critica que els populars s'han apoderat de la celebració.
19: No nos vamos a dejar chantajear por ningún gobierno corrupto como el que habita ahora mismo en el Palacio de la Moncloa. Madrid es mucho más que eso, a pesar de que Pedro Sánchez, por segundo año consecutivo, vaya a impedir que hoy las Fuerzas Armadas desfilen en esta celebración del Día de la Comunidad de Madrid.
20: El Partido Popular convierte la fiesta que tendría que ser, que es, de todos los madrileños y madrileñas, en la fiesta particular del Partido Popular. Este año Ayuso pretende entregarle el mayor reconocimiento de todos los madrileños al pedófilo de Donald Trump. No tenemos ninguna duda de que si estuviéramos en 1808 hoy, el Partido Popular, Ayuso y Almeida estarían apoyando a los franceses.
14: És tot, més notícies a la una. Ara continua No venim amb manual.
2: Més informació a ib3notícies.com.

Continuem en la segona hora de No Anima Manual. Després d'una hora dedicada a continguts d'educació i criança, ara arriba la segona hora de programa amb continguts lúdics per aprendre jugant i molta participació infantil i també juvenil. Avui coneixerem un ponent infantil que participarà en les pròximes xerrades TEDx. També escoltarem, com sempre, iniciatives d'oci familiar, recomanacions fetes per nins i nines i tindrem un conte inventat i locutat pels al·lots de No Venim en Manual que té uns ingredients bastant especials. Té com ingredients, apuntau, uns nins, una piscina, un tauró, un extraterrestre i un padrí. Què pot passar en aquest conte? Ho descobrirem d'aquí una estona. I avui també posarem a prova a una mare i a una filla. A menys si podran superar el nostre test. Com sempre, acabarem amb un taller per aprendre moltes coses i avui, atenció, aquest taller ens farà sortir dels estudis per jugar. Jugarem per la redacció d'IV3 Ràdio en les matemàtiques. Estau preparats? Idò, arrenca ja la segona hora de No Venim en Manual.

0: No venim amb manual. Parlam sovint de la importància de donar veu a infants i joves i de tenir en compte les seves idees i reflexions. Per això avui volem parlar de la nova edició de TEDx Porto Pi, que enguany incorpora un ponent infantil, en Carlos Fajardo, de 13 anys, que avui ens acompanya en els nostres estudis. Bon dia, Carlos, com estàs?
1: Hola, molt bé.
0: I hem de dir que també ens acompanya en Joan Carbonell, que és membre de l'organització d'aquest esdeveniment. Bon dia, Joan.
2: Bon dia.
0: Bé, gràcies a tots dos per ser aquí. I anem a començar xerrant amb tu, Joan. Per les famílies que ens escolten, què és exactament una xerrada TEDx?
2: Bé, TED és un programa que va néixer als anys 80 als Estats Units, sense ànim de lucre, que el que cerca és donar difusió d'idees que val la pena difondre. Se parla de temes de ciència, de cultura, d'art, de tecnologia, qualsevol àmbit pot ser bo. I bé, aquest tema que va començar als Estats Units s'ha escampat per tot el món i hi ha ponents molt famosos i un canal YouTube que és probablement del més vist del món, no? I TEDx és una branca de TED específica per ciutats, més en tot locals, que s'organitza a mils de ciutat per tot el món, i en concret nosaltres som els TEDx de Mallorca, que és TEDx Porto Pi, que és la llicència que tenim.
0: I quins temes des que tractareu enguany poden resultar especialment interessants per famílies, infants, joves?
2: Tractam temes, sí, temes bastant variats, temes de transformació digital, temes de turisme, però també temes de lideratge, temes de motivació de gent, temes de cultura, per tant, hi ha un pot de tot. En concret, i supos que parlant de la xerrada que ara mos explicarà en Carlos, crec que és molt motivadora, no únicament per joves, crec que tothom l'hauria d'escoltar, però també hi ha altres, per exemple, així més d'acció social que parlen de connectar joves de tot el món. Hi ha projectes molt interessants que s'explicaran i que neixen aquí a Mallorca i que estan avançant d'una forma molt, molt important aquestes fetges.
0: Oh, molt bé, moltes gràcies, Joan, per fer-nos aquest mini resum una miqueta dels temes que se tractaran. Carlos, no m'aixerran tu ara, perquè tu ets el ponent més jove d'aquesta edició. Tu com vius el fet de tenir aquesta oportunitat de participar en unes xerrades d'aquest tipus?
1: Ara estic un poc nerviós, de veritat, però estic amb moltes ganes de fer la meva oratòria i presentar-la davant del públic i transmetre el missatge que vull que els altres escoltin.
0: Molt bé. Sabem que la teva xerrada, ens ho han contat, gira entorn de la valentia. Ens pots avançar un poc que tractaràs, sense fer massa spoiler tampoc, perquè tampoc ho poden contar tot aquí?
1: Bé, xerraré un poc de superació personal, de la lluita amb els teus pors, i d'avançar i superar-te a ti mateix i sentir-te més segur i
0: molt
1: bé amb tu mateix.
0: Molt bé. Preparar una ponència és tot un procés, no? Has de pensar, has d'ordenar idees... Està complicat?
1: Jo ja tenia la idea del tema que volia xerrar, però m'ha estat difícil trobar com el fil conductor de la història i finalment el vaig trobar i vaig preparar amb la meva mare, que me va ajudar un munt, l'oratòria, i me va quedar molt bé, sí.
0: Molt bé. Aquests pares sempre ajuden, eh? Molt
1: sí.
0: Bé, molt bé. Per què creus tu que és important donar veu en els infants i en els joves?
1: Perquè nosaltres també tenim la nostra opinió i a vegades mos agrada compartir-la amb els altres, i per jo ha estat una molt bona opció anar aquesta xerrada per transmetre un missatge meu.
0: Molt bé. Clar, vivim una societat també, hem de dir, on tot va molt de pressa. Tu creus que infants i joves també haurien de practicar no només el fet d'expressar-se, sinó també d'escoltar amb atenció?
1: Sí, perquè no només és important saber parlar, també escoltar, i a vegades està bé escoltar el que diuen els altres i entendre un poc com viuen ells també.
0: Clar, una mica d'empatia és necessari,
1: sí.
0: No? Tu ja has començat en el món de l'oratòria i el debat. De fet, ens vas visitar un altre dia amb el teu club de debat. Què és el que més t'agrada de comunicar en públic?
1: que al final pots transmetre les teves idees, els teus pensaments i decisions, i amb equip també està molt bé xerrar i arribar a una conclusió i expressar tot el que saps i fer-ho davant d'un públic està molt bé i jo m'agrada molt.
0: És motivador, no?
1: Sí.
0: Molt bé. Vinga, ara pels infants i joves que ens escolten, quin consell els donaries per expressar-se en públic i també per comunicar-se amb els altres?
1: Que si les agrada parlar en públic, que no ho pensin més vegades i que s'apuntin, perquè a jo m'agrada i he gaudit un munt d'aquesta oportunitat i estic molt content i orgullós del que he fet.
0: Endavant, Ido, no?
1: Sí.
0: Molt bé. I donem acabar amb informació pràctica, Joan, per la gent que se vulgui animar en aquestes xerrades. Quan i on se celebrarà TEDx Portopí?
2: Aquest TEDx Portopí d'enguany, 2026, és dia dissabte, 9 de maig. És un event de tot l'hora de matí, de 9 a 2, on hi haurà totes aquestes interessants xerrades com s'ha d'en Carlos i altres ponents. Hi haurà espai per networking, hi haurà dinar, qui vulgui després quedar a dinar en aquest event. I bé, queden algunes entrades, m'imagino, a tedxportopi.com, si algú li pot interessar. I, de totes maneres, si no hi poden assistir, penseu que en el canal de YouTube sortiran totes aquestes xerrades. Per tant, allà les podran veure en Carlos i altres temes interessants.
0: Molt bé. I de moltes gràcies, Carlos, moltes gràcies, Joan, per parlar-nos d'aquestes xerrades i també de la importància de donar veu a infants i joves. Gràcies.
1: Gràcies.
2: Gràcies.
3: Tres ràdios, formació. Mallorca és una illa viva i les carreteres la xarxa que ens uneix.
4: Destinant més de 30 milions d'euros en modernitzar les carreteres de la part forana. Creant 13 projectes per millorar els accessos a Palma i 26 vials cívics per unir els pobles de l'illa.
3: Vetllant pels més de 1.500 quilòmetres de la xarxa viària. Invertim en seguretat, accessibilitat i mobilitat. Cada millora compta. Consell de Mallorca.
5: Podem gravar, Ido.
6: Dale play.
5: Raül Valls, com estàs?
6: Molt bé, Joan Mimàs.
5: Aquí fent un programa...
6: La gran vida.
5: Passen tantes coses.
6: Cada dissabte i cada diumenge.
5: A partir de les 9.
6: Dual de les 9.
5: No hi noturam, hi noturam.
6: Aquí, a IB3 Ràdio.
3: La gran vida, el teu magazín de cap de setmana.
6: Saps què t'ho vull dir?
5: Sí.
3: En Joan Mimàs i Raül Valls.
7: Tindrien semblança amb els nostres dimonis boets. Podria, tal vegada...
8: Sí, però més mal lletats, per dir-ho de qualque manera.
7: Una mica més mala baba,
8: sí.
7: Podríem dir.
3: Font de misteris.
9: Sí que hi ha històries del segle XVIII, si ho pensam, de tot aquest fenòmens, n'hi ha moltíssimes recollides. És a dir, jo crec que és un dels segles més...
10: I ja aferrava la jove per la cintura quan aquesta, girant-se, va començar a deslligar-se el cordó del seu vestit.
3: Font de misteris, amb Xema Font i B3 Ràdio.
11: Hola, sóc na Marta, m'encanten els esports i sobretot venir a la ràdio, en especial fer la secció retro en la meva previna.
12: Voleu contar un conte?
13: Sí, sí, sí!
12: D'aventures de superheroi de castell?
13: Amb pirates i princeses?
14: I un cavaller!
15: I un cavall!
16: I un mòbil!
17: Uns nins, na Mili, na Francinany i na Dèbora, que tenien tanta calor, estiu, que no tenien ganes ni de caçar Pokémon. Fins que na Mili va dir...
18: El meu avi Miquel ha arribat del seu viatge pel Carib i té una piscina. Hi anem?
19: Sí!
17: Els pares els varen acompanyar al padrí de na Mili i ja estaven tots amb banyador a la piscina.
18: Jugar amb el surf?
17: Ja els tens a tots movent cames i peus mentre en Emili tractava de mantenir-se damunt la taula de surf. El problema és que, després d'una estona, Ja estaven tots cansats de fer ones i el joc va durar molt poc.
16: Què vos pareixia anar a prendre el sol una estona?
19: No podem. M'he deixat la crema solar a casa.
18: Doncs serà millor tornar a la piscina.
17: Llavors, la colla d'amics va anar un altre cop a la piscina de l'avi d'en Emili. Però, què era allò que hi havia a l'aigua? En Emili va començar a cridar. Na Débora i na Francinaina es van quedar impressionades. Sabeu què havien vist? Una gran aleta de tauró.

0: Estan massa a prop per ser sis taurons.
1: Llavors va començar a sortir de la piscina un cap semblant a la mescla d'un peix i una granota. Què era això? Al mig de la piscina s'havia aixecat una criatura mig verda, mig blava, extremadament lletja i amb sis aletes a l'esquena, que intentava comunicar-se amb els amics.
2: Què?
0: Què?
3: Tu entens res?
2: Jo no.
1: Què devia voler dir? Llavors, Namí li va tenir una idea.
3: A casa dels meus padrins tenim un traductor de nadons que va comprar la meva mare quan va néixer el meu germà petit. Mai va funcionar, però per provar...
1: I així ho vam fer. Namili va anar a buscar l'aparell i el varen posar en marxa. La criatura va dir...
3: Hola.
1: Funcionaria bé?
3: Com va?
0: Estàs segura que això funciona bé?
3: Jo crec que sí. Anem a continuar. Sóc aquí perquè estava viatjant des del meu planeta a visitar uns cosins taurons de la Terra, però resulta que estava passant una calorada aquí a Mallorca i m'he aturat aquí al vostre safareig a fer un cap ficó. Espero que no vos molesti.
1: Caram, tots es varen quedar de pedra. Van deixar aquell ésser remullant-se una estona fins que va agafar la seva nau. Ho conten a algú i no s'ho creu.
3: Segon final.
2: Ah!
1: Un tauró a la piscina? Però com podia ser?
0: Però com pot ser? Per on ha entrat?
2: No sé, però la veritat és que no es mou gaire. No sé si està bé. Potser està ferit.
3: Vaig entrar. Hem de saber què passa.
0: Estàs segur?
3: Sí.
1: I Emili es va ficar a l'aigua preparat pel pitjor. I de sobte...
3: Ah!
2: Ah, què et passa? T'ha mossegat?
3: No! Ah, quin noi! És lliscós, com aquelles criatures de joguina que creixen dins ous quan es fiquen dins l'aigua.
1: I és que no ho creureu. Resulta que aquell tauró enorme era una criatura de joguina d'aquelles que venen dins d'un ou i que creixen en contacte amb l'aigua. Se l'havien oblidat a la piscina l'estiu passat i havia crescut tant que ocupava la meitat de la piscina. Entre tots, varen aconseguir treure el tauró de joguina de la piscina i, afortunadament, el dia següent, havia perdut l'aigua i tenia el seu tamany original, el d'un ou.
3: Tercer final.
1: Què podia ser allò? Cada vegada s'apropava més.
2: És un tauró autèntic!
1: I de sobte, varen sentir unes rialles emergint del fons de la piscina.
3: Increïble! Els taurons saben riure!
1: El tauró va començar a sortir de la piscina.
0: Oh, no! És un tauró mutant que ha evolucionat i és capaç de sortir de l'aigua!
1: I, en efecte, el tauró estava sortint de l'aigua. Cada cop més a prop. Mare meva, era terrorífic, era espantós, era...
4: Padrí Miquel!
1: Sí, senyor. Era el padrí d'en Emili.
3: Vos he espantat, eh? Tenia aquesta aleta d'un carnaval d'un dels nets i vos he vist tan avorrits que he pensat. Au, Miquel, vés a animar la festa, que aquests al·lots... I que no és guapo, això.
1: Al principi, els tres amics havien passat tanta por que no tenien cap ganes de riure. Però després ja li varen trobar la gràcia. I ara, de tant en tant, Namí li convida amics a la piscina i el padrí Miquel espera amagat. Aneu alerta si us convida.

Després ja sabeu que no venim amb manual, ens agrada molt jugar, ens agrada fer tests, ens agrada mesclar generacions, i per això avui tenim una mare i una filla, Nelida i

0: una Zoe, que venen preparades perquè els hi fem un petit test. Hola!
1: Hola! Hola.
0: I que esteu preparades?
1: Sí!
0: I doncs resulta que volem fer un test per veure si coneixeu els gustos i les coses també que no li agraden a l'altre. A veure si coincidiu o no.
2: Vamos a ver.
0: Ho provam?
1: Sí!
0: Sí. Vinga, i doncs començarem, amb preguntes ràpides de qui és més. Jo diré una citació i vosaltres heu de dir jo o ella i a mi si coincidiu.
2: Vale.
0: Preparades?
2: Vinga.
0: Vinga. Qui dorm més?
2: Zoe.
1: No, tu.
0: Ai, no estàu d'acord.
1: Tu, tu.
0: Qui té pitjor despertar es de matí?
2: Zoe.
0: Què trobes, Zoe? Sí. Sí, ha encertat. Qui menja més ràpid un tros de pastís?
2: Ella. Jo.
0: Qui s'enfada més quan perd un joc?
2: Jo.
0: Sí, això ho poden dir tots, Lida, sí, que ja te coneixem. Qui diu més vegades, ara vaig?
2: Zoe.
0: Tu dius més vegades, ara vaig, i no faig les coses.
2: Bueno, o Carlitos, que
1: no
2: està
1: jugant. No, Carlos.
0: Però ell no juga avui.
2: Vale.
0: Qui canta pitjor a sa dutxa?
1: Ella.
2: Jo. Però crec que canto muy bien, eh? No és per nada. Tot el mundo me dice que després canto mal, però bueno.
0: Bé, cadascú té la seva manera de veure les coses. Qui deixa més coses desordenades per casa?
2: Jo.
0: Qui té més paciència?
2: Jo, jo.
0: Sí? I, atenció, qui conta els acudits més dolents?
2: Zoe.
1: Zoe. Què? Ah, los chistes más malos.
0: Sí.
2: Sí,
0: sí.
1: Pues conté los tuyos en el cole y me dijeron que eran muy malos.
0: Oh!
2: Voy a hablar con el cole.
0: Bé, veig que estàu coincidint bastant, eh? Molt bé. Ara ve la segona part del joc. Jo us faré una pregunta sobre l'altre i l'altre dirà si l'ha encertat o no.
2: Vale.
0: Vinga, Lida, comença amb tu. Quin és el color preferit de na Zoe?
2: Lo digo ahora, ¿no?
0: Sí, digues.
2: El rosa.
0: És correcte.
1: Pastel.
0: Molt bé. Zoe, quin és el color preferit de ta mare? Quin
1: era
0: la
1: més?
0: Correcte, molt bé. A mi m'has de dir que sí, que estem a ràdio.
2: Sí.
0: A mi, quin menjar li agrada més a na Zoe?
2: El helado?
0: No, dic que no. A mi.
2: ¿Te gusta más?
0: S'ho està pensant.
1: La lasanya.
2: Ah, bueno, de salado, lasanya. Sí.
0: Ah, bé, anant més o menys encertat a mitges. I quin és el menjar que li agrada més a na Lida? Què diries, Zoe? Què li agrada més a ta mare? Ai.
1: Ai, no sé.
2: És que saps què passa? Que me gusta toda la comida.
0: Clar, i t'ho ha dit tot.
2: Todo.
0: Sí, ha encertat. Quina és la pel·lícula que més li agrada a na Zoe?
2: Bueno, pues ahora está como... Diría que más te gusta, es que no lo sé, porque es que te gustan tantas. ¿Bayana te gusta? No.
0: ¿Guerreras
2: bueno,
0: K-pop?
2: Bueno, eso sí, pero eso es a todo el mundo, ¿no? ¿Cuál te gusta más?
0: ¿Quién te agrada más?
1: Percy Jackson.
2: ¡Percy Jackson!
0: ¿Y quién es la película que más le agrada en el Ida?
1: Ay, es que se ve... Las películas con mi padre y son de terror.
0: Ah, no. Li agraden les pel·lícules de por.
2: La que más me gusta podría ser Los Goonies.
0: Home, un clàssic. Vinga, i la darrera, quin creus que és el plat que més li agrada a Zoe per fer-ho juntes?
2: Pizza.
0: El plat que més li agrada és anar a menjar una pizza?
1: Sí.
0: I a tu, a Zoe, quin creus que és el plat que més li agrada fer ta mare amb tu?
2: Lo mismo, ¿no?
0: També una pizza.
1: Sí.
0: Vos agrada menjar, eh?
2: Sí, nos gusta comer y nos gusta la pizza.
0: Molt bé. I ho heu fet molt bé, heu coincidit bastant, eh?
2: Sí.
0: Estau ben preparades.
2: Luego te pago, Zoe.
0: Vinga, ara heu de dir adéu, a mi, si ho sabeu dir plegades. A la una, a les dues, a les tres.

0: I després d'escoltar na Lida i na Zoe, ara arriba el moment d'escoltar propostes d'oci dirigides a infants, adolescents i famílies. Començam amb l'agenda de plans feta per una de les nostres petites reporteres.
1: Hola, som n'Amanda i avui he tornat a investigar i ho estic. Molts plans pels pròxims dies. Apuntau! Dia 5 de maig, a lleure el Son Roca Talent, un concurs de talents que també té categoria infantil. Dimecres, 6 de maig, conta contes al Circ Màgic, a la Biblioteca Infantil de Nou Xabat. Encara tenc més propostes. Dissabte, 16 de maig, hi haurà K-pop on stage, versió competició, a l'edifici El Generador de Calvià. I fins dia 16 de maig tindreu Manacor Encantat amb les llegendes del món, amb moltes activitats i tallers. Ho heu apuntat? Idò, a passar-ho bé. Adeu!
0: Gràcies, Amanda. Bona recerca. I ara seguim amb una proposta pels infants amants del còmic. Escoltau.
2: Hola, som en Rafael Baquer, dibuixant de còmics i membre del clúster de còmic de Mallorca. Només volia avisar-vos de que dia 9 de maig és el dia del còmic gratis. Si veniu a cercar qualsevol de les dues botigues de còmic de membres del clúster, Univers del Còmic i Gotham Comics, a Palma, vos dureu un còmic gratis, totalment gratuït, a part de descobrir un munt de novedats amb altres còmics i TVOs de tota la vida que segur que vos agradaran. Veniu dia 9 de maig, el dia del còmic gratuït. No vos ho perdeu. Fins aviat.
0: Ja ho sabeu. I ara que han començat el mes de maig, volem aprofitar perquè, no sé si ho sabíeu, però resulta que ja s'apropa la celebració del Dia del Joc. De fet, hi ha dues dates, una pel maig i una altra pel juny. Així que han demanat a nins i nines que ens enviïn propostes de jocs de taula, ja siguin físics, inventats, els que ells vulguin, per anar escoltant les seves recomanacions durant les pròximes setmanes. I ja n'han arribat algunes. Escoltau.
3: Hola, soy Pau. Tengo 8 años y me gusta jugar con coches. Os recomiendo jugar con pistas y también podéis hacer, si tenéis literas, podéis tirarlas desde vuestra cama hacia abajo. Lo podéis guardar en un parking. Id con cuidado de no dejar los coches por el suelo, que si no alguien después se puede tropezar.
0: Moltes gràcies, Pau. Ens ho apuntam i en tenim una altra.
4: Hola, som en Roc i vos vull recomanar el joc de peluses, que a mi m'agrada molt perquè jugo amb la meva família, se poden jugar amb altres persones, rius molt, pots perdre totes les cartes. Si agafes moltes, també t'enfades si t'han robat i m'agrada molt. Adeu.
0: Molt bé, Roc. Vos animam a les nins i nines que ens escoltau enviar-nos àudios de mig minut en les vostres recomanacions de jocs de taula, és igual si són cantats, imaginatius, inventats, eh? El que vulgueu, apuntau. No venim amb manual @ib3radio.com.

0: Ja ho sabeu, com heu escoltat, hi ha moltes propostes interessants per jugar i per fer plans els pròxims dies. I ara en tenim una altra, que segur que ja sabeu quina és, que és seguir escoltant No venim amb manual, perquè després d'una pausa continuarem amb un taller per jugar en ses matemàtiques.
1: IB3 Ràdio és diversitat.
2: Hola a tots i a totes, som en Joan Cabot. Benvinguts a un nou programa d'Aire.
3: Me'n recordo que una vegada un company meu sortirem un dijous sant, un botet ben petit, carregàrem 16 tortugues.
4: I què fèieu amb les tortugues?
3: Menjar tortuga.
4: Estava bona, la tortuga.
3: Molt. Ara mateix, per un guisat de tortuga, no sé què faria. Per jo, és de les coses bones que hi pugui haver-hi. Però ara està prohibit, que vas amb la tortuga em va a la casa.
1: Aire, amb Joan Cabot, IB3 Ràdio. Dissabte i diumenge, la informació continua actualitzada i ampliada. Els informatius cap de setmana de la ràdio pública i els butlletins horaris. IB3 Ràdio. Serveis informatius. IB3 Ràdio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís en la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
5: Demanau-mos les cançons que vulgueu dedicar a qualcú especial.
6: En el meu estimat Andreu, fa 40 anys que estan casats.
7: Brumels i bessons
8: a mon pare.
9: Envieu-mos les notes d'àudio en el telèfon d'IB3.
10: 646-93-45-01.
11: La vull dedicar a mon mare.
12: En el Coni.
13: En els meus pares.
14: La meva padrina. Dadi cul desbonit.
5: No se m'ocorre millor manera de fer un detall especial a qualcú que estimes.
9: Ràdio Tradicional, sí senyor.
10: De dilluns a divendres a les 8 del vespre, Xiu Xiu, amb Inés Mateu i Xavi Oliver, a IB3 Ràdio.
9: A qui dediques aquesta cançó?
5: A tu, Xavi, a tu.
9: Ai.
15: Això, que t'estim molt.

0: Nicolás Atenés és estudiant de matemàtiques i divulgador del projecte Virus Matemático, amb el qual organitza activitats i rutes per apropar les matemàtiques a nins i joves d'una forma divertida. Ja es va visitar en un programa anterior i ens va prometre que tornaria per fer-nos un taller i avui ha tornat. Hola, Nicolás, com estàs?
1: Hola, molt bé, molt bé.
0: Vares dir que tornaries per fer un taller per demostrar-nos que les matemàtiques són per tot i nosaltres avui hem repetit aquí amb al·lots i famílies preparades per venir a fer matemàtiques, eh que sí?
2: Sí!
0: Vinga, molt bé. Idò, per on començarem aquest taller?
1: Bé, començarem amb una cosa molt senzilla. Mirarem què tenim aquí dins.
0: Molt bé, aneu mirant. Eh? Què hem de fer exactament?
1: Heu de dir coses que hi ha en aquest estudi, però posant el nombre davant.
0: I com seria això?
1: Per exemple, 6 micros.
0: Per exemple, tenim 6 micros.
1: O també una presentadora.
0: Una presentadora.
1: És a dir, heu de dir coses que hi ha en aquest estudi, però comptant-les.
0: Sí, per exemple, hi ha, no ho sé, 3 nines. No ho sé, però han de ser ràpids. Esteu preparats?
3: Sí.
0: I no vols repetir-se, eh? Per exemple, 2 anells. Fixar-vos, eh? Idò, vinga, música d'atenció. Vinga, Mercè, comencem amb tu. Què tenim?
4: Hi ha 3 interruptors.
0: Molt bé.
5: Hi ha 7 botelles.
0: Wow, molt bé.
6: Hi ha una tele.
0: Què més?
7: Un mando.
0: Un comandament, molt bé.
5: 6 cascs.
0: 6 cascs. Tothom aquí està comptant.
8: Unes ulleres.
0: Unes ulleres.
8: Una cadena.
0: Una cadena. Què més? Vinga, pares.
9: 12 cadires.
0: 12 cadires, molt bé.
10: Un rellotge.
0: Molt bé.
11: Una padrina.
0: Una padrina.
12: Un llibre amb 390 pàgines.
0: Ah, molt bé.
13: I 2 cames.
14: Una cortina.
0: Una cortina, vinga.
10: 6 mòbils.
0: 6 mòbils, molt bé.
15: Una finestra.
16: Un paper de bany.
0: Un paper de bany, un rotllo de paper de vàter, d'acord.
17: 3 pares.
0: 3 pares.
18: Un rellotge.
19: Ordinador.
0: Un ordinador.
10: 12 cables.
0: Vinga, ja està, correcte.
7: 2 altaveus.
0: Molt bé. Que bé que no vos heu començat a comptar sabates també i tot, no? Que ja aquí la cosa s'hagués ja començat a incrementar.
6: Han comptat ses cames.
0: També. Ho han dit. També ho han dit. Mare meva. Bé, ja hem escalfat una miqueta i ara què farem, Nicolás?
1: Bé, ara segon una altra prova i farem un tortell de nombres. Jo diré una cosa i vosaltres m'heu de dir quin nombre li correspon.
0: Molt bé, preparats, no?
2: Sí.
0: Senzill, anant bé, anant bé. Idò, vinga, musiqueta. Vinga, començam.
1: Vinga. La primera pregunta, quantes rodes té un tricicle?
2: 3.
0: Molt bé, seguim.
1: La següent, quantes vides diuen que té un moix?
2: 7.
0: Aquestes són molt fàcils, anant bé, anant bé.
6: Sí, anant bé, anant bé.
1: Vinga, anem complicant matemàticament. Quants segons té un minut?
2: 60.
0: Molt bé.
1: Molt bé, molt bé. La següent, quantes potes té una aranya?
2: 8.
0: Molt bé.
1: La següent, quantes cordes té un violí?
2: 4.
0: Molt bé.
1: Molt bé, s'ho saben totes, eh?
0: Sí, no fallen.
1: La següent, quants costats té un camp de futbol?
2: 4.
1: Molt bé, molt bé. La següent és més difícil. Quants anells té el símbol dels Jocs Olímpics?
2: 5.
1: Molt bé, molt bé.
0: Ai, que fallen alguna, vinga.
1: Quants mesos de 28 dies té un any?
2: 1.
5: 12. 12, tots tenen 28 dies.
0: Sí, si són exclusivament 28 dies, depèn, eh? Depèn si és només 28 dies o 28 dies inclosos. Molt bona puntualització.
1: Sí, almenys 28, clar, sí, molt bé. La següent és, quants dits tenen els Simpsons a cada mà?
2: 4.
0: Molt bé, aquí tenim una bona cultura televisiva.
1: Sí.
0: I la darrera, va.
1: La següent, quants lletres té la paraula matemàtiques? Ui, comptant-les, eh?
0: 3, 4, 5, 6...
5: 7, vull dir 12. 12, jo n'he comptat 12.
0: 12, si comptes segur. 12. Molt bé, molt bé. Tots encara estan comptant, eh? Has anat molt ràpida. 11, si dius... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 i 12. Depèn si comptes segur o si comptes Q1. Són 11 sons, però 12 lletres. Uau! Vinga, un aplaudiment! Bé, això se comença a embrutar, eh? Estau preparats per continuar?
2: Sí!
0: Bé, i d'ara què farem?
1: Bé, ara farem sèries numèriques. Ara arriba el moment de fer algunes sèries de nombres. Jo diré una sèrie i vosaltres l'heu de continuar.
0: Vinga, estau preparats?
2: Sí!
0: Des de casa recordeu que també ho heu d'intentar. Els pares sereu els comodides públic, eh?
4: Vale.
0: Si no saben...
4: No.
0: Que digues, Salvador?
3: que si no sabem, fem una trucada i ja està.
0: Sí, com vol, vol, exacte, no? Molt bé.
1: O utilitzar el CTPT o alguna d'aquestes coses.
0: Sí, vinga, anar preparant pares de xat per si les mosques.
1: No, mira, aquesta comencem amb una senzilla.
0: Bé, aquesta és molt fàcil.
1: Coneixereu.
0: Vinga.
1: És molt matemàtica. Mira, 2, 4, 6, 8.
0: Seguiu.
2: 10, 12, 14,
5: 16, 17.
0: Ja està, ja està. És suficient.
1: Què diríeu que són aquests números d'aquí?
19: Nombres
5: parells.
1: Molt bé, molt bé.
5: Múltiples de dos.
0: Sí. Vinga, seguim.
1: Molt bé, molt bé.
0: Un altre, va.
1: 1, 4, 7, 10.
10: 13.
5: 13,
10: 19,
5: 22, 25, 28.
0: Per tant, que hem fet, hem anat de...
10: Sumar 3.
5: Múltiples de 3.
0: Vinga.
1: Molt bé. Aquesta és més complicada. 2, 4, 8, 16...
10: 32, 64...
0: Exacte, molt bé.
1: Això és una sèrie geomètrica, què es diu?
10: 128.
0: Vinga, seguim un altre.
1: Aquesta és complicada. 12, 24, 36...
19: 48, 72, 84...
0: D'acord, vinga, hem anat a 12.
1: Què són?
0: Molt bé.
1: No és multiplicar per 2.
0: És la taula dels 12.
1: És la taula del 12, molt bé.
0: Vinga.
1: I aquesta, una mica més difícil?
0: Amem aquesta, alerta, prestau atenció, eh?
1: 1... 3, 6, 10, 15...
10: 16.
0: No.
19: Va sumant un cada vegada.
0: Va sumant un més cada vegada. Per tant, 21. Correcte, molt bé. Un aplaudiment.
1: Aquestes dues d'aquí apareixen al triangle de Pascal, de fet.
0: Molt bé, ho heu fet molt bé. Que teniu energia per continuar?
2: Sí!
0: Ara que ja han fet una mica de càlcul mental, potser podríem fer alguna cosa diferent, no, Nicolás?
1: Sí, tant que sí. Jo crec que les matemàtiques són més senzilles que això, així que anem d'excursió matemàtica?
0: Anem d'excursió matemàtica?
2: Sí!
0: Jo crec que podríem anar d'expedició per la ràdio per descobrir quines matemàtiques hi ha més enllà de l'estudi. Deixarem els pares aquí, que se seguin i segueixin les nostres aventures. I nosaltres agafam el micro i partim amb en Nicolás. Idò, ja som en el passadís de la redacció. Ben preparats? Estau ben preparats tots?
2: Sí!
0: Molt bé, anem. Idò, Nicolás, què podem fer en un passadís?
1: Idò, aquest matí hem fet una petita mesura i hem vist que aquest passadís fa 24 passes. I amb això podem fer alguns experiments matemàtics.
0: Molt bé, i diuen que ja estan preparats. Idò, quina serà la primera prova, anem?
1: Imagineu que en lloc de caminar féssim salts de 4 passes. Si el passadís fa 24 passes, com hem dit abans, quants salts de 4 passes necessitaríem per travessar-ho tot?
2: 6.
0: Hem de dividir entre 4. Molt bé. I ara anem a seguir amb més cosetes. Quina és la següent coseta que podríem fer?
1: Fins ara hem mesurat el passadís amb passes i amb salts, però també podríem mesurar amb mitges passes. Si el passadís fa 24 passes...
0: Un momentet, que com estem aquí en el passadís, tenim... És que estan fent un taller de matemàtiques. Hola, Xisco.
7: Què tal, Regina, com estàs? No, meravella, no sabia que feia tanta gent en el passadís. Un taller de matemàtiques.
0: Sí, un taller. Estàvem fent mesures aquí amb el passadís.
7: En les rajoles?
0: No, directament tot el passadís. 24 passes, Xisco.
7: Ara ja sé les passes que faig cada dia, perquè el faig de més 10 vegades, m'aniran beníssim per comptar-les.
0: 240.
7: Una monada, és a dir, ja tot exercici suma.
0: Vinga, molt bé.
7: Visca, no venim amb manual.
0: Gràcies.
7: Visca.
0: Gràcies. Hem de dir visca.
2: Visca!
0: Molt bé, i doncs seguim en el taller de matemàtiques. Fins ara deien que hem mesurat els passadís en passes i en salts, i ara com el podem mesurar?
1: Mesurem amb mitges passes, com he dit abans. Llavors, si tenim que el passadís mesura 24 passes, quan mitges passes podem fer?
0: De 3, 1, 2, 3.
2: 48!
0: Molt bé, així contesteu tots junts. Pares, ho estan fent bé, aquests nins? Que trobau?
8: Beníssim.
9: Molt bé,
8: molt bé, molt bé.
0: Vols seguir? Vosaltres teniu tanta agilitat mental com ells?
8: No, sí, no. Hombre.
11: Bueno,
9: agilitat mental?
0: Alguns diuen que sí, altres que no.
9: Mental pot ser.
8: Sí, això m'explica. Mental.
0: Bé, anem a seguir, pares. Vos deixem connectats i nosaltres seguim en el passadís. Ara que necessitam, amem?
1: Bé, ara necessitarem dues voluntaris.
0: Vinga, dos voluntaris. O dos voluntaris, vinga. Han de ser més o menys d'un tamany semblant. Vinga, per exemple, en Alberto i en Mercè. Alberto, no, encara no, men, què han de fer?
1: Vinga, va, un dels dos s'haurà de posar a un extrem del passadís.
0: Molt bé. Alberto, te'n vas just a la pujadeta i tu, Mercè, te poses aquí. Vinga, i què han de fer?
1: Bé, ara, recordeu que el passadís fa 24 passes i una avançarà d'en dues en dues, per exemple, com dies?
0: Mercè.
1: Mercè caminarà en dues passes i l'altre vindrà de tres en tres.
0: I, clar, on penseu que coincidiran? Pensant-ho bé? Eh? Allà mateix. El mínim com un múltiple, diuen, per aquí. Aneu pensant si són. No. Ho provam... No ho estàveu encertant. 12, diuen, per aquí. I anem a comprovar si són 12. Anem a comprovar, vinga. I ja. De dos en dos i tu de tres en tres. Dos. Ui, no van igualats. Bé, s'han trobat... Aquí hi ha una variable de velocitat que en Mercè ha anat tres vegades més ràpid i s'han trobat un altre moment. Però, en teoria, la resposta seria...
10: 12.
1: Però podem explicar, si voleu. Mira,
0: sí, explica'm.
1: Mira, l'explicació de per què és 12, si nosaltres comencem amb una persona que va en dues, tenim 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, i a l'altre costat tenim 24, 21, 18, 15, 12, clar. I del 0 al 12 tenim els mateixos números que del 24 al 12, llavors es trobaran el 12.
0: Idò, anem cap a la redacció. Sí. Vinga, idò, anem a fer les passes cap a la redacció. Jo vaig xerrant amb els pares. Pares, ho entes?
10: Sí.
0: El que ens han explicat.
9: Perfectament.
10: Sí,
0: heu estat tot fet càlculs.
10: Sí.
0: La velocitat, no Mercè anava que apareixia un coet. I,
9: perquè això és física, no és matemàtica.
0: I
9: l'Albert
0: anava un poc més lent.
10: Claro.
0: Clar, aquí ja mesclant la física. No? Bé, nosaltres acabant d'arribar a la redacció, estàu tots ja aquí preparats? Alerta que ja tenim aquí a companys fent feina. Anem cap a la redacció. Vinga, seguim. I anem que trobam per aquí, anem. Estem entrant, podeu veure, que ens miren els companys, que no saben molt bé, però estan fent un taller matemàtic. I resulta que, no sé, tenim aquí tres periodistes, no?, asseguts.
1: També podem fer matemàtiques amb el que tenim aquí. Per exemple, amb aquestes tres periodistes que ha dit la Gina, imagineu que aquestes tres periodistes comencen a treballar en hores diferents, vale? Llavors tenim aquestes dades. Un comença al matí, un altre comença al migdia i un altre a la nit. Vale? Però us donarem tres pistes. El que comença a la nit no està a l'esquerra. El que comença al matí no està al centre. I el que està al centre comença al migdia. Quin treballa al matí, al migdia, i quin treballa a la nit?
0: A veure, algú té respostes? A veure.
11: Al migdia, el de la dreta al matí, la nit... I el de l'esquerra al matí.
0: Correcte, molt bé, molt bé. I ara què més necessitam, mamem? Necessitam cadires, no? Vinga, agafeu tres cadires, nins. Rubén aquí, n'Amanda aquí i n'Alberto aquí. Vinga. Molt bé. I d'ara ve la pregunta.
1: Aquesta és una pregunta també complicada i matemàtica. I posarem aquesta pregunta. De quantes maneres diferents, és a dir, canviant la posició, podeu seure-vos en aquestes cadires d'aquí?
0: Quantes?
12: Comptant només els que seuen o nosaltres també?
0: No, només els que seuen.
12: Tres.
0: I...
19: Nou.
0: Nou,
19: diuen.
0: Nou.
19: Sis.
0: Sis, per què?
11: A veure, en Amanda pot estar en tres jocs, en Rubén pot estar... O sigui, si Amanda... A veure, en Amanda se pot seure. Aquí... L'Alberto se pot ser... No sé, només sé... Utilitzant un poc...
9: Són factorial.
0: Lògica, però no ho saps explicar, no? Amem, digues, Salvador.
9: Són factorial. 3 per 2 per 1.
0: Factorials, diuen per aquí. 3 per 2 per 1, sí senyor.
1: Efectivament, la solució és un factorial, però com estava dient, la solució que teníem és utilitzar una persona que estigui fixa. Llavors, amb les altres persones es poden canviar. Poses una altra persona fixa, tens altres dues posicions i una tercera persona fixa i tens unes altres dues posicions. Sumes dues més dues més dues i tens les sis posicions.
0: Clar, per la primera cadira hi ha tres opcions, per la segona n'hi ha dues i per la tercera ja només n'hi ha una. A vegades se veu per vista i no se sap explicar, però... Jo crec que ha estat molt interessant. Vaig anar als nostres companys aquí d'informatius, els hi vaig demanar a mi, un company informatiu, Galindo, tu ho haguessis encertat?
13: La veritat és que no.
0: Què te sembla que fem matemàtiques a una redacció?
13: Molt bé, i a més és complicat d'explicar les matemàtiques per ràdio, perquè normalment per matemàtiques necessites una pissarra. Has de ser molt talentós per explicar les matemàtiques per ràdio.
0: I d'avui ho estem intentant, amb l'ajuda de Nicolàs, que ens està fent una mica de guia, però jo crec que, com no ens volen distreure, tornem a la redacció. Vols venir un altre dia a fer matemàtiques a nosaltres?
13: Un altre dia, sí.
0: Ara te deixem fent feina.
13: Gràcies.
0: Vinga. Penseu que ja estan preparats per fer una nova part del taller, sí o no?
10: Clar que sí.
0: Vinga, idò...
10: Cap allà!
0: Molt bé, idò, seguim. Ai, ja tornem al seu estudi. Que vos heu passat bé?
2: Sí!
0: Idò, ara canviarem una miqueta perquè farem una miqueta d'investigació periodística.
2: Oh! Wow.
0: Amb matemàtiques.
2: Oh!
0: Bé, i hem de dir que vos llegirem alguns titulars de diari i la vostra feina serà dir si poden ser veritat o no, o si matemàticament són impossibles. Heu de dir verdaders o falsos. Oh, oh, què passarà? Jo llegiré els titulars i en Nicolás vos donarà la resposta. Sí?
17: Sí.
0: Vinga. I de primer titular. Una enquesta mostra que la meitat dels estudiants prefereixen ràdio, l'altra meitat televisió i altres 10 asseguren que prefereixen internet. Verdader
10: fals,
0: o fals?
10: Fals.
0: Per què?
10: 50% més 50% ja és el 100%.
0: I si no és un
17: 110%?
0: 110%. Exacte.
1: És com heu dit, si una meitat prefereix una cosa i l'altra meitat una altra, ja estan tots.
0: Exacte. Vinga. Amem aquesta. La mitjana d'edat de l'equip és de 40 anys, tot i que cap jugador té exactament 40 anys.
12: Verdader.
10: Verdader.
0: Per què?
12: Perquè la mitjana
14: és entre mitjos, no és la mateixa edat. Exacte.
10: Pots tenir, si és un equip de 8, pots 42. Tenir 4 que siguin de 38 i 4 de 42.
0: Molt bé, molt bé. La mitjana no té per què coincidir.
1: La mitjana no ha de coincidir amb cap calor concret, sí.
0: Vinga, un altre. Un tren arriba en retard, tot i haver circulat a la seva velocitat màxima durant tot el trajecte. Verdader o fals?
17: Fals.
12: Verdader.
0: Per què verdader?
12: Pot haver arribat tard a la primera estació i com que ha agafat...
0: Pot haver passat el que vos ha passat en el passadís, no? Que un ha partit tard. Si va tard, també arriba tard.
1: Clar, no? Podria haver sortit tard, molt bé.
0: Vinga, molt bé, un altre. La nota mitjana d'una classe és de 6... tot i que més de la meitat dels alumnes han suspès. Verdader o fals?
2: Fals.
12: Verdader.
0: Per què és verdader?
12: Perquè a lo millor tots han suspès, però la resta
14: han
12: 3.
14: Llavors són 4 i altres poden ser 10,
0: 8... No? Exacte. Heu de parlar micro, que si no, no vas escoltar.
1: D'alguna manera, l'explicació és que algunes alumnes podrien tenir notes molt altes, que poden compensar...
0: Vem aquesta. Prestau atenció. En una granja hi ha més ovelles que gallines i més gallines que vaques, però les vaques són la majoria dels animals. Verdader o fals?
2: Fals.
1: Aquí, bueno, aquí si ovelles hi ha més que gallines i gallines més que vaques, llavors ovelles són més que vaques.
0: Exacte. Vinga, i la darrera. Prestau atenció, estau tot concentrats.
2: Sí!
0: Una botiga anuncia aplicam un 50% de descompte i després pujam els preus un 50%, així que tot torna a costar el mateix. Verdader o fals?
2: Verdader.
0: Fals. Per què?
10: Perquè baixes de...
0: Baixes a la meitat?
10: I després puges a la meitat de la meitat. Així que si el preu fos 10 euros, primer baixa a 5 i després seria 7,5 euros el valor.
0: 75, exacte.
1: Una
0: molt
1: explicació
0: bé.
1: Perfecta, vaja.
0: Ho heu fet superbé. Aplaudiments. Molt bé, i ara com seguim?
1: Ara farem una investigació una mica més periodística. Escolteu el que ens lleix la Regina.
0: Vinga, prestau atenció. A la redacció ens ha arribat una enquesta d'una escola. 42 alumnes prefereixen esport. 33 prefereixen art.
12: Espera.
0: 42 alumnes prefereixen esport. No teniu res per apuntar, per tant, tot toca de cap. 33 prefereixen art. I 25 prefereixen ciència. El diari dubta entre tres titulars. D'acord? Escoltau els tres titulars. L'esport és l'assignatura preferida. Un de cada tres prefereix art. Més d'una quarta part prefereix ciència. I la pregunta és...
1: Quin titular no pot ser correcte?
12: El tercer.
0: El tercer per què, Mercè?
12: Perquè no has dit ciències. Vull dir, perquè
0: sí, sí, han dit ciències.
12: Sí, però és més,
10: més
12: petit.
10: Més d'un quart. 33 està bé.
0: No, sí, no, no, no. Un terç és correcte. No, no, no.
10: Sí, mem. Perquè has dit els... més d'un quart.
0: Perquè han dit més d'un quart i... 25. I quants n'hi havia en total d'alumnes?
12: 100.
0: I per tant, no és més...
10: Un quart de 100 són 25, no són més d'un quart.
0: Correcte, molt bé. Fort aplaudiment. Molt bé, vinga. I ara ja ve la part final, que és de contar molt. Ho estàu fent superbé. Anem, com ho fem ara? Com seguim, Nicolás?
1: Bé, ara tornarem una mica als números, però sense sortir del món del periodisme. Imagineu que un periodista ha imprès un guió molt llarg de 100 pàgines i per no perdre's quan els llegeix, l'ordinador ha numerat totes les pàgines de l'1 al 100. Aquesta pregunta és difícil i la pregunta és quantes vegades apareix número 1 en tots aquests números de pàgina?
0: Aneu comptant.
10: 1, 10, 11, 21, 31... 41.
12: I no, mos falta els 13, els 14, els 15, els 16, els 17, els 18 i els 19. 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 31, 42, 51, 62, 71, 91 i 100.
0: Són?
10: 20.
15: No, 21, perquè són 7 i 2.
10: 21.
0: Són 21, són 21. Correcte! Molt bé! Uau! Que jo trec que ho han fet molt bé, no? Què trobeu, pares? Què tal?
3: Molt bé.
18: Beníssim, beníssim. Extraordinari.
0: Molt bé, eh? Així m'agrada. Els pares donen tànims. Vosaltres ho hauríeu fet igual de bé?
18: Sí, sí.
3: Segurament.
18: Jo no, jo segur que no.
20: Nosaltres tenim aquí...
0: Tenim en Salvador, que abans ens ha descobert... Com era? Exponencial?
3: Factorial.
0: Factorial. Ara no puc dir allò de que són de lletres, perquè si no, en Nicolás me renyarà. Nicolás, moltes gràcies per haver tornat a fer aquest taller amb nosaltres. Hem passat una estona ben divertida. Vos heu passat bé, nins?
21: Sí!
10: Sí!
0: Jo crec que haurem de repetir un altre dia, eh?
10: També!
0: Idò, moltes gràcies a tots, moltes gràcies, Nicolás, i així acabam el programa d'avui. A la 1, a les 2 i a les 3...

0: Però si parlem d'esforç, aquí pot passar el mateix que quan em vaig concentrar en allò de
1: verdura i peix.
0: Si algú m'explica bé com fer-ho i amb motivació, veuré un nombre més gran a baix i no em farà cap por. Amb una que entengui n'hi ha prou, amb una que entengui, si us plau, mestre. Ja veig les taules de multiplicar el pròxim trimestre. Crec que ja ho tinc. El meu cap no s'enfonsa. Un menys 6?
2: No, no.
0: Quan hi ha de 6 a 11!

0: IB3 Ràdio. Les notícies de la una.
1: Bon dia. La Policia Nacional a Eivissa ha detingut 3 persones com a presumptes autores d'un delicte de tràfic de drogues i ha obert 81 actes pertinents de substàncies estupefaents. És el balanç del dispositiu especial amb motiu de les obertures de diverses discoteques a l'illa la darrera setmana. Les actuacions s'emmarquen, de fet, dins el pla de prevenció establert per la temporada estival, en la qual s'incrementa notablement l'afluència de visitants a Eivissa. Preocupació entre els taxistes precisament d'Eivissa perquè la parada de l'aeroport no tindrà controlador aquest estiu, una figura costejada fins ara per la Federació del Taxi, que ajudava a ordenar la fila de viatgers, organitzava la càrrega per ordre i evitava conflictes en els moments de més demanda. La desaparició d'aquesta figura preocupa el sector, diuen, afavorirà la tasca del transport il·legal. Toni Roig és president de la Federació.
2: La decisió que ha pres la federació no ha estat vulguent perjudicar ni vulguent provocar res, és a dir, ve fonamentada per un altre motiu. Veurem a veure si els taxistes no se'n fan càrrec quan és algo que no ens correspon, si hi ha algun tipus d'anomalia o de problema, serà qüestió a resoldre per part de qui li corresponga. Per part dels taxistes, no.
1: Asseguren, de fet, que seria Aena l'entitat que s'hauria de fer càrrec del sou del controlador a la parada, igual que ho fa en altres aeroports del país. A Mallorca, darrer dia avui de la Fira Nàutica, que ha convertit Palma en un dels epicentres internacionals del sector. Allà hi és el nostre company Álvaro Alonso. Bon dia, Álvaro. Quina és la valoració que en fan els organitzadors d'aquesta cita?
3: Bon dia. Èxit absolut. Així qualifica el sector nàutic un saló que enguany celebra la seva edició número 42. Els professionals han volgut destacar la bona salut que la nàutica té a les Balears, sent-ho referent pel que fa al manteniment i reparació de vaixells. Xema Sanz, director de la Palma International Boat Show, ha valorat així aquests 4 dies de fira.
4: La evaluación para mí es muy positiva. Yo creo que el salón está un poco brillando con luz propia. Es un foro de networking impresionante. Hemos conseguido, en estos momentos hemos conseguido ser el centro mundial de la náutica durante estos días, lo cual es muy interesante. Y cubrimos, yo creo, la expectativa de ser ese dinamizador de la industria náutica local, que en estos momentos es puntera en todo el Mediterráneo.
3: Una fira imprescindible per les més de 1.000 empreses que formen l'ecosistema de l'anomenada Economia Blava, que l'any 2024 va tenir una xifra de negocis a les illes superior als 1.100 milions d'euros, els quals representen aproximadament el 3% del PIB balear.
1: Gràcies, Álvaro, en directe des de la Fira Nàutica de Palma. Si ho esteu interessats, teniu marge fins les 8 del capvespre per visitar-la. I en plana nacional, celebració avui a Madrid del Dia de la Comunitat. La presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, ha defensat les polítiques del seu executiu en defensa, diu, dels madrilenys i ha carregat contra el govern central, que enguany tampoc es presenta a l'acte oficial.
5: Madrid es una tierra de acogida, abierta a corrientes, respetuosa con la pluralidad ideológica. También es tierra de fe y tradiciones. Nuestra herencia es Occidente, de la que estamos profundamente orgullosos, cuyos valores, la libertad, la vida y el Estado de Derecho son sus mayores bienes y por eso los protegemos y fomentamos.
1: El PSOE, de fet, ha celebrat el seu propi acte del 2 de maig. Òscar López, que és el secretari general de la Formació Madrid, enfrontant les polítiques que diu són antimigratòries del govern regional de Díaz Ayuso. És tot, actualitzam les notícies al punt de les dues, com sempre l'informatiu migdia. Ara IB3 Ràdio, vida saludable.
0: Més informació a ib3notícies.com.

0: 21 anys amb tu.
1: A IB3 Ràdio, Vida Saludable, Carlos Hernández.
2: Molt bon dia i benvinguts al programa Vida Saludable. Dissabte 2 de maig, avui el programa abordarà la menopausa. Recordin que la menopausa és el cessament natural i definitiu de la menstruació i la fertilitat, confirmat després dels 12 mesos sense regla. Generalment, sols són dones d'entre 46 i 55 anys. I està provocat per la caiguda d'estrògens, que comporta canvis físics i emocionals com fogots, sudoració, insomni i canvis d'humor. Avui abordarem amb la ginecòloga de l'Hospital de Son Espases, la doctora Carmen Simón, experta en menopausa, com la dona ha de demanar ajuda als especialistes en cas de no adaptar-se adequadament en aquesta fase, que és una etapa de la vida que pot precisar de tractament i que cal normalitzar i poder xerrar-ho obertament. La doctora Simón serà en nosaltres l'estudi d'IB3 Ràdio i també sentirem l'opinió de Magdalena Júlia Català, que ella és vocal de comares del Col·legi d'Infermeres i Infermers de les Balears, i a més tindran testimonis de dones amb menopausa que ens contaran el seu cas i la seva experiència. Xerraran també, per cert, d'humanització de la salut i d'una bona i correcta higiene de mans per evitar contagis i malalties, tota vegada que dimarts que ve se celebra el Dia Mundial de com rentar-nos les mans. Són alguns dels temes de portada en un programa que ja comença. Benvinguts a Vida Saludable. Senten vostès la sintonia informativa sanitària de la setmana xerrant d'humanització. Aquesta setmana s'ha presentat una nova guia visual d'assistència sanitària per a pacients amb dificultats cognitives. Hem de destacar que la infermera creadora i coordinadora de l'edició de la guia és Cristina García Corbillo.
3: Bon dia a tots els nostres oients d'IB3 Ràdio, fidels com sempre. Bon dia, Carlos.
2: Bon dia.
3: Aquesta guia visual d'assistència sanitària dissenyada per l'associació Masquetea està formada per més de 150 seqüències adaptades a pictogrames que procedeixen del portal aragonès de comunicació augmentativa i alternativa. Tots els pictogrames han estat validats prèviament per un equip de professionals validadors de Madiva, constituït per un grup heterogeni de persones amb discapacitat intel·lectual per complir i garantir els drets de tothom.
2: Amb aquesta guia es representen els diversos processos assistencials per mitjà de suports visuals o pictogrames. Estarà estructurada en 7 apartats: entrevista, exploració i constants, proves, diagnòstics, intervenció del personal sanitari, tractament, cures hospitalaris i gestió de casos. Resulta essencial subratllar que alhora se'n beneficiarà tota la població infantil, gent gran, persones amb dificultats d'alfabetització i amb barreres idiomàtiques.
3: Volem conversar amb dues persones protagonistes, tant de l'esmentada guia com de la seva presentació. Dona la benvinguda a l'infermera creadora i coordinadora de l'edició de la guia. Ella és Cristina García Corbillo. Bon dia, Cristina.
4: Hola, què tal? Buenos días.
3: I també ens escolta des de l'altre costat del fil telefònic el subdirector d'Humanització del Servei de Salut, Gabriel Rojo, que va ser present, com dèiem, a la posada en escena de la guia. Bon dia, senyor Rojo. Gràcies per participar al nostre programa, tots dos.
5: Bon dia, gràcies.
3: Cristina, començant per tu, per què vares voler crear aquesta guia? En quin objectiu? D'on te neix?
4: Un objectiu crucial i bàsic, ¿no?, que és facilitar la comprensió. Y facilitar la comprensión a todos los usuarios, pacientes, ¿no?, que en el día a día, en el proceso asistencial, necesitamos explicar cuestiones tan importantes, ¿no?, como es el cuidado de la salud de una persona, ¿no? Y tomamos conciencia a pie de cama, que es muy necesario. Hablamos de calidad asistencial y además hablamos de un derecho, ¿no?, intrínseco a la dignidad del paciente, ¿no?, y como no, a cumplir aparte las leyes existentes, ¿no? Pero básicamente es la conciencia que tenemos, ¿no?, desde el Servei de hacer proyectos que van más allá, ¿no?, en accesibilidad.
3: Y Cristina, perquè tothom ho entengui, perquè som un mitjà radiofònic, però podries fer una descripció? Sí. Com funcionen els pictogrames? Anticipen informació al pacient?
4: Exacto, sí. Es necesario puntualizar, ¿no?, que esa guía visual está dentro de una web. Funciona como una aplicación en la que cualquier profesional y cualquier paciente o usuario puede utilizarla, ¿no? Está libre. Efectivamente, lo maravilloso de la guía, que no solo ayuda a comprender y a poder expresar ambas cosas, es anticipar. Y anticipamos cuándo un proceso como puede ser una analítica de sangre, la describes de forma secuenciada, con un lenguaje claro y con esas imágenes que la va acompañando, ¿no?, a la escritura. De tal forma que la familia desde casa puede trabajarlo con su hijo, con el adulto o con las personas mayores que tengan dificultad en la comprensión, para cuando vaya a nuestro sistema de salud, esa comprensión ya está aprendida. Facilita a la persona, facilita al profesional, que a su vez va a trabajar esa anticipación de la misma forma, ¿no? Es importante puntualizar también que cuanto más estandarizado está, ¿no?, lo que son los pictogramas, más facilita la comprensión a las personas. Esa es una de las claves del proyecto, ¿no? Claro. De que esté estandarizado en todo el servei de salud. Uh-huh. Mallorca, Menorca, Ibiza, Formentera.
3: Clar, tu ets infermera, Cristina, imaginant que fa molt de temps que empatitzaves amb usuaris que els hi costava entendre com funciona el sistema sanitari, i supos que volies contribuir a ajudar-los en la teva creativitat, perquè molta gent es bloqueja quan va a un hospital.
4: Sí. O sea, hablamos de accesibilidad y hablamos desde el punto de vista de un proceso, que es la guía visual, como que también hablamos de los espacios, ¿no? O sea, es un mundo muy muy amplio en el cual estamos muy concienciados, y sabemos que dentro de un hospital o de un centro de salud existe mucha vulnerabilidad, ¿no? Es muy hostil, y por eso queremos facilitar estos recursos para que la persona pueda ir mucho más tranquilo, porque cuando comprendes bajas el umbral de ansiedad, la colaboración es mayor y es un feedback, ¿no? Se trata de facilitamos a los profesionales, facilitamos a los pacientes, es un bienestar común, conjunto.
2: També volen saludar el senyor Gabriel Rojo, que també és infermer i que solen telefonar quan hi ha una iniciativa d'humanització, que jo crec que és important, perquè a més, senyor Rojo, bon dia, proporciona una major autonomia, no és vera?
5: Buenos días, así es. La verdad es que dentro del programa Entenme, cuando lo pusimos en marcha, ya anunciamos de que una nueva sanidad era posible, de que habíamos aterrizado en el futuro y que vendrían muchas nuevas herramientas después de este protocolo. Y la guía visual viene a reflejar eso, una nueva manera de hacer las cosas, de una nueva manera de comunicarnos y de que los pacientes se puedan comunicar con nosotros de manera estandarizada, como bien decía Cristina, en toda la comunidad. Y eso es lo que ha sido un poco pionero, que hemos pasado de iniciativas puntuales en una UCI o en un servicio de urgencias a desplegar toda la herramienta con todo ese potencial visual y digital para todos nuestros usuarios al mismo tiempo. De hecho, ya hay comunidades autónomas que se están poniendo en contacto con nosotros para que se la podamos trasladar y permitir usarla.
2: Per tant, és una idea que volen copiar altres comunitats, la qual cosa és positiu. Senyor Rojo, hi ha part de la societat que no se n'adona que tenim una part de la població que efectivament li costa comprendre les coses?
5: Sí, totalmente. Cada vez intentamos llegar más lejos a solucionar esto, pero claro, tenemos pacientes con ciertas limitaciones por su patología, con trastornos degenerativos, incluso personas mayores que por el simple hecho de envejecer tienen esa dificultad cognitiva de poder comunicarse o de poder comprender, y todas estas herramientas al final vienen pues a hacer esa devolución de derechos en que puedan transitar por el sistema sanitario de una forma uniforme, igual que si no tuviesen ningún tipo de problemática.
2: Xerrant de persones amb discapacitat intel·lectual, persones amb trastorn del neurodesenvolupament, malalties neurològiques, malalties de salut mental. Com m'ha dit vostè, senyor Rojo, va ser molt emotiu quan va presentar el protocol Entenme a Son Espases. I aquesta iniciativa, com està rebuda? Quins inputs li arriben?
5: Pues la verdad es que estamos muy contentos porque tanto del protocolo Entenme podemos ver cómo cada vez son más usuarios los que se van dando de alta. Seguimos utilizando como la entrevista de hoy a modo de altavoz para aquellas personas que cumplan los requisitos, consulten con su médico, que se den de alta, porque es una manera importante para que el sistema los pueda tener identificados, y seguir desplegando herramientas como es la guía visual, para poco a poco ir haciéndoles la vida más fácil dentro del entorno sanitario. Bastante tienen con la patología que sufren, bastante tienen con como decía Cristina, en enfrentarse con un medio hostil como es los sistemas de salud. Entonces, nuestra labor es humanizar todo esto, intentar que el paso por el sistema sea lo más cómodo, lo más accesible y, como no, lo más humano.
3: Senyor Rojoman, com es farà per implementar de manera òptima aquesta guia? La trobarem, finalment, a tota la sanitat pública, a tots els hospitals? Crec que han involucrat fins a 14 associacions.
5: Así es, la hemos desplegado ya en formato digital, está en nuestra web, cualquier usuario puede acceder a ella. Hemos hecho cartelería, que va a estar en desplegables en cartelería por todos los hospitales, pero no solo los hospitales, porque estos usuarios también van a atención primaria. Uh-huh. Entonces también la tendrán a su disposición en atención primaria. Casi todos los usuarios hoy en día van con un dispositivo móvil, por lo que podrán escanear el código o descargarla o incluso acceder a través de la web de LibSalud. Entonces, al mismo tiempo, los profesionales sanitarios pueden hacer exactamente lo mismo. Si el usuario no la tiene, descargarla o abrirla en cualquiera de los dispositivos digitales. Así que con su presentación ayer y con su puesta en funcionamiento, lo que hemos hecho es darle uniformidad y que se despliegue por toda la comunidad autónoma al mismo tiempo, atención primaria y todas las gerencias. Uh-huh. Incluso en ambulancias también, porque en el 061 también pueden hacer claro. Uso de ello.
3: Idò, moltíssimes gràcies a l'infermera creadora i coordinadora de l'edició de la guia, Cristina García Corbillo, enhorabona.
4: Nada, un plaer.
3: I també agraïm, com no, la intervenció del subdirector d'Humanització del Servei de Salut, Gabriel Rojo. Fins una altra.
5: Muchas gracias. Buen día.
4: Gracias. Buenos días.
2: Canviant de contingut, perquè volem xerrar-vos de la setmana en aquest informatiu sanitari d'higiene de mans, perquè és tan important i famosa que es va fer durant la pandèmia, però és que la veritat és que ja fa més de 6 anys i convé, de tant en tant, recordar avui que perquè dur les mans netes evita contagis i propagació de virus, i és una cosa que ho hem de repetir com un mantra. A més, dia 5 de maig, és a dir, en només 3 dies, se'n celebra el Dia Mundial.
3: Efectivament, Carlos, dia 5 de maig és el Dia Mundial de la Higiene de Mans. La campanya de l'Organització Mundial de la Salut d'enguany ens recorda un missatge claríssim: l'acció salva vides. L'Hospital de Manacor va rebre l'any passat la distinció a l'excel·lència europea a la higiene de mans 2025 promoguda per l'OMS.
2: Sí, és una notícia que ja van donar en aquest programa, és que la unitat de control d'infecció hospitalària, formada per dues infermeres, una d'elles, la nostra protagonista ara mateix, que és Ana Maria Pou, i tres tècnics en cures auxiliars d'infermeria que treballen en coordinació amb els serveis de farmàcia hospitalària, microbiologia i medicina interna, com dèiem, van ser guardonats a nivell europeu amb aquesta distinció per l'estratègia desenvolupada per aconseguir i reduir la incidència de les infeccions relacionades amb l'assistència sanitària al centre hospitalari i garantir la seguretat.
3: L'Hospital de Manacor s'hagué de sotmetre a una complexa auditoria dirigida pel professor Didier Pitet, director de formació del programa de control d'infecció de l'Hospital Universitari de Ginebra, i el professor Andreas Wittmer, subdirector de la secció de malalties infeccioses i epidemiologia hospitalària de l'Hospital de Basilea. Juntament amb l'acompanyament de l'empresa Vibrown, en aquesta auditoria s'analitzaren les tècniques i coneixements d'higiene de les mans aplicades a la UCI de l'hospital i a totes les plantes d'hospitalització amb entrevistes amb pacients i professionals.
2: Recordem el Premi a l'Excel·lència Europea en higiene de les mans 2025 es va tenir en compte l'atenció transversal que presta l'unitat de control d'infecció, com estem comentant, hospitalària a la resta de serveis. Per aprofundir una mica més, conversam ara amb l'infermera de l'Hospital de Manacor, Maria Pou. Molt bon dia, Maria, gràcies per participar un dia més en el nostre programa, perquè no és el primer pic. Com està?
0: No sé si m'he dit. Bon dia a tots.
2: Bé, mirem el calendari, Maria, i dimarts que ve és el Dia Mundial de la Higiene de Mans. Què està previst a fer als hospitals i centres de salut de les illes, per exemple, a Manacor, amb vostres infermera?

0: homes la higiene de mans?
1: Si higiene de mans, a part de com tu dius que és un dret senzill, és econòmic i és essencial. Si ho feim en el moment que toca i és el lloc que toca, protegeix tant els pacients com els familiars i els sanitaris. I cada rentada de mans per nosaltres suposa prevenir infeccions i com a conseqüència de prevenir aquestes infeccions suposa reduir la resistència als antibiòtics, que és una de les preocupacions que la Unitat de Control d'Infecció mos té en alerta, ens té en alerta.
2: Maria, la campanya de l'OMS d'enguany, com dèiem al principi de l'entrevista, ens recorda un missatge molt clar: l'acció salva vides. Sols aplica a centres sanitaris i als professionals sanitaris aquesta acció?
1: No, més l'OMS d'enguany també en el missatge seu ja ho deixa clar. Tenir les mans netes és una responsabilitat compartida de tota la comunitat, tant en els centres sanitaris, com a la feina, com a casa nostra. És una acció que crea la diferència. Vull dir, rentant molt les mans, ja per l'estil de vida que tenim, no m'ho demanem compte que et donin brutes, és una excepció que crea la diferència.
2: Quin paper hi tenen les infermeres de controls d'infecció en aquesta acció?
1: Bé, nosaltres, una de les nostres funcions és formant el personal sanitari, fer observacions en el punt d'atenció dels pacients, reportar dades en els equips i, a part, també fent els protocols, actualitzant protocols en els diferents serveis. Tot això sempre amb les guies de seguretat dels pacients com a punt de mira.
2: Quin missatge ens havia avui en dia la campanya de l'OMS a tota la població? Ja ho dèiem al principi, que és un missatge claríssim que l'acció salva vides, no?
1: I és un missatge clar, que és més fàcil i més senzill d'evitar infeccions i mantenir-nos protegits, que no ho hem d'oblidar.
0: Maria, a veure, hem de recordar, ho hem dit a l'inici de la introducció quan estàvem a punt de
1: ja
0: conversar.
1: Ja m'he emocionat i m'he posat molt nerviós.
0: No passa res. Hem de recordar que l'any passat vau ser premiats per la bona divulgació sí. de com fer netes les mans. Va ser una auditoria molt complexa.
1: Sí. Hem de dir que la nostra unitat és una unitat que fa anys que fa feina. Nosaltres som hereves d'una feina que han fet les infermeres de control d'infecció que ens han precedit. És una feina molt invisible que existeix a tots els hospitals i ni nosaltres, quan Brown mos va dir que podíem ser candidats, ni ens ho creiem, però ens ho vam agafar com que podríem tenir unes dades. La veritat és que va ser complexa, l'auditoria, però també vam aprendre moltes coses. I va ser com mos va posar una altra vegada les infermeres de control d'infeccions en el punt de mira. I mos va donar una miqueta de reconeixement també a la feina que fem. Ara són molt més visibles, també. I és una cosa que sempre dèiem, és un premi a l'hospital, als nostres treballadors, perquè són ells els que fan les accions, són ells els que se'n recorden de quins moments, i ho van fer bé quan en Vida Pitet va passejar per totes les unitats de l'hospital, entrevistant a tots els professionals sanitaris que trobava i pacients. I és un premi que és del personal, és de l'hospital, perquè també... totes les infermeres de les Illes Balears de control d'infeccions se'n poden sentir també propietàries, crec.
0: Un bon missatge.
1: Que vagi per elles.
0: A veure, la darrera. Anem a fer un poquet de pedagogia, encara que sigui ràdio, que no és televisió, que no sabeu. Com se'n renten les mans? Ho diem perquè molta gent, jo crec que ho fa malament, ràpid, va un bany, toques bany públic a la porta per sortir... Al final, no saben si realment mos feim netes les mans adequadament. Les tocant per tot, sempre.
1: Fent mans... La millor manera de les mans és, m'han de recordar primer banyar-se les mans, per no fer molt mal a la pell, primer evitar-se les mans, primer banyar-se les mans, com el que fan quan mos dutxem, i vam mos posant sabó, i hem de fer molta sabonera, i ahir hem d'estar una estona. Amb aigua tota sola no basta, no n'hi ha cap microorganisme que s'ofegui, mos hem de fregar i mos hem de posar molta sabonera, hem d'insistir en mig dels dits, en els dors de la mà, per les puntes dels dits, i ben aclarides i ben aixutes després, una altra vegada. Val?

0: Són les dues.
1: IB3 Ràdio. Informatiu migdia. Amb José Luis Galindo.
0: Bon dia, així com per Setmana Santa, alguns ja donaven la temporada per encetada. Ara, amb el pont del 1 de maig, la gran majoria d'hotels i l'oferta complementària tenen obert i amb ocupacions molt dignes, per damunt del 75% de mitjana. I així com la 312, la prova ciclista, ha estat un impuls econòmic a Mallorca, aquest cap de setmana és la trial Camí de Cavalls la que dona una empenta a Menorca. La prova deixa una injecció de 4 milions d'euros i prop de 25.000 pernoctacions, fet que posa una vegada amb més valor els esdeveniments esportius com a activitat desestacionalitzadora. Donant més xifres interessants en uns minuts, abans, però, altres temes en titulars. Aquest estiu no hi haurà controladors a la parada de taxis de l'aeroport d'Eivissa i el sector TEM que aquesta circumstància afavoreixi el transport il·legal. Laura Benrey, bon dia.
2: Bon dia. La Federació del Taxi deixa de pagar la contractació d'aquesta figura en considerar que és competència d'AENA, qui aclareix que el servei es troba en procés de licitació.
0: El Servei d'Atenció Psicològica per Assetjament Escolar va atendre 150 persones l'any passat, xifra que es posa damunt la taula en el Dia Internacional contra aquesta problemàtica.
2: 52 dels quals eren infants víctimes. Dilluns, la Conselleria d'Educació iniciarà unes jornades dirigides a l'alumnat per aprendre a prevenir, detectar i gestionar situacions de risc.
0: Donald Trump dona la guerra per acabada.
2: Avui finalitzaria el termini de 60 dies per sol·licitar permís al Congrés per mantenir desplegades les tropes, tot i que igualment, de moment, no es retiraran. Paral·lelament, Trump apunta ara al control de Cuba.
0: El cònsol d'Espanya ha estat citat a Tel Aviv per veure l'espanyol, membre de la flotilla Global Summit, detingut per Israel, acusat de pertany a Hamas.
2: Segons el ministre d'Afers Exteriors espanyol, José Manuel Álvarez, rebrà assistència consular i serà interrogat.
0: I la flama del Correllengua Germanat recorre avui el llevant mallorquí.
2: Ara es troba a Manacor i l'objectiu és arribar al capvespre a Felanitx, on es tancarà la jornada amb el concert del grup valencià La Gossa Sorda.
0: En els esports, Toni Tenerife, bon dia.
3: Bon dia. Un gol de Samu Costa a les acaballes del primer temps li dona un triomf capdalt 0-1 a un Real Mallorca molt necessitat de sumar de 3-3 fora del seu estadi, que permet ficar en problemes de permanència al mateix Girona.
0: Cels tapats, però sense pluja, al manco de moment. Quina és la previsió, Dani Capó? Què tal, bon dia?
4: Bon dia. Pel que fa al temps, hem començat avui el dia amb més clarianes que ahir, veiem estones de sol, però al llarg del capvespre s'espera que els núvols tornin a guanyar protagonisme, això sí, en principi no esperant precipitacions, unes plogudes que sí que apareixeran en vista demà, un diumenge en el que tindrem plogudes que poden ser localment intenses. El vent, per la seva part, de moment, avui a la baixa bufarà moderat de llevant, per tant, a la mà hi trobarem una miqueta més de moviment que aquests darrers dies.
0: Gràcies, Dani. Són les 2:03. Joan Jiménez és el control tècnic. Començam.
1: Informatiu migdia. IB3 Ràdio.

0: Tot i que enguany l'1 de maig ha caigut en divendres, el pont dura un dia manco que l'any passat i, conseqüentment, els vols programats als aeroports és un 24% inferior. L'increment d'activitat als aeròdroms i de l'afluència de gent al carrer és, però, evident i només avui s'han programat 1.272 vols, 902 a Mallorca, 257 a Eivissa i 116 a Menorca.
1: I demà encara seran més. 1.289 avions s'enlairaran o aterraran a les Balears. Si mirant les xifres de tot aquest pont, entre dijous i demà diumenge hauran estat 4.895 els trajectes programats.
0: La reactivació de l'oferta complementària es constata a cada una de les illes. A Formentera, per exemple, la gran majoria dels restauradors ja han obert portes i han notat l'increment dels visitants. Elena Trinidad.
2: El turisme del mes de maig ha estat impulsat pel pont del Dia del Treballador, ho explica Pep Mayans, president de la PIMEF.
3: I si hi ha més gent que un cap de setmana normal, la gent pot s'ha agafat aquests tres dies, el que passa que no ha acompanyat el temps.
2: Gairebé el 90% de la planta de restauració està oberta des del passat 1 de maig, com el bar cafeteria que regenta Alexandro Pelacani.
4: Primos ayer, justamente ayer, primer de mayo, però hasta, te digo, a mitat de mayo, finales de mes, de mayo, no habrá muchísima gente, eso es normal.
3: Ja per començar a preparar, pues, per ser mitja marató i la temporada, no? Per tant, sí que s'ha notat, podria haver estat millor, podria haver vingut més gent, però també ara mateix està tot deu marxa, per tant, la gent se reparteix més.
2: Els treballadors de temporada també impulsen l'economia local, segons explica altre treballador del sector, Emilio Jesús.
5: Però s'ha mezclat un poquito con lo que es el turismo que viene a pasar unos días de tranquilidad aquí a Formentera y a disfrutar de la isla, a la gente trabajadora también.
2: A final del mes de maig, tots els serveis turístics ja estaran en marxa.
0: I de Formentera pega amb un bot a Eivissa perquè la parada de taxis de l'aeroport no tindrà controlador aquest estiu. Aquesta persona era qui ajudava a ordenar la fila de viatgers, organitzava la càrrega per ordre i evitava conflictes en els moments de més demanda. La desaparició d'aquesta figura preocupa el sector i, diuen, afavorirà la tasca del transport il·legal. Ens ho conta Ana Fernández.
6: Taxistes cridant als clients que, desorientats, no saben quin taxi han d'agafar. Aquesta és la imatge que es repeteix constantment a la parada de taxis de l'aeroport d'Eivissa i a causa de la manca d'un informador. Una figura que els darrers anys ha costejat la Federació del Taxi i que enguany deixarà de fer, entre altres motius, diuen, per rebaixar el sou que paguen els socis de la Federació. Sentim Antoni Roig, president de la Federació.
7: La decisió que ha pres la Federació no ha estat volent perjudicar ni vulguem provocar res, és a dir, ve fonamentada per un altre motiu. Veurem a veure si els taxistes no se'n fan càrrec quan és algo que no ens correspon, si hi ha algun tipus d'anomalia o de problema, serà qüestió a resoldre per part de qui li corresponga. Per part dels taxistes, no.
6: Els taxistes asseguren que seria AENA l'entitat que se n'hauria de fer càrrec, igual que ho fan a altres aeroports del país. A més, han lamentat que aquesta mesura contribuirà a facilitar la feina als taxis il·legals.
8: AENA se desentiende y quieren que lo paguemos los taxistas. En todos los aeropuertos de España lo paga AENA.
9: Los piratas trabajan más.
6: AENA insisteix que l'aeroport ja disposa d'un servei de gestió de coes, però que es troba en procés de licitació i que una vegada adjudicat es començarà amb el servei. De la seva banda, l'Ajuntament de Sant Josep ja ha manifestat que tampoc no tenen previst prendre cap mesura al respecte.
0: I la Trail Menorca Camí de Cavalls continua avui amb xifres que apunten a un fort impacte econòmic a l'illa. Una injecció de prop de 4 milions d'euros amb entre 20.000 i 25.000 pernotacions. L'efecte ja es nota, especialment a Ciutadella, on pràcticament no queden allotjaments disponibles. Diferents modalitats de la Trail s'aniran desenvolupant durant la jornada d'avui. Carles Marcàs.
10: La prova creix en projecció i s'internacionalitza amb prop de 500 participants estrangers i menys pes dels corredors locals. Sentim Guillem Bosch, gerent d'Elite Chip, i tot seguit alguns corredors nacionals.
11: També el que hem notat molt, que el client mallorquí, que era bàsicament el 50% de tot el muntant global, aquesta vegada, no, entre totes les illes, i mira que hi ha 400 mallorquins, no arribava ni en el 50%.
12: Venimos de Mallorca y es una oportunidad por cercanía, pues la idea es no solo disfrutar de los lugares, sino también de toda la gastronomía local.
13: Venimos, en mi caso, de Valencia, nos hospedamos aquí en Lago Resort. Lo bueno es que está menos masificado, pero puedes disfrutar pràcticament de tots els serveis de la isla.
10: Hotels i apartaments pengen el cartell de complet amb una ocupació del 100%. Alejandro Alguacil, director general de Lago Resort Menorca.
9: Hem obert fa una setmana, vale? I ara el que tenim és hotel ple. D'aquí, o sigui, en una setmana hem arribat a 100% d'ocupació gràcies a prova deportiva.
10: Establiments com el Lago Resort de Calen Bosc tenen aquests dies fins a un 40% de clients vinculats a la cursa. Participants vinguts de diferents punts de l'estat i de fora, que a més de competir aprofitaran l'estada per consumir i descobrir l'illa.
14: Soy Luis Duarte de Portugal. Yo vengo a Camí de Cabals. Vamos a hacer la carrera y después disfrutar un poco de las playas.
15: Venimos de Cantabria, nos llama mucho la atención el tipo de recorrido, el trazado. Hacemos gasto, porque al final lo que te digo, pero estamos todo el día corriendo.
10: Entre 6.000 i 7.000 persones arribades de fora generaran despesa aquests dies en hotels, en restaurants, comerços i transports.
16: Pues quieras que no, casi todos los días he hecho 3 o 4 personas que bien iban para Calagaldana o venían para Ciudadela.
10: La Trail Menorca es consolida com un motor econòmic clau en l'arrencada de la temporada turística.
0: Han passat per les Pitiüses, també per Menorca, i ara anant fins a Palma, on la International Boat Show, la fira nàutica que durant 4 dies ha convertit Palma en un dels epicentres internacionals del sector, celebra avui la seva darrera jornada. Els professionals del sector fan un balanç molt positiu. En directe, des de la Fira Álvaro Alonso, bon dia.
17: Bon dia. L'anomenada economia blava adquireix cada vegada més pes a les Balears. Actualment, més de 1.000 empreses generen aproximadament 5.000 llocs de feina, amb una xifra de negoci propera al 3% del PIB autonòmic. Tot i que les Balears pràcticament no hi ha drassanes, som un referent en manteniment i reparació de vaixells. El sector nàutic, ens diuen, és fort i resilient, malgrat que Jaume Baguer, president de l'Associació d'Empreses Nàutiques de les Illes Balears, també ha valorat els riscs potencials que enfronta el segment, com ara que embarcacions de tot el món vulguin passar per les illes per fer el manteniment.
18: Aquesta situació ha provocat una saturació i una falta de capacitat per poder absorbir tota la demanda de projectes que hi ha pendents. Això ha provocat, juntament amb la falta d'espais, l'increment de preus, que aquest destí s'hagi anat allà a ses peninsular, al sud de França o inclús d'Itàlia.
17: Per tal de donar resposta, la gran demanda és imprescindible. Així mateix, que el mercat laboral posi a l'abast de les empreses personal qualificat. Aquest és l'objectiu del Centre Integrat de Formació Professional, l'EMBAT. Joan Sitges és el seu cap de departament.
19: Hem tingut molta acollida de part de les empreses. Les empreses nàutiques aquí a les Balears el que tenen és una mancança de mà d'obra i veiem que tenim un èxit bastant gros de cada alumnat que queda ja a fer feina a les empreses.
17: Més enllà d'això, la fira també és una oportunitat per veure innovacions en el sector, com el motor elèctric per vaixells dissenyat i ensamblat a Mallorca que ha presentat Lucas Novak, de Phoenix One.
20: Al final, la moda está viniendo hasta allá y la gente se hace consciente de que con barcos eléctricos también tenemos sus beneficios, no solo el confort, sino eficiencia y sostenibilidad.
17: Pels curiosos que no han passat per la fira, encara estan atents fins les 8 del vespre.
0: Gràcies, Álvaro Alonso, en directe des de la Palma International Boat Show.

0: 2:12, el Servei d'Atenció Psicològica per Assetjament Escolar va atendre 150 persones l'any passat als centres de les Balears. D'aquestes, 52 eren infants víctimes, mentre que la resta eren persones del seu entorn. El govern ha donat a conèixer aquestes xifres en el marc del Dia contra l'Assetjament Escolar, que es commemora avui. El juny passat es va iniciar el nou contracte amb una inversió que supera els 230.000 euros per al període 2025-2027, que millora les condicions i dona cobertura a les quatre illes, segons han indicat en un comunicat. De fet, s'hauria aconseguit deixar la llista d'espera a zero i totes les consultes al programa del tractament psicològic de l'alumnat són ateses sense demora, amb assessorament i suport psicològic a la víctima i al seu entorn.
1: Precisament, els centres educatius de les Balears formaran els alumnes promotors de la convivència en resolució de conflictes. La Conselleria d'Educació informa que dilluns que ve iniciaran unes jornades amb l'alumnat per promoure la convivència i el benestar en els espais educatius. A la tasca de psicòlegs, orientadors i professorat en la gestió de conflictes s'afegeix també aquest alumnat que estudia, actua des d'una perspectiva preventiva i de mediació en els conflictes. Ho explica Toni Vic, director del servei de Conviv Èxit.
2: A través de tallers vivencials i dinàmics, se treballaran aspectes fonamentals com la gestió de les emocions, la confiança i el treball en equip. L'objectiu és dotar-los d'eines pràctiques perquè puguin intervenir des d'una mirada preventiva, fent mediació entre iguals i impulsant iniciatives positives de dins de la comunitat educativa. Aquesta aposta és especialment rellevant perquè situa l'alumnat com a part de la solució.
1: La directora general de Salut Mental, Carme Bosch, reconeix que els menors són un col·lectiu prioritari, tant per la seva vulnerabilitat com per l'oportunitat d'eliminar un malestar que es pot agreujar en el futur.
3: Com més aviat intervenim i més aviat ho puguem solucionar, ja no avançarà cap a un problema més crònic, no? Per tant, és una línia de població allà on hem de posar el focus sí o sí, per tal d'evitar que segons quin tema de problemàtiques doncs, vagin a més i en un moment donat es puguin complicar fins a arribar a poder ser un trastorn.
1: En els darrers anys ha augmentat el nombre de protocols activats, mentre que el percentatge de casos confirmats ha disminuït.
0: I el Consell de Mallorca torna a convocar les ONGs que presten servei social a dones en situació de prostitució al repartiment de 130.000 euros en ajuts perquè ho facin també fora de Palma. És la segona convocatòria d'aquest tipus després de la de 100.000 euros de fa 10 mesos. La primera, després que es va constituir al desembre la taula de coordinació integrada a banda del Consell mateix, la Federació d'Entitats Locals, la Fiscalia, la Guàrdia Civil i la Policia Nacional per les organitzacions sense ànim de lucre Creu Roja, Casal Petit i Metges del Món.
1: Els doblers han de servir per reforçar els projectes que duen a terme les ONGs en prevenció, acompanyament i suport psicològic i social de les dones en situació de prostitució. També per l'accés a la formació i feina que els permeti sortir-ne. D'acord amb Metges del Món, elles són d'origen estranger, sense permís de residència ni cap altre document públic que li permeti, per exemple, l'accés al servei de salut. I que, a més, moltes vegades ha arribat a les illes enganada. La mateixa entitat explicava el juny de l'any passat i Vetres que des de començament d'any n'havia 250 municipis mallorquins fora de Palma.

0: Més coses. Ha passat a disposició judicial avui el presumpte autor de l'apunyalament mortal aquesta setmana a Eivissa. La víctima és un jove italià de 35 anys.
1: Els fets van passar dimecres passat a les 4:30 de l'hora baixa al carrer Alzines, a Platja d'en Bossa. La ferida va causar la mort de l'home, tot i els intents de reanimació de serveis d'emergència desplaçats. El detingut està declarant davant el jutge, que decidirà si l'envia a presó o no fins que se celebri el judici.
0: I la Policia Nacional investiga l'apunyalament a un home a Palma que es va produir a hora baixa al barri de Nou Llevant.
1: Segons els testimonis, l'home sortia d'un bar quan, per motius que s'investiguen, un grup d'adolescents l'hauria ferit amb una arma blanca. L'home ha necessitat assistència mèdica.
0: A Palma, la Policia Nacional, a Palma també, la Policia Nacional ha detingut un home acusat de maltractar els seus tres fills menors d'edat. Un dels infants va avisar a l'escola de les agressions que patien els seus germans més petits.
1: El menor va explicar als professors que ell mateix havia estat maltractat en el passat en cops de sabates i corretges i que ara el patien els seus germans menors. L'escola va traslladar la informació a la Policia Nacional, que ha detingut el pare.
0: A Eivissa, la Nacional ha detingut 3 persones com a presumptes autores d'un delicte de tràfic de drogues i ha obert 81 actes per tinença de substàncies estupefaents. És el balanç del dispositiu especial a motiu de les obertures de diverses discoteques a l'illa.
1: L'operatiu va tenir lloc el cap de setmana passat i va incloure controls a zones d'alta afluència, inspeccions preventives als locals nocturns en el marc del pla de prevenció establert per la temporada estival.
0: I un darrer punt en clau de successos, perquè aquesta passada matinada han entrat a robar un quiosc de Platja d'Espujols i han forçat un altre.
1: Els fets han ocorregut de vés les 10 de la nit. Un grup de persones ha accedit a l'interior del quiosc de la platja situat a la part nord de la badia de Formentera. Per fer-ho, han forçat la finestra de dalt la barra i han robat la caixa amb un poc de canvi, 2 botelles i un paquet de patates fregides. Els gerents han denunciat els fets davant la Guàrdia Civil. A nit també van forçar la porta d'un altre quiosc de platja situat al sud de la mateixa badia, però va saltar l'alarma i no aconseguiren accedir.

0: 2:08, jornada de neteig al municipi eivissenc de Sant Antoni. Els voluntaris han estat fent neta la part de Ses Variades i Sa Talella, on han trobat un munt de residus.
1: Des de les 10 del matí, un grup de 50 voluntaris han netejat la zona de...

0: I en clau estatal, també internacional, el cònsol d'Espanya ha estat citat a Tel Aviv per veure l'espanyol, membre de la flotilla Global Summit, detingut per Israel. Se l'acusa de pertany a Hamas.
1: Es tracta de Saif Abukeshek, que ja ha arribat a Israel, juntament amb l'altre activista brasiler, Tiago Ávila. Segons el ministre d'Afers Exteriors, José Manuel Álvarez, tots dos rebran assistència consular i seran interrogats. En una entrevista a Catalunya Ràdio avui matí, no ha pogut confirmar, però, el seu estat, després de la denúncia de la resta d'activistes que afirmen haver patit agressions durant la detenció per part de l'exèrcit israelià.
2: En Tel Aviv, nuestro cónsul está citado para poder tener un contacto con él, al igual que los cónsules de Brasil. No podemos confirmarlo, desde luego, porque todavía no lo hemos visto. Sí que ayer la cónsul en Creta de los españoles embarcados tuvo que desplazarse al hospital, porque varios de ellos requirieron asistencia médica. Entonces, sobre Saif todavía no, porque no. Aquí estamos ante una detención ilegal que se ha producido en aguas internacionales fuera de cualquier jurisdicción de las autoridades israelíes.
1: La preocupació per l'estat dels detinguts, hores d'ara encara sense confirmar, és creixent. La dona de Saif, Salissa, té clar que l'exèrcit israelià l'haurà torturat per fet de tenir també nacionalitat palestina. Són declaracions al canal 24 Hores de Televisió Espanyola.
3: El riesgo de tortura está siempre ahí. Si tienes pasaporte palestino, español, y no le importa a Israel. Hemos visto vídeos y testimonios de los activistas que estaban en el barco y hay mucha violencia.
1: Per part seva, Mallorca per Palestina ha demanat a la presidenta balear Marga Proens que es garanteixi la integritat dels 6 activistes balears de la flotilla.
0: I el president nord-americà Donald Trump dona la guerra per acabada. Avui finalitzaria el termini de 60 dies per sol·licitar permís al Congrés per mantenir desplegades les tropes.
1: Una maniobra que evita la necessitat de renovar el permís de la cambra, en què Trump no té majoria, per continuar les maniobres. No obstant això, no es retiren els militars, perquè la Casa Blanca considera que l'amenaça iraniana continua sent significativa. Tot plegat coincideix amb el dia que el conflicte compleix 64 dies i ha deixat més de 2.600 morts al Líban.
0: Sense resoldre encara aquest conflicte, Trump obre un nou capítol en el control de Cuba.
4: Cuba, which we will be taking over almost immediately. Cuba's got problems. On the way back from...
1: Un lloc anomenat Cuba, del qual prendrem el control quasi immediatament. Cuba té problemes. Una intervenció planejada per Trump per quan acabi les operacions a l'Iran ha detallat que ja han endurit les sancions contra l'illa a sectors clau com l'energia, la defensa o les finances. Inclou el bloqueig d'actius als Estats Units i restriccions a empreses i bancs internacionals que operen amb l'Havana i que tindran repercussions a la població de l'illa, que ja viu una situació social límit amb panes elèctriques constants i escassetat d'aliments. El govern cubà les qualifica de càstig col·lectiu contra el seu poble.
5: L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio. Informatiu migdia.

0: I abans dels esports, un apunt més. La flama del Correllengua ha germanat la celebració de la Unió dels Pobles de Llengua Catalana, que serveix per reivindicar-ne el seu ús i pervivència. Recorre avui el Llevant mallorquí, arribada de Menorca, on havia arribat de les Pitiuses. Avui ha tocat el pas per Cap de Pere, d'on ens ha arribat el so de les xeremies al port de Cala Ratjada, Artà, Son Cervera i Sant Llorenç. Ara la flama és a Manacor i l'objectiu és arribar avui cap vespre a Felanitx, on es tancarà la jornada amb el concert del grup valencià La Gossa Sorda, que sentim de fons al Parc Municipal de Sa Torre. Josep Boades és el coordinador de Joves de Mallorca per la Llengua.
1: És un moment important per sortir els carrers, per sortir les places de Mallorca i també de la resta dels països catalans, i ser tot un crit en defensa de la nostra llengua i un crit per avançar, per fer una passa cap endavant i per donar un nou impuls a la nostra llengua.
0: Així hem arribat a les 2:23.

0: ja són aquí els esports.
1: Informatiu migdia. Esports. Toni Tenerife.
2: Se'ls ajunten pels esports, a IBT Ràdio, el Real Mallorca va sorprendre ahir el Girona i se'n va dues tres punts de Montilivi. Un gol de Samu Costa al minut 43 de partit li va donar el triomf a un 11 vermell que en 38 punts a la classificació veu molt més a prop la permanència primera. Martínez Michelis va valorar així el triomf del seu equip.
3: Y sí, lo vi muy mal el otro día cuando nos... Cuando nos ganó el Alavés, nos miramos a las caras y no queríamos seguir siendo eso. Por eso la rebeldía después de perder quedó demostrado hoy en el campo de juego. Por eso el festejo de los chicos. Eran tres puntos muy gordos hoy que te ponían de lleno en la pelea. Vamos a recibir un grandísimo equipo como es el Villarreal. Entonces de los 15 puntos que quedaban, puntuar de a tres, no te digo que te da tranquilidad, pero sí te mete mucho más cercano y los chicos entendieron a la perfección de lo que significaba.
2: Leo Romano en les seves aturades va evitar que s'avançés el marcador l'11 gironí. Amb el gol de Samu Costa no es va repetir la pel·lícula de Pamplona, Elx i Vitoria, no encaixant cap gol a la segona part i mantenint el 0-1 que va ser el marcador definitiu. Sentim el golejador, Samu Costa.
4: Sabíem lo que havia passat la setmana anterior contra la vez que nos remontan y había pasado ya algunas veces y el equipo hoy ha dejado todo. Tengo el corazón lleno de orgullo por ellos, toda la gente, los que no han jugado celebrando, merecemos mucho y gracias a todos los compañeros por lo que me ayudan.
2: De la jornada avui dissabte, des de les dues juga el Villarreal llevant, quan duim pràcticament 24 minuts de partit. El marcador és d'empat a 0 entre els groguets i els granotes. Darrera jornada grup tercer de la segona federació amb un partit que s'avança la jornada avui que no té cap transcendència ni bé classificatori. Espanyol B, el Atlètic Balears. Luis Blanco és l'entrenador de l'11 blanquiblau.
5: Nos sirve muchísimo a nosotros porque nosotros sí que tenemos algo más luego. No acaba la liga para nosotros o la competición para nosotros este fin de semana. Así que no hay otra que plantearlo de la manera más competitiva posible.
2: Per demà, més dels partits centrats, Atlètic Lleida i Porres Alcoià, que juguen a les 12 sense cap tipus de res en joc per part dels equips mallorquins. Tenim a les 12 també a Sant Rafael de la Creu una Societat Esportiva Eivissa Poblesa transcendental pels eivissans que lluitaran demà per assolir la permanència. I també demà diumenge, a partir de les 10:30, Futbol i Solidaritat aniran junts de la mà. Amb motiu de la celebració del 30 aniversari i la creació de la secció femenina del Club Esportiu Algaida, la Fundació Local L'Estrella de Namarta també estarà present. Lluitar contra el càncer infantil i donar suport a les famílies afectades són els motius que mouen aquesta entitat sense ànim de lucre a cercar les aportacions necessàries per afrontar un dia a dia que es fa dur pels que tenen la desgràcia de conèixer de primera mà aquesta malaltia. Mari Polo, mare de Marta Morell, que va partir amb només 8 anyets. El passat mes d'agost es parla del que et cerca amb aquesta jornada.
6: Donar a conèixer una feina que queda molta feina per fer, que és investigació, esperant que vengui molta gent i que sigui un dia això, que hem dit, un dia molt guapo. Sí, nosaltres demà tindrem una paradeta allà on hi haurà tasses i pulseres que feim nosaltres. Després també el Real Mallorca ens ha cedit unes entrades per poder sortejar i demà sortejarem entrades per el partit contra el Villarreal. No van faltar ser grans quantitats, un poquet d'un, un poquet de l'altre, arribem a sumar molt i que és l'important.
2: Curiosament, Mari Polo va ser integrant del primer equip femení del Club Esportiu Algaida, que fa 30 anys va donar les primeres passes al món del futbol. I precisament l'esport, en mayúscules, és una de les fonts principals d'aportació i solidaritat que s'ofereixen per donar suport a aquesta iniciativa.
6: Sí, és veritat que a nivell d'esport s'ha volcat tothom moltíssim en nosaltres, esport, ajuntaments, escoles, i gràcies a totes aquestes activitats esportives, ja sigui de futbol, de ciclisme, de córrer, d'automobilisme, és a dir, ja estan tocant tots els voleibol, tots moltíssims esports, i tothom s'està volcant en nosaltres.
2: El futbol sol recorda que l'Illes Balears Palma Futsal va golejar 5-0 al Santa Coloma i es classifica per la porta grossa pels play-offs pel títol. Antonio Badillo és el tècnic de l'Illes.
7: Contento, contento també. Después de mantener la portería cero, que es muy importante. Hace poco ganamos en Noia 0-2 y decíamos que era la primera vez de esta temporada que habíamos mantenido la portería cero, que teníamos que tenerlo como objetivo y mira, dos jornadas más tarde lo hemos vuelto a conseguir.
2: Pel que fa al món de la cistella, penúltima jornada Primera Federació, en la permanència en joc per FIB i Mallorca, que rep a l'Eima Coruña i Palmer Bàsquet, que visita l'Estudiantes. Sentim els dos tècnics, Pablo García i Juan Idíez.
8: El equipo está enfocado en lo que puede controlar, el equipo está entrenando muy bien, ha sido una semana larga de entrenamiento al jugar en domingo y yo creo que todo el mundo está con muchas ganas y mucha ilusión de acabar fuerte esta semana de temporada.
9: Toda nuestra energía, todo nuestro foco está en el partido de Estudiantes, que para nosotros es una final.
2: Completa la jornada de bàsquet Primera Federació, el Sant Sebastià Guipúzcoa Estia Menorca, que juga també a les 8, i recordar que en les eliminatòries d'accés a Primera Federació, el Clàssic Antoni rep avui a les 7:15, en partida tornada al Càceres. Fins aquí els esports.

0: Letras Radio. Les notícies de l'Estras.
1: Bon dia. El Servei d'Atenció Psicològica per Assetjament Escolar va atendre l'any passat 52 infants que n'eren víctimes, també 100 persones del seu entorn entre alumnes i famílies. El govern ho ha fet públic avui en el marc del Dia contra l'Assetjament. Diu que s'ha deixat la llista d'espera per aquest servei a zero i que totes les consultes són ateses sense demora. I, a més, que en els darrers anys ha augmentat el nombre de protocols activats i el percentatge de casos confirmats ha disminuït. Passat demà, per cert, començaran a escoles i instituts unes jornades de formació entre alumnes perquè n'hi hagi que facin de mediadors i prevenidors davant els conflictes. Toni Vic, director del Servei Públic ComiVèxit de l'Institut per a la Convivència i l'Èxit Escolar.
2: A través de tallers vivencials i dinàmics, se treballaran aspectes fonamentals com la gestió de les emocions, la confiança i el treball en equip. L'objectiu és dotar-los d'eines pràctiques perquè puguin intervenir des d'una mirada preventiva, fent mediació entre iguals i impulsant iniciatives positives de dins de la comunitat educativa. Aquesta aposta és especialment rellevant perquè situa l'alumnat com a part de la solució.
1: Aquest dissabte també hem sabut que la setmana d'obertura de discoteques a Eivissa deixa un balanç de 3 persones detingudes i investigades com a presumptes autores d'un delicte de tràfic de drogues. Ho ha fet públic la Policia Nacional a la Major de les Pitiuses, que també s'ha fet ressò de l'obertura, també aquests dies, de 81 actes pertinents de substàncies estupefaents. I a Palma s'ha detingut un home com a presumpte autor d'un delicte de maltractaments dels seus 3 fills menors d'edat. Va ser el fill major qui alertà a l'escola que el seu pare els agredia. El centre va interposar una denúncia i la unitat de família i menors de la Policia Nacional va iniciar la investigació que ha acabat amb la detenció del pare. La flama de la Correllengua Germanat continua el seu recorregut avui pel Llevant mallorquí. Les pròximes parades han de ser les de Vilafranca de Bonany i Porreres abans de l'entrada a Felanitx, on avui cap vespre es clourà la jornada amb el concert del grup valencià La Gossa Sorda. Serà al Parc Municipal de Sa Torre, que obrirà les portes a les 8:30. Josep Boades, coordinador de Joves de Mallorca per la Llengua.
3: És un moment important per sortir en els carrers, per sortir a les places de Mallorca i també de la resta dels països catalans i ser tot un crit en defensa de la nostra llengua i un crit per avançar, per fer una passa cap endavant i per donar un nou impuls a la nostra llengua.
1: Demà la flama del Correllengua Germanat continuarà el seu periple per Mallorca, en aquest cas amb el recorregut del Cudi, on doncs sortirà a les 9:30 del matí de la plaça de l'Ajuntament i Palma, on entrarà pel carrer Aragó al capvespre i on s'espera l'arribada de la flama a la plaça d'Espanya a les 7. I fora de les illes, l'activista espanyol d'origen palestí Saif Abu Hetchek es troba bé de salut, encara que en estat de xoc després de ser arrestat per Israel dijous passat en aigües internacionals mentre feia part de la flotilla global Sumut. N'ha informat a la seva dona Sally, a l'agència EFE, després que personal del consulat espanyol a Tel Aviv hagi tingut accés aquest dissabte amb aquest detingut, que per cert ha informat també que ha iniciat una vaga de gana. Amb aquesta informació tancam les notícies de les 3 del cap vespre. Divendres Ràdio, més informació a l'emissora pública quan siguin les 4. Fins després.
0: Més informació a ivetresnoticies.com.

Les novetats discogràfiques. La música illenca. Els vinils. Les notícies musicals a Òrbita 3. Òrbita 3, el paisatge sonor de Tito Fuster. Estàs en òrbita?

La màgia del jazz, protagonista de les sessions de migdiada d'Òrbita 3 en aquesta franja horària entre les 3 i les 4. Tot just hem començat amb la peça titulada All of Me. És un dels pianistes més influents de la història del jazz, el de Filadèlfia, Kenny Barron. Abans de continuar el nostre recorregut sonor, agrair-te que entris, que estiguis en òrbita. Seleccionant els continguts, mescles i comentaris a càrrec de Tito Fuster. Seguim musicalitzant la primavera, aquest pont del mes de maig. Espero que gaudint d'aquest dissabte, dia 2. Fins a arribar en el punt horari de les 4, a propòs un còctel jazzístic per gaudir d'una bona migdiada, això sí, despert, somiant amb la música d'Òrbita 3. Una més de Kenny Barron, en format trio. El reconegut compositor i pianista acompanyat d'un excel·lent contrabaixista i baterista, George Murth i Ben Ridley. Aquesta exquisita peça du per títol For Heaven's Sake.

0: Els vinils d'Òrbita 3. Dissabte i diumenge, en Tito Fuster. TV3 Ràdio és música.
1: Na Martina té 13 anys. Li agrada vapejar amb els amics. El que no sap és que respira substàncies que provoquen afeccions pulmonars molt greus. En Joan té 17 anys, pren sovint begudes energètiques. El que no sap és que afecten la salut mental i que mesclades amb alcohol potencien la seva perillositat. Ells no ho saben. I tu, informa-te'n. Molt prest podria ser massa tard. Govern de les Illes Balears.
2: Hi ha coses que no canvien, com Tèntol.
3: Tèntol!
4: Tèntol!
5: Tèntol!
2: El vostre dolç d'hora baixa que no engreixa.
1: De dilluns a divendres, a les 3, fes un Tèntol amb Margalida Mateu a IB3 Ràdio.
2: Demanau-me les cançons que vulgueu dedicar a qualcú especial.
6: En el meu estimat Andreu, fa 40 anys que estan casats.
7: Brumels i bessons
8: a mon pare.
9: Envieu-me les notes d'àudio en el telèfon d'IB3.
1: 646-93-45-01.
10: La vull dedicar a mon mare.
11: En el Coni.
12: En el meu pare.
13: A la meva padrina.
14: Dadi cul desbonin.
2: No se m'ocorre millor manera de fer un detall especial a qualcú que estimes.
9: Ràdio Tradicional, sí senyor.
1: De dilluns a divendres a les 8 del vespre, Xiu Xiu, amb Inés Mateu i Xavi Oliver, a IB3 Ràdio.
9: A qui dedica aquesta cançó?
2: A tu, Xavi, a tu.
9: Ai.
15: Això, que t'estim molt.
0: Clàssics a Òrbita 3. Say love me, leave me, let me be loved. Amb Tita Fuster.

Seguim connectats en el so del jazz, el tempo musical que sona les sessions de migdiada d'Òrbita 3 en aquesta franja horària entre les 3 i les 4. Estem escoltant el principal conservador de la tradició del piano bebop, una de les figures més importants, el músic de Filadèlfia, compositor i pianista Kenny Barron. Seguim amb aquest còctel jazzístic i donant pas ara al tema signat per al compositor Miquel Bannassa Bonin. Escoltam a continuació aquesta peça que du per títol Aire, jazz amb sabor i essència mediterrània.

0: Òrbita 3. Òrbita 3. Òrbita 3. Òrbita 3. Òrbita 3. Òrbita 3. Òrbita 3. Òrbita 3. Amb Tito Fuster. TV3 Ràdio és entreteniment.
1: Podem gravar, idò.
2: Dale play.
1: Raúl Valls, com estàs?
2: Molt bé, Joan Mimas.
1: Aquí fent un programa...
2: La gran vida.
1: Passen tantes coses.
2: Cada dissabte i cada diumenge.
1: A partir de les 9.
2: Duals a les 9.
1: No, i no t'obram, i no t'obram.
2: Aquí, a IB3 Ràdio.
3: La gran vida, el teu magazín de cap de setmana.
2: Saps què t'ho vull dir?
1: Sí.
3: En Juan Mimas i Raúl Valls.
4: Hi ha una dita que diu que quan plou, que re banyat, que l'ha xixut. Però nosaltres, a ses en revés. Perquè quan plou, nosaltres és quan venen paraigos.
3: Emblemàtics, el programa d'IB3 Ràdio que t'acosta al passat i al present dels establiments comercials de les illes.
5: Varen venir a Eivissa, varen comprar una furgoneta, la varen transformar per vendre gelats.
6: I jo baixava en catxes, no veia davant. I un home se'n va anar allà darrere, se va llevar tot i anava així sense res. Sempre deia les campanetes.
3: Dissabte a les 10 del vespre, Emblemàtics, amb Toni Traveria. El minut a minut de la jornada, els butlletins horaris de la ràdio pública. L'actualització constant de les dades, l'abans de les reaccions i primeres anàlisis d'urgència. IB3 Ràdio, serveis informatius.
7: Oh! Yeah!
0: Òrbita 3. La coctelera sonora d'IB3 Ràdio.
8: Uno, dos, tres, cuatro.
0: En Tito Fuster.
9: No, no!
10: Completarà amb la selecció de migdiada d'avui dissabte 2 de maig amb una proposta que fa poquet actuava a les Illes. Melissa Aldana, una saxofonista tenor xilena que només té 37 anys, però s'ha convertit en una de les sensacions del jazz contemporani. Una artista que va estar nominada en els Premis Grammy i triada la sisena millor saxofonista tenor de jazz viva en el món. A més, també compositora en actiu des de l'any 2004. Back Home és el títol que ha triat per arribar en el puntrari de les 4 de Melissa Aldana. Arribaran els serveis informatius de la casa, 4 minuts d'informació, ens posam al dia i després seguim en òrbita, punxant la banda sonora d'aquest primer cap de setmana del mes de maig i de la primavera. Gràcies per estar, per entrar en Òrbita 3, davant de micròfon. Tito Fuster, un gust.

0: TV3 Ràdio. Les notícies de les 4.
1: Bon dia. Nou assassinat d'una dona a mans d'un home a Espanya. Ha passat al carrer Esplugues de Llobregat, a Barcelona. Avui de matí, quan la víctima es trobava als voltants de l'Hospital de Sant Joan de Déu d'aquesta ciutat. L'home, que ha fugit del lloc dels fets, ha estat detingut posteriorment, segons han informat els Mossos d'Esquadra que investiguen els fets com un cas de violència masclista, d'acord amb la informació facilitada per l'agència EFE. L'Ajuntament d'Esplugues ha condemnat els fets i ha expressat la seva preocupació per qualcom, diu, que afecta la convivència i la seguretat ciutadana. De tornada a les Illes també tenim novetats, notícies de darreres hores. Per exemple, que hem conegut fa uns minuts, el jutjat de Guàrdia Eivissa ha dictat ordre de presó provisional comunicada i sense fiança per al detingut dimecres en relació amb l'apunyalament mortal a Platja d'en Bossa aquest mateix dia d'aquesta setmana, que va suposar, recordem, la mort d'un home de 35 anys. I aquest dissabte també hem sabut que el Servei d'Atenció Psicològica per Assetjament Escolar del Govern va atendre l'any passat 52 infants que n'eren víctimes, també 100 persones del seu entorn, entre alumnes i familiars. El Govern ho ha fet públic coincidint amb el Dia Mundial contra l'Assetjament. Diu que s'ha deixat la llista d'espera per aquest servei a zero i totes les consultes són ara ateses sense cap tipus de demora. A més, que en els darrers anys ha augmentat el nombre de protocols activats i el percentatge de casos confirmats han disminuït. En declaracions a IB3 Notícies, la directora general de Salut Mental, Carme Bosch, incideix en la prioritat de l'atenció als menors tant per la seva vulnerabilitat com per l'oportunitat d'eliminar un malestar que d'adults es pot agreujar.
2: Com més aviat intervenim i més aviat ho puguem solucionar, ja no avançarà cap a un problema més crònic, no? Per tant, és una línia de població allà on hem de posar el focus sí o sí per tal d'evitar que segons quin tema de problemàtiques doncs vagin a més i en un moment donat es puguin complicar fins a arribar a poder ser un trastorn.
1: I la setmana d'obertura de discoteques a Eivissa deixa un balanç de 3 persones detingudes i investigades com a presumptes autores d'un delicte de tràfic de drogues, a més de l'obertura de 81 actes pertinença de substàncies estupefaents, ha informat avui la Policia Nacional de motiu de l'operació especial feta amb les obertures de discoteques. D'altra banda, a Palma s'ha detingut un home com a presumpte autor d'un delicte de maltractament dels seus 3 fills menors d'edat. Va ser el fill major qui alertà a l'escola que el seu pare els agredia. Al centre va interposar una denúncia i la unitat de família i menors de la policia va iniciar la investigació i després va detenir el pare. I la flama del Correllengua Germanat arriba en aquesta hora a Vilafranca de Bonany, al Pla de Mallorca, on el cantant Tomeu Ponyi i la gestora cultural Margalida Galmés seran els encarregats de llegir el manifest. Posteriorment, els participants faran cap a Porreres abans de dirigir-se finalment cap a Felanitx, on es clourà la jornada amb aquest concert previst del grup català valencià La Gossa Sorda. El Parc Municipal de Sa Torre cobrirà les seves portes a les 8:30 de l'hora baixa. Josep Boades, coordinador de Joves de Mallorca per la Llengua.
3: És un moment important per sortir els carrers, per sortir les places de Mallorca i també de la resta dels països catalans i ser tot un crit en defensa de la nostra llengua i un crit per avançar, per fer una passa cap endavant i per donar un nou impuls a la nostra llengua.
1: Fins aquí les notícies de les 4 d'IB3 Ràdio. Més informació a l'emissora pública quan siguin les 5. Fins després.
0: Més informació a ib3notícies.com.

0: 21 anys amb tu.
1: Estàs en òrbita. En òrbita. Les notícies musicals, cites històriques, clàssics, la coctelera sonora d'IP3 Ràdio amb Tito Fuster.

es va convertir en l'autèntic rei del soul romàntic. Barry White encata una nova sessió d'Òrbita 3, la coctelera sonora, el collage musical que t'oferim durant el cap de setmana i els dies festius, com ahir divendres, aquí a la sintonia d'IB3 Ràdio. Disposats a seguir ambientant, a musicalitzar la primavera. Punxant des de la cabina, Tito Fuster, un autèntic plaer compartir amb tu cançons i continguts. Pel que fa a Barry White, la veu profunda del soul, del rhythm and blues i fins i tot tocant la disco music a finals dels anys 70. El seu registre vocal inconfusible, baix baríton, extremadament greu i amb aquest to sensual i sedós. Per aquesta propera mostra de cançons et propos una mescla de soul, smooth jazz, jazz fusió, fins a arribar a ritmes caribenys mesclats amb electrònica. I seguim amb una més signada per Barry White. Aquesta cançó du per títol Change, amb efectiva mescla de soul disco.

un dels músics que millor va definir el jazz pop contemporani. Al Jarreau, un virtuós del jazz fusió que va saber mesclar amb rhythm and blues, amb soul i amb l'esmentat pop. Música va destacar per ser versàtil, original, amb una trajectòria i discografia per emmarcar, sonant en aquesta sessió eclèctica d'Òrbita 3, animant, musicalitzant la primavera. Al Jarreau, nascut a Milwaukee, Nord-Amèrica, el març de 1940, recordar que ens deixava l'hivern de 2017 a l'edat de 76 anys. Tot just acabam d'escoltar Roof Garden donant pas a una altra de les exquisites fusions del senyor Jarreau, aquesta Comparate to What?

0: three, make it five.
1: Clàssics. She's too big for me. Tendències musicals. Òrbita 3, en Tita Fuster. Estàs en òrbita? IB3 Ràdio és diversió.

0: Cappelle presenta el seu nou disc, Morgan. Dissabte 23 de maig, concert exclusiu a l'Auditorium de Palma. Novetats musicals amb els clàssics de sempre. Entrades disponibles a la web de l'Auditorium.
1: Entra en l'òrbita més musical d'IB3 Ràdio amb Tito Fuster. Òrbita 3. Els caps de setmana i dies festius a IB3 Ràdio. Òrbita 3. Òrbita 3. Òrbita 3. Òrbita 3. Òrbita 3. Amb Tito Fuster.

0: Òrbita 3. El mosaic sonor del cap de setmana. Un viatge musical amb Tito Fuster. Estàs en òrbita? IB3 Ràdio és música.
1: I allà, el militar el va deixar escoltar uns curiosos enregistraments, unes gravacions que havia realitzat mentre buscava submarins russos.
2: El Nautilus tenim balenes i sovint fem viatges interestel·lars, parlant de pol·linitzadors i de les investigacions que es fan a les illes, sobretot en ciència de la conservació. Tenim química, física i molta oceanografia.
3: El Nautilus, amb Cristina Mandatur, dissabte a les 9 del vespre. IB3 Ràdio.
4: Dissabte i diumenge, la informació continua actualitzada i ampliada. Els informatius cap de setmana de la ràdio pública i els butlletins horaris. IB3 Ràdio. Serveis informatius.
5: Azumala, azumala, yo.
0: Òrbita, òrbita 3.
5: Azumala.
0: L'òrbita sonora.
5: Azumala, azumala, yo.
0: IB3 Ràdio.
5: Azumala.
0: Amb Tito Fuster.
5: I babanambe firimangasisi.
6: Completem aquesta selecció eclèctica i arribem en el proper butlletí informatiu, el de les 5 en punt de la ràdio pública, amb el projecte Fat Freddy's Drop i la seva exquisita mescla de ritmes caribanys, el reggae mesclat en soul i funk. Fat Freddy's Drop actuaran dia 24 de setembre a Madrid, dia 26 ho faran a Barcelona. Recorda que després dels 4 minuts d'informació seguirem punxant la banda sonora de la primavera d'aquest primer cap de setmana del mes de maig. Seguirem en òrbita 3. Gràcies per ser a l'altra banda.

0: Bon dia, vos ho hem avançat en el butlletí de fa una hora. El jutjat de guàrdia i vi s'ha enviat a la presó de manera provisional, comunicada i sense fiança el presumpte autor de l'apunyalament mortal dimecres a Platja d'en Bossa d'un home de nacionalitat italiana i 35 anys. El detingut posteriorment, també italià i de 45, s'havia declarat inicialment innocent. Desconeixem a hores d'ara si ha accedit a declarar avui davant la jutja, sap que l'ha enviat a la presó, i si ho ha fet, que ha dit. I a la península, a Barcelona, s'investiga com un cas de violència masclista l'assassinat d'una dona a mans d'un home als carrers d'Esplugues de Llobregat. Ha passat avui de matí, quan la víctima es trobava en els voltants de l'Hospital Sant Joan de Déu d'aquesta ciutat. L'home, que ha fugit inicialment del lloc dels fets, ha estat posteriorment detingut. L'Ajuntament d'Esplugues ha condemnat els fets i ha expressat la seva preocupació per qualcom que afecta la convivència i la seguretat ciutadana. El 016 és el número d'atenció a les víctimes de violència masclista. La Trail Menorca Camí de Cavalls, la cursa pel Camí de Cavalls, deixa un impacte de vers 4 milions d'euros i entre 20.000 i 25.000 pernoctacions als hotels menorquins. Sobretot, a Ciutadella són 3.000 els participants en la cursa, però n'hi ha hagut centenars que no han tingut lloc. A més, ha guanyat presència el corredor forani, com explica Guillem Bosch, que és el gerent de l'empresa organitzadora Elite Chip.
1: També el que hem notat molt, que el client mallorquí, que era bàsicament el 50% de tot el muntant global, aquesta vegada, no, entre totes les illes, i mira que hi ha 400 menorquins, no li van ni en el 50%.
0: I a Formentera, l'impacte d'una prova esportiva d'abast el tindran en 15 dies, amb motiu dia 16 de la disputa de la mitja marató a l'illa. La cita arribarà en un moment en què, coincidint amb el pont de l'1 de maig, aquest cap de setmana el 90% de les cafeteries i restaurants ja estan oberts, expliquen. Pep Mayans, presidenta de la petita i mitjana empresa d'Eivissa i Formentera.
2: Ja per començar a preparar doncs, per ser mitja marató i la temporada. No? Per tant, sí que s'ha notat, podria haver estat millor, podria haver vingut més gent, però també ara mateix ja està tot Déu en marxa, per tant, la gent se reparteix més.
0: I en un altre ordre de coses, es clou a les 8 del capvespre una nova edició de la Fira Nàutica de Palma, que només quanta empreses associades al clúster balear del sector ha superat en aquesta edició les 115 participants. Actualment, amb més de 1.000 empreses generen aproximadament 5.000 llocs de feina nàutics amb una xifra de negoci pròxima al 3% del PIB autonòmic, el PIB, volem dir. Tanmateix, l'elevat interès en de fer manteniment de vaixells de tot el món a les illes suposa un repte per la indústria local. Jaume Baquer, president de l'Associació d'Empreses Nàutiques de les Illes.
3: Aquesta situació ha provocat una saturació i una falta de capacitat per poder absorbir tota la demanda de projectes que hi ha pendents. Això ha provocat, juntament amb la falta d'espais, l'increment de preus, que aquest destí s'hagi anat allà a l'est peninsular, al sud de França o inclús d'Itàlia.
0: I acabarem amb un resultat en viu d'esports en la segona divisió de futbol sala. En aquests moments en joc el Gasifred Atlètic Eivissa. Barça Atlètic guanyen els eivissencs per 2-1. Fins aquí les notícies de les 5. Divetres Ràdio amb més informació a l'emissora pública quan siguin les 6. Fins després.
4: Més informació a ivetresnoticies.com.

0: 21 anys amb tu.
1: Les novetats discogràfiques, la música illenca, els vinils, les notícies musicals a Òrbita 3. Òrbita 3, el paisatge sonor de Tita Fuster. Estàs en Òrbita?

Es formaven a Londres l'any 1977 amb una capacitat brutal per mesclar el pop, el rock, reggae i la new wave tan pròpia de finals dels anys 70 i principis dels 80. Com a principal lletrista i compositor, Sting, la veu principal del projecte Police, a la guitarra Andy Summers i a la bateria i percussió Stewart Copeland. El famós trio va estar pràcticament una dècada en actiu i va deixar perles per la història, com ara aquesta cançó dedicada a una prostituta Roxanne. Així encetam una nova sessió de Òrbita 3, el collage musical de la ràdio pública que ambienta la primavera. Punxant des de l'estudi número 3 d'aquesta casa, aquí a Palma, els estudis centrals de la ràdio pública, rep una cordial salutació de Tito Fuster. Seguim punxant la banda sonora d'aquest dissabte 2 de maig. I recordam un altre clàssicàs, la suau i atmosfèrica Tea in the Sahara.

Després d'haver escoltat Message in a Bottle, un altre clàssicàs de la vessant més rockera dels Police, un altre títol indispensable del popular trio dels anys 80, aquesta balada Every Breath You Take, és una d'aquestes cançons curioses que enganen a l'oïda, tot i sonar com un baladón romàntic, perfecte per unes noces, té un trasfons un tant oscur. Tot un clàssic de l'any 1983, un tema que Sting va escriure després de separar-se de la seva primera dona. En definitiva, les curiositats que hi ha darrere els grans clàssics que ens agrada punxar en format vinil quan orbitam. Activam el satèl·lit musical per explorar la galàxia musical dissabte i diumenge durant el capvespre. Arriba ara Di-Do-Da-Da, un altre superclàssic dels Police, una de les grans bandes de l'escena New Wave, amb la seva sucosa i sugerent mescla de pop, reggae, pinzellades de jazz i fins i tot cançons més rockeres i guitarreres. Una més de Police.

0: Òrbita 3. El mosaic sonor del cap de setmana. Un viatge musical amb Tito Fuster. Estàs en òrbita? TV3 Ràdio és entreteniment. TV3 Ràdio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
1: Tindrien semblança amb els nostres dimonis boets. Podria, tal vegada...
2: Sí, però més mal llotats, per dir-ho de qualque manera.
1: Una mica més mala bava, sí. Podríem dir.
3: Font de misteris.
4: Sí que hi ha històries al segle XVIII, si ho pensam, de tot aquest fenomen, n'hi ha moltíssimes recollides. És a dir, jo crec que és un dels segles més...
5: I ja aferrava la jove per la cintura quan aquesta, girant-se, va començar a deslligar-se el cordó del seu vestit.
3: Font de misteris, amb Xema Font i B3 Ràdio.

La cara i vessant més tendra i romàntica de l'autor britànic Sting, al capdavant dels Police en la dècada dels anys 80, grup que hem escoltat abans de la pausa. Aquesta segona part, escoltarem algunes de les cançons interpretades a l'etapa ja en solitari de Sting, que és notícia perquè actuarà aquest proper estiu en diversos concerts a la península. Dia 12 de juliol a Xiclana, dia 15 ho farà a Granada i dia 18 també del proper mes de juliol a Sevilla. Sting ha anunciat aquests concerts a la seva gira mundial Sting 3.0, actuacions que serà acompanyat per el seu inseparable guitarrista Dominic Miller, el bateria Chris Maas, que també ha fet feina amb bandes de la talla de Mumford & Sons, entre d'altres sobre l'escenari. Després d'aquesta romàntica i tendra Fields of Gold que acabam d'escoltar, una de les balades més famoses de la seva etapa en solitari, arriba un tema que no falta en els seus concerts de la seva brillant etapa amb els Police. Ho recordaràs, So Lonely.

0: El Bob Sting, cantant Englishman in New York, una de les cançons més famoses de la seva etapa en solitari. Recorda que actuarà aquest proper estiu a la península. Si et ve de gust veure Sting en directe, hauràs de viatjar a Andalusia dia 12 de juliol, a Xiclana dia 15, actuarà a Granada i dia 18 ho farà a Sevilla.
1: L'agenda de concerts i festivals a Òrbita 3. Estàs en òrbita?
0: Ai, per cert, la seva gira mundial 3.0 també passarà per les Canàries dia 9 de juliol a Las Palmas, un dia després a Tenerife. Recorda'm un altre dels seus clàssics de l'etapa en solitari, aquesta interpretada en directe, We Work, The Black Sea.

0: Òrbita 3. Òrbita 3. L'òrbita sonora d'IB3 Ràdio, amb Tito Fuster. Estàs en òrbita? IB3 Ràdio és actualitat.
1: Notícia d'última hora. No venim amb manual, presentat per Regina Cortés, tindrà una temporada repleta de continguts.
2: Amb espais d'educació i criança.
3: Per pares i mares.
4: Amb tertúlies perquè tots puguin opinar.
5: Vos farem preguntes, no podeu dir sí, no podeu dir no i no podeu dir pot ser.
1: Amb continguts i reportatges.
0: A IB3 Ràdio no venim amb manual.
5: Som una ràdio.
1: Efectivament.
0: Dissabte a les 11 del matí amb Regina Cortés.
6: Aquest programa de ràdio legendari.
2: És un facto.
0: Òrbita, òrbita 3. L'òrbita sonora amb Tito Fuster.
7: Put your hands together one time. I want you to get together.

Fa uns minuts hem escoltat la genuïna, l'original Every Breath You Take dels Police, la balada escrita per Sting, aquesta versió en clau jazz vocal femení de la mà d'aquesta gran vocalista, Karen Sousa. I una versió més, en aquest cas ens toca de més a prop, és el prestigiós grup vocal mallorquí Capella, continuen celebrant el seu 30è aniversari i a més estan a punt de publicar aquesta primavera el seu nou treball discogràfic, que presentaran dia 23 de maig a l'Auditorium de Palma. De moment, recordem la seva bona adaptació d'un clàssic que també ha sonat, en aquest cas de l'etapa en solitari de Sting, Englishman in New York.

Els mallorquins Capella, que dia 23 de maig estaran presentant el seu nou àlbum, tot just a punt de sortir al mercat discogràfic, actuaran a l'Auditorium de Palma. Ara mateix acabàvem d'escoltar la seva versió reciclada de Englishman in New York, original de Sting. D'altra banda, Capella, aquest mes de maig que tot just arrencam, actuaran el divendres dia 29 en el Tribu Fest a Felanitx, Mallorca, festival de música per a famílies que es du a terme des de ja fa 4 anys i enguany els dies 29 i 30 en el Parc Municipal Sa Torre de Felanitx. Comptarà el primer dia l'actuació dels Capella, divendres 29 capvespre. Amb ells arribem en el proper butlletí informatiu de la Ràdio Pública, ens posem al dia i seguim punxant la banda sonora de la primavera. Davant de micròfon, Tito Fuster.

0: TV3 Ràdio. Les notícies de les 6.
1: Bon dia, comencem amb informació de servei perquè hi ha retenció de la circulació viària a l'autovia en cap a Llucmajor des de la sortida de Palma, aproximadament l'autopista de Llevant fins a l'altura del Fan Mallorca, aproximadament. Per tant, els conductors que dirigeixin cap a aquesta zona tinguin en compte aquesta afectació del trànsit. En una altra ordre de coses, els taxistes d'Eivissa alerten que mentre Aena no disposi d'un controlador de coes i càrregues de passatgers a la parada de l'aeroport, s'estarà deixant en l'aire la vigilància dels taxis pirata. Fins ara d'aquesta tasca de control se'n feien càrrec els taxistes mateixos, que pagaven la feina d'un controlador a través de la seva federació, a la major de les Pitiusos. Ara, però, han decidit estalviar-se el sou perquè la responsabilitat, com explica el seu president, Toni Roig, és de l'Associació Espanyola d'Aeroports.
2: Veurem a veure si els taxistes no se'n fan càrrec quan és algo que no mos correspon, si hi ha algun tipus d'anomalia o de problema, serà qüestió a resoldre per part de qui li corresponga. Per part dels taxistes, no.
1: I més de 30.000 persones han passat, segons els organitzadors, per la Fira Nàutica de Palma, que es clausurarà en 2 hores, a les 8. Hi ha hagut 295 parades d'entre empreses i altres entitats públiques i privades. Xema Sanz és el director de la Mostra Internacional del Vaixell a Palma.
3: Es una herramienta que nutre a un sector estratégico que está ofreciendo posibilidades de trabajo muy cualificado y muy bien remunerado y también pues son unas líneas de formación profesional que están siendo muy dinámicas y que poco a poco están creando un tejido económico estratégico con mucho potencial y mucho futuro.
1: I l'home de 45 anys i nacionalitat italiana detingut per l'apunyalament mortal d'un compatriota seu i treballador a Eivissa dimecres, un home de 35 anys, ha ingressat a la presó de manera provisional avui migdia. Ho ha fet després de comparèixer davant de la jutgessa de guàrdia que ha manat el seu ingrés de manera provisional, comunicada i sense fiança per decidir. D'acord amb el periòdico d'Eivissa, ha estat 6 hores declarant. Més coses. El Servei d'Atenció Psicològica per Assetjament Escolar va atendre l'any passat 52 infants que n'eren víctimes a centres escolars, també 100 persones del seu entorn, entre alumnes i familiars. El govern ho ha fet públic avui en el marc del Dia contra l'Assetjament. Diu que s'ha deixat a la llista d'espera per aquest servei a zero i totes les consultes són ateses sense demora. En aquest context, la directora general de Salut Mental del govern, Carme Bosch, incideix en la prioritat de l'atenció als menors, tant per la seva vulnerabilitat com per l'oportunitat d'eliminar així un malestar que es pot agreujar en el futur.
4: Com més aviat intervenim i més aviat ho puguem solucionar, ja no avançarà cap a un problema més crònic, no? Per tant, és una línia de població allà on hem de posar el focus sí o sí, per tal d'evitar que segons quin tema de problemàtiques doncs vagin a més i en un moment donat es puguin complicar fins a arribar a poder ser un trastorn.
1: Nota de les noves generacions del Partit Popular a Palma que han escollit avui Jaime Rebollo Ureña com a nou president. Ha rebut, expliquen, el suport unànime dels afiliats que han participat al congrés celebrat aquest dissabte. I en una altra ordre de coses, el correllengua germanat fa cap a Porreres abans de la darrera parada fa la nit, on, recordem, es clourà el Parc Municipal de Sa Torre la jornada amb el concert de La Gossa Sorda. Josep Boades, coordinador de Joves de Mallorca per la Llengua.
5: És un moment important per sortir els carrers, per sortir les places de Mallorca i també de la resta dels països catalans i fer tot un crit en defensa de la nostra llengua i un crit per avançar, per fer una passa cap endavant i per donar un nou impuls a la nostra llengua.
1: Fins aquí les notícies de les 6 del cada vespre d'aquest dissabte de TV3 Ràdio. Més informació a l'emissora pública quan siguin les 7. Fins després.
0: Més informació a ib3notícies.com.

0: 21 anys amb tu.
1: Estàs a l'òrbita. Les notícies musicals, cites històriques, clàssics, la coctelera sonora d'IP3 Ràdio amb Tito Fuster.

seguim de viatge per al món musical en òrbita 3, ambientant aquest primer cap de setmana del mes de maig. Gràcies per ser a l'altra banda, aquí en els estudis centrals de la Ràdio Pública a Palma. Rep una cordial salutació de Tito Fuster, seleccionant els continguts a les mescles i comentaris. Des de l'estudi número 3 d'aquesta casa, activam el satèl·lit sonor per orbitar la galàxia musical. Tot just acabam d'escoltar Close to Me, versionada per al català El Petit de Calaril, un dels hits que ha passat a la història de la banda liderada per Robert Smith, és a dir, els britànics The Cure, que actuaran en el Primavera Sound 2026. Escoltam una altra versió del clàssic Close to Me, en aquest cas de la mà dels mallorquins The Tea Makers.

La immortal Close to Me, aquesta és la genuïna i original de la mà dels Cure. L'hem escoltada versionada per al petit de Calaril, tot just començant aquesta nova sessió d'Òrbita 3, la coctelera musical de la ràdio pública, i ara fa uns instants també la versió dels mallorquins de Tea Makers. Pel que fa a Robert Smith i companyia, enguany celebren el 50 aniversari. Els britànics començaven el seu camí musical cap allà l'any 1976 amb la seva característica mescla de rock gòtic, post-punk, pinzellades de rock alternatiu, també la New Wave present a finals dels anys 70 i principis dels 80. Una banda que al llarg del temps s'ha consolidat com una de les més grans del planeta pop mundial. The Cure celebrant 50 anys i, a més, actuaran en el Primavera Sound de Barcelona. Ja ho varen dir aquí a Òrbita 3 quan va ser rabiosa actualitat. The Cure actuen en aquest macrofestival que es du a terme des de ja fa molts anys a la capital catalana i enguany d'altres en el proper dia 7 de juny.

Un viatge musical en Tito Fuster. Òrbita 3.

0: El punt més gòtic dels Cure, la banda britànica que celebra 5 dècades de carrera. Començaven la seva aventura l'any 1976. A més, enguany, per primera vegada, han guanyat 2 premis Grammy per la seva trajectòria. D'altra banda, també podem apuntar que és en el mercat literari des de fa un parell d'anys, un llibre editat per Readbook Ediciones i traduït al castellà, que ofereix una radiografia detallada d'una de les bandes més influents de la història del pop i del rock.
1: Les notícies musicals a Òrbita 3.
0: I una altra de les notícies, entorn al combo anglès, l'any passat, a les acaballes de 2025, varen publicar una pel·lícula concert, The Show of a Lost World, que recull el seu directe que va tenir lloc en el Troxy de Londres, la tardor de 2024, disponible a totes les plataformes. The Cure, que actuarà aquest proper mes de juny en el Primavera Sound de Barcelona. Una més de Robert Smith i companyia, Just Like Heaven.

0: Òrbita 3. Un viatge musical en Tito Fuster. TV3 Ràdio és música. Demanau moses cançons que vulgueu dedicar a qualcú especial.
1: En el meu estimat Andreu, fa 40 anys que estan casats.
2: Brumels i bessons
3: a mon pare.
4: Envieu-me les notes d'àudio en el telèfon d'IB3.
5: 646-93-45-01.
6: La vull dedicar a mon mare.
7: En el Coni.
8: En el meu pare.
9: A la meva padrina. Dadicul desbonim.
0: No se m'ocorre millor manera de fer un detall especial a qualcú que estimes.
4: Ràdio Tradicional, sí, senyor.
5: De dilluns a divendres a les 8 del vespre, Xiu Xiu, amb Inés Mateu i Xavi Oliver, a IB3 Ràdio.
4: A qui dediques aquesta cançó?
0: A tu, Xavi, a tu.
4: Ai.
6: Això, que t'estim molt.
5: Tota la informació poliesportiva a Esports 3.
10: Com cada dimecres, avui toca parlar de curses populars a la nostra secció de Marta Sampas, Cor que t'ho perds.
11: Bon dia, és que el fan per anar a córrer un poquet aquest cap de setmana.
5: A IB3 Ràdio, Esports 3, de dilluns a divendres a la una del migdia. Òrbita 3, la coctelera sonora d'IB3 Ràdio. En Tito Fuster. Estàs

Seguim agitant la coctelera musical del cap de setmana d'aquest primer dissabte del mes de maig. Tot just acaba de sonar Feel Good Inc., la cançó més popular del projecte nascut a Anglaterra de la mà de qui és líder cantant dels Blur, és a dir, Damon Albarn, el seu projecte musical paral·lel Gorillaz. Una banda creada cap a finals de la dècada dels anys 90 i serà un altre dels plats forts del Primavera Sound de Barcelona del proper mes de juny.

Són The Charlatans i la històrica The Only One I Know, una de les bandes més importants de l'escena musical de Manchester, juntament amb Stone Roses o Happy Mondays. The Charlatans revivint els seus clàssics en el festival Degusta Fest Armilla a Granada, que es durà a terme aquest mateix mes de maig, els dies 15 i dia 16. També hi seran Bobby Gillespie i la seva banda, és a dir, Primal Scream.

0: Tendències musicals a Òrbita 3. Yeah! Amb Tito Fuster. TV3 Ràdio és entreteniment.
1: Hi ha coses que no canvien, com Tentol.
2: Tentol!
3: Tentol!
1: Tentol! El vostre dolç d'hora baixa que no engreixa.
0: De dilluns a divendres, a les 3, fes un Tentol amb Margalida Mateu a IB3 Ràdio.
4: Podem gravar, idò.
5: Dale play.
4: Raúl Valls, com estàs?
5: Molt bé, Joan Mimàs.
4: Aquí fent un programa...
5: La gran vida.
4: Passen tantes coses.
5: Cada dissabte i cada diumenge.
4: A partir de les 9.
5: Dual de les 9.
4: No, i no t'obram, i no t'obram.
5: Aquí, a IB3 Ràdio.
0: La gran vida, el teu magazín de cap de setmana.
5: Saps què t'ho vull dir?
4: Sí.
0: En Joan Mimàs i Raúl Valls.
6: Òrbita 3.
7: Òrbita 3.
8: Òrbita 3. Òrbita 3.
9: Òrbita 3.
10: Òrbita 3.
11: Òrbita 3.
12: Òrbita 3.
13: Òrbita 3.
14: Òrbita 3.
0: L'òrbita sonora d'IB3 Ràdio, amb Tito Fuster.
15: Tema de contraportada per completar aquesta sessió i arribarem en el proper buit informatiu de la ràdio pública. Després de la informació, seguim orbitant, punxant la banda sonora d'aquest primer cap de setmana del mes de maig. Ho farem fins arribar al punt horari de les 9. Abans de la pausa hem escoltat Come Together dels Primal Scream, la banda que lidera el carismàtic Bobby Gillespie, qui va ser el bateria de Jesus and Mary Chain. Primal Scream varen signar aquell mític àlbum que mesclava rock, pop, psicodèlia i electrònica, Screamadèlica. Un treball discogràfic que va ser totalment innovador i pioner en el seu temps, el primer projecte que mesclava aquestes tendències com ara la neopsicodèlia amb la música dance, publicat el 1991. Amb una de les cançons de Screamadèlica arribarem al punt horari de les 7 del capvespre. Recordar que Primal Scream actuen en el festival Degusta Armilla de Granada, que durà a terme els dies 15 i 16 de maig, i una altra actuació, en aquest cas, en el Festival Independent de l'Este de València, que es durà a terme els dies 22 i 23 també d'aquest mes de maig. Gràcies per estar, per entrar en òrbita. Davant de micròfon, Tito Fuster, salut.
16: Just what is it that you want to do?
17: Well, we want to be free. We want to be free to do what we want to do. And we want to get loaded. And we want to have a good time. And that's what we're going to do.
18: Away, baby, let's go.
17: We're going to have a good time. We're going to have a party.

0: IB3 Ràdio. Les notícies de les 7.
1: Bon dia. Informació de servei. Continua la retenció del trànsit a l'autopista de Llevant en sentit Llucmajor al municipi de Palma, en el tram comprès entre la incorporació des de la via de cintura fins a la sortida del coll d'en Rabassa. Tant el visor del trànsit de l'Ajuntament de Palma com el de la Direcció General de Trànsit informen que hi ha un vehicle detingut a la zona. A més, la darrera informació rebuda apunta a que la retenció s'ha extès al tram de la via de cintura entre la rotonda de Can Blau i la sortida per incorporació a l'esmentada autopista de Llevant. I l'1-2 s'ha activat per la primera meitat del dia de demà l'alerta groga per pluges i tempestes a totes les illes que, com ha avisat ja avui de matí l'Agència Estatal de Meteorologia, poden acumular 20 litres de precipitació per metre quadrat en una hora. El perill és baix, però no obstant això, es demana precaució, sobretot quant a l'adopció de mesures que impedeixin l'entrada d'aigua a les cases i no deixar fora objectes o mobles que l'aigua pugui arrossegar. També es demana no baixar a les zones inundables de les cases. Avui, per cert, a Madrid, i quant a la meteorologia, una calabruixada ha obligat a desviar temporalment vols que tenien previst aterrar a l'aeroport de Barajas. I un impacte de devers 4 milions d'euros i entre 20.000 i 25.000 pernoctacions a hotels de Menorca és la conseqüència econòmica de la competició esportiva Trail Menorca Camí de Cavalls. L'efecte és coneixedor sobretot a Ciutadella. Són 3.000 els participants en la cursa i han guanyat presència els corredors foranis. Guillem Bosch, gerent de l'empresa organitzadora Elite Chip.
2: També el que hem notat molt, que el client mallorquí, que era bàsicament el 50% de tot el muntant global, aquesta vegada, no, entre totes les illes, i mira que hi ha 400 menorquins, no arribaven ni en el 50%.
1: I a Formentera, l'impacte d'una prova esportiva d'abast el tindran en 15 dies amb motiu de la disputa de la mitja marató de l'illa. La cita arribarà en un moment en què, coincidint amb el pont de l'1 de maig, el 90% de les cafeteries i negocis de restauració està obert. Pep Mayans, president de la petita i mitjana empresa d'Eivissa i Formentera.
3: Ja per començar a preparar, doncs, per la mitja marató i la temporada, no? Per tant, sí que s'ha notat, podria haver estat millor, podria haver vingut més gent, però també ara mateix està tot deu marxa, per tant, la gent se reparteix més.
1: I el recorregut de la flama del Correllengua Germanat pel Llevant mallorquí després del seu pas ja per Menorca i les Pitius es toca a la seva fi. El foc que junta gent d'arreu dels pobles catalanoparlants ja es fa la nit, on després de la lectura del manifest la pròxima estació serà la música al Parc de Sa Torre amb el concert destacat del grup valencià La Gossa Gorda. Escoltant Bàrbara Nicolau, justament membre de la delegació vilafranquera de l'Obra Cultural Balear.
4: Un moment de retrocés de la llengua, poder, amb caràcter festiu, celebrar aquesta llengua pròpia del territori és una joia, i sobretot perquè tothom, sigui qui sigui, fins i tot castellano parlant, s'afegeixen i volen participar d'Escorre Llengua perquè l'aprenen, no perquè duen interès, i és aquest ambient que necessitam.
1: Fora de les illes, en aquesta hora, notícia la investigació a Barcelona de la mort violenta d'una dona que ha estat apunyalada al carrer Esplugues de Llobregat per un home que ha fugit i després ha estat detingut. S'està per determinar si hi havia qualque tipus de relació entre l'agressor i la víctima. I quant a l'actualitat esportiva, resultats en aquesta hora, quant a la segona divisió del futbol sala, el Gas i Fred Atlètic a Eivissa ha empatat a casa 2-2 davant el Barça Atlètic. Fins aquí les notícies de les 7 del capvespre d'IB3 Ràdio. Més informació en una hora. Fins després.
0: Més informació a ib3notícies.com.

0: 21 anys amb tu.
1: Les novetats discogràfiques, la música illenca, els vinils, les notícies musicals a Òrbita 3. Òrbita 3, el paisatge sonor de Tito Fuster. Estàs en òrbita?

Seguim transitant per el món musical, aquest recorregut sonor que t'oferim dissabte i diumenge durant el capvespre aquí a la sintonia d'Ivetres Ràdio. Tot un clàssicàs de Mark Knopfler i companyia, Expresso Love, de Dire Straits, encetat aquesta sessió que arriba carregada de títols essencials de la història de la música, pop, rock i indie. Delicatessens en forma de cançó que sonaran aquesta propera selecció. Davant del micròfon, Tito Fuster, punxant la banda sonora de la primavera des de la cabina, des de l'estudi número 3 d'aquesta casa, els estudis centrals d'Ivetres, aquí a Palma. Per endavant, una suggerent mostra de clàssics de sempre, d'aquelles cançons que no passen de moda i sempre és un gust tornar a recordar, com ara Escuela de Calor, te'n recordes? Ràdio

Òrbita 3. La coctelera sonora d'IP3 Ràdio amb Tito Fuster. Estàs en òrbita?

0: Així sonen les sessions eclèctiques de Òrbita 3, carregades de hits, temassos que han passat a la història, com ara Enjoy the Silence, la que vam d'escoltar versionada per als de Brooklyn Nada Surf. Fa uns instants sonava l'original dels britànics de Depeche Mode, també Always on My Mind, de Pet Shop Boys, i en aquest ventall de músiques possibles també hem recordat New Sensation, de In Excess, Nena, Radio Futura i Dire Straits.
1: Òrbita 3, el mosaic sonor del cap de setmana.
0: Una versió més d'aquesta Enjoy the Silence, versionada, adaptada al castellà, per als desapareguts Niños Mutantes.

0: Òrbita 3, la coctelera sonora en Tito Fuster. IB3 Radio es Servei Públic.
1: Martina tiene 13 años. Le gusta vapear con los amigos. Lo que no sabe es que así respira sustancias que provocan afecciones pulmonares muy graves. Juan tiene 17 años. Toma a menudo bebidas energéticas. Lo que no sabe es que afectan a la salud mental y que mezcladas con alcohol potencian su peligrosidad. Ellos no lo saben. Y tú, infórmate. Podría ser demasiado tarde muy pronto. Govern de les Illes Balears.
2: IB3 Ràdio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
3: I allà, el militar el va deixar escoltar uns curiosos enregistraments, unes gravacions que havia realitzat mentre buscava submarins russos.
4: En Nautilus tenim balenes i sovint fem viatges interestel·lars, parlant de pol·linitzadors i de les investigacions que es fan a les illes, sobretot en ciència de la conservació. Tenim química, física i molta oceanografia.
5: El Nautilus, amb Cristina Mandatur, dissabte a les 9 del vespre. IB3 Ràdio.
0: Òrbita 3. Un viatge musical amb Tito Fuster.

Una d'aquestes cançons que sempre són gustats reviure, no? La rockera Human, un dels grans himnes de la banda de Las Vegas, The Killers. Un tema que publicaven l'any 2008. És part d'aquesta sessió eclèctica on la varietat musical és protagonista. Recordem una banda que ara ens toca de molt més a prop, els mallorquins Sexy Sadie. Enguany, fa 30 anys, posaven punt i final a la seva carrera discogràfica. Després han oferit concerts puntualment. Una de les seves grans cançons, aquesta popera Satellites.

0: en òrbita.
1: Hola a tothom, som en Fran Pons, de Pol de Gall.
2: Hola, som en Lluís Segura, L.A.
3: Som en Julià Picornell, Dani Mofarrec.
4: Hola, aquí Bernat de los Brindis.
5: Què tal, oients d'Òrbita 3, el que em fa vida negra?
0: La música illenca.
4: Aquí, a Òrbita 3.
3: Aquí, a Òrbita 3.
0: En Tita Fuster, Òrbita 3. IB3 Ràdio és música.
6: Miquel, com estàs?
7: Hola, com anem?
0: Posant rumb cap al món dels llibres, de l'art, de la dansa, del teatre, del cinema...
6: També te podria dir Andolai Ben Serra, que és així com t'agradaria que te diguessin, no?
7: Però és que em t'has llegit, Eloi, perquè aquesta és una de tantes que hi ha per allà al mig, carai.
0: De dilluns a divendres, a les 6 del capvespre, L'Aviador, amb Rafael Gallego i amb Mònica Borràs.
8: Notícies d'última hora. No venim amb manual, presentat per Regina Cortés, tindrà una temporada repleta de continguts.
9: Amb espais d'educació i criança.
10: Per pares i mares.
11: Amb tertúlies perquè tots puguin opinar.
12: Vos farem preguntes, no podeu dir sí, no podeu dir no i no podeu dir pot ser.
13: Amb continguts i reportatges.
0: A IB3 Ràdio no venim amb manual.
12: Som una ràdio.
13: Efectivament.
0: Dissabte a les 11 del matí amb Regina Cortés.
14: Aquest programa de ràdio legendari.
15: És un factor.
16: Hola a tots i a totes, som en Joan Cabot. Benvinguts a un nou programa d'Aire.
17: Recordo que una vegada un companyer meu sortirem un dijous sant, un botet ben petit, carregant amb 16 tortugues.
18: I què fèieu amb les tortugues?
17: Menjar tortuga.
18: Estava bona, la tortuga?
17: Molt. Ara mateix, per un guisat de tortuga, no sé què faria. Per jo, és de les coses bones que hi pugui fer. Però ara està prohibit, que vas amb la tortuga i em va a la casa.
0: Aire, amb Joan Cabot, IB3 Ràdio.
19: Tindrien semblança amb els nostres dimonis boets. Podria, tal vegada...
20: Sí, però més mal lletats, per dir-ho de qualque manera.
19: Una mica més mala bava, sí. Podríem dir.
0: Font de misteris.
6: Sí que hi ha històries al segle XVIII, si ho pensam, de tot aquest fenomen, n'hi ha moltíssimes recollides. És a dir, jo crec que és un dels segles més...
21: Ja aferrava la jove per la cintura quan aquesta, girant-se, va començar a deslligar-se el cordó del seu vestit.
0: Font de misteris, amb Xema Font i IB3 Ràdio. El cap de setmana, Òrbita 3, amb Tita Fuster. Ai, ai,
6: ai. Sintonia de contraportada per arribar en el punt horari de les 8. Arribarà el butlletí informatiu, 4 minuts d'informacions, posam el dia i després seguim musicalitzant aquest dissabte 2 de maig. La darrera franja horària la dedicarem a ambientar la posta de sol a ritme de beats electrònics. Gràcies per ser a l'altra banda.

0: TV3 Ràdio. Les notícies de les 8.
1: Bon vespre. Informació de servei. Continua la retenció del trànsit a l'autopista de Llevant, en sentit Llucmajor, al municipi de Palma, en el tram entre la incorporació des de la via de cintura fins a la sortida del coll d'en Rabassa. I amb afectació igualment al darrer tram de la via de cintura des de la rotonda de Can Blau fins a aquesta sortida i incorporació a l'autopista de Llevant. La Direcció General de Trànsit de les Illes Balears ha informat que aquesta retenció obeix a l'acumulació de vehicles que circulen en sentit al centre comercial del Coll d'en Rabassa i que per això hi ha aquest col·lapse circulatori. I el conjunt d'entitats que formen les marxes de Mallorca per Palestina ha demanat avui a la presidenta del govern, Margalida Provença, al delegat del govern central a les Illes, Alfonso Rodríguez, que reivindiquin des de la seva posició i contactes la garantia de la integritat dels 6 activistes balears de la flotilla interceptada en part per les forces israelianes. El pare de l'activista Àngel Benítez, Xisco Benítez, d'Inca Mallorca Solidària, ha denunciat fa uns minuts a IB3 en ràdio el tracte rebut pel seu fill en ser detingut.
2: Papà, i com que jo no l'entenia, me començaven a pegar cots i puntades de peu i me doblegaven el braç cap endarrere, que és aquí on me van fer mal, i així me van tenir, no sé, 3 o 4 hores i pegant, i després li ficaren mà per davant. Bé, me va començar a contar coses. Mà per davant, mà per darrere. Diu, anaven com a locos, com a drogats.
1: Àngel Benítez ha informat al seu pare, Roman, hores d'ara, a Creta, a Grècia, a l'espera de poder reincorporar-se a la flotilla. I d'altra banda, l'activista espanyol d'origen palestí, Saif Aboukeshek, que viatjava justament amb el mallorquí del qual acabem de parlar, es troba bé de salut, encara que en estat de xoc després de ser arrestat per Israel dijous en aigües internacionals mentre feia part de la flotilla. Li ha explicat a EFE la seva dona, Sally, que ha estat informada pel personal del consulat espanyol a Tel Aviv. L'U2 s'ha activat per la primera meitat del dia de demà l'alerta groga per pluja i tempesta a totes les illes, que, com avisa l'Agència Estatal de Meteorologia, pot acumular 20 litres de precipitació per metre quadrat en una hora. El perill és baix, però no obstant això, Emergències demana precaució, sobretot quant a l'adopció de mesures que impedeixin l'entrada d'aigua a les cases i no deixar fora objectes o mobles que l'aigua pugui arrossegar. Igualment es demana no baixar a les zones inundables de la casa. Avui a Madrid, per cert, una calabruixada ha obligat a desviar temporalment vols que tenien previst aterrar a Barajas. I el recorregut de la flama del Correllengua, agermanat pel Llevant Mallorquí, després del seu pas ja per Menorca i les Pitiuses, toca a la seva fi per avui. Així ha sonat durant el dinar el seu pas per bona part dels municipis del Llevant de Mallorca. Ara el foc ja és a Felanitx, on aquesta nit, a partir de mitja hora, s'obriran les portes del Parc de Sa Torre, on destaca el concert previst del grup valencià La Gossa Sorda. Escolta, Mateu Català és un dels activistes que han portat la flama, en aquest cas, a partir de Vilafranca.
3: Sempre ha estat un orgull, sempre hem participat, des de quan érem petits fins ara, i ara la duré fins en Espagos, que és la frontera entre Porrera i Vilafranca. O sigui.
1: I en aquesta hora miram de fer-nos ressò de les resultats esportius en bàsquet, en la Lliga de la Segona Federació. Estem mirant d'actualitzar el resultat del partit que juga el Clas Bàsquet Sant Antoni contra el Càceres. Ara mateix guanya el Sant Antoni 51 punts a 36. I en futbol, la Segona Federació, ara mateix empat a 0 entre l'Espanyol B i l'Atlètic Balears. D'altra banda, en futbol sala, també a Segona Divisió, el Gasifred d'Eivissa ha empatat a 2 contra el Barça Atlètic. Fins aquí les notícies de les 8 de IB3 Ràdio. Més informació a l'emissora pública quan siguin les 9. Fins després.
0: Més informació a ib3notícies.com.

0: 21 anys amb tu.
1: Estàs en òrbita. Les notícies musicals, cites històriques, clàssics, la coctelera sonora d'IP3 Ràdio amb Tito Fuster.

Elvis Presley, el rei del rock and roll passat per als filtres de l'electrònica. Aquesta darrera sessió que tot just acabam d'arrencar, beats electrònics amb ànima, amb disco music, funky, en ritmes caribenys, africans i amb molt de groove. Són les mescles i fusions que sonaran en aquesta darrera sessió per ambientar la posta de sol d'aquest primer dissabte del mes de maig. Fins a les 9, seguim en Òrbita 3, aquí la sintonia de la ràdio pública. Punxant des de la cabina, Tito Fuster davant el micròfon. Aquestes sessions signades com a la fàbrica del funk. Arriba Get Lucky, el famós duet de DJs i productors, els francesos Daft Punk, amb la col·laboració... The Pharrell Williams.

Òrbita 3. L'òrbita sonora d'IB3 Ràdio. Dissabte i diumenge en tota fosca. IB3 Ràdio és actualitat. Dissabte i diumenge, la informació continua actualitzada i ampliada. Els informatius cap de setmana de la ràdio pública i els butlletins horaris. IB3 Ràdio. Serveis informatius. Òrbita 3. La coctelera sonora d'IB3 Ràdio. En Tito Fuster. Estàs

Fresh You, tema del DJ i productor britànic Fatboy Slim, tot un referent de l'electrònica mundial, va ser un dels pioners d'aquella nova corrent, nou estil que va néixer a la dècada dels anys 90, breakbeat. Fatboy Slim serà un dels DJs convidats de la programació d'estiu del cicle Es Jardí, que es du a terme en el recinte Mallorca Live a Calvià. També és protagonista del setlist que ambienta la posta de sol d'aquest primer dissabte del mes de maig. Tot un gust seguir punxant aquesta banda sonora, Tito Fuster des de la cabina, fins arribant al punt horari de les 9. Seleccions / sessions signades com a la fàbrica del funk. Entram ara en els ritmes caribenys amb manipulació digital de Jamin, tot un clàssic de Bob Marley, remesclat per el DJ productor de Nova York, Nico Demus.

0: Òrbita,
1: òrbita trap.
2: Azumala.
1: L'òrbita sonora.
2: Azumala, azumala.
1: Vive Tras Ràdio.
2: Azumala.
1: Amb Tito Fuster.
2: I baba nambe firiman asisi.
1: Vive Tras Ràdio. Música.
3: Hola a tots i a totes, som en Joan Cabot. Benvinguts a un nou programa d'Aire.
4: Recordo que una vegada un companyer meu sortirem un dijous sant, un botet ben petit, carregant amb 16 tortugues.
5: I que feia 11 tortugues?
4: Menjar tortuga.
5: Estava bona, la tortuga.
4: Molt. Ara mateix, per un guisat de tortuga, no sé què faria. Per jo, és de les coses bones que hi pugui haver. Però ara està prohibit, que vas amb la tortuga em va a la casa.
1: Aire, amb Joan Cabot i Vetres Ràdio. El minut a minut de la jornada, els butlletins horaris de la ràdio pública. L'actualització constant de les dades, l'abans de les reaccions i primeres anàlisis d'urgència. IB3 Ràdio, serveis informatius. Òrbita 3, la coctelera sonora d'IB3 Ràdio en Tito Fuster.
6: Aquesta coctelera musical que seguirem agitant aquí a la sintonia d'IB3 Ràdio demà 3 de maig. Una perla musical més per completar aquesta sessió que ha ambientat la posta de sol d'avui dissabte i arribam a la punt horari de les 9. Demà, després de l'informatiu migdia, a les 2:30, tornarem a entrar en òrbita. Gràcies per ser a l'altra banda. Fins demà. Adeu, salut.

0: TV3 Ràdio. Les notícies de les 9.
1: Bon vespre. L'activista inquè Ángel Benítez, detingut dijous per Israel com a membre de la Flotilla per la Llibertat a Gaza, juntament amb els dos espanyols, que justament encara continuen arrestats per les autoritats israelianes, té previst reincorporar-se a la missió solidària tan bon punt li sigui possible. Ara secreta a Grècia, acollit a casa de voluntaris, segons ha explicat avui cap vespre a IB3 Ràdio el seu pare, Xisco Benítez. Reivindica, a més, que el seu fill s'hi va embarcar en representació de l'ONG Inca Mallorca Solidària, de la qual els seus pares són membres, i que té a l'escola una escola a Gaza per a 600 infants.
2: Diu, papa, diu, és que m'han de mester, és que jo ara han de començar a arreglar barcos, arreglar coses, i sigui el que sigui, si els puc ajudar, diu, me quedo aquí un parell de dies. Diu, no vos preocupeu que estic bé. Si me trob bé i me'n puc anar amb ells, m'aniré.
1: I el company d'expedició de l'activista mallorquí a la flotilla, del qual acabem de parlar, també espanyol i d'origen palestí, Saif Aboukesheh, es troba bé de salut, encara que en estat de xoc, i ha iniciat una vaga de fam. Ho ha explicat la seva dona a l'agència de notícies CEFE, després de rebre informació actualitzada sobre el seu estat del consulat espanyol a Tel Aviv, que avui ha tingut un primer contacte amb ell. D'altra banda, el conjunt d'entitats que formen les marxes de Mallorca per Palestina ha demanat avui a la presidenta del govern, Margalida Provenç, i el delegat del govern central a les Illes, Alfonso Rodríguez, que reivindiquin des de la seva posició i contactes la garantia de la integritat dels 6 activistes balears de la flotilla, interceptada en part per les forces militars israelianes. I els taxistes d'Eivissa alerten que Ventraena no disposi d'un controlador de coes i càrregues de passatgers. A la parada de l'aeroport d'Escodolà s'estarà deixant en l'aire la vigilància dels taxis pirata. Fins ara d'aquesta tasca de control se'n feien càrrec els taxistes mateixos, que pagaven la feina d'un controlador a través de la seva federació. Ara, però, han decidit estalviar-se el sou perquè la responsabilitat, com explica el president de la Federació de Taxis d'Eivissa, Toni Roig, és d'Aena.
3: Veurem a veure si els taxistes no se'n fan càrrec quan és algo que no mos correspon. Si hi ha algun tipus d'anomalia o de problema, serà qüestió a resoldre per part de qui li corresponga. Per part dels taxistes, no.
1: I el Servei d'Atenció Psicològica per Assetjament Escolar va atendre l'any passat 52 infants que n'eren víctimes a centres escolars illencs. En aquest context, la directora general de Salut Mental del Govern, Carme Bosch, incideix avui que és el dia justament contra l'assetjament escolar, dia mundial, incideix en la prioritat de l'atenció als menors, tant per la seva vulnerabilitat com per eliminar la possibilitat de malestar arrossegat quan siguin adults.
4: Com més aviat intervenim i més aviat ho puguem solucionar, ja no avançarà cap a un problema més crònic, no? Per tant, és una línia de població allà on hem de posar el focus sí o sí, per tal d'evitar que segons quin tema de problemàtiques doncs vagin a més i en un moment donat es puguin complicar fins a arribar a poder ser un trastorn.
1: Un apunt més abans de parlar del correllengua. L'home de 45 anys i nacionalitat italiana detingut per l'apunyalament mortal d'un compatriota i treballador a Eivissa dimecres, a Platja d'en Bossa, ha ingressat a la presó de manera provisional avui migdia després de passar a disposició judicial. I com dèiem, el correllengua, la flama del correllengua germanat ja s'ha fet la nit, on en aquesta hora ja estan en marxa els concerts de l'acte que es fa al parc de la Torre de Felanitx. Abans ha passat per bona part dels municipis del Llevant i Llenc, i hem recollit, per exemple, aquest testimoni de Bàrbara Nicolau, que és membre de la delegació de l'Obra Cultural a Vilafranca.
5: Un moment de retrocés de la llengua, poder, amb caràcter festiu, celebrar aquesta llengua pròpia del territori és una joia, i sobretot perquè tothom, sigui qui sigui, fins i tot castellano parlant, s'afegeixen i volen participar d'Escorrellengua perquè l'aprenen, no perquè duen interès, i és aquest ambient que necessitam.
1: Ràpidament, en esports, en bàsquet, el Sant Antoni ha guanyat el Càceres per 93-61 punts. En segona federació de futbol, l'Atlètic Balears ha guanyat a casa de l'Espanyol B per 0-1. I en futbol, sala el Gas i Fred Eivissa han empatat a casa a 2 amb el Barça Atlètic. Fins aquí les notícies de les 9 del vespre d'IB3 Ràdio. Més informació a les 10. Fins després.
0: Més informació a ib3notícies.com. TV3 Ràdio, la ràdio pública de les Illes Balears.

0: L'informe climàtic Copernicus mos ha donat aquesta setmana notícies preocupants. Europa s'escalfa més ràpidament que la resta del món. A 2025, el 95% del continent va registrar temperatures anuals superiors a la mitjana i va patir onades de calor i sequera sense precedents. L'escalfament global s'accelera. La temperatura de la superfície de la mar a la Mediterrània va ser la segona més alta registrada mai, i països subàrtics com Noruega i Finlàndia varen patir la pitjor onada de calor, la més llarga de la seva història. Avui començam així, ho sento molt. Bona nit des d'Eivissa per a totes les illes. Tenim a la sala de màquines en Pablo Morganti, en Dani Manau aquí en jo, al pont de comandament. Bona nit, Dani.
1: Bona nit.
0: Anem al sumari. Avui entrevistarem a la investigadora de l'IMEDEA, Nerea Piñeiro Juncal, que ens parlarà d'un informe que es presenta com el primer inventari complet del magatzem de carboni que suposen els ecosistemes costaners d'Espanya i Portugal. Balears, gràcies, sobretot a les seves praderies de Posidònia, té un paper preponderant en aquest aspecte.
1: Encara que també us hem de recordar que aquestes praderies estan en risc i en retrocés.
0: Cert, i avui us donaran més motius per lluitar per la seva conservació. I després parlaran d'evolució i de cefalòpodes, de calamars concretament. Contactarem a l'Institut de Ciència i Tecnologia d'Okinawa, a Japó, per parlar amb l'investigador Gustavo Sánchez.
1: Sirai, quin mos explicarà els detalls d'un treball en el que ha col·laborat l'Institut Espanyol d'Oceanografia i que aporta novetats sobre com va ser l'evolució dels calamars. Anirem, com a mínim, fins al Juràssic.
0: I avui també us volem parlar d'una gavina rescatada a Menorca i tractada al Centre de Recuperació de Fauna Silvestre. Us volem parlar d'ella perquè estigueu atents si trobeu algun au en signes de paràlisi, com tenia aquesta gavina, i sapigueu què fer. Mos parlarà d'aquesta gavina, una gavina roja en concret, la biòloga del centre, Ana Mercè Romero, i acabarem amb el periscopi. De què parlarem?
1: I doncs xerrarem de l'informe Copernicus, sí, amb dades alarmants sobre els estralls del canvi climàtic, sobretot a Europa, i de les bones xifres de les energies renovables. L'any passat, el creixement de la demanda global d'electricitat va ser aportat amb escreix per energies netes, una bona notícia d'entrada amb un trasfons més fosc.
0: I dues notícies molt connectades. I aquest és el sumari. Anem primer a parlar de carboni i Posidònia. I a tu, Dani, et tornem a saludar en un ratet. No te'n vagis molt lluny.
1: Aquí estaré.

Equipat amb els seus cinc sentits, l'home explora l'univers que l'envolta i aquesta aventura l'anomena ciència. Edwin Hubble, astrònom.

0: Medi Ambient i Ciència a IB3 Ràdio. El Nautilus, amb Cristina Amanda Tur.
1: IB3 Ràdio és investigació.
0: Na Martina té 13 anys. Li agrada vapejar amb els amics. El que no sap és que respira substàncies que provoquen afeccions pulmonars molt greus. En Joan té 17 anys, pren sovint begudes energètiques. El que no sap és que afecten la salut mental i que mesclades amb alcohol potencien la seva perillositat.

0: Començàvem avui el Periscopi amb una bona notícia. Per primera vegada en història retrocedeix el planeta la producció d'electricitat generada amb combustibles fòssils en favor, clar, de les energies renovables. Com us expliques, Dani?
1: Sí, a l'any 2025 la demanda global d'electricitat ha crescut, però tot aquest increment s'ha satisfet amb escreix amb energies netes. Això implica que es va emprar menys energia procedent de la combustió de carbó o derivats del petroli. A més, segons un estudi que ha analitzat el 93% de la demanda mundial d'energia, per primera volta les renovables, la solar, l'eòlica, la hidroelèctrica i altres fonts netes, van representar més d'un terç de tot el mix, 10.730 terawatts hora, que és un 33,8% de tota l'electricitat generada.
0: Bé, a poc a poc, el desplegament de les renovables avança.
1: En aquest capítol destaca el paper de l'energia solar, que a nivell mundial ha crescut un 30% i que per primer cop supera l'eòlica. Per si sola, la solar ha cobert 3/4 parts de l'augment net de la demanda elèctrica global d'aquest 2025, de l'any passat. La solar i l'eòlica juntes representen el 99% d'aquest increment de la demanda. S'estima que juntes, enguany, podrien superar el volum de l'energia nuclear.
0: I quins països són els que més han contribuït a l'impuls de les energies netes?
1: Tot i les traves de Trump a les renovables, els Estats Units han incrementat la producció d'energia solar, ho han fet amb 85 terawatts hora, però també ho han fet a Europa amb 60, tot i que en tots dos casos ha pujat lleugerament l'ús de combustibles fòssils per produir electricitat. El que destaca és que països que tradicionalment cremaven molta quantitat de combustibles fòssils comencen a reduir aquesta pràctica, i és el cas de la Xina, on decau un 0,9%, o l'Índia, on retrocedeix un important 3,3%. A tots dos països s'està fent un gran pas cap a l'energia solar, representen 56 terawatts hora, i es situen en xifres comparables a la dels Estats Units i de la Unió Europea. De fet, la meitat de l'increment de l'energia solar mundial de 2025 correspon a la Xina. També els xinesos acaparen la major part de l'increment de l'energia eòlica, i a Europa, prop de la meitat de l'energia, el 46%, és d'origen renovable.
0: Bé, un dia tenim que parlar del cas concret d'Espanya, perquè Espanya també feim grans esforços i anant molt bé. Molt bé, ja dèiem, no?
1: Sí, efectivament.
0: Menys del que m'agradaria, però ja està bé, en parlarem, no? Bé, són bones dades i dibuixen un canvi de tendència, però ja, com deia, molt de camí per fer.
1: Sí, la tendència és positiva, però tampoc podem fer volar coloms. No
0: fer volar coloms. Sí. Això és una expressió catalana.
1: És una expressió catalana, volem dir que no podem fer-nos il·lusions.
0: Tirar cauets.
1: Ah, exacte. Exacte, tirar cauets. No s'ha deixat de cremar combustibles fòssils. Comencen a retrocedir en els llocs on té molta importància, com dèiem, sobretot, per exemple, països tan grans i amb tant de consum com la Xina o la Índia. A nivell planetari, la generació d'electricitat en carbó, que és la que més contamina, només va caure un 0,6%. És bé que retrocedeix, però ho fa en uns termes una mica suaus encara, però com a mínim està canviant aquesta tendència. Si miram l'energia produïda amb combustibles fòssils, just va frenar i només va retrocedir l'any passat, totes les de combustibles fòssils, inclús el carboni, un 0,2%. És un dels pocs anys d'aquest segle que no augmenta. Llavors, és una dada positiva, però globalment podem dir que l'any 2025 hem crescut sobre les energies renovables, però no oblidem, continuem creixent. És la paradoxa que explica que com més eficient és una tecnologia, més demanda i més consum genera. I amb tot, volem pensar que aquestes dades apunten a un canvi de paradigma, la transició ecològica, però s'ha de consolidar i ha d'accelerar.
0: Val, d'aquest tema no tens res a dir-me, no? Us apuntam lo de parlar d'Espanya, de la situació
1: concreta d'Espanya. Sí, podem fer un bon
0: apunt, sí.
1: Perquè és un cas especial, jo crec que val la pena,
0: sí,
1: també.
0: Sí, jo crec que val la pena, més estar amb Espanya, vull dir, lo qual tenim que destacar un poc. I hem de parlar, ara tenim mala notícia, molt mala notícia, vull dir, un informe demolador, jo diria. Tenim que parlar de l'informe Copernicus, dades d'aquest nou informe que alerten sobre l'escalfament que pateix Europa, més alt que en altres regions del planeta.
1: Sí, l'informe corresponent confirma que el 95% del nostre continent va registrar anomalies tèrmiques aquest any passat, el 2025, temperatures més altes pràcticament a tot el territori. Europa és el continent que més s'escalfa del planeta, ho fa a un ritme de 0,56 graus cada dècada, tenint en compte les darreres 3 dècades. Les sequeres i l'escalfament escalfament del mar també són conseqüències que també pateix el vell continent, més que altres regions de tot el planeta.
0: I hi ha zones que preocupen especialment, concretament la regió més freda, perquè, clar, parlant de que s'escalfa molt ràpidament a Europa, però tenim un altre punt, que és la zona zero, sempre li deien la zona zero, que és l'Àrtic i el cercle polar àrtic.
1: Sí, allí ja han arribat les onades de calor, un fenomen allí inèdit fins ara, o fins fa poc, i la regió ha patit la major devastació per incendis de la seva història. Les regions fredes d'Europa, que tenen un paper fonamental en la mitigació del canvi climàtic, gràcies a la seva capacitat per a reflectir la llum solar, estan patint aquestes temperatures que cada vegada estan minvant aquesta capacitat. És l'efecte que es diu efecte Albedo, i que està sofrint aquesta zona, aquesta regió, unes alteracions molt ràpides i molt dramàtiques.
0: En podem concretar alguna?
1: Sí, per exemple, durant el mes de juliol de l'any passat, la regió subàrtica de Fenoscàndia, que és el que abans era Escandinàvia, no? Ens entenem que és Noruega, Suècia i Finlàndia, va patir l'onada de calor més llarga i severa de la seva història, mai registrada. Van ser 3 setmanes ininterrompudes de temperatures extremes per a aquesta zona. Al cercle polar àrtic mateix, els termòmetres van superar la barrera de 30 graus durant 21 dies consecutius, i estem parlant d'Escandinàvia.
0: 30 graus, 21 dies consecutius.
1: Clar, això són temperatures que fa 30 anys podies pensar que eren de França, no? Estem parlant d'Escandinàvia. D'altra banda, fa menys fred a l'hivern. El 90% del continent europeu ha minvat la xifra de dies amb fred fort. Les jornades amb temperatures sota zero cada vegada són més reduïdes i de manera més significativa i en zones cada vegada més àmplies. Així, per exemple, al març de l'any passat, del 2025, la superfície coberta de neu a tota Europa es va situar un 31% per sota de la seva mitjana. Són 1,3 milions de quilòmetres quadrats menys de neu i la superfície que estem parlant és combinada, és com si sumessis tota França, tota Itàlia, tota Alemanya, Suïssa i Àustria. És una taca de neu, la taca de neu més baixa en 42 anys, que és quan es van a començar a fer els registres.
0: Per no parlar d'algú que aquí en parlant sovint, perquè mos agrada molt el tema, del retrocés de les glaceres.
1: Exacte.
0: Mos agraden les glaceres, no el retrocés, clar.
1: Exacte, sí, absolutament, sí. En aquest capítol, les glaceres de totes les regions europees han perdut molta massa neta. Islàndia va destacar negativament en aquest capítol, en registrar la segona major pèrdua de massa glacial de la seva història. La situació també és encara més greu a la capa de gel de Groenlàndia. Va perdre 139 gigatones. Són 139.000 milions de tones de gel al llarg de tot l'any, de l'any 2025. És una vegada i mitja el volum total de gel que roman a totes les glaceres dels Alps europeus, un desgel que contribueix a la pujada del nivell del mar, a més.
0: I la mà va pujant i es va escalfant.
1: Cert, a nivell global els oceans han absorbit aproximadament el 90% de l'excés de calor provocada per les emissions humanes de gasos d'efecte hivernacle, i en aquest context la regió oceànica europea va registrar l'any passat la temperatura anual de la superfície de la mar més alta de tots els temps, encadenant així 4 anys consecutius de rècord en rècord de calor marina. El 2025, la temperatura mitjana anual de la Mediterrània va ser la segona més alta mai observada. Les onades de calor marines van afectar el 86% de les aigües europees i un 36% va sofrir condicions catalogades com específicament severes o extremes. La proporció més alta que mai s'ha documentat. Pensem en la Posidònia, que tenim informes aquí a les illes de l'afectació d'aquesta calor, o en general tota la cadena tròfica marina, tots els peixos que cada vegada són més escassos i que afecten, ho sentim en el testimoni de molts pescadors recreatius que diuen és que a l'hivern els calamars estan retirant perquè no fa fred.
0: Bé, jo més que els pescadors recreatius em fixaria en la gent que no es dedica a pescar-los, que som els bussetjadors, per exemple, val, que també ho veiem, que cada vegada hi ha menys. No només ho pateix la Mediterrània, clar.
1: Sí, la mar de Noruega, per exemple, la que envolta el nord d'Europa i també s'endinsa cap a l'Àrtic, també va sofrir embats tèrmics severs, coincidint amb aquesta onada de calor que comentàvem, atmosfèrica, que va afectar Fenoscàndia, que dèiem, en 3 setmanes consecutives a terra, amb més de 30 graus.
0: Sí, i paral·lelament cada cop tenim un continent més sec.
1: Sí, és una combinació combinació fatal, les altes temperatures, la manca de precipitacions i tot això compromet els recursos hídrics. Ho sabem prou bé també aquí a les Illes, però és una realitat cada vegada més estesa a tota Europa. El 70% dels rius del continent van mostrar cabals per sota de la mitjana anual de manera sostinguda durant 11 mesos de 2025. A més, l'any passat va ser un dels 3 més secs en termes d'humitat del sòl, del terreny, del territori, des de l'any 1992. Al maig, les condicions de sequera castigaven més de la meitat d'Europa, el 53% concretament. Tot això va afavorir una temporada d'incendis forestals catastròfica. A Europa, recordem, va cremar 1 milió d'hectàrees, la major superfície registrada mai a la història, i una àrea equivalent al que seria Xipre. A Espanya van patir gran part d'aquests focs, uns incendis que comporten també, a més, emissions, la meitat de les quals van anar a parar al nostre territori, i a banda de les afectacions a Espanya, també països com Xipre, el Regne Unit, Països Baixos i Alemanya van establir nous rècords històrics d'emissions per incendis.
0: Bé, ho deixarem aquí. Moltes gràcies. Molt bona nit, Dani.
1: Molt bé, bona nit.
0: Aquesta setmana han anunciat el Premi Princesa d'Astúries de les Arts 2026 i s'ha premiat Patti Smith. I com a nosaltres mos encanta la seva part rebel i compromesa, avui mos acomiadam en tot un himne, People Have the Power. En Paula Morgantis, a Sala de Màquines, i en Dani Manau i jo mateixa tornam en 7 dies. Bona nit i cuidau el planeta.

0: IB3 Ràdio. Les notícies de les 10.
1: Bon vespre. El pare de l'activista Inqué detingut per Israel dijous com a membre de la Flota Solidària Internacional amb Gaza, Àngel Benítez, denuncia els abusos d'autoritat i violència de les forces militars israelianes contra els seus fills. Xisco Benítez, declaracions d'avui cap vespre, IB3 Ràdio.
2: Com que jo no l'entenia, me començaven a pegar cots i puntades de peu, me doblegaven el braç cap endarrere, que és aquí on me van fer mal, i així me van tenir, no sé, 3 o 4 hores, li ficaren mà per davant, mà per darrere, anaven com a locos, com a drogats. Si tu deies alguna cosa i com que no ho entenia i no contestaves o cridaves, més te pegaven.
1: L'activista Àngel Benítez romandrà a Creta, Grècia, on està allotjat a cases de voluntaris fins poder reincorporar-se a la flotilla, informat al seu pare. D'altra banda, el company d'expedició de l'activista, el també espanyol d'origen palestí, Saif Aboukesheh, es troba bé de salut, encara que en estat de xoc i ha iniciat una vaga de fam, ha explicat la seva dona a l'agència EFE. I més de 30.000 persones han passat, segons els organitzadors, per la Fira Nàutica de Palma d'enguany, que s'ha clausurat avui cap vespre. Hi ha hagut 295 parades entre empreses i altres entitats públiques i privades. Xema Sanz, director de la Mostra Internacional de Palma.
3: Es una herramienta que nutre a un sector estratégico que está ofreciendo posibilidades de trabajo muy cualificado y muy bien remunerado y también pues a unas líneas de formación profesional que están siendo muy dinámicas y que poco a poco están creando un tejido económico estratégico con mucho potencial y mucho futuro.
1: L'home de 45 anys i nacionalitat italiana detingut per l'apunyalament mortal d'un compatriota seu i treballador a Eivissa de 35 dimecres s'ha ingressat a la presó de manera provisional avui després de comparèixer davant la jutgessa de guàrdia. I la Trail Menorca Camí de Cavalls deixa un impacte de vers 4 milions d'euros i entre 20.000 i 25.000 pernoctacions. Hotels menorquins, sobretot s'ha notat a Ciutadella, ha tingut més de 3.000 participants, la major part, però, de fora de les illes. És Guillem Bosch, gerent d'Elite Chip, empresa organitzadora.
4: També el que hem notat molt, que el client mallorquí, que era bàsicament el 50% de tot el muntant global, aquesta vegada, no, entre totes les illes, i mira que hi ha 400 menorquins, no li van ni en 50%.
1: I a Formentera l'impacte d'una prova esportiva el tindran en 15 dies amb motiu de la mitja marató a l'illa. La cita arribarà en un moment en què, coincidint amb aquest pont de l'1 de maig, el 90% de les cafeteries i restaurants ja estan oberts. Pep Maians, president de la petita i mitjana empresa.
5: Ja per començar a preparar doncs, per ser mitja marató i la temporada. No? Per tant, sí que s'ha notat, podria haver estat millor, podria haver vingut més gent, però també ara mateix està tot deu marxa, per tant, la gent se reparteix més.
1: I a les 9:30 de demà tornarà a sortir de la plaça de l'Ajuntament d'Alcúdia la flama del Correllengua. Germanat ho farà per completar la segona jornada de recorregut mallorquí del foc, que avui s'ha assentat en la part del Llevant, des de Capdepera fins a Felanitx, on s'està fent, de fet, el fi de festa anunciat al Parc de Sa Torre, amb els valencians de la Gossa Sorda com a reclam del cartell. Josep Nadal n'és el cantant.
6: Era importantíssim vindre a Mallorca en aquests concerts de tornada després de 10 anys que m'ho van deixar i des del principi pues, vam mirar de vindre a tocar a l'illa. L'important per nosaltres era que quedarem marcats pues, el País València, Catalunya i les Illes. I bé, i des del principi parlant amb la gent de Joves de Mallorca per la Llengua i amb la gent del Correllengua, però a nosaltres quedava molt bé, molt, molt emmarcat la nostra tornada aquí a l'illa.
1: I esports, resultat del cap vespre en bàsquet, el darrer que hem conegut, el de la segona federació del bàsquet Sant Antoni 93, Càceres 61, en futbol també segona federació espanyol B0, Atlètic Balears 1, i en futbol sala la segona divisió, Casafreta Eivissa 2, Barça Atlètic 2. Recordeu que demà hi ha avís groc i alerta groga també de l'1-2 durant la primera meitat del dia per probabilitat de pluja i tempesta. Fins aquí les notícies de les 10 de la nit d'IB3 Ràdio. La informació tornarà demà de matí a l'informatiu matí a partir de les 8. Bona nit.
0: Més informació a ib3notícies.com.

0: Toni Traveria te convida a conèixer la història dels establiments comercials de les Illes Balears. Escoltes emblemàtics.
1: L'únic que hem de témer és la por, va dir l'any 1933 Franklin Delano Roosevelt, president dels Estats Units en aquell temps. Ha passat gairebé un segle des de llavors i la frase continua plenament vigent. Entre moltes altres virtuts, els protagonistes d'emblemàtics, els petits comerciants, tenen la valentia per afrontar el dia a dia, que sovint apareix carregat d'obstacles i de dificultats. Les seves armes són la il·lusió i la voluntat del millor servei i el més proper a la clientela. Salutacions, benvinguts a l'edició número 87 del programa. Avui amb dos nous establiments que s'incorporen, de fet, a la llarga família emblemàtica d'IB3 Ràdio. De quins dos negocis parlam en aquest cas, Xavi?
2: Hola, Toni. Com anem? En primer terme, coneixerem la història de Can Jaume Artesans, del mercat de l'olivà de Palma.
3: M'emociono molt perquè penso en mon pare i en el que me va ensenyar. I realment, el que me va professionalitzar va ser ell. I moltes vegades tu, quan te renyen, penses, tan malament no ho de fer. I llavors te'n dones compte de que ells ho feien per esteu bé.
2: Me deman com farien feina els carnissers i xarcuters sense bons guinevets. D'això, de guinevets i guinevetes, parlarem en el segon reportatge del dia, el que hem preparat sobre ganiveteria Pol de Sa Pobla.
4: Jo, la primera peça que em va ser un poc complicada de fer, que no m'havien ensenyat mai, és fer una rostidora o volada, i encara me'n recordo del primer client, sí que se l'en va dur, pues, de la primera rostidora que vaig fer. I vaig estar orgullós, i sé qui la té, en què dic, i te dius, ostres, mira, aquesta, m'ha comprat aquesta rostidora i la primera ja no l'havia fet cap. A partir d'aquí em va donar més ànimos, però són coses que clar, són coses que, jo que sé, passen qualsevol ofici.
2: Amb els guinevets ben esmolats i l'oïda preparada, de ben segur que tindrem un programa ben entretengut.
1: Ben entretingut, Xavi, i segurament també força didàctic per les explicacions dels protagonistes. Emblemàtics, benvinguts, començam. Per situar-nos, en Xavi Oliver, en el seu retrat, ens emmarca la història de Can Jaume Artesans.
2: Les carnisseries tradicionals formen part del batec quotidià de les ciutats i dels pobles. Són espais on el producte, l'ofici i la confiança es troben darrere un taulell que sovint ha vist passar diverses generacions de clients. En aquest establiment, la qualitat no és només una paraula, sinó una manera d'entendre la feina, conèixer l'origen de la carn, respectar el procés de producció i oferir un tracte proper a qui entra cada dia a comprar. Durant dècades, moltes carnisseries familiars han mantingut viva aquesta relació directa entre el camp i la ciutat, duent fins als mercats productes que reflecteixen el territori i la seva cultura gastronòmica. A Palma, dins d'uns dels espais comercials més emblemàtics de la ciutat, hi ha un negoci que continua fidel a aquesta tradició després de gairebé un segle d'història. És Can Jaume Artesans, un establiment que ha convertit la qualitat i el producte local en el centre de la seva manera de fer.

0: història de Can Jaume Artesans comença l'any 1927, quan Jaume Aguiló va obrir una parada dedicada a la venda de carn a la plaça Major de Palma. En aquella època, allà, hi havia un mercat. Aquell any el món vivia els anomenats feliços anys 20, una etapa de prosperitat econòmica i de grans transformacions culturals. El cinema sonor començava a obrir-se pas amb l'estrena de The Jazz Singer, considerada la primera gran pel·lícula parlada. Europa i els Estats Units creixia una nova cultura urbana marcada pel jazz, la modernitat i els canvis socials. Mentrestant, a Mallorca, moltes famílies continuaven vinculades al camp i al comerç d'animals i carn, com era el cas dels Aguiló, que abans d'arribar a Palma ja eren importants comerciants de bestiar a Santanyí. L'any 1951, la família va traslladar el negoci al recent i inaugurat Mercat de l'Olivar, on continua fins avui. Actualment, és la quarta generació qui regenta la parada, amb Jaume Aguiló al capdavant. A Can Jaume Artesans estan especialitzats en la venda de carn de qualitat i ecològica. Combinen producte local amb embotits, plats preparats i altres productes típics mallorquins. A més, compten amb criança pròpia. La seva carn de vedella prové d'animals criats en llibertat a la comarca del Reiguer, alimentats amb farratges i cereals cultivats per la mateixa família. Una manera de fer feina que manté viu l'esperit amb què tot va començar. Respecte pel producte, per la terra i per l'ofici.
1: Dissabte a les 10 del vespre, Emblemàtics, el programa d'IV3 Ràdio que t'acosta al passat i al present dels establiments comercials de les Illes, amb Toni Traveria.
2: Jaume Aguiló encarna la quarta generació familiar dedicada al mateix negoci, el de Can Jaume Artesans, emplaçat al Mercat de l'Olivar a Palma. A banda d'atendre la clientela, en Jaume es presta un dilluns a primera hora a respondre les preguntes que li formulam, amb el micròfon d'Emblemàtics com a testimoni privilegiat. En Jaume, bon conversador i amb les idees molt clares, ens començarà parlant de l'origen de l'establiment i de les primeres passes que ell mateix hi va fer.
3: Bueno, Can Jaume comença a Santanyí. Vale? El meu repadrí venia aus vives. Vale? I a partir d'aquí, perquè no existia la professió com s'entén ara de carnisser. Llavors va venir el meu padrí, que va venir cap a Palma, a vendre ja carn sacrificada. I una vegada ell va estar a la plaça Major, van passar l'any 51 a la plaça d'Olivar actual. Val? I de... amb el meu padrí, ja va venir mon pare. Llavors es va ajuntar amb un tio meu, també, i llavors es va venir jo. Jo vaig entrar dins el Mercat de l'Olivar l'any 70, que tenia 8 anys, i acompanyava mon pare. Vull dir, no era feina, allò era acompanyar, veure el que feien, i sempre volies ajudar. I amb això d'ajudar te deien, vei, no, fem hamburgueses. I sempre, sí, i sempre tenies el teu racó, allà fent hamburguesetes. I vaig veure la reforma del 75 aquí, i ara la segona reforma, i ara l'actual que la van fer l'any 2003. El 3 del 3 de 2003 vam entrar en el Mercat de l'Olivar actual.
2: Li demanem ara pels consells que va rebre de son pare, cosa que du en Jaume a emocionar-se.
3: Bueno, molts. Va donar molt de consells que podien traslladar a una educació, val? Jo diria una educació comercial respetant molt en el client. Era, el dia de negoci sempre l'hem envoltat a devora el client, és a dir, al rededor del client i sempre tenint en compte el que te diu. Val? Perquè el client té unes necessitats i és un negoci de lo que trata és de cobrir la necessitat que té el client. M'emociono molt perquè penso en mon pare i en el que me va ensenyar. I realment el que me va professionalitzar va ser ell. I moltes vegades tu, quan te renyen, penses, tan malament no ho deus fer. I llavors te'n dones compte de que ells ho feien pel teu bé.
2: A propòsit de l'evolució del negoci i dels temps actuals, en Jaume ens deixa interessants reflexions.
3: Bueno, el meu repadrí venia animals vius. Ja no sacrificats, sinó vius. No existia lo de sacrificar un animal. Evidentment, si qualque veïnat, perquè això era Santanyí, t'ho demanava, pues, li feies, però li donaves ben sencer. Llavors, quan va venir mon pare aquí, els nens venien mitja hora sencers. Un pollastre sacrificat, però sencer. No sé, ni quals, ni mitja, ni res. L'únic que se feia, a vegades, els mateixos que carnissers compraven un quart, una quarta part, i a vegades menys, de vedella. És a dir, se posaven d'acord un parell d'ells per comprar una vedella sencera. No se comprava una vedella sencera. Avui també se pot comprar per parts, però hi havia moments, durant la vida de les nostres carnisseries, que havies de comprar la vedella sencera o mitja. Si no, no te la venien. Això és una evolució que ha anat canviant. Ara han tornat darrere i poden comprar tot tipus de peça. Si un moment donat necessites més peces d'un determinat animal, els pot aconseguir. I, bueno, com dèiem nosaltres, sempre cerquem o animals sencers o mitjos o peces d'alta qualitat.
2: És evident que cap establiment comercial no existiria sense productes i, és clar, sense clientela.
3: El que anem intentant que sigui és producte de màxima qualitat. Sempre cercam dins un producte la màxima qualitat que puguem aconseguir. Si la podem aconseguir de lo que se diu, mal dit, quilòmetre zero, però jo diria producte local, que està molt més ben dit. Si pot ser producte local, el tenim d'aquí. Si no trobam el que cercam, pues cercam la màxima qualitat de territori el més a prop possible. I si no ho trobam, pues, bueno, segons quines coses, com pugui ser un guaiú, a vegades el cercant de fora...
2: És un guaiú, disculpa?
3: Un guaiú és una raça d'un animal, d'un vedells, val? Un tant especial. Aquí a Mallorca se'n fa, vull dir que també se'n fa. Però quan a vegades cercam una peça definida i un tros d'animal que ve d'una altra banda del món, pues, si és el que cerca el nostre client, li duim, sempre que sigui d'una alta qualitat.
2: En tot cas, aquí veiem pollastre, conill, vedella, el bo i millor.
3: Sí, sí, intentem. Dins els pollastres tenim, pues, jo què sé, 5 tipus de pollastre, vale, per aconseguir que el client pugui agafar el que ell vol. Vull dir, un pollastre d'una qualitat que té un preu assequible, un altre pollastre d'una qualitat que és un poquet superior, un pollastre campero que està fet aquí, un pollastre ecològic que està fet aquí també, i així te poden tenir el que cerca el nostre client. No? Té una cosa especial, una cosa especial. Avui una cosa per dia a dia, una cosa per dia a dia. I així, però intentant que tot el que tinguem sigui de la màxima qualitat possible. Jo diria que és una clientela, per jo, selecta. Vull dir, és una clientela que té una cultura gastronòmica molt determinada, que se preocupa per continuïtat de la tradició gastronòmica. Se preocupa per menjar bé. Té una cultura en el cos, però amb una mesura adequada, no exagerada. Sí, jo això era una cosa que no sabia si ho tindríem o no, però sí, com més va, més gent de per tot el espant del món que viu dins Mallorca tenim. És un espectacle veure com de moltes parts del món se cuiden de la mateixa manera que mos cuidem nosaltres i cerquen la qualitat que cerquen nosaltres. És a dir, se preocupen per menjar, els agrada cuinar i sempre te demanen i, bueno, estan disposats a cercar tot el que volen.
2: Allò evident és que en Jaume passa gust de fer feina cada dia. Per tant, ell no pensa en la jubilació.
3: Bueno, jo ara no prescindiria de res perquè m'agrada tot el que faig.
2: Fins i tot matinar.
3: Sí, sí. Fins i tot matinar perquè així faig la feina més tranquil. Dir, bé, faig feines que he de fer. Que tranquil, si en sense que me puguin demanar res, perquè quan ve no hi ha ningú, i si no me demanen res, me consent millor, i ho de puc fer més aviat, i així prepar-se feina que han de fer de més. I sí, una de les coses que m'agrada molt és el contacte amb la gent. El contacte amb la gent és... dins la nostra professió és increïble.
2: Un s'endú sorpreses agradables, suposa.
3: Moltes. I com més major ets, més. I el que m'agrada més de la professió és TEA.
2: Sí. I això, com se n'aprèn? Es fa falta una habilitat innata o també se'n pot aprendre en el dia a dia?
3: Bueno, sempre dic que has de tenir unes aptituds, val? Perquè com un tenista o com un futbolista ha de saber córrer, ha de tenir equilibri, tot això és important. Ara, el més important de tot és que em vulguis aprendre. Això és bàsic. És a dir, avui en dia el sentit comú, que per nosaltres és comú, és això. El més important és que vulguis aprendre.
2: No. Aquesta voluntat.
3: Sí, aquesta voluntat és la base de poder fer a una persona un bon dependent, un bon carnisser, un bon professional, perquè primer te fas carnisser, llavors te fas professional. Avui se confon fer un cursillo i ser professional. Fer un cursillo te dona un coneixements, però el que se diu un professional se fa fent camí. Se hace camino a andar. Amb molta gana, sí, sí. Jo m'agradaria tenir molta salut per poder fer molt d'any de feina. És evident que no se viu per fer feina, perquè molta gent me diu, tu viu per fer feina, i dic, no. No. Jo disfrut de fer feina.
2: Que és diferent.
3: Que és molt diferent. No anem en la mateixa onda, no. Jo no estic fet per jubilar-me. La veritat. Jo som una persona que visc la feina i disfruta fer feina. Amb aquests arguments ha de ser que me falli la salut. Si no me falla la salut, no pens en jubilar-me i dedicar-me a una altra cosa, perquè és que el que faig m'omp.
2: I si permets, es nota amb la teva mirada.
3: Gràcies. Espero que ho pugui disfrutar jo i que me puguin disfrutar.
2: En Jaume no fa feina tot sol al seu establiment. De fet, té un bon grup de professionals, una desena. Per exemple, en Toni i na Manoli, que parlen del seu treball i també del seu cap.
3: Sí, n'hi ha més de 10. Ara, en aquest moment, per mi som 11, si no m'equivoc. Més meva dona i jo. I sí, era una cosa que jo tampoc esperava. Vull dir, els negocis que he comprat després de la carnisseria aquí, un que va ser bar, va ser per...

0: perquè lo, per jo lo guapo del món és veure la diversitat d'ambients que hi arriba a dins les diferents nacions i la interpretació de la vida i el sentit que té la vida. I això és el que ens fa grans. Bueno, el present és difícil, vull dir, són moments complicats, val? Perquè hi ha, no vull dir guerres, però hi ha conflictes que ens enquereixen un poc els productes. I això, quan no té res que veure amb el producte, no ajuda, vale? Però bueno, el futur. Jo li veig un futur, un gran futur, vull dir, en el petit comerç, vale? Perquè és el que diferencia i fa especial el comerç. És a dir, són comerços units que quan maldament pensem que desapareixin, sempre en neix un altre. I aquesta altra té unes característiques especials. I són comerços que se van adaptant molt ràpid a les necessitats dels clients i en els moments que vivim. Per tant, són comerços molt flexibles i que no han d'esperar, com deixen mort dur per sinèrcia de ser modes. No, nosaltres hem de ser i hem de formar una columna que se diu incrementable. Ha de ser una columna amb molta base. I això només s'aconsegueix siguent units i donant un producte que no pot donar mai un hipermercat ni una gran superfície, per molt que vulgui. És a dir, la diversificació que hi ha de comerços és impossible tenir-la a dins un hipermercat, a dins un supermercat de qualsevol marca, és impossible, vale? Per tant, el futur sempre crec que ha de ser amb optimisme i en sempre anar estudiant com va canviant la societat i adaptant-nos a ella. És l'únic que és molt important. No pensar que nosaltres estem aquí inamovibles. No, nosaltres hem de ser amb una bona soca i flexibles en els vents que venguin.
1: Per acabar, en Jaume valora la importància del segell emblemàtic i, finalment, tanca el reportatge amb una anècdota derivada, podríem dir, de mala vista.
0: El reconeixement de ser emblemàtic per nosaltres és un reconeixement de la feina feta per tota la societat. És a dir, per haver estat dins Palma, per haver servit a la ciutat, i és com si la ciutat te donés un reconeixement dels temps que has estat dins ella fent un servei cap a la mateixa societat. I ser emblemàtic és un orgull.
2: Suposo que un, clar, quan recull el premi pensa en un mateix, però pensa en els antecessors.
0: Sí, això és el que m'emociona més d'això. És a dir, pens que li han donat en el meu repredí, en el meu padrí, a mon pare, a el meu tio, i a jo que l'he recollit. Bueno, una de les anècdotes que a mi em va deixar un poc, em va deixar fora de joc, com a... que era quan t'aprenia. M'aprenia i va venir una senyora i em diu: escolta'm, quin preu vas en diot? I jo li contestava: senyora, nosaltres no venem en diot. I em deia: sí, jo el veig d'aquí. I tornava a dir-me: digue'm a quin preu vas en diot. I jo li deia: però és que aquí no venem en diot. I jo bé me girava i cercava en diot per qualque banda, perquè ella em deia: jo el veig.
3: Convençuda.
0: Em vaig girar i li dic: escolti, no deu ser això, perquè això és una cuixa de porc. I aquella dona, quan em vaig donar compte, ja no era.
3: Ja havia partit.
0: I se'm havia donat compte de que evidentment veia un diòt on no era.
3: No sabem si havia pres alguna copa o què li podia haver
0: passat. No ho sé, ja vaig quedar un poc. Però en el principi era jo que cercava un diòt. Ella m'ho deia, jo el cercava i no era.
4: A IB3 Ràdio, emblemàtics, amb Toni Traveria. IB3 Ràdio és cultura.
5: Hi ha coses que no canvien, com Tèntol.
6: Tèntol.
7: Tèntol. Tèntol.
6: el vostre dolç d'hora baixa que no engreixa.
4: De dilluns a divendres, a les 3, fes un tèntol amb Margalida Mateu a IB3 Ràdio. Si ho vols saber tot, o quasi tot, dels establiments comercials de les Illes, la història real, les anècdotes més sorprenents, els reptes principals, escolta dissabte a les 10 del vespre, Emblemàtics, a IB3 Ràdio, amb Toni Traveria.
1: En Xavi Oliver ha preparat el retrat preceptiu sobre Ganiveteria Pol per situar-nos sobre aquest emblemàtic negoci de Sa Pobla.
7: Els tallers de ganiveteria són espais on la precisió i l'ofici se troben en cada peça. Darrere un guinevet o un trinxet hi ha hores de feina, d'esmolat, de coneixement dels materials i d'una tècnica que no s'improvisa. Són oficis antics lligats al camp i a les feines de la terra que han anat passant de mestres a aprenents al llarg del temps. En aquest tallers, cada eina té una funció concreta i una història al darrere, i moltes d'elles han estat essencials per oficis com els de margelers. A Sa Pobla, aquesta tradició continua viva a la ganiveteria Joan Pol.

0: Els orígens d'aquest ofici dins la família remunten als anys 20 del segle passat, en una època en què Mallorca vivia encara molt vinculada a l'activitat agrícola. Espanya aquells anys estava marcats per canvis polítics i socials, mentre que Europa s'intentava refer després de la Primera Guerra Mundial. En aquest context, els oficis artesans eren essencials per al dia a dia i la ganiveteria tenia un paper clau en les feines del camp. Joan Pol va començar a fer feina amb només 12 anys al taller del seu cunyat i als anys 40 va decidir obrir el seu propi taller a Sa Pobla. Més endavant, el seu fill, també Joan Pol, va continuar amb el negoci, el va ampliar amb una botiga i el va mantenir viu durant dècades. Amb el pas del temps, el relleu va passar al seu gendre, Martí Crespí, que des de l'any 2005 està al capdavant d'aquest negoci. Amb acreditacions d'artesà i una gran passió per aquest ofici, continua elaborant a mà guinevets, trinxets i altres peces, moltes d'elles fetes a mida. Un taller on el ferro, la mà i el temps segueixen donant forma a una tradició que encara perdura.
1: Si ho vols saber tot, o quasi tot, dels establiments comercials de les Illes, la història real, les anècdotes més sorprenents, els reptes principals, escolta dissabte a les 10 del vespre, Emblemàtics, a IB3 Ràdio, amb Toni Traveria.
2: Bon dia. Com estem?
3: Bé.
2: Orujo.
3: Sí.
2: Quants?
3: 3.
2: 3 secats.
4: Situacions com aquestes donen desenes de vegades a Ganiveteria Pol a Sa Pobla cada dia. En Martí Crespí, hereu del negoci, endú les regnes des de fa temps. Està a gust a la feina i se li nota. D'entrada, es refereix a l'origen del negoci que va heretar del seu sogre i també ens parla de la seva incorporació plena.
5: El cunyat de son pare del meu sogre va venir amb edat de 12 anys aquí a Sa Pobla per prendre l'ofici amb el seu cunyat. I a partir d'aquí, pues, ell va començar aprenent fins que el seu cunyat se va jubilar i va agafar relleu a ell. Bueno, en Sebastià Campins és que va començar... aquest ofici va ser el seu predí. Que venia, que diguem, de germans... Hermanos Campins de Consell, per no fer-se la competència, pues, un se va establir a Consell i l'altre va venir cap a Sa Pobla. I d'aquí pues, se va començar la saga de trinxeters a Sa Pobla.
6: I això era habitual? És a dir, que germans que compartien el mateix ofici anessin a pobles diferents per evitar competències?
5: Pues no sé si és habitual, en el seu cas sí, perquè per no fer-se mal entre ells varen decidir això, pues varen volar moneda i va tocar a Sa Pobla. Si hagués tocat a la millor l'altra part de la moneda, s'hagués anat cap a Llumajor.
6: I on va funcionar millor el negoci, ho sabeu, en això?
5: Pues no t'ho sabria dir, això, però tant aquí com allà fem feina, fem molta feina, perquè tot estava fet a mà i teníem nom. Pues prendre aquest ofici tan jove pues, pràcticament era va ser de moltes hores i veure com feien les coses. No te podries posar dins aquest ofici ah, venga, començaré a fer coses. No, sinó que granar, menjar, com que fes i miraves i aprenies i segon que no podries fer perquè només eres un mosset. T'havies d'espavilar, així com podries, era molt dur.
6: Clar, imagina't que ara posen una lot de 12 anys a fer guinevets.
5: Clar, això és impensable avui en dia. No, avui en dia ja tampoc, ja la mentalitat ja no és la mateixa, ja la necessitat tampoc. No, és molt diferent.
6: I la feina, aleshores, com era? I aquells tallers, com eren?
5: Aquells tallers com eren? Pues no sé exactament en què te refereix, perquè jo tampoc tan enrere no ho he viscut, jo.
6: Sí, però per aventura t'ho han explicat.
5: Sí, m'han explicat pues, que pues, se devien adaptar molt a lo que és a la gent, perquè la gent també molt també fa feina a mà i pues, quan ells els devien arreglar una eina o una cosa alta, s'havien d'adaptar els horaris per tenir-ho llest, perquè aquella persona ho pogués tenir lo ben demà per continuar fent feina. No és com ara. Ara, pues, te comanen una cosa i diu, mira, jo te puc fer tant per entregar-lo tant de llet d'espera. Llavors no era igual. Perquè tot això va començar que, diguem, un carrer de vora a l'Iglesi, que ara és una ferreteria que se diu Campins. Clar, els herous, quan el seu cunyat ja es despedia que hi havia allà se va morir o se va jubilar, ells els interessava més pel que se ferreteria. I, clar, el cas de son pare del meu sogre, que era el cunyat des que li va començar a ensenyar, pues, va comprar sa casa aquí i va passar el taller aquí, perquè els altres no els interessaven. I aquí va començar com el seu cunyó de Joan Pal. Claro, després d'haver fet el servici militar, pues, bueno, ja va començar de mossa a tallar, però ja que diguem més de sa part de sa ferreteria. I de, en vez de cercar això, en vez de cercar allò, fer això altre, ja no com en el taller, sinó més tirant cara en el públic, en el negoci. I llavors, quan el predí va muntar el taller aquí, pues, ell ja va prendre els oficis després d'haver fet el servici militar, i així, pues, ells dos anaven fent tot el que els acomanessin.
6: I després, en els anys 70, què va passar? És a dir, que ell ja agafa relleu.
5: Claro, en els anys 70 ell agafa relleu i, pues, se va casar, i després d'haver-se casat, pues, se va ampliar un poquet el negoci a cara del públic. Sí, va formar i, clar, i va continuar ell fent feina i tot això, i llavors me va passar relleu jo, que era, que diguem, no sé si era 2005, pues, que ell se va jubilar i em va passar els papers a jo.
6: I com va ser aquest sentiment? I com te vas sentir amb això? Te fa il·lusió? És un nou projecte de vida? Tu que te dedicaves abans?
5: Pues jo abans, que meva, eren pagesos. El que passa que jo a la pagesia, tu ja saps com va. Sempre és la darrera moneda de circo. I, pues, jo vaig dir, no, jo m'he de moure per d'altres puestos. I, pues, mira, coincidència, que me vaig casar, pues, aquí tenien aquest negoci, jo m'agradava. En moltes coses, pues, són autodidacta, que basta veure-ho i, pues, i si no, m'espavil i, pues, ja està, i me va bé.
6: I te va fer traspàs durant un parell d'anys en què tu prenies aquí?
5: Claro, claro. Ell me va dir, tu fes el que trobis que has de fer, no te preocupis, tot això és teu i tira endavant, cap problema.
6: Molt bé, i després sa filla no l'ha volgut venir, no l'ha vengut de gust?
5: Sofia, pues, és mestre i, clar, seguim mestre no ha deixat la seva feina per potser en segon quin marrón, pues, hem d'anar alerta també. Jo, més o menys, ja fent feina aquí encara que no me donassin que diguem es mando, més o menys ja ve quan hi ha un negoci familiar, tu veus, no t'amaguen res, estàs incluït, només que canvia els papers de que en nom d'un i en nom de l'altre, però tot el més continua igual. Jo, la primera peça que me va dir un poc complicada de fer, que no m'havien ensenyat mai, és fer una rostidora o volada, i encara me'n recordo, el primer client sí que se l'en va dur, pues, de la primera rostidora que vaig fer, i vaig estar orgullós, i sé qui la té, en què dic, i te dius, ostres, mira, aquesta, m'ha comprat aquesta rostidora, i la primera ja no l'hi he fet cap, a partir d'aquí em va donar més ànimos, però són coses que clar, són coses que, jo què sé, passen qualsevol ofici.
4: En Martí va aprendre la feina i els secrets que amaga gràcies al seu sogre. Aquí, com dèiem, està molt agraït.
5: Bueno, superfàcil. Bueno, en el meu cas sí que està fàcil. Jo, si tinc algo que dir, ho dic, i si hi ha algo que no sé fer, no sé fer, i ell me diu, feu així, així. I coses, pues, que innoves i te donen, te diuen, mira, això ho has fet molt bé, ja està, però sí, cap problema ni un. Bé, ara me toca jo. El que passa que jo, a partir que jo ho vaig agafar, pues, me vaig espavilar també d'altres coses, perquè vaig agafar l'ofici de mer de trinxeter llauner, que faig tot el que et separa de llauna, pues, tipo crespell, llaunes per coques, per rostidores, totes aquestes coses, pues, que això era una cosa que ell no havia tocat mai. Va ser jo que vaig introduir i ho vaig aprendre i continuï fent això. Ara faig dues coses, trinxeter i llauner.
4: A més del mestratge del sogre, el propietari actual de Ganiveteria Pol s'ha format a consciència per dur endavant el negoci de la millor manera. No en va, ha obtingut les cartes d'artesà llauner i ganiveter.
5: Pues els vaig aconseguir la millor del 2007, me pen que són. Com me vaig fer.
6: I com te vas sentir, que va implicar? Te vas sentir bé?
5: Hombre, tu diràs, algo que te posis un nom i que tu, pues, has hagut d'aprendre allò, pues, tu diràs, macho, sí. Però jo, molt important.
6: I per què és tan important posar valor, donar valor a l'artesania davant tot aquest món en què tot és el mateix, de fet se produeix en massa? Per què és tan important els artesans?
5: Els artesans és important perquè són coses úniques. Cada vegada que tu fas una cosa, és una cosa única. I és algo que tu has creat i allò te dona una satisfacció per, almenys per jo molt grossa, que tu dius mira, he fet això ja, que t'ho paguin a 5 o que t'ho paguin a 10 per jo pues, ja és una cosa secundària. Jo quan creï una cosa pues, m'agrada veure-ho i estic content de el que creï.
7: 2009,
5: ara veig la placa que és en el 2009, tant de Lluner com de Trinxeter, i la del mig, que és la del meu sogre.
6: Les cartes de mestre artesà.
5: Les cartes de mestre artesà. Ell li van donar 1994. Mm. I es va posar de moda. Varen ser els primers de tots. Se van posar de moda això de les cartes i varen ser els primers de tots, que varen ser la primera tirada.
4: Ara en Martí ens fa un recorregut per l'establiment mentre ens explica les característiques dels productes que s'hi venen.
5: Sí, tot això que veus ara aquí són llaunes per fer coca, la típica coca aquí, que aquesta se diu llauna molta crosta, que són mitges, i llavors les altres que tenen el bord de rissats, diferent tamany per diferent tipus de cuina que te puguin trobar. N'hi ha que tenen més petit i n'hi ha que tenen més gros.
6: I aquí també hi ha per les porcelles, ja ho heu fet vostre, també.
5: Sí, tot això, per les porcelles, la rostidora, la típica rostidora volada per porcelles, sí, tot això és fent nostre. I llavors vaig introduir jo, part de les que hi havia, les clàssiques, les de ser inoxidable, rectangulars, diferent tamanys.
6: I això com ho feis, un poc per damunt el procés?
5: Pues com ho feim, això, tenim la làmina i tu pues, tens una mica de patró i vas tancant, així com vas de master pues, per fer la rostidora. Pues això, la botiga, la ferreteria, la part de darrere de la tenda, que és aquí on com feim totes les eines fetes a mà, va ser de forjar i ermolar i el que siga, tot el que mos demanen. Que ve un aquí per fer una eina, feim una eina que és per posar un mànec, feim guinevet.
6: I què és el que mos demanen més?
5: Pues aquí el que mos demanen més són guinevets fets a mà, completament en mànec com se fua, i llavors llaunes fet a mida per fer ses coques.
6: Quants anys té? Com se li diu? Un forn, o com se li diu?
5: Això se diu sa manxa.
6: Sa manxa?
5: Sí, sa manxa.
6: Quants anys té aquesta manxa?
5: Pues el que és esforrat aquest, l'armazón de lo que se manxa, jo crec que en té més de 150 anys. Tot això estava, que diguem, a la part del carrer de Valdigles i ho van dur, ho van transportar aquí quan es va comprar sa casa.
6: M'agrada perquè feia feina amb Vivetra Ràdio.
5: Sí.
8: Sí, sempre.
6: Sempre ve de ràdio,
5: eh? Sempre. El primer que faig és posar l'embaixa quan top i el darrer que faig és turut-lo quan tanc. Tot això que veu penjat aquí són patrons de diferent tipus de guinevets. O plantilles per fer teedors de palmera, o per fer caves, o tot el que mos demani. Tot això són eines per si has de serrar un mànec, o si has de fer un mànec, per si has de fer dinerets i tot això. En el trinxet, com els feim i com els demanen? Pues, els trinxets a 5 tamanys. A part d'això, pues, te demanen poques coses més. Te diuen, jo vull número 1, número 2, número 3, depèn. Tu tens el patró i en el patró pues, vas fent. I quan més avant la tenda i pues, sempre hi ha qualcú que troba el tamany que vol. Dint tant tamany, sempre hi ha qualcú que sí.
6: I encara vos en demanen sempre, de trinxets, perquè, clar, entre tanguinevets, en Ciquea i tot això que tenim tot molt bo, molt bo per mà...
5: Sí, en demanen de trinxets, almenys un sempre diuen, mira, jo sempre m'ha fet il·lusió tenir un trinxet, encara que no l'empleï, pues just per tenir-lo, això. I n'hi ha que no, que n'hi ha que l'empleïn perquè té escamp i per té a qualque corda, per té a pa... Penetxen d'excursió, tot això, sí, te demanen. Bueno, no els ho feim nosaltres, perquè si te digués que sí, te diria mentida. El que sí que passa que nosaltres els donem el toque final.
6: Quin és aquest toque?
5: Pues canviar batall, fem els batalls metàl·lics, perquè avui en dia està molt de moda de fusta, i per lo que aquí els empleen, aquí hi ha molt de dimonis a la pobla, però un dia que van vestits, i empleen aquests piquerals. I el batall de fusta no els agrada. I el que nosaltres els feim és posar batall de fusta, venen molt redona, nosaltres els donem una altra xura perquè quan venen fan el so de campana i nosaltres li traiem el so de piquerol, piquerol.
6: És a dir, que de qualque manera li donem el toc final en els piquerols perquè els dimonis de Sant Antoni i la Pobla estiguin contents.
5: Exacte, que és el que ells volen.
6: I si no?
5: Si no, no, no, la festa no va bé.
4: Si parlem de productes, ho hem de fer també, és clar, de la clientela de la casa.
5: Els vinats, bueno, els restaurants i tot això, que gent que fa feina al restaurant també, sí. No, gent jove en ve, gent jove en ve. Pensa que nosaltres, a part de guinevets i tot això, també feim eines d'escamp. Molt dedicant també a feines d'escamp i molt, qui més qui menys, per desestressar-se un poc el fin de setmana, compren una finqueta o fan una mica de hortalissa i venen aquí o bé per posar un mànec o per cavar un poquet la miqueta d'hortalissa que han de fer. Sí, joves en venen.
6: És a dir, la clientela de Guinevateria Pol està assegurada, per lo que dius, i hi ha gent gran, gent jove.
5: Sí, sí, sí.
6: És un negoci rendible?
5: Sí, sí, pues jo sí, per mi sí.
6: I el que necessitem és gent que ho vulgui fer.
5: Exacte.
4: Guinevateria Pol ha contret mèrits suficients per rebre el distintiu emblemàtic.
5: No fa un any i algo que mos ho varen donar, per mi no sé si l'any passat que mos ho varen donar.
6: I quan ho vareu rebre, com ho vareu viure?
5: Pues mos va fer molta il·lusió, perquè clar, això són coses que no el té tot Déu, que no hagi seguit una trajectòria i tingui una bona solera darrere, que si gent també t'acompanyi. I això per nosaltres és una satisfacció de, pues, que t'ajuden en el que és en el teu negoci, que te donen importància en el que tu fas.
6: Joan Pol encara és viu, m'ho dit.
5: Sí, sí.
6: I ell quan ve s'atén d'aquí, passa gust de veure-vos fent feina.
5: Claro, ell quan ve s'atén d'aquí, el primer que fa, bon dia, que com estem, fa una nuada per tot, de lo acostumat que està a veure les coses ell, i se s'agafa una cadireta, se seu, o si me pot ajudar, de vegades li fa il·lusió posar un mànec, o una guinaveta, o llevar refil després de jo haver molat, totes aquestes coses, clar, i ell se sent útil. I la veritat és que això és molt important per a aquestes persones que tota la vida han fet el mateix i que trobin un lloc per poder anar i que t'acompanyin a fer les coses i que te donin la seva sabidoria de fer... nosaltres fem això, fem allò altre, sí, tu això així ho fas bé, o canvia això perquè potser te pot tenir un problema, anècdotes de coses seves, pues sí, és molt important per ells.
4: Per acabar el reportatge, en Martí fa una valoració o balanç de la seva feina, amb els pros i contres, i ja posats, ens farà una defensa dels petits establiments comercials com el seu, Guinevateria Pol.
5: Lo millor i lo pitjor, pues lo millor és que fas una cosa que a tu t'agrada i no has d'estar pendent de que te diguen te fem més via, fem menys via, perquè clar, tu saps que o t'espaviles o pues ningú vendrà a dir-te res. Això és lo millor. Lo pitjor, pues que de vegades intentar quedar bé en tot Déu és un poc impossible i has d'intentar pues, d'una manera o l'altra quedar bé, però bé, no sempre és a gust de tots.
6: És dir, és que clar, també els clients deuen voler mil històries i mil virgueries.
5: Avui en dia esperar no va amb ells. Avui en dia ja pitjar un botó i tenir per mensatgeria tot això, pues això mos ha duit que si venen i te comanen algo i tu dius, mira, jo fins a tal feix no te puc entregar, com que no, jo ve més abans, pues fiat, això no va així. L'artesania no va així. L'artesania te poden ser mans i tens una llista d'espera i t'has de dar un poquet a lo que ets artesà, perquè si no pues, és un poc impossible de poder-ho fer.
6: Clar, jo imagino ara Ikea, per exemple, a altres bandes, als basars mateixos, vull un abat d'aquest, i el tenen.
5: El tenen, claro. I el problema el tenim nosaltres llavors, perquè no el tenen ells, perquè llavors se'm van a comprar una guinaveta que deia jo a Ikea, i te venen i te diuen, mira, és que això no m'atàs, que m'ho van regalar. Sempre els ho han regalat. Un 10, jo, és que, jo estic aquí, jo si ve un per malar una guineveta li malaré, tant si l'ha comprada com si no l'ha comprada. De cap i la fi és el meu negoci, jo si faig pagar perquè venguin a malar una guineveta, ara el que ja els dic és el que se poden trobar. Mira, jo te puc malar aquesta guineveta, aquesta gent, pues quan van a fer la guineveta la van fer estèticament molt guapa, però el material per el que tocaria haver d'estar fet no acompanya. Jo te desmolaré, te cansaràs desmolar-la, pagaràs i no te donarà un resultat final bo. Però el problema el tenim nosaltres en el final, perquè aquestes companyies grosses fan el gènere i llavors nosaltres ens hem d'adaptar al consumidor final, que vol que allò li vagi bé, i és un poc impossible, però bé.
6: En canvi, amb una guineveta feta vostra...
5: Amb una guineveta feta nostra no te li donem una garantia, que és dir, ja li donem el tremp que toca haver de tenir perquè faci la funció que toca haver de fer. No cerquis una guineveta, no cerquis una perfecció artesana. Veuràs que te fa que de vegades alts i baixos, el que tu li vulguis dir, o que s'has forjat, tot això, però sabem que t'era. No té un pulit 100% acabat com ser de fàbrica, que llavors al final li fan una mica de detall amb una màquina, i pues, nosaltres no, nosaltres el feim amb unes altres idees, el feim perquè no tinguis problemes, puguis emplear aquella guineveta tota sa vida, i pues que te sabem que t'anirà bé.
6: I quin preu té una guineveta vostra, estàndard?
5: Pues una guineveta, pues te diré, número 1 val 13, número 2 val 14, número 3 val 16 i el número 4 val 17. I així anem pujant un poquet segons el tamany de la guineveta. Te'n vas a una guineveta, un cebollero avui en dia, que és bo i te dona bon resultat, te'n vas 28-29 euros.
6: Però clar, tota la vida.
5: Tota la vida. És que un matancer, avui en dia, que és la tradició en els pobles que es fem matances, pues no els donin més que guinevetes d'aquestes tipus fetes artesanes, perquè saben el resultat final quin és. La guineveta aquesta pues, dona bon resultat.
1: Emblemàtics, Toni Traveria, IB3 Ràdio. IB3 Ràdio és història. IB3 Ràdio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital i sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
7: Podem gravar, idò.
8: Dale play.
7: Raül Valls, com estàs?
8: Molt bé, Joan Mimàs.
7: Aquí fent un programa...
8: La gran vida.
7: Passen tantes coses.
8: Cada dissabte i cada diumenge.
7: A partir de les 9.
8: Dual de les 9.
7: No, i no t'obram.
8: Aquí, a IB3 Ràdio.
1: La gran vida, el teu magazín de cap de setmana.
8: Saps què t'ho vull dir?
7: Sí.
1: En Joan Mimàs i Raül Valls. A IB3 Ràdio, emblemàtics, amb Toni Traveria.
4: Arribam al final. Un gust sentir a prop la vostra companyia una setmana més. Gràcies per ser-hi. Com també agraïm la participació en aquest cas de Can Jaume Artesans de Palma i de Ganiveteria Pol a Sa Pobla. I, és clar, el nostre reconeixement explícit i públic per l'ampli equip de professionals que fa possible emblemàtics cada setmana en aquesta casa, IB3 Ràdio. En Xavi Oliver, les tasques de producció, retrats i entrevistes. Níquel Hernández i en Facundo Tenaglia a les vies del so. Napoloni Huguet a documentació. En Joan Trias a l'assessoria musical. També gràcies per l'assessorament de les professionals de l'Agència de Desenvolupament Regional del Govern de les Illes Balears, l'ADR. Ja sabeu, en tot cas, que tant aquesta com les anteriors edicions del programa les podeu escoltar on i quan vulgueu a través de la web d'IB3 Ràdio i el servei a la carta. Vos deixam amb la cançó titulada Vent i ganivet de Coriolà. Ja ho sabeu, vos esperam la setmana que ve per acostar-vos noves històries emblemàtiques.

0: 21 anys amb tu.
1: Pot tenir Europa una comunicació segura i sobirana? Hola a tothom, això és Codi Beta, el programa d'IB3 Ràdio per parlar de tecnologia, cultura, innovació i divulgació científica.

0: Open Cosmos va presentar fa tot just un mes al Mobile World Congress el llançament de Connected Cosmos, una constel·lació de satèl·lits pròpia en òrbita baixa, una constel·lació que està dissenyada per proporcionar, segons diuen, una comunicació segura i sobirana i amb resiliència activa a institucions, administracions públiques i empreses de tot el món per reforçar l'autonomia estratègica europea. En un context de creixent inestabilitat geopolítica, on les infraestructures terrestres i els cables submarins poden resultar vulnerables, Connected Cosmos planteja una arquitectura espacial independent orientada a garantir la protecció davant d'interferències i ciberatacs. Avui en parlarem de tot plegat amb el fundador de l'empresa, el mallorquí Rafael Jordà. A més, però, ens endinsarem avui en l'estudi liderat per la investigadora Nerea Piñero Juncal, de l'IMEDEA, que revela que les praderies marines, amb especial protagonisme de la Posidònia oceànica, formen part d'un sistema natural capaç d'emmagatzemar l'equivalent a prop del 25% de les emissions anuals d'Espanya i Europa i Portugal. El treball quantifica per primera vegada quant de CO2 retenen els ecosistemes costaners, coneguts com a carboni blau, com ara les praderies marines i els maresmes en aquests països. Abans de començar amb tot això, però, anem a veure si això arriba.
1: Accés autoritzat. Entrant en mode beta.

0: I encetem en aquesta hora la nostra secció setmanal del nostre enviat especial, el món geek, ja ho sabeu, el món freak tecnològic i informàtic. Pato Conde avui ens parla de Prince of Persia.
1: Avui a la secció de Cultura Geek volia presentar-vos la feina del creador Jordan Mechner. Jordan Mechner va ser el programador, dissenyador d'art i de moviment, d'animació, tot del joc Prince of Persia. Jo supos que segur que si teniu qualque contacte amb aquest món dels videojocs, segur que sabeu lo que significa o lo que ha significat aquest joc per la història de videojocs, però és veritat que si no el coneixeu, pues sabreu potser si teniu un interès en el cinema, pues que també existeix una pel·lícula, que ara xerrarem d'ella un poquet també. Però una característica molt, molt important que ha plantejat aquest joc era que, bé, se va desenvolupar a l'any 1989 i és un joc que estava fet tot amb pixel art, però a més d'això tenia una característica molt, molt important que era quasi impossible en aquella època, que era fer feina amb rotoscòpia, una tècnica que ja vàrem xerrar a qualque programa, que és gravar els moviments amb una càmera de vídeo i calcar-los amb píxels, o dibuixar-los, o com se pugui fer, no? I aquest joc va ser tot una novetat en aquests anys. Va ser programat amb el sistema Apple II i aquesta programació ha quedat molt, molt interessant. En els primers anys de la història de la programació del videojoc, sobretot perquè havia trampes de programació, havia coses que s'havien de resoldre i moltes de les dinàmiques que té el joc estan basades en els límits que tenia la programació aquest anys, no? Aquest creador, Jordan Mechner, tenia com una obsessió en registrar tota la feina que feia i hi ha quaderns de d'esbossos, quaderns de com feia els algoritmes de programació, tot el que era el enregistrament dels vídeos per rotoscòpia també se poden consultar, i està tot disponible, tot el seu univers està disponible a la seva pàgina web, que és jordanmechner.com, i allà podeu veure tota la feina que ha fet i com lo important que va ser aquest videojoc, que encara se pot jugar. Jo crec que també varen nombrar la pàgina a qualque programa de Retro Games, que és una pàgina que recupera tots aquests títols de fa 20, 30 o 40 anys, no? El joc compta amb moltíssimes versions i s'ha canviat la dinàmica de l'animació i tal, però aquest primer va ser un joc que era molt, molt, molt hàbil, tenia molt de vèrtic i bastant gore en segon que punt.
0: Univers disponible a la pàgina web del programador, un joc que va suposar tota una revolució en el món de la programació de l'època, pels seus processos, sobretot, i que, si voleu, podeu espipallar en diversos formats.
1: Tota aquesta experiència va quedar contada a una novel·la gràfica, ja per llevar tot aquest món dels processos al món del còmic, que és un dels que més m'interessa, pues va quedar retratada a una novel·la gràfica que es diu Ripley. I Ripley la podeu trobar ja també, està editada a Espanya, i també la té a la seva pàgina web. I és molt interessant navegar per aquesta pàgina perquè té un parell de PDFs de com va fer la novel·la gràfica també, té com una guia de consells i pràctiques, bones pràctiques per desenvolupador de videojocs, i a més té tota la història de la seva família, que és molt interessant, i els trailers i tot el que ha fet en el món del videojoc, del cine i de la novel·la gràfica, perquè també aquest senyor era guionista, va intentar intentar vendre un parell de guions a Hollywood. En el final, el de Prince of Persia sí que se va fer. La pel·lícula és de l'any 2010. Participen Jack Gyllenhaal i Gemma Arterton, i bé, està disponible, crec que a Disney, perquè està produïda per Disney. I bé, és un món gegant el que té aquest home, i de veritat que us recoman molt, molt revisar la seva feina, sobretot per la meticulositat de conservar els processos, no? Que els processos són algo que a dia d'avui en el món de l'art nos interessen molt, i bé, i disfrutar de la seva feina i tornar a jugar a aquest joc, que per molts va ser tot un començament en els mons digital.
2: Codi Beta. Anna de la Salut.
3: IB3 Ràdio és investigació.
4: Miquel, com estàs?
5: Hola, com anem?
2: Posant rumb cap al món dels llibres, de l'art, de la dansa, del teatre, del cinema...
4: També te podia dir Andolai Ben Serra, que és així com t'agradaria que te diguessin, no?
5: Però és que t'has llegit, perquè aquesta és una de tantes que hi ha per allà enmig, carai.
2: De dilluns a divendres, a les 6 del capvespre, L'Aviador, amb Rafael Gallego i amb Mònica Borràs. Digues la teva, participa amb nosaltres. Envia una nota de veu, fotografies o missatges de text al WhatsApp d'IB3 Ràdio. 646 93 45 01. 646 93 45 01. Forma part d'IB3 Ràdio. Aparta la teva visió o opinió. Participa. 646 93 45 01. Al WhatsApp d'IB3 Ràdio. Codi Beta. Anna de la Salut.

0: Open Cosmos va presentar fa tot just un meset al Mobile World Congress el llançament de Connected Cosmos, una constel·lació de satèl·lits pròpia i en òrbita baixa. Segons varen explicar des de l'empresa, amb seus a Barcelona, Oxford, Oporto, Atenes i Palma, aquesta constel·lació està dissenyada per proporcionar una comunicació segura i sobirana i amb resiliència activa a institucions, administracions públiques i empreses de tot el món per reforçar l'autonomia estratègica europea. En un context de creixent inestabilitat geopolítica, on les infraestructures terrestres i els cables submarins poden resultar vulnerables, en aquest sentit, Connected Cosmos planteja una arquitectura espacial independent, orientada a garantir protecció davant d'interferències o ciberatacs. La constel·lació integra diferents capacitats, banda ampla, punt a punt, i un lot directe al dispositiu. Open Cosmos, que ja té una desena de satèl·lits orbitant a l'espai, va néixer l'any 2015 amb la intenció de simplificar l'accés a l'espai mitjançant petits satèl·lits que recullen dades per intentar resoldre reptes globals, és a dir, satèl·lits més petits, més econòmics i més accessibles a tothom. Avui en parlam de tot plegat amb la pota mallorquina de l'empresa, Rafael Jordà.
1: Enginyer aeronàutic format a la Universitat Politècnica de Catalunya UPC, en posterior on va. Ha treballat en empreses i projectes del sector espacial quan 02 Infinity i Airbus Defence Sans passaven de fundar la seva pròpia empresa. Des de 2015 és fundador i CEO d'Open Cosmos, startup espacial dedicada a dissenyar, fabricar i operar satèl·lits per a observació de la Terra, telecomunicacions i ciència. L'objectiu principal és democratitzar l'accés a l'espai.
0: Benvingut a Codi Beta, gràcies per atendre la nostra telefonada avui vespre, Rafael.
2: Hola, molt bones, bon vespre.
0: Per començar, explica'ns, ho hem situat una miqueta, però què és exactament Connected Cosmos i quin és el problema que vol resoldre?
2: Connected Cosmos és el nostre nou producte, és un producte que hem llançat en guany i el que pretén fer és donar connectivitat segura a escala global. Hem aconseguit una llicència de telecomunicacions molt valuosa, que té prioritat sobre les llicències de SpaceX, d'Amazon Kuiper i algunes de les grans constel·lacions globals, i volem posar aquest actiu al servei d'Europa per assegurar-nos que tenim comunicacions resilients i segures a escala global.
0: Ho dèiem a l'inici, combina diferents tecnologies, banda ampla, punt a punt i connexió directa amb dispositius LOT. Això a la pràctica què significa, Rafael?
2: Sí, la banda ampla, bàsicament, el que ens proporciona és la capacitat de transmetre un gran volum de dades, és a dir, gigabytes. En concret, la banda de telecomunicacions que el nostre sistema utilitzarà és la banda K, i això permet també que els dispositius que utilitzem a terra per connectar-nos en aquesta xarxa siguin relativament petits. Més o menys, les antenes són unes antenes planes aproximadament del tamany d'un portàtil, perquè ens facin una idea, no? Llavors, això significa que podrem posar aquestes antenes planes a damunt de vehicles, a damunt de cases, a damunt d'ambaixades, a damunt d'edificis, fins i tot a damunt d'avions o drons, per tal de poder transmetre gran volum de dades i de telecomunicacions a tots aquests actius. Uh-huh. La part de IoT i la part, diguéssim, de més de el que se coneix com direct-to-device, directe a dispositius, també la tenim molt desenvolupada, perquè l'any passat varen comprar una empresa de telecomunicacions d'IoT que se diu Connected. Uh-huh. Llavors ja estem embarcant en tots els satèl·lits, tant els d'observació de la Terra com els que ara estem llançant de telecomunicacions, càrregues útils que ens permeten posar sistemes de telecomunicacions en banda S, banda L i banda UHF, que s'utilitzen per connectar amb dispositius terrestres d'IoT petitets. Més o menys aquests serien d'estamany una miqueta més gran d'un rellotge, perquè me'n fes una idea, no? Llavors són dispositius que se podran connectar directament en els satèl·lits sense necessitat d'infraestructura o de xarxa terrestre.
0: I en quin moment detectau que, perquè deies, ho volen posar al servei d'Europa, en quin moment detectau que precisament necessita Europa una constel·lació pròpia amb comunicacions segures? Perquè també si ho posam en contraposició, mencionaves algunes de les grans constel·lacions actuals i estan dominades per empreses d'Estats Units o d'altres potències. Com detectau aquesta necessitat i com vos inseriu en aquest ecosistema global?
2: Sí, malauradament, la necessitat viscuda de primera mà en quantioses situacions al llarg dels darrers 2 o 3 anys. No sé si te'n recordes de quan hi va haver la gran apagada energètica a nivell de tota Espanya, sí. Que se va quedar a Espanya sense energia aproximadament 1 o 2 dies i va regnar el caos, no? Les comunicacions no formaven, no funcionaven de forma resilient, no hi havia accés a vegades a informació crítica per poder trobar solucions ràpides. Aquí a Mallorca no ens va afectar tant perquè tenim una xarxa una mica independent respecte a la península, però tant a la península, bueno, tant a Portugal com a la resta d'Espanya va regnar el caos durant diversos dies. No? Doncs tenir un sistema de telecomunicacions que no s'havia afectat per la caiguda de potència a terra, perquè els satèl·lits tenen la seva pròpia energia a través de panells solars que despleguen en òrbita, és un exemple molt clar. Altres els han viscut quan hi ha catàstrofes naturals, com danes o com incendis que afecten la infraestructura de xarxa de telecomunicacions terrestre, i llavors és més difícil a vegades coordinar-se per poder prendre totes les accions de forma eficaç i autònoma. I, òbviament, també a nivell de seguretat ho estem veient dia a dia a Ucrània i a nombroses guerres, mm-hmm. on si no tenim una connectivitat segura per entendre què està passant i poder donar la informació necessària a les tropes, doncs són molt vulnerables, no? Llavors, poder donar aquest tipus de solucions en tots aquests contextes és el que nosaltres estem dient, que és aquesta necessitat de resiliència en comunicacions de forma activa. Aquests sistemes de comunicació que nosaltres fem no s'utilitzaran perquè un ciutadà de peu vegi Netflix a la platja, no? És un altre tipus de servei, és un servei, diguéssim, més orientats a governs, a empreses que necessiten tenir xarxes segures i resilients per les necessitats més crítiques del funcionament del dia a dia de la nostra societat.
0: Parlaves d'aquesta apagada. Aquesta setmana, de fet, hi ha hagut aniversari d'aquest fet, i hem vist també en els últims anys que com l'espai de qualque manera se converteix en un camp de competició geopolítica. Mencionaves Ucraïna, per exemple, però també hem parlat en aquest programa de l'Iran i de l'apagada que hi va haver, que fins i tot es va capar l'accés a Starlink, entre d'altres. En tot això, quin paper pot jugar i hauria de jugar a Europa per tenir aquesta sobirania tecnològica?
2: Sí, en primera instància, ho necessitem per nosaltres, per nostres ciutadans, sense cap dubte. No podem, està molt clar que no podem dependre de sistemes americans o de sistemes xinesos. Necessitem aquestes capacitats tecnològiques per garantir que hi hagi qui hagi que la Casa Blanca no prendrà una decisió que vagi en contra dels nostres ciutadans o en qualsevol altre punt. No? Llavors, tenir aquestes capacitats és essencial. És com tenir accés a aigua. Avui en dia, pràcticament, tenir accés a telecomunicacions. El món funciona gràcies a tota aquesta automatització i aquests intercanvis d'informacions. Si no, aniríem al supermercat, no hi hauria menjar, la logística de les ciutats, els cotxes, res funcionaria. No? Llavors, el dret a la comunicació i l'accés a les comunicacions resilients i de forma segura és una cosa essencial per a Europa, i que ens hem d'assegurar que no depenem d'altres països i molt menys d'individus concrets, com puguin ser persones que tinguin empreses concretes que donin els serveis de forma monopolística a escala global. No? Aquí a Europa ja ens hem despertat, hi ha diversos programes importants a nivell europeu, tant a nivell de país, des d'Espanya, com

0: al servei de governs per tal de fer Europa sobirana en aquest sentit. És rellevant per qüestions com seguretat, emergències, defensa civil, no sé si altres qüestions es posen damunt la taula.
1: Sí, moltíssimes. De fet, ara mateix tenim una barbaritat de converses amb usuaris, casos d'ús, que és abrumadora. Perquè una cosa que tal vegada hauria d'haver mencionat en el començament és que Connected Cosmos, a part de donar aquests serveis de connectivitat segura en banda ampla i en direct-to-device, en la part de IoT, també permetrà que tots els satèl·lits d'observació de la Terra de la constel·lació Open Constellation se puguin connectar en aquesta xarxa. Amb la qual això què significa? Que totes les dades d'aquests satèl·lits que ara obtindríem doncs, passades unes hores, quan passen, diguéssim, per damunt una antena i poden transmetre aquestes dades a Terra, podran comunicar-se directament a la xarxa de Connected Cosmos i transmetre tota aquesta informació en temps real. Llavors, això és un canvi de paradigma cap a l'ús de dades satelitals. No haurem d'esperar a que se descarreguin les imatges, a processar-les a Terra i finalment a donar aquesta informació, cosa que pot durar diverses hores i per altres empreses fins i tot dies. No, en aquest cas, gràcies a Connected Cosmos, tota aquesta informació passarà en temps real. Llavors podràs veure el que està passant en temps real amb un incendi, podràs veure el que està passant en temps real amb una monitorització marítima, i fins i tot processar aquesta informació en els mateixos satèl·lits amb intel·ligència artificial. Hem llançat ja diversos satèl·lits que tenen capacitat de còmput amb intel·ligència artificial a bord, i a Connected Cosmos tots els satèl·lits tindran aquestes capacitats tecnològiques per poder donar aquesta informació en temps real sense haver d'esperar a descarregar les imatges. Directament a dispositius i a usuaris, no? Això és molt important.
0: Per tant, una evolució ja no només amb temes de sobirania, que és el que plantejàvem inicialment, sinó també a nivell tecnològic, amb millores i canvis de paradigma, i de fet fa anys que des d'Open Cosmos feis feina en el món dels satèl·lits de l'espai i oferiu serveis complets, dissenyau, fabricau, llançau i operau aquests satèl·lits. Explica'ns una miqueta, Rafael, com és aquest procés d'inici a fi.
1: Sí, nosaltres tenim quatre productes, Open Orbit, Open Constellation, Data Cosmos i ara hem llançat també Connected Cosmos, i el disseny, fabricació, llançament i operacions de satèl·lits de principi a fi és el que caracteritza el nostre producte Open Orbit. Llavors hi ha clients que ens venen, ens requereixen volar un cert instrument o obtenir unes certes dades, i nosaltres ens fem tota aquesta labor per entregar la clau en mà en mesos, no en anys. I, de fet, ara la producció de satèl·lits que estem tenint ja a nivell de diverses fàbriques, tenim quatre fàbriques operatives arreu d'Europa, i ara n'obrirem algunes més, mos permeten fer aproximadament uns 200 satèl·lits any, perquè te facis una idea, no? I l'industrialització que han fet en algunes d'aquestes fàbriques apunta, per exemple, per a Connected Cosmos, per a la constel·lació de telecomunicacions, ara estem produint un satèl·lit cada 3 dies. És a dir, són volums de producció i rapidesa que fins a dia d'avui doncs, només tenien empreses com SpaceX, Estats Units o empreses xineses. No? Llavors, crec que és essencial aquesta capacitat de desplegament d'infraestructura crítica de forma ràpida, àgil i diguéssim, que hi puguem confiar, que puguem dependre d'ella també aquí a Europa, no? I les inversions que estem fent des d'Open Cosmos en aquest àmbit ara mateix són de centenars de milions per poder desplegar tota aquesta activitat de forma àgil, perquè la necessitem ahir. Això són coses que són necessàries des de fa anys. Llavors estem posant moltes piles per intentar guanyar el màxim temps possible i que els països i les empreses europees puguin tenir aquestes avantatges.
0: Parlaven de diferents seus i ara mencionaves la possibilitat d'obrir noves fàbriques, les seus a Barcelona, Oxford, a Porto, a Atenes, també aquí a les Illes Balears, a Palma. Quina és la projecció en aquest sentit? No sé si heu d'obrir més seus, fàbriques, quin és el pla de futur en aquest sentit?
1: Sí, estem tenint una estratègia de creixement tant

0: orgànica, diguéssim, de creixement. Som una empresa que fa 5 anys que tenim beneficis, estem creixent de forma sostenible, però molt ràpida, orgànicament, i després també inorgànica. Estem comprant empreses, n'hem comprat les dues, ara estem monitoritzant 4 o 5 més, i llavors, per exemple, vam comprar l'any passat una empresa argentina que ens permet ja també abordar el mercat llatinoamericà. Enguany, encara no ho hem anunciat, a bombo i platillo, però hem ja incorporat també una seu a Japó, on també hi ha un mercat i una demanda molt gran, i hi ha diversos projectes grans que anunciarem també en breu en diferents regions del món que vendran acompanyades, no, també d'inversions conjuntament amb aquells ecosistemes locals, no? Llavors, en certa manera podríem dir que estem construint una empresa des de Mallorca pel món.
1: Tot el món amb aquesta expansió també a l'Àsia, a Llatinoamèrica. Veurem quines passes més es segueix, i tornant en aquesta constel·lació de satèl·lits, aquest Connected Cosmos, et volíem demanar alguns detalls més, que és sobre el llançament, el calendari de llançaments, quina quantitat de satèl·lits pot arribar a tenir aquesta constel·lació estant completa, i també quina vida útil tenen aquests satèl·lits, com funciona això, una vegada tu llances això a l'espai, quin temps hi pot estar?
0: Sí, molt bona pregunta. La vida útil dels satèl·lits de Connected Cosmos que estem ja llançant, perquè en el gener ja en vàrem llançar varis amb molt d'èxit, és aproximadament d'uns 7 anys. I el que estem fent és desenvolupar aquests satèl·lits de forma molt ràpida en una de les fàbriques. De fet, com he dit abans, en produïm un cada 3 dies, i anant iterant i millorant les capacitats d'aquest satèl·lit en patches, diguéssim, en diferents grups de satèl·lits, no? Llavors, quan en fem 12, se fa tot una revisió i millora de les capacitats dels satèl·lits i ho van millorant en els següents 12. Llavors, això són les metodologies iteratives que també utilitza SpaceX i altres empreses del sector, que ens permeten innovar i desenvolupar aquestes capacitats de forma molt més ràpida. En el sector espacial això no era molt habitual. Normalment els projectes es congelaven en un moment, després els desenvolupaves durant anys, els validaves i finalment els volaves quasi una dècada més tard, no? En aquest cas, nosaltres, amb aquest desenvolupament iteratiu i àgil, podem anar millorant i incrementant les capacitats de satèl·lits a mesura que anem llançant. El primer llançament va passar en el gener. Vàrem comprar un llançador sensor, de fet, per llançar els satèl·lits. Aquests satèl·lits que llançam, a més, els llançam en unes òrbites que són bastant més elevades, a uns 1.000 quilòmetres d'alçada, mentre que els satèl·lits d'Open Constellation, els que tenen sensors, els llançam sempre en torn a 500 quilòmetres. I des d'allà dalt, des de més amunt, les capacitats per donar connectivitat, tant en els satèl·lits de baix com en els usuaris que tenim a terra, doncs són més eficaces, per dir-ho d'alguna manera, no? I els primers 12 satèl·lits que van llançar a gener van ser tot un èxit. Estan ja donant servei plenament operatius, i ara se tracta d'anar-ne llançant. És com una carrera, és molt, molt il·lusionant, perquè és anar llançant tots els satèl·lits que se vagin produint en la màxima agilitat possible fins a 2028. El 2028 és quan la llicència que tenim quedarà completament congelada en quant a configuració, i tots els satèl·lits que hem llançat fins llavors són els que podrem operar per donar serveis en perpetuïtat, diguéssim, no? Llavors, estem aconseguint que un actiu molt, molt important per a Europa no se perdi, que són aquestes llicències de telecomunicacions d'alta prioritat, i a la vegada mos posa un rellotge damunt d'un temps molt, molt, molt clar en el qual hem de desplegar aquesta infraestructura, que és fins a finals de 2028.
1: Per tant, fem feina a contrarrellotge de qualque manera. Més enllà d'això, Rafel, hem llegit algunes notícies referides a Starlink, que segurament és aquesta la constel·lació més famosa, no? Més mediàtica, i els nivells de contaminació d'aquesta constel·lació. En aquest sentit, com feis feina amb els vostres satèl·lits, amb aquesta constel·lació en concret, en Connected Cosmos, a nivell mediambiental?
0: Clar, sí. Starlink, l'objectiu que té és donar serveis directament
1: els usuaris,
0: a
1: no? En el
0: usuaris,
1: sí.
0: a usuaris, exacte, a persones
1: Sí.
0: directament, no? Fins i tot en els telèfons mòbils. Llavors, això fa que necessitin volar desenes de milers de satèl·lits i volar-los molt baixos. La nostra arquitectura no està pensada perquè pues, tu o jo ens connectem a través del nostre mòbil en el futur directament a través de satèl·lits o ens posem una antena a casa nostra per connectar-nos en el satèl·lit, sinó que està pensada per els serveis més crítics i més essencials de com deia abans, de governs i empreses. El número de satèl·lits que llançam no és de desenes de milers, és de centenars. Llavors això fa que la gestió d'aquest actiu, els nivells de contaminació i la sostenibilitat de l'actiu que llançam sigui molt més fàcil. Després, llançam aquests satèl·lits en òrbites relativament baixes, perquè 1.000 quilòmetres encara és una òrbita relativament baixa. Llavors, la gestió que podem fer-ne és d'orbitar aquests satèl·lits, de fer-los baixar i reentrar-los directament a l'atmosfera perquè se desintegrin completament sense deixar absolutament cap rastre, no? Llavors, tot el problema de la brossa espacial és una cosa que tenim moltíssima consciència. A l'empresa sempre, de forma activa, hem tingut una cultura de molta sostenibilitat cap a aquest entorn en què operam i que hem de cuidar. I en aquest cas, òbviament, tots els satèl·lits que estem llançant tenen sistemes de propulsió i sistemes d'operacions i de gestió que ens permeten gestionar l'actiu de forma sostenible, fent-los d'orbitar i evitant col·lisions segons com sigui necessari.
1: Canviant de qüestió i ja encarant la recta final d'aquesta entrevista, però no volíem deixar de xerrar d'un projecte que ens toca de més a prop, que és aquest satèl·lit de les Illes Balears. En quin punt es troba aquest projecte?
0: El satèl·lit ja està acabat. L'enviarem en unes setmanes ja cap Canyaveral i cap als Estats Units perquè sigui llançat. De fet, crec que finalment se llançarà des de Vandenberg, l'altre port de llançament que hi ha als Estats Units, i en molt breu rebreu molt bones notícies perquè jo crec que hem de fer partíceps a tota la societat de les Illes Balears d'aquest ITA, de que Balears tingui ja el seu primer satèl·lit per poder prendre mesures que són crítiques per a la sostenibilitat de les illes, per a la monitorització marítima, gestió d'incendis, etc. La gent de SUIP i molts dels nostres partners locals, com Wireless DNA i altres, han fet una labor extraordinària. S'hauria de trobar casos d'ús de desenvolupar software que se podrà utilitzar per gestionar totes aquestes dades. I en molt breu començarem una campanya, diguéssim, per involucrar tota la societat balear en aquesta ITA, que serà tenir el primer satèl·lit balear en òrbita.
1: I estarem pendents, però per les setmanes del llançament ja d'aquest satèl·lit, el primer satèl·lit de les Illes Balears, que es va anunciar ja fa un temps i que ara està a punt per al seu llançament. I només per acabar, sí que et volíem demanar, i tornant en aquesta panoràmica més global, en aquesta mirada més ampla, que parlàvem de geopolítica, del paper d'Europa, si miram el cel d'aquí a... anava a dir 10 anys, però clar, per aventura hem de xerrar d'aquí al 2028 per els terminis que ens deies de Connected Cosmos, però com t'imagines que serà o que hauria de ser aquesta infraestructura espacial europea?
0: Sí, gràcies a la feina i l'esforç que estem fent, afortunadament no haurem d'esperar una dècada perquè Europa pugui tenir aquest tipus de sistemes. Nosaltres el que veiem és estem construint un sistema, una màquina, entorn a la Terra, si la volem pensar així, un sistema entorn a la Terra que ens permetrà entendre qualsevol cosa del món i comunicar aquesta informació de forma fiable a qualsevol punt del món. I crec que en base en aquestes dues coses, entendre el món i connectar-lo, moltíssims dels grans reptes globals se poden resoldre. Ho necessitem per assegurar-nos que podem tenir actituds sostenibles i resilients enfront en el canvi climàtic. Ho necessitem per poder gestionar recursos naturals de forma més sostenible, entendre que s'extreu a on se transporta, com s'emmagatzema, ho necessitem per gestionar millor l'energia, o necessitem també per estar més segurs i per evitar que hi hagi guerres. Llavors, és una infraestructura tan important que no volem que Europa se quedi sense ella, i per això fem feina literalment dia i nit. Ara les fàbriques tenim tres torns, i la fàbrica mai s'atura, i estem fent satèl·lits sense aturar per poder fer que Europa tingui aquesta infraestructura clau, no d'aquí una dècada, com bé deies, sinó d'aquí 2 anys.
1: I a l'espera també de les novetats més properes d'aquí de les Illes Balears i del desenvolupament d'aquest projecte al llarg dels 2 anys que vos queden per endavant. Desitjam-me molta sort i molt d'ànims amb la feina. Rafael Jordà, enginyer aeronàutic i fundador d'Open Cosmos. Moltíssimes gràcies per passar aquesta estona amb nosaltres.
0: Gràcies a vosaltres, una abraçada.
1: Que vagi molt bé. Codi Beta.

0: Anna de la Salut.
1: TV3 Ràdio Osc, actualitat.
2: Notícia d'última hora. No venim amb manual, presentat per Regina Cortés, tindrà una temporada repleta de continguts.
3: Amb espais d'educació i criança.
4: Per pares i mares.
5: Amb tertúlies perquè tots puguin opinar.
6: Vos farem preguntes, no podeu dir sí, no podeu dir no i no podeu dir pot ser.
2: Amb continguts i reportatges.
0: A IB3 Ràdio no venim amb manual.
6: Som una ràdio.
2: Efectivament.
0: Dissabte a les 11 del matí amb Regina Cortés.
7: Aquest programa de ràdio legendari.
8: És un facto.
1: IB3 Ràdio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3. La primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
0: Xarxa experta.

en el retrovisor d'avui viatjam fins al dia 1 de maig de 1753, dia en què es va publicar L'Species Plantarum, l'obra fonamental de la botànica moderna. Publicada en dos volums pel científic suec Carl Linnaeus, aquest llibre recollia prop de 6.000 espècies de plantes conegudes fins aleshores i les organitzava de manera clara i sistemàtica. La seva publicació va marcar un abans i un després perquè establia una manera universal d'identificar aquestes plantes, un fet que era molt necessari en una època en què cada espècie podia rebre noms molt diferents segons el lloc on es trobava o qui era qui la denominava. De fet, abans de Linnaeus, les plantes es descrivien en frases llarguíssimes, en llatí, que sovint eren difícils de recordar i que podien variar molt. L'Species Plantarum s'aplicava per primera vegada la nomenclatura binomial, és a dir, un sistema de dos noms, el primer indica el gènere i el segon l'espècie. Per exemple, una planta passava de tenir una descripció extensa a un nom senzill i universal, com per exemple Rosa canina o Posidònia oceànica, que ara en parlaven. Aquest mètode facilitava enormement la comunicació científica i permetia evitar confusions entre botànics de diferents països. La importància d'aquesta obra és tan gran que encara avui es considera el punt de partida oficial de la nomenclatura botànica moderna i el seu autor és considerat, de fet, el pare de la taxonomia moderna. Amb aquest apunt, posant punt al programa d'avui, Facundo Tenaglia ha estat el control tècnic. Tornem la setmana que ve.

0: de vi, encara se poden fer coses i estem treballant i estem revisant a veure quin pas s'han de donar, però nosaltres tenim les portes obertes i pues, asseure'ns a dialogar si és necessari.
1: Què és el que penseu que hauria de canviar a nivell legal, organitzatiu, perquè aquesta situació no es repeteixi? Perquè clar, perquè no hi ha aquesta tensió. Basta que la gent no pugui ser atesa perquè hi ha una vaga com perquè hi hagi aquesta tensió entre sanitaris, no?
0: Sí, bueno, jo he de dir que aquesta tensió realment dins els centres no és així, eh? Vull dir, pot haver una tensió perquè pues, ha hagut un recurs, ha hagut una sentència, però en els centres treballar, jo sóc infermera, faig feina d'atenció primària a un centre que també és molt gran i que té molta pressió assistencial, i treballant sempre conjuntament, fem un treball col·laboratiu i que això no se nota en els centres de salut. No afectes l'atenció sanitària, hi ha bona relació entre les infermeres i els metges, i tot dit de primera mà, aquesta situació en els centres no passa.
1: En qualsevol cas, una darrera pregunta. Això pot suposar un fre, un, una frenada, no?, en el desenvolupament professional de les infermeres?
0: Sí, una de les coses que ens afecta amb aquesta sentència és que això pot impedir que més endavant altres infermeres puguin ser direccions de zona, directores de zona, no? Aquí el president de Simaval ha dit que hi havia una directora de zona, són dues directores de zona de salut, tenim dues, i altres comunitats autònomes, com Catalunya, en tenen de 7 directores de zona en centres que funcionen a ple rendiment. Jo crec que el que hem de fer és canviar normativa, seguir avançant, que la normativa s'adapta a l'evolució dels professionals sanitaris i s'adapti, sobretot, a les necessitats actuals del sistema sanitari i anar modificant coses perquè no siguin aquestes normatives tan restrictives en quant a formació de base, no?
2: Bona idò, moltíssimes gràcies per les vostres paraules. Esperem que se pugui solventar aquest punt, que la justícia finalment digui que sí i que no, i sobretot que se canviï la normativa si així és necessari. Gràcies per acompanyar-nos.
0: Moltes gràcies a vosaltres.
1: Gràcies.

0: La gran vida. Els caps de setmana d'IV3 Ràdio. IV3 Ràdio és entreteniment.
1: Avui fa una micona més de fresca, ha estat necessari...
0: El dia, per saber què passa i per què.
1: Atenció, perquè creix la preocupació per l'absentisme laboral, ja que s'ha duplicat en els darrers anys i posa en risc milers de negocis.
0: Per comptar amb l'anàlisi més completa.
1: Comença la nostra tertúlia, les claus de l'actualitat, amb la bona companyia dels nostres companys que
0: ja... Per escoltar els protagonistes de la notícia.
1: Un de cada cinc metges en actiu a les Illes es jubilarà abans de l'any 2020.
0: El dia, amb Marta Grau.
1: El 22% de la plantilla actual...
0: De

0: dilluns a divendres a les 9 del matí a IB3 Ràdio.
1: Podem gravar, idò.
2: Dale play.
1: Raúl Valls, com estàs?
2: Molt bé, Joan Mimàs.
1: Aquí fent un programa...
2: La gran vida.
1: Passen tantes coses.
2: Cada dissabte i cada diumenge.
1: A partir de les 9.
2: Actuals de les 9.
1: No, i no t'obram, i no t'obram.
2: Aquí, a IB3 Ràdio.
0: La gran vida, el teu magazín de cap de setmana.
2: Saps què t'ho vull dir?
1: Sí.
0: En Joan Mimàs i Raúl Valls. La gran vida, el teu magazín de cap de setmana.
2: Vinga, doncs, continuem aquí a La Gran Vida quan són les 9:33 minuts en directe a IB3 Ràdio. I si abans estàvem parlant d'aquest conflicte o aquest problema que hi ha entre metges i infermers, sobretot per aquest tema de si poden o no coordinar els centres de salut, ara parlam d'una figura clau dins la sanitat, i és que són les comares. Amb motiu de Dia Internacional de la Comare, es vol donar més visibilitat en el seu paper, que va molt més enllà d'un embaràs o un part. Parlam d'un acompanyament integral de la dona en el llarg de tota la seva vida, des de la salut sexual, menstrual, fins al... fins que arriba un moment d'abordar quin és el dolor que se pot patir, en aquest cas, a l'hora d'un part. Per això volem parlar amb un representant del Col·legi Oficial d'Infermeres i Infermers de les Illes Balears.
1: Sí, parlarem amb Margalida Navarro i la veritat és que he de dir que la paraula com ara ja és una paraula que sempre ja m'agrada. Ja en mallorquí sona bé, però, clar, molta gent se pensa que quan parlem de com ara, que només parlem d'espart. No només parlem d'espart. Volen saber què és realment, quin és el seu paper dins el sistema sanitari. Margalida Navarro, com estàs? Molt bon dia.
3: Bon dia, moltes gràcies per convidar-me.
1: Gràcies a tu per estar amb nosaltres aquí a La Gran Vida, a 9:35 minuts. Primer de tot, què és una comare?
3: Bé, tots dos heu dit que tradicionalment està relacionat sempre amb l'espart i l'embaràs, però el seu paper és molt més ampli. No? La comare és una infermera especialista i és especialista en salut sexual i reproductiva. I el que heu dit també, oferim una atenció integral, en prevenció, promoció i atenció de la salut de la dona al llarg de la seva vida durant tot el cicle vital. I, bueno, fa feina a hospitals, com bé sabeu, sempre a part de puerperi, però també molta feina a centres de salut, tant de dins del centre de salut, passant consulta, com a les escoles, instituts... Bueno, acompanyem a la dona i a les famílies i en totes les seves etapes.
1: I en quin moment és clau la seva figura?
3: Múltiples moments. Tenim educació sexual, tant per infants com persones grans. Tots necessitem en qualsevol moment un acompanyament. Planificació familiar, superimportant. Acompanyar la dona en el moment de decidir quan quedar-se embarassada, quines són les pressions que ha de... quines mesures ha de prendre antes de quedar-se embarassada. Anticoncepció, molt important també. Ara que la dona sigui conscient del mètode que li va millor en la seva parella si la té, si ella no en té... Bueno, que pugui triar i que pugui tenir tota la informació. Embaràs, part i postpart, lactància, com sabeu, superimportant, i ara les dones cada vegada amb més informació per donar pit, per continuar aquestes lactàncies cada vegada més llargues. Salut ginecològica, també relacionat tot el que sigui amb les infeccions de transmissió sexual, amb problemes de sol pelvià, durant el climateri també, la menopausa, tema bueno, que ha estat durant molts anys tabú, però que ara cada vegada també la dona demana més informació i vol ser més conscient d'aquella etapa. Atenció i prevenció de la violència de gènere, també superimportant, i a prevenció, bueno, el que han dit del sol pelvià, educació per la salut també, els centres de salut, escoles, instituts, i com ja sabeu també que tenim un nou cribatge d'un programa de càncer de cèrvix. I, bueno, estem com la figura de referència continuada, no? No és puntual, sinó que tots els processos vitals de la dona són importants i en aquells moments són les comares les que donen la cara, no? Les que donen informació i acompanyament.
1: Ara tenim gent que mos escolta, van a escotxa o cabarena, i diu, això de climateri, què és el climateri?
3: Bé, el climateri és una etapa de la dona molt relacionada durant anys amb la menarquia, que començam amb la primera regla i anem evolucionant, i arriba un moment que aquesta regla se'n va, passant la menopausa després d'un any sense regla, i el que necessitem és molta educació, molta normalització i recursos assistencials. perquè aquesta dona pugui identificar aquells símptomes que estan relacionats amb la menopausa. I no és que estigui malalta, és que és un procés que he de seguir, no? I, a més, necessita aquesta informació per ser conscient. Aquest paper de ser com ara, pues, donar informació rigorosa, acompanyant aquestes etapes. Per això també volem sortir a les institucions, a associacions de dones, per donar aquesta informació, perquè també els nins i nines puguin saber que tindran la regla i que és un procés i després, bueno, arribaran a altres etapes. De fet, en els centres de salut posarem un programa d'educació per la salut conjuntament amb els fisios per acompanyar en aquesta etapa d'esclimateri, no? I que això, sobretot, en grup de dones que estem passant per la mateixa fase, pues que entre totes ens puguem donar suport, entre totes puguem aportar informació de lo que ens passa, de lo que no ens passa, perquè potser per jo una cosa que és molt lleugera i que ho estic duent superbé, però una altra persona és algo terrible, no? I bueno, aquest suport entre iguals pues ajuda molt.
2: I jo me demano, clar, tots entenem això, no? Aquest paper vital de la comare, d'aquest acompanyament i de totes aquestes fases que tu mos comentes, que va molt més enllà de lo que tots entenem com a comare, però quin és el contacte directe que teniu, en aquest cas, amb les dones en els diferents centres de salut, per exemple? És a dir, directament cada comare està assignada a un centre de salut, no és així, és a dir, perquè potser una persona potser canvia de lloc, de residència, i va tenir el seu primer fill, per exemple, amb una comare. I clar, aquella confiança, suposa, amb aquella comare i canvia de lloc i n'hi ha una altra, no ho sé. És a dir, com és aquesta relació directa, en aquest cas, amb els pacients?
3: Sí, bé, com tu bé ho dius, aquesta relació de confiança és bàsica i ajuda molt, no?, tant a la dona com a la comare, no?, conèixer a la dona i tot això, pues, ja te dona, pues, entra per la porta i ja dius, ai, jo ja te conec, jo ja sé a què vens, no? Dona molta confiança. Però sí que és vera que, bueno, a Balears la figura de la comare és molt important en els centres de salut. De fet, tenim quasi dues comares a tots els centres de salut, cosa que hi ha comunitats de resta del país que no passa, que ni siquiera hi ha una comare per centre de salut. Aquí a Balears sí, a Mallorca sobretot, ja t'he dit, tenim dues comares. La dona pot demanar cita en la comare lliurement, no necessita derivació de ningú professional, de ningú, només ha de cridar per telèfon a InfoSalut i demanar cita a la comare. I a partir d'aquí, pues, amb aquesta cita comença un procés, no? Comença un procés de relació entre la comare i la usuària i de coneixement, no? De transmetre coneixements i de que la dona també te digui a tu el que passa. I a partir d'aquí, aquesta relació, pues, depèn de lo que necessiti la dona. I després ja si és un embaràs, tot s'embaràs centre de salut, es part a l'hospital, superimportant, clar, també, intentant fer una continuïtat assistencial, o sigui, que no sé com ara que vagi al centre de salut, que després vagi i vagi una com ara també a l'hospital i després en el puerperi una altra com ara.
1: Parlant de tot això, les comares tenen presència suficient dins el sistema sanitari o trobes que poden faltar recursos i professionals encara?
3: Bueno, com sempre, sempre falten recursos i ens falten moltes comares a dalt, no? com dèiem, d'apuestos que puguin que prendre decisions políticament, de protocols, de guies. Ens falten comares en aquests puestos, però bé, a poc, som un col·lectiu petit, però molt fort i tenim moltes ganes de fer moltes coses i, por supuesto, que falten recursos i allà estem.
1: Una de les feines interessants és l'abordatge del dolor amb teràpia neural. En què consisteix? Quin benefici es pot tenir i què és aquesta teràpia neural?
3: Sí, la teràpia neural és una tècnica que utilitzen els anestèsics locals en un punts específics del cos i, bueno, el que fa és modular un poquet el sistema nerviós i reduir aquest mal. Per què ens serveix? Per mal que tenim durant la regla, per mal en el sol pèlvic, durant el postpart. A més, tenim una comare que és com a referent, no? En Ángela Maillo, que està fent feina i, bé, de fet, dimarts a les jornades de dia de la comare ens presentarà la seva feina.
1: Marga, una darrera pregunta. Quin missatge enviaries? Perquè és vera que no parlam tant en comares, parlam molt amb infermers, amb metges, però és que avui és el Dia Internacional de les Comares. Quin missatge enviaries perquè la gent entengui que la comare és imprescindible, també?
3: Pues bueno, que la figura és clau per la salut de les dones al llarg de tota la vida, no només en el moment de part, que acompanyem, que escoltam, que cuidam, en etapes molt importants, que són claus durant la nostra vida i que marcaran com seran la nostra vida. I bueno, que treballem la salut sexual, reproductiva, emocional de manera integral I, bueno, posa una comare a la teva vida, això seria el missatge principal.
2: Sí,
3: no només... que sí. No només les dones, eh? També els homes, superimportant els homes, a nivell de les sessions de prepart de postpart, i que tota la família ha de conèixer la comare.
1: Molt bé. Idò, sí, posau una comare a la vostra vida. M'ha encantat, això. Margalida Navarro, membre de la Comissió de Comares del Col·legi Oficial d'Infermeres i Infermers de les Illes Balears de Coiba. Moltíssimes gràcies per estar amb nosaltres a la Gran Vida.
3: Moltes gràcies a vosaltres.
1: Adéu. Adéu.

0: A IB3 Ràdio, la gran vida. IB3 Ràdio és participació.
1: Hi ha coses que no canvien, com Tèntol.
2: Tèntol!
1: Tèntol! El vostre dolç d'hora baixa que no engreixa.
0: De dilluns a divendres, a les 3, fes un Tèntol amb Margalida Mateu a IB3 Ràdio. David Arraez té la paraula. Idees que inspiren, idees que connecten.

0: 21 anys amb tu.
1: A IB3 Ràdio, La Gran Vida, el teu magazín de cap de setmana.
2: Les 10:05, benvinguts a La Gran Vida, si vos incorporau ara mateix. Encara mos queda una horeta de programa aquí amb en Raül Valls ben acompanyadet i en tot voltros en una horeta on també tenim moltes coses per contar.
3: Exacte, benvingut en aquesta segona hora, fins a les 11 amb voltros, amb aquestes coses que tenim per contar-vos. Ara ho deien en els informatius, Escorrellengos ja sí. Ha començat i nosaltres avui parlarem no tan sol d'Escorrellengos, sinó també d'aquesta cançó amb el cor, que és la cançó que ha posat tota la campanya d'Escorrellengo i que és una cançó Made in Mallorca. Xerrem amb en Juanjo Montserrat i en Jaume Gelabert, que són un dels seus autors.
2: També parlarem amb en Antonio Ferrer perquè s'estrena la nova temporada de Web Quina Fira, eh? I han de fer 5 cèntims d'una mica d'aquesta estrena.
3: Exacte, això serà en Antonio Ferrer, que parlarem amb ella d'aquí una estoneta, però també anirem fins a Eivissa, en Maite Morro, que avui és de fira.
2: Avui és de fira i també, evidentment, tindrem cinema, amb en Sergio Espósito i en Mateo Bibiloni. I avui de què parlarem? Idò, clar, com que recentment, ahir mateix, va ser el Dia del Treballador, idò, pel·lícules relacionades amb els treballs.
3: Ah, mira, molt bé, molt bé. Idò, tot això serà en aquesta segona hora, però començarem amb aquesta segona hora amb la previsió del temps avui amb en Dani Capó.
2: Efectivament, volen fer una mirada al cel per saber quin temps se'ns espera i volen repassar aquesta actualitat meteorològica. Dani, molt bon dia, com estàs?
4: Bon dia, companys. Bé, aquí, a menys si podem...
3: Ja has arribat, jo passava pena, em dic aquest home per allà...
4: I vaig viure entre tremol, a més.
3: Aposta, aposta.
2: Quina experiència, no?
4: Clar. Sí, a més per un geògraf és com molt enriquidor, jo m'ho vaig passar bé, eh?
3: Ah, sí. Veus, ell s'ho va passar bé.
2: A tothom de baix a taula i...
3: Hi ha de gent per tot, entens?
2: Dani, que hi va fer un dia com a...
3: Terrible, horrorós.
2: Sí, com una pot de calitja.
4: Avui hem començat un pas més de soleat, però no mos podem fiar gaire.
3: Jesús.
2: He vist llamps, trons, en els dibuixos dels mapes. És així o...?
4: És correcte. Vale. És correcte, i ho mantenim. Ho mantenim. Demà alerta, perquè hi haurà llamps i trons. Demà no es dia ni anar a la plaia ni anar a l'estació.
3: Però, home, no havia vengut ja com aquesta així que en primavera guapa, ja una caloreta, que el sol curs...
4: No pot durar eternament, això, Raül. Hem estat dues o tres setmanes així consecutives. Jo que
3: m'anava bé. Bé, ja està. Si ha de ploure, ha de ploure.
2: I de veure què passarà avui, que encara queda tot el dia per endavant i demà.
4: Avui hem començat amb una miqueta més de sol que ahir, però avui a la baixa segurament ja tornarà a tapar-se bastant el cel. Per tant, si hem de fer qualque cosa, és millor fer-ho avui de matí, que avui a la baixa si volem prendre un poc el solet. Demà ja serà un dia més complicat. Avui en principi no ha de ploure, encara que se'n niguli, però demà... En principi plourà bona part de l'arxipèlag i, a més, és molt probable que les pluges de demà venguin amb tempesta. Alerta amb això.
3: Ja està. Avui que he de fer caragols... No sé si ara estem de cofre, no?
2: Sortiran dilluns.
3: Perquè si demà avui els acabam, demà anirem a cercar més.
2: Sortiran.
3: Està bé.
2: Aquesta tendència continuarà a principis de la setmana que ve o això haurà estat un kick-cut?
4: No, al principi és dia més inestable de la demà. Dilluns és veritat que mos pot quedar qualque ruixat més aïllat, bastant més disperses, a veure amb allò de demà, i... A mitjan de la setmana que ve, segurament tenim un temps idò variable, com entenem a vegades en aquesta alternança de sol amb alguns cingles més, però ja no tindríem un cel tan tapat com esperàvem demà. Per tant, tindrem una miqueta de tot, segurament a inicis de la setmana que ve.
3: Bé, Dani, ja està, mos has donat un poquet de mel, un llavors...
4: Un pot de bajón.
3: Ja està, què hem de fer?
2: Diumenge jo tenia uns plans...
3: Els tens així.
2: Ja vaig anul·lar tot i res.
3: Demà has de ser aquí o no?
2: Ah, sí, però demà... Això hora de dinar, no serem aquí?
3: No, això és vera. Bé, idò, res, Dani, moltíssimes gràcies per aquesta previsió, que vagi molt bé. Ja tornes a ser aquí per casa nostra, així que res, tornem a parlar aviat.
2: Ben tornat.
4: Gràcies, companys, que vagi molt bé.
3: Vagi bé. Adéu.

El Correllengua Agermanat 2026, que fa un pas històric. Hem escoltat ara Negats, però nosaltres volen seguir parlant d'aquesta cultura catalana, d'aquesta música, d'aquest recorregut, en aquest cas simbòlic, cultural i reivindicatiu sense precedents. Avui parlem de una altra cançó. És una cançó oficial del Correllengua produïda per Jaume Gelabert i Juanjo Montserrat. És una peça que vol convertir-se en un himne per compartir, per celebrar i per unir i defensar la llengua catalana.

0: Bueno, idò, esteu escoltant Amb el Co, una cançó Made in Mallorca.
1: Duc dos minuts aquí ballant, s'estudi, no me veus, però...
0: No, però no val, has de córrer, has d'anar a córrer, ens de flama.
1: No, sí, sí, però no, com que no ten flama, estic a la cadira i vaig de costat a costat aquí a l'estudi, perquè és gros, és número 1 d'aquí de Palma.
0: Clar,
1: i...
0: home, no, on vol que mos posin? Nosaltres és l'estudi gros.
1: Tornaré, perquè me faig en fora.
0: Però per preu sabates grosses. Bé, idò, el que vos estàvem parlant ara, Escorrellengo, que ja ha començat, que ja ha visitat les altres illes. Ara avui, en aquest mateix moment, ja està recorregent a Mallorca, en aquest cas a Es Llevant. I una cançó que, com dèiem... bé, jo me toca de prop, Joanmi, perquè s'ha gravat a Consell.
1: I
0: amb
1: no,
0: un consell i... No, a Can Meva.
1: Bueno.
0: A Can Meva sí. No, perquè no sé què gravarien. Però vaja, a prop.
1: Que teva, perquè
0: és poble,
1: consell,
0: poble, sí. I amb un consell i amb un sí. Minisalamé.
1: Ah, molt bé, molt
0: està bé.
1: Ah. Clar que està bé.
0: Això reigué a tope.
1: Això reigué a tope i, a més, amb aquest accent que tenen també per allà, m'encanta.
0: Bé, Vinicius el tenen, nosaltres no.
1: El Vinicius sí.
0: Sí, sí, sí. Bé, donem a saludar a un consell i un Vinicius Jaume Gelabert, bon dia.
2: Bon dia.
0: Com anam?
2: Molt bé, i vosaltres?
0: Ja ho veus, aquí.
1: Beníssim, aquí.
0: Joanmi, que fa voltes per dins l'estudi. I a l'altra banda del telèfon també tenim en Juanjo Montserrat. Bon dia, Juanjo.
3: Bon dia, com anam? Jo, la no la faig perquè jo som de Serenada.
0: Ara!
3: Sí, la gent se creu que jo som de Vinicius perquè vaig començar la meva carrera per allà, però no, som de Serenada.
0: Bueno, per favor. Sí, no. Hombre, ara, Juanjo, jo un beso per Serenal, però t'ha llevat un glamour, tio.
3: Sí. No, Serenal de Llumalló, amb un honra i orgullós.
1: Si poden posar una cançó alemana... No, és broma.
0: No, vinga, un beso per Serenal. Sí. Bé, la qüestió, que Serenal té molta història, el que passa que ara tot ho coneixem, però que ho coneixem, però també té molta història. Bé, la qüestió, Juanjo, Jaume, com surt, com neix Amb el Co?
3: Amb el Co neix a una reunió que vàrem fer amb en Pau Emili, que és un poc és visionari i creador d'aquest Correllengua d'enguany, i en Àngel Pujol, de Man Àngel Menta, mànager d'aquí de Silla, i al final me varen encomandar una feina, i és que, bueno, enguany se faria aquest Correllengua i necessitaven una cançó, i bé, jo tot d'una ja vaig dir que sí, que ja, a tope... I ja en aquella mateixa reunió jo ja tenia en ment que volia una cançó amb acords majors, en 6x8, que després se n'anés a una part més ràpida, en plan ska, perquè ha d'emocionar la gent, però també li ha de donar peu per córrer, no? Mm-hmm. Per això canvia.
1: Sí.
3: I tot això ja va néixer dins el meu cap en aquella reunió i jo els anava fent com un pot de beatbox i els anava explicant com aniria i copets a sa taula i realment és que sa cançó ja va néixer en el primer moment que me varen dir de fer-ho.
0: Bueno, Juanjo, que tu tens un capet, rei, tens un bon capet, m'entens?
3: A vegades.
0: Té un bon capet. Però aquí també té un bon capet és en Jaume Gelabert, que Jaume, no sé, però estàs convertint consell en el Miami d'Espanya o de la Mediterrània. Els millors grups... No, perdona, és que tots els millors grups manco en català que estan avui en dia en marxa passen pels teus estudis. Bueno, has duit una gentada per fer aquesta cançó, no?
2: Sí, man, no és fruit de lo que hagin duit nosaltres, sinó lo que ha dit un poc en Juanjo, no? D'aquesta reunió de convertir aquesta cançó en un acte de germanor i de concentració de tants artistes, no? Uh-huh. I això va ser, bueno, va ser una experiència molt xula, perquè en el fons mos vàrem, és a dir, va ser un centre ja d'artistes i de convivència brutal, no? Amb en Juanjo un bon rotllisme brutalíssim. I això va ser un acte de germanor i va sortir una cosa molt guapa, sincerament.
0: Bueno, jo crec que la cançó no sé si era, a part d'un dels objectius, però enganxa. Vull dir, és com que s'aferra, no? Allò de que dius ja un pil escoltes, venga. I escolta, bé, ara ja està en marxa Escorrellengua, ja tothom ja ha escoltat la cançó, tantes les promos, ara avui també en marxa ja amb aquest acte en si, però demà, per exemple, Jaume, crec que hi ha alguns grups, algunes actuacions, no?
2: Demà, almenys al nostre poble, a Raül, hi haurà bastant de trull. Estarem allà a primera fila, donant-ho tot.
0: Que bé.
2: Així que fent poble, fent molt de correllengo i a veure si tenim la gent a quedar i si la gent del poble surt com ha de sortir.
0: Clar. Bé, heu aconseguit que en Joan mi faci voltes per dins l'estudi, corrents per motiu per avall. Un home que va anar corrent sota bonera de Campos
1: Artà.
0: De Campos Artà per una aposta que va perdre.
1: Sí, vull dir que... fa molt d'any. Així vaig començar la meva carrera com a maratonià, però de l'esport també se surt, i tanta sort que he tornat.
0: Vull dir que podem veure córrer en Escorrellengo, però vosaltres dos, que ja heu fet una feinada i amb una col·laboració important amb aquesta cançó, però, Juanjo, demà has de córrer o avui has de córrer en Escorrellengo?
3: Jo demà... jo demà... quan passi la flama per Lloseta, perquè jo ara som de Serenal, però visc a Lloseta actualment, la cançó realment la vaig gravar aquí, bé, la música, xerrant de la música, la vaig gravar aquí a Lloseta. Entonces, què passa? Quan passi la flama per Lloseta, jo també, gràcies a l'obra cultural balear, l'Ajuntament de Lloseta i més entitats, pues a partir de les 12 jo faré un concert en la meva pròpia banda, no? I després, bueno, quan passis a flama, se llegirà el manifest i jo mateix agafaré la flama i m'aniré a córrer. No crec ni que arribi fins a l'altura, en realitat. Perquè jo ja l'entregaré ràpid i a poc a poc m'aniré diluint en la gent i au, vinga. Però...
0: Bueno, lo bo d'arribar a l'altura és que podràs fer un pit stop i, no sé, menjar qualque brieta, qualque cosa, perquè fa forces. Eh? Sí. Juanjo, Jaume, moltíssimes gràcies, enhorabona per aquesta tasca i res, seguirem escoltant aquesta cançó amb el cor, amb Escorrellengo. Joan, mi estàs preparat?
1: Jo ja estic aquí, em fes sus, arranc.
0: 3, 2, 1, prembant. Gràcies.
1: Gràcies.
2: Cridarem fort amb el cor, que cada gota de sudor que ens regali m'ha per la pell és la mostra de la lluita.

0: TV3 Ràdio és actualitat.
1: Com ho fas per triar aquestes històries?
2: Això és una bona pregunta personal.
1: Com s'entén el concepte de buit?
3: És una molt bona pregunta.
1: I com és el teu llenguatge? I si és sempre igual o va canviant?
4: És una bona pregunta, ara sí, me l'han fet moltes vegades.
1: Quan necessita un pinzell per no pensar.
5: Una bona paret seca que pot durar.
1: Quantes jubiles de cosier?
6: Això és una gran pregunta.
7: Bona pregunta.
8: Això és una molt bona pregunta.
9: És una de les preguntes difícils de contestar.
1: Te sap greu contestar?
8: Ja et pregunto del millor, ara ja...
0: Entre avui i demà, un programa fet de paraules polisèmiques. De dilluns a divendres a les 10 del vespre, amb Araceli Bosch.
10: Demanar humors, les cançons que vulgueu dedicar a qualcú especial.
11: En el meu estimat Andreu, fa 40 anys que estan casats.
12: Brumels i bessons
13: a mon pare.
14: Envieu-vos les notes d'àudio en el telèfon d'IB3.
0: 646-93-45-01.
15: La vull dedicar a mon mare.
16: A la Coni.
17: A el meu pare.
18: A la meva padrina. Dadi Cul desbonin.
10: No se m'ocorre millor manera de fer un detall especial a qualcú que estimes.
14: Ràdio Tradicional, sí senyor.
0: De dilluns a divendres a les 8 del vespre, Xiu Xiu, amb Inés Mateu i Xavi Oliver, a IB3 Ràdio.
14: A qui li dediques aquesta cançó?
10: A tu, Xavi, a tu.
14: Ai.
15: Això, que t'estim molt.
0: IB3 Ràdio. Ara, amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
19: Notícies d'última hora.
20: Ja venim amb Manual, presentat per Regina Cortés, tindrà una temporada repleta de continguts.
21: Amb espais d'educació i criança.
22: Per pares i mares.
23: Amb tertúlies perquè tots puguin opinar.
24: Vos farem preguntes, no podeu dir sí, no podeu dir no i no podeu dir pot ser.
25: Amb continguts i reportatges.
0: A IB3 Ràdio, no venim amb Manual.
24: Som una ràdio.
25: Efectivament.
0: Dissabte a les 11 del matí, amb Regina Cortés.
26: Aquest programa de ràdio legendari.
27: És un facto.
0: La gran vida, els caps de setmana d'IB3 Ràdio.

0: Demà torna la Grella d'IV3, un dels formats més estimats pel públic. Web Quina Fira, un programa que recorre les fires de primavera de les Illes Balears. Tot això que mos agrada tant a tu i jo, Raül. Mira, demà plourà, però mos agrada aquesta sensi, ses gens, ses tradicions. I si plou és igual, agafeu paraigo i vol anar a una fira.
1: És que això. Bé, sí. Demà no sé què passarà, Dani Capó ho té claríssim. Però, clar, he de parlar, he de donar part a la meva companya de dissabtes, perquè llavors de dissabte directe, bé, toca, jo he d'aprofitar per dir-ho, ja ho sabeu.
0: Estic cansat de donar me gusta a reels que fan, perquè cada ells te fan com a mini-pel·lícules de coses que fan en el plató, també, dissabte directe, i jo som fan de
1: si faig seguiment. Vinga, anem a saludar, perquè està allà de camí cap a el dissabte directe. Antonio Ferrer, bon dia.
0: Bon dia.
2: Bon dia.
1: Com estàs?
0: Bé,
2: passant pena, perquè ha de ploure com de vosaltres, i ja preparant xubesqueros, catiusquets, la carpa que posarem i tot preparant.
1: Bé, tu xerra amb Dani Capó, almenys hi pot fer qualque cosa.
2: Sí. No, jo sempre els hi deman, però clar, i te diu, Antònia, t'has mal de fer arreglar-ho, jo te puc dir el que fa, però...
1: Bé, mira...
2: No té solució.
1: Una cosa bona és que demà estrenau a Sineu, no?
2: Sí, Sineu, que avui ja hem vist que hi ha trull, serem per Sineu, també un parell d'equips serem per Son Carrió, un altre parell d'equips serem per Mercadet d'Eivissa...
1: Que bé.
2: Sempre ben complet.
1: Bé, he de dir que sí, sou la fira de Sineu, plou una mica això, hi ha tant de cellers i tant de restaurants i bar bons a Sineu que podeu anar allà a fer un fritet, un variat, el que sigui...
0: Arreglat.
1: I ja està arreglat. Bé, Antònia...
2: És molt perillós, això, en aquest web, perquè

0: Sí, és que ara ja ho deia, jo ja porto cap a la tele, ja surt d'allà al vespre, l'endemà a les 8 de matí de la Gineu, i ja està, però esperen que va la fira, fa la volta de per la fira, i ja aprofites, encara ten diumenge.
1: Clar, encara ja
0: Molt
1: tens.
0: bé.
1: Bé, Antònia, ara ho deia jo, companya de capvespres dels dissabtes, tot un excitasso, dissabte directe.
0: I es toca, toca, que és que va a
1: Bé,
0: dos, ja
1: també,
0: mos
1: però
0: hem posat a les totes, Raül.
1: un bon tàndem. Però per referir-se a una citació, perquè aneu per totes les illes, connexions en directe, vull dir que és un poc això que la gent mos agrada, no?
0: Clar,
1: Veure que nostra.
0: clar. I és que també ho tenim tot en el nostre favor, perquè en dissabtes i no mos basten els reporters per anar per tot on mos agradaria
1: Clar.
0: anar, de totes les propostes i tot el que hi ha,
1: I espera que no ha començat
0: però...
1: l'estiu.
0: No, ja no m'ho dic, ja faig calendari i cada dia el calendari té quatre pàgines i ja tenc quatre reportes. No arribam, però és molt agraït també, molt de convidats, venen encantats, que també aquesta feina sabem que de vegades costa un poc, però també venen contents. I el bo això, que ens arrencada que han tingut, per que aquest contingut agrada i que poden fer el que volem, que ja podeu veure que allà cadascú fa un pot la seva i després ho junten tot. I, però molt, molt content, molt content. No esperàvem aquesta arrencada ni aquesta rebuda i a continuar així, no afluixar.
2: Antoni, i aquesta importància de trobar-vos genteta, personatges curiosos, no sé si mos pot dir alguna coseta que podran trobar, sense fer spoiler, però la gent és tan important dins una fira, no?
0: Les fires totalment, és a dir, són els protagonismes, des de la gent que va a firar, des de tots els artesans que són allà, des de tots els pagesos que són allà, nosaltres aquestes fires som un poc saltaveu també de tota aquesta part nostra i que evidentment volen mantenir, però és que també tota la gent que va a la fira sempre s'atura per ser, a veure'm-nos i arribam a la gent en el carrer, ho sabeu vosaltres també en la ràdio, quan muntau qualque especial, la gent s'atura i els vols, perquè ara des de vosaltres dins l'estudi, nosaltres de dins un petó i això, no tenim aquest feedback. I lo divertit de les fires és que som allà i la gent ve i te saluda i tu els vols i xerren i demanen i critiquen, perquè també critiquen molt la gent. Sempre té que dir. Sí, això molt malament, això molt malament. Però ja faig la xerradeta després allà amb la gent a peu de carrer. I és una de les parts més agradables de la nostra feina, també.
1: Clar, bueno, mos aproxima, no? Mos aproxima sí. En els espectadors i en els oients, en aquest cas també de la ràdio. Antònia, demà començau a Cine, nova temporada. Vaig escoltar que en aquesta mateixa casa, per mi que era Tèntol, te varen fer un test que vares a provar definitivament en totes les fires de Balear, matrícula o no.
0: He fet un màster, això de convalidar qualque banda.
1: Jo trobo que sí.
0: De mirar.
1: Jo m'ho escoltava, jo deia, no, i serà, perquè els ho sabrà totes.
0: Així és com va dir, vols preguntes? I jo, no, a jugar.
1: A jugar,
0: mira, encara va anar bé.
1: Està bé, està bé. Escolta, demà comenceu a Cineu, compta'm, perquè no estàs tota sola, tens un bon equiparro, eh?
0: Tenc un equipasso que dic, mira, podríem fer 20 fires cada dissabte en l'equipo que tenim. Tenim, pensa de vora, jo sempre tenc l'enciclopèdia humana com és la nostra gran Felip Monà, que amb això ja no passes pena de que fallin les coses, perquè en Felip sempre t'atreu de on no n'hi ha i sempre sap allargar d'on no n'hi ha, i ho té tot dins el cap, eh? No és que llegeixi cap paper ni res, aquell capet, i cap tot allà dins. Després tenim la Montoni, que la Montoni i això el solen deixar un bar a berenar i després ja quan el trobem fent qualque cosa. I després els reporters, en Montoro, l'Ander, la Marta Ferrer, la Maria Pons, que aquests se posen a trescar, un va a tastar, un va a la música, un va a animals, un va per tot, i així no mos perdem res.
2: Antònia, tu disfrutes, tu amb aquest carat alegre, amb ganes, sí, amb ganes de tenir un cap de setmana lliure, vale, però tu estàs disfrutant, també.
0: Si és així, és agraït, el que dic, hem de fer feina, però amb un format que també te permet això, ser tu mateixa i ser propera, i també molta cosa que, per sort, d'aquesta cultura popular també sabem i coneixem i estàs molt còmode. És que és molt agraït en tots els sentits.
1: I de res, ja ho sabeu, totes les que ens esteu escoltant, encara vos dirigiu a qualque fira, a qualque mercat, no ho sé, una platja, voltar, prendre qualque cosa, avui cap vespre, dissabte directe, en Antònia Ferrer, i demà torna web Quina Fira, també amb Antònia. Així que res, Antònia, que vagi molt bé, menys si avui tenim un bon número, també, eh?
0: Si el tindrem de dins.
1: Segur que
0: això,
1: sí.
0: Això, Raül serà nostre, això, avui. Vinga.
1: Que vagi bé.
2: Gràcies, Antònia.

0: La gran vida, amb Juan Mimàs i Raül Valls. Una passejada per Eivissa i Formentera amb Maite Morro.
1: I si parlàvem de fires, també hem de parlar d'exposicions en aquest... Ui, quin gai més beneït, ara. M'heu escoltat?
2: Això és que hi van fer llarg. Això és que hi van fer llarg.
1: No, he tirat de Gargamella i ara segurament... clar, la Maite Morro, que ja mos escolta...
2: Hola, Maite.
1: Deu riure, perquè...
3: Hola, bon dia.
1: Has escoltat el meu gai?
3: Això és que sortides ahir, Juanmi, has d'anar a dormir més prontes.
1: No, si no vaig sortir, si vaig fer de monjo ahir, precisament. Sí. I demà, Maite, ets una exposició de plantes i flors a Santa Eulàlia. Que bé, no?
3: O sigui... No, encara no hi som, serà aquesta tarda. Serà aquesta tarda.
1: Molt bé.
2: La pregunta és
3: clara.
2: Veus
3: com n'has de dormir més pronta?
1: Amb qui estàs? Sí.
2: No, la pregunta és, a tu t'amoren les flors i les plantes, Maite?
3: Ai, ja se m'amoren totes,
2: vols?
3: No m'estimen.
2: Mira
3: que jo no vull dir que sóc virtuosa, però de normal les coses se m'adonen bé, però les plantes és algo que encara hi tenc que aprendre.
1: En si has de posar un pot d'aigua.
3: Però sabeu què?
1: Un pot d'aigua.
3: Claro, i valtros? A valtros se vos moren o no? Que això vos ho volia preguntar jo abans de començar a parlar amb la nostra convidada.
2: A mi me suren totes. Tenc un corral, un jardí, que me sure tot, però no perquè jo m'esforci.
3: Això no m'ho esperava tu, Raül? Això era una cosa que tu tenies allí esmagada.
2: Has vist?
1: Jo tenc una poncetia, que és això d'aquesta planta de Nadal, que encara aguanta.
3: Això no és bon ni Wigan, això no compta.
1: Encara aguanta. Ah, no? Què vol dir? Que no té mèrit.
2: Això aguanta, rei.
3: Bueno, ara anem a preguntar per Anna Cati. Tinc aquí Anna Cati Riera, que és una de les participants més emblemàtiques de l'exposició de plantes i flors d'aquí, de les festes del 1 de maig, que són les més típiques i les més fortes d'aquí de Santa Eulària de Riba. Ella és vecina d'aquí. I el primer que te vull preguntar, Cati, una poncetia és fàcil de mantenir o és d'aquestes plantes que un pot tenir qualsevol que seu o que no se li morirà fàcil?
4: Ara, és una broma o és que m'ha preguntat una pregunta que no ho sé?
3: És de veritat, perquè tenim el nostre company en Juanmi allí a Palma i diu que té una, que és l'única que té, i jo vull saber si la manté perquè en sap o perquè és d'aquestes que no se moren fàcil.
4: És que no, jo aquest nom, no sé quin nom és.
1: La planta de Nadal.
2: La flor de Nadal, digue-li.
4: S'han de cuidar molt bé. I molt
3: diu sa de Nadal, sa de Nadal.
4: Ah, sa de Nadal. Doncs pues jo estava en su mes de maig i la tenc al balcó, que encara té flors.
3: Però tu no comptes perquè tu ets una virtuosa i tens molta mà amb això.
4: Ah, bueno, això sí, però vull dir que jo encara la tenc aquí, que na mai te ho pot veure, que no se m'ha mort.
3: A veure si en Juanmi tampoc, això és que també té bona mà. A veure, Cati, conta-m'ho, perquè tu des... Què dius? Perquè tu ets una joveneta, però ja dius 25 anys participant o més?
4: Sí, 35 també. Sí, uns 35 anys fa que jo estic participant, sí.
3: A veure, conta-m'ho, perquè no, és que no he tingut l'oportunitat mai de veure l'exposició. En què consisteix exactament? Què és el que podrà veure la gent aquesta tarda?
4: Bueno, aquesta exposició ja fa molts d'anys que existeix, que no sé el primer any quan ha set, però fa molts d'anys. I allí sempre la gent del poble, i inclús de fora poble, de Sant Carlos, del municipi, n'hi duen. I la gent du les flors i plantes de casa, es fan rams de flors, es fan es que té lliris d'ulliris, que té roses, i cactus, molta varietat aquí, i es fa una exposició preciosa.
3: Per un dia com avui, que tenim un dia ple de festa i alegria, però el cel no mos acaba d'acompanyar, està una mica així entaulat, una mica gris, i valtros hi posareu de flors. A veure, tu què hi duràs enguany?
4: Jo hi duc el que és lliris amarillis, i si tenc temps aniré a dur uns rams també de lliris, i flors silvestres, que també en escama hi ha flors molt guapes, les sombrilles, hi ha els escats, hi ha l'herba de Sant Pont, hi ha molta varietat, espadelles, i normalment sempre fas un centre de flors d'aquestes. I, bueno, i el que tinc, perquè és que ara algun lliri ja s'ha passat, perquè ha florit tantes d'hora i alguns encara no han florit, i, bueno, sempre un ídol el que està guapo.
3: Però anem a veure una cosa, Cati, que tu vas engalanada d'alt a baix amb molts de premis que t'han dat, arracades, collars, a través d'aquests anys, perquè m'ha dit que pràcticament has guanyat tots els anys, perquè hi ha un concurs, i m'ha dit que dus flors d'escampa. Aquestes no depenen de tu, lo polides que siguen, això com ho controles tu?
4: Bueno, en el mes de maig sempre està florit, el camp està molt guapo. I en el camp sempre n'hi ha, i això ho valoren bastant i agrada molt, perquè és que és algo que pots anar al camp i agafar-ho. Però també fas un centre, potser amb un cistelló, que quedi decorat, polit, i bueno, això agrada molt.
3: A veure, conta'm un poc, d'on te ve aquesta passió o amor, no sé com dir-ho, per les plantes, i sobretot la mà que hi tens d'on surt tot això? D'on ve? Tu t'has dedicat mai a ser florista o alguna cosa similar?
4: No, no, jo mai havia estat florista. Nosaltres, sempre, jo havia nascut a Sant Mateu, allí precisament tampoc hi havia aigua, una perforada que es pogués regar molt, però sempre el meu passió les begònies, la porxada que teníem. Allí estava ple de begònies en les seves floretes i jardí també hi tenia a vegades clavellines i, bueno, i sempre més o menys en els temps tenia alguna cosa, sempre, sí. Que fes flors, que m'encanten que tinguin flors, més i més.
3: I aquesta mà que tu tens, d'on l'has après? No sé si t'ha ve de casa, de sa família, vull dir, perquè jo és el que dic, a mi no m'apareix fàcil cuidar plantes ni fer-les fer polides, perquè si m'escoltés ara sa mamà, me daria una clotellada pel coll, però és veritat, vull dir, ha que tenir una mica de mà. Tu, d'on l'has tret? D'on has après?
4: Jo l'he pres de sa meva mà. Aquí no com ensenyar el que tenia.
3: Autodidacta.
4: Exactament, sóc una autora de lo que faig. I com sempre m'ha agradat molt, i me n'he cuidat molt, perquè també les plantes se'ls he de pelar, se'ls he de regar i se'ls he de mirar, i llavors si tenen alguna cosa sec, i podar-los, el que es tenen que podar, que a vegades n'hi ha que no. I, bueno, m'agrada molt treballar-ho, i molta gent venia a casa, ai, m'has de dar un tanyet d'aquesta begònia, ai, que polida. Sí, moltes vegades molta gent se n'endú de casa, també.
3: Se n'aprofiten i...
4: Sí, però llavors m'ha dit, no, però és que ja som a mort. Dic, bueno...
3: Pues ja no te'n dono més, tu.
4: I això passa, que a vegades no funciona a tothom igual, qui sap, però jo m'ha anat molt bé, i m'encanta.
3: Acabes de dir alguna cosa que m'ha cridat l'atenció i m'ha agradat. Has dit, he que parlar-los-hi. Això què vol dir?
4: Sí, dir-los bon dia i salut, que tinguin salut.
3: No mos hem d'oblidar que són sers vius, vull dir, no sé si mos escolten, però vius estan.
4: Sí, no, a veure, ho dic de broma també, però sí, no, vigilar-los molt, perquè clar, estàs dos dies o tres sense veure-les, si no els has regat ja potser estan un poquet estantisses i els hi tens que i posar abono també, perquè les plantes necessiten un poc d'abono també. Però molt bé, jo no he tingut problema.
3: Quanta feina li pots dedicar tu en el dia? Perquè volen també de temps.
4: Ah, no, regals i poc més. A veure, això un dia em dedico a llevar-los i fulles, un altre dia a abonar-los, a veure, això no. L'important és anar-los vigilant i regals en el moment també, perquè si ja no els arregues en el moment, també ja els retrasses un poc. Sí.
2: Maite!
3: A veure, Pere, que mos vol dir alguna cosa el nostre company Raül, digues.
2: Aquí, que estàs amb aquesta dona tan experta, aprofitarem per demanar-li. Això de posar les restes del cafè o les closques dels ous, totes sí, aquestes coses, això funciona? Ella ho fa, ho dic perquè, si és així, tots els nostres oients i jo mateix sí, ho posarem en pràctica.
1: Li posa ristretto?
3: A veure, a preguntar. Mira, que me pregunten, Cati, que si això que es fa ara... Perquè, clar, saps que les xarxes a vegades ajuden, però també fan molt de mal. A veure, tu què opines? Hi ha molta gent que se dedica ara a les restes del cafè o, per exemple, les closques d'ous, utilitzar-les com a bono. No sé això si tu ho has fet mai o si ho veus mica útil.
4: La setmana passada mateix li vaig posar del cafè. Els ous no, però cafè sí.
3: També m'han preguntat si és alguna varietat de cafè en concret. No sé si és de Colòmbia, d'Àfrica, per alguna banda, o és que agafem.
4: Jo és que fas per beure jo. I els sopris van a les plantes. Sí, això sí que els hi pos.
3: I notes que és útil per algun motiu? O tu ja ho sabies d'abans? Has fet alguna que has provat ara de nou?
4: Jo és que m'ho varen dir, però no poses xerxes, que jo no miro això per internet, coses d'aquestes, però... Sí que ho havia sentit a dir, inclús la cendra d'ametlla també se n'hi posava un poc, no molta, perquè allò és molt fort, que és com el lleixiu.
3: La cendra d'ametlla? Vols dir quan cremam, en quin moment podem cremar ametlles? Això d'on ho trem?
4: Bueno, és clava de l'ametlla. Si llavors fas la crema, es fa cendra. I però poqueta, perquè allò és com... és com el lleixiu, quasi. Vull dir que és molt potent.
2: Això fa que no hi vagin... Que no hi hagi
4: però,
2: altres
4: sí,
2: bitxos.
4: Sí, algunes cosetes d'aquestes ho arriba a fer, sí.
3: Mira, me diuen d'allí, des de Mallorca, que això fa que no hi hagi el millor bitxos, que es mantegues fora d'insectes.
4: Sí.
2: Ho posen per davant els arbres i tot això també serveix.
3: Sí, que sí. Diuen que ho posen per davant els arbres i per moltes bandes. Sí. I algun altre trucat que així que tu mos pugues dar per gent que té plantes en el balcó i que els hi costa o dins casa, alguna coseta que tu digues això? Penseu, una altra cosa que ara que ho penso, no? No sé si les plantes me demanen aigua o me demanen que no n'hi dono més perquè estan ofegades. Mai ho tenc clar, això com ho podem saber?
1: Molt important, això, sí.
4: Bueno, per això també un té que preguntar o saber quan cada planta necessita més aigua o menys. Ara, per exemple, lliris no poden tenir molta d'aigua, perquè en succés els bulbos aquests es perden, es podreixen.
3: Tu sabies, Cati, que hi ha aplicacions de mòbil que tu els hi fas una foto a les plantes i te diu, en funció de lo que veus a fotos, mòbil, si la planta té set o no? Això ho havies sentit mai, tu?
4: Bueno, ara senten moltes coses que anys darrere no existien. I jo no m'acrec tot el que diuen. I jo, amb l'experiència que tinc, pues, segueix amb la meva experiència i me va bé.
3: Pues jo crec que tu tens la sabidoria dins, que això és el més important perquè se basa amb experiència. A veure, tots els que m'us escolten, que estan a un pis, que només tenen un balconet i que a vegades dona sol o no dona sol, o que només poden tenir plantes de dins i que potser no tinguin molta mà. Quines recomanes tu que comprin o que tinguin a casa?
4: Bueno, a veure, en els balcons, claro, no tenen, tampoc fa falta sol tot un dia per a les plantes. Però, clar, si tens unes plantes delicades, com per exemple una begònia, i la tens molt en el sol, se te cremen. I si la tens molt en el vent, també. Vull dir que necessiten una temperatura més o menys ambient bé i plantes que no siguin delicades, com poden ser geranios, com poden ser... Bueno, moltes, hi ha moltes plantes, sí.
3: Ara que dius de geranios, jo venc de Córdoba ara, i just ara en maig són les festes allí dels patios cordobeses, i tenen una quantitat de cosiets allí, amb geranis sobretot, colorits, ben cuidats, que fan veja de veure, eh? Tu hi has anat mai a veure'ls?
4: Sí, moltes vegades, i m'encanta. M'encanta, sí, sí, sí.
3: No t'agradaria tu posar-me aquí per totes bandes aquí en la teva fachada?
4: Bueno, havia tingut, perquè havia arribat a tenir una d'aquestes que són més trepadores, que baixen per avall, que tenien un metro i mig, que baixaven pel balcó avall. I havia tingut moltes, però a veure, ara els meus anys tinc que estar tranquil·la i també, clar, no pots estar regant i que vaiga gotes baix, tens que tenir molt de cuidado, perquè, clar, els vecins no volen, com és molt normal que els hi vaiga raig d'aigua.
2: Clar.
3: Això és una altra cosa que ara n'ensenyo.
4: Sí. Sí, sempre procures tenir plantes que no siguin ja molt grans i regals-se, però poquet, i ens afregona en sa mà que no caigui una cosa. Jo amb això tinc molt de cuidado.
2: Bé, Maite,
3: i d'acord... una coseta ja els últim, sí. A preguntar-li, només deixa'm un segon, que es quedo 30 anys participant i me diu que té la mateixa il·lusió de sempre. Tu te'n recordes la primera vegada que participaràs? La il·lusió és la mateixa d'aquell dia?
4: Sí, o més, sí.
3: Hombre, perquè vas engalanada de dalt a baix amb premis, recades, collars, tu en vols més enguany.
4: Bueno, a veure, ja no es tracta només del premi, perquè m'agrada participar com en tot el que es fa que siga participar. Pues bueno, si tens premi, molt bé, i si no en tens, ja participa. Que pràcticament donen alguna cosa a tot qui du plantes.
1: Envia-nos una foto.
4: Important, i com ja fa molts anys que hi vaig, ja estan esperant que els hi duga. I bueno, si no tantes, menys, però mentre pugues sí que les buido.
3: I de saber què vos dic, que aquesta tarda ja me passaré per l'exposició, que ell hi serà a Cat i Llim, tota la ristra de flors i plantes ben polides, i jo me compromet a mandar-vos una foto d'ella i tot el que du. Què vos pareix?
2: Una monada. I de res, nosaltres mirarem, moltes gràcies, Maite, mirarem de comprar un cossiol, un cactus per en Joan Mi.
1: Eh? Sí, ja deixo un cactus.
3: Això no se li morirà.
2: Perquè no se morirà.
1: Ah, aguantarà.
2: Que aguantarà.
1: Sí, però jo després el poso on no toca i unes punxades.
2: Llavors podrà ombra i se morirà, també.
1: Exacte.
2: Bé, és igual.
3: Bé, que en Acati us vol dir adéu, només ja.
4: Bueno, pues estigueu bonats, molt contenta, i a veure si us passeu per Cine Espanya de Santa Eulari, que allò sí que és una meravella, hi ha una exposició preciosa, i ja veureu com us agradarà.
2: Vinga.
3: Alido, ja allí la tenim. Una abraçada des d'Eivissa.
2: Que vagi bé.
1: Gràcies.
3: Adéu.
0: El setè art vist des dels ulls de Sergio Expósito i Mateu Bibiloni.
1: Sí. Moment per xerrar de cinema. Ja, no pot, és que, perdoneu.
2: Què passa?
1: És que,
2: no,
1: ho he de dir. Sergio Expósito i Mateu Bibiloni, aquí dins l'estudi, número 1 de Palma. En Sergio Expósito no ha tingut cap problema, tot molt bé. Però en Mateu ha començat a fer senyes i és que li havia tocat una cadira que no s'aixecava i ha quedat com a...
2: Però si no passa res, perquè en Mateu fa 2 metres i mig. Aquí, arriba igual en el micro.
5: Està molt... i en Frodo Bolsón.
1: Està molt graciós. Avui mos duen, Raül, un tema que han comentat a principi del programa, i és que, amb motiu del Dia del Treballador, hi ha una sèrie de pel·lícules dedicades als treballadors, també, no? Que moltes són ja molt conegudes, i altres potser no siguin tan conegudes, però sobretot crec que són més o manco comercials. No sé en el vostre cas. Quines vos agraden més i què duix avui?
6: Evidentment, si xerram de pel·lícules que tracten aquesta temàtica, diguéssim, del treballador o de l'alineació dels treballadors, a tothom se li vendrà un títol clàssic, molt, molt clàssic, que seria Tiempos modernos d'en Chaplin.
5: El gran exemple. Sí.
6: Exacte, seria el gran exemple. Primer, perquè retracta molt bé el que era a una època reindustrialització dels països occidentals i com en Chaplin ho va retractar amb la comèdia típica que tenien les seves pel·lícules. I des de no dir paraules, de sense diàlegs, perquè la pel·lícula sí que té alguns diàlegs de el jefe i tal, però ell com a personatge mai té paraules, no? Però amb la seva capacitat visual que tenia com a director i com a escriptor, aconsegueix fer que nosaltres, després de 100 anys, pràcticament, no, 100 anys de pel·lícula, no es poden sentir representats en aquesta alienació que tenen els treballadors dins la fàbrica amb aquesta mecànica fordiana d'anar arreglant coses i reparant, diguéssim, en cadena amb altres treballadors.
5: Sí. Bé, i la potència visual que mencionaves, perquè és que, clar, tots tenim l'imaginari col·lectiu grans imatges del cinema de Chaplin. Varen tractar, de fet, una vegada, no?, amb els discursos, aquell discurs del gran dictador.
6: Correcte.
5: I són, bé, aquell combat de boxa de Luces de Ciudad, tota la pel·lícula del Chico, és a dir, totes les imatges del cinema de Chaplin són eternes, i ho són per motius evidents, però en el cas d'aquesta pel·lícula té un parell, si no els plànols més famosos de la seva filmografia, com són, per exemple, aquell plànol en el que ell s'hi fica de dins d'una màquina amb els engranatges aquells...
1: I comença a donar voltes, no?
6: Exacte, totalment.
1: És mític, aquesta imatge, sí.
5: I és d'aquesta pel·lícula que, clar, és el que dèiem, si xerrant d'aquesta temàtica en el cinema i de l'aproximació que ha tingut aquest mitjà, en aquest cas, en el món dels treballadors, en el món obrer, és probablement el títol més gran. Però xerràvem amb Mateu i jo d'això que és molt interessant també, no?, com veure... A nosaltres, cada vegada que ens plantegem de què hem de fer la secció, com el dia d'avui, per exemple, és interessant veure pues, efemèrides en què coincideix dies especials, i és guapo, crec, veure com el cinema ha representat moltes vegades, bé, o pràcticament totes, tot allò de lo que ja volen xerrar. És a dir, tu quan penses en qualsevol tema, o en qualsevol, tu pots acudir a una pel·lícula concreta que te'n recordo.
6: Exemple cinematogràfics.
5: Totalment. I en aquest cas és molt evident, tenim aquest exemple paradigmàtic d'en Chaplin i Tiempos modernos, però el cinema clàssic ja ho havia tractat abans, i d'una manera fordiana, però diferent a la que ha semblat
6: efectivament,
5: abans.
6: Un dels grans autors clàssics també que tracta aquesta temàtica a diverses de les seves pel·lícules també, perquè em va fer sents, a Sant John Ford. No sé si tindreu en el cap Que verde era mi valle, però sí. Si pensam en una de les pel·lícules més importants històriques, Ciudadano Kane, per exemple, qui li va llevar l'Òscar a millor pel·lícula va ser Que verde era mi valle amb en John Ford, que és una pel·lícula que parla d'uns treballadors de la mina a Irlanda. És aquest John Ford irlandès que se'n parla menys, perquè se'n sol xerrar d'en John Ford d'aquestes pel·lícules des western, de Centaurs del Desierto.
5: Des grans paisatges.
6: Efectivament.
1: Exacte, jo m'ha vengut en escapes westerns. No?
6: Efectivament, però té una altra variant en John Ford, que és un John Ford més humanista. I de fet, és molt important, perquè la seva filmografia no s'entendria, els westerns no s'entendrien sense aquesta mirada, aquesta sensibilitat per veure les històries humanes, no? I Que verde era mi valle, pues, va d'això, d'una família treballadora que té diferents problemàtiques, i és una pel·lícula preciosa per veure aquests dies, precisament. A mi m'encanta, és una de les pel·lícules que més m'agrada.
2: Vosaltres sabeu que jo som fan d'un amic que té en nom GPT, i li he dit, dime...
1: Li
2: pot dir mallorquí, però a vegades se'n bua.
1: Sí, és veritat.
2: Li dic, digue'm 10 pel·lícules, i ara vull saber la seva opinió, que estiguin dedicades en els treballadors. La primera me diu Tiempos modernos, 1936. La segona, Los lunes al sol, el 2002.
6: Clar, sí, pel·lículon. A mi també és de les pel·lícules espanyoles que més m'agraden.
2: I la 3, Billy Elliot, l'any 2000.
6: Ah, bueno, sí.
1: Ui, aquesta pel·li l'he vista 548 vegades en sa meva filla.
6: Té una doble temàtica. Té la temàtica de un lot on no hi hauria d'haver un lot, no? Aquesta rotura de rols de gènere. I després té el que, per això està a la llista, entenc, GPT, ho ha fet bé, que és aquesta...
2: Se vaga.
6: I se lluita amb els esquirols, amb aquestes coses.
5: I que, de fet, té connexions, ara que ho pens, perquè, per exemple, tu has dit que és John Ford més irlandès, no?, com és el cas de Billy Elliot, que és una pel·lícula irlandesa, però també ho és una altra pel·lícula que varen tractar també una secció com a The Commitments, i també és una pel·lícula situada ambientada en un temps i en un espai en què el treball pràcticament no existeix, no existeix ni per qui ho cerca. És a dir, que són contextos que afavoreixen molt aquest tipus d'històries. O, per exemple, un altre que m'havien al cap, no havien ni pensat, que és Cindré la Man, aquesta pel·lícula de boxa també de Russell Crowe, no? Dirigida per Ron Howard, que és el mateix, és un pare de família a la gran depressió americana
6: efectivament.
5: I com sa boxa no és suficient per endur-ne dos vés. Bé, i és al revés, ell està tot el dia en els astilleros aquests cercant un treball, mem si pot, endur un poquet de...
6: I tirant de boxa es poden tirar també a Rocky. O sigui, Rocky també és una història de superació i d'una persona que no arriba a final de mes i que ha de boxejar per intentar guanyar un període de dos vés.
2: Aquí me'n diu una que és Norma Rae, de l'any 1979, que no me sonava de res a mi, però segurament de tot sí, que és una treballadora tèxtil que lidera la lluita sindical i està feta o basada en fets reals.
6: Això també sol succeir amb aquest tipus de pel·lícules, és basada en hechos reales o inspirada en hechos reales, coses diferents.
2: Sí, sí.
6: Però sí, és una temàtica que crida, no? O sigui, el cinema social sempre ha begut de ser realitat perquè intenta apropar la realitat en el cinema i el cinema la realitat.
1: Ara he cercat una, que no me recordava del nom, que me va fascinar, protagonitzada per Will Smith, que és En busca de la felicitat. I és com ell protegeix el seu fill i intenta mantenir la seva rutina amb un fill sense feina i ell s'encarrega d'arreglar per ell si no li va bé i en el final acaba una gran empresa per mèrits propis, però ha de passar un fumer per arreglar la seva vida.
6: Sí. És que és una temàtica intergeneracional. És a dir, nosaltres hem xerrat de cinema clàssic perquè aquell cinema clàssic va respondre efectivament a el que comentava en Sergio abans, en la gran depressió nord-americana en el crac del 29, i evidentment tots aquells directors van veure el que havia fet l'economia d'aquell moment en els treballadors, però realment hi ha exemples a totes les dècades, a tots els anys, sempre poden treure cinema social que xerri de la precarietat laboral de molts personatges.
5: De fet, en Raúl ha dit Los lunes al sol, que és probablement el millor exemple espanyol d'aquest tipus de cinema, però tenim un bastant recent i que per jo té bastanta germanor amb la Subas de la... Ai, amb Que verde era mi valle, no? Més que s'uneix amb aquest èxode rural i el treball del camp, com és Alcarràs, de fa ara 4 anys de Carla Simón. Bé, un primera guanyadora dona de Sos Do de Berlín, de la Berlinale, i que és una pel·lícula increïble sobre precisament es treballa en el camp i com s'allunya cada vegada més de les noves generacions.
6: Recentment s'està tractant molt, o sigui, aquesta dinàmica se veu molt més, no? Com se retracta, a lo millor no tant, abans a lo millor tendien a retratar el treballador de les fàbriques o de les mines, i ara pareix que començam a tirar cap en el ruralisme i cap a les condicions precàries dels treballadors en el camp. Diguéssim que és una temàtica més actual i que interessa més a lo millor en els nous directors o les noves veus com poden ser en Carla Simón o altres veus femenines que han tingut un gran creixement en aquests anys.
5: I un altre exemple modern, tot i que a ser una ciutat aquesta vegada sí, és Wim Wenders, que no és un director modern, perquè du ja dècades duguem-nos obres mestres en el cinema, però és Perfect Days.
6: Efectivament, a mi és una de les pel·lícules que més m'ha agradat des de darrers anys, a lo millor des de la darrera dècada, 2023, és un gran any cinematogràfic, però en concret Perfect Days de Wim Wenders, que és un director alemany que fa una pel·lícula a Japó sobre un actor, amb un actor japonès supermític i que conta la història d'un treballador que se dedica a rentar banyos públics. La pel·lícula va d'això, és molt catalítica, és a dir, és molt pausada, no hi ha una gran història darrere, però aconsegueix expressar el que pot fer feliç a una persona senzilla, a una ciutat complexa, amb molt poques coses, no? En gaudir dels seus espais, dels seus moments, de les persones que l'envolten, i sens dubte a mi és una de les pel·lícules més precioses i que més m'han agradat dels últims anys. Jo la recomano moltíssim, Perfect Days de Wim Wenders, és per jo, si hagués de recomanar avui una pel·lícula sobre treballadors...
1: I també no l'he vista, és una bona opció, no l'he vista.
6: Sí, és actual i
2: bueno, segurament bueno. De qualque plataforma la
6: correcte,
1: sí, sí, sí, sí, sí, sí.
5: És per fi Filmin, no?
6: De, sí, és per fi Filmin aquesta, sí.
1: De quin any ja es diques?
6: 2023.
1: 2023.
5: I és d'aquesta corrent perquè han mencionat títols que s'aproximen en aquesta temàtica des d'un punt de vista de històries de superació, que són les que, per una altra banda, Hollywood conta de tota sa vida, però aquestes darreres, no? Vim Vendors amb Perfect Days i el cas d'Alcarràs, són pel·lícules molt més costumistes que s'aproximen a tot aquest... Bé, anem a dir fenomen, però no és un fenomen, és treballador, sobre... Però en aquesta vida del treballador que pot pareixer anodina, no? O massa repetitiva, però a partir d'aquest costumisme d'apropar-se a ell, a segon arriben a emocionar i a mostrar la verdadera bellesa, com deia Mateu.
2: Bona, molt bé. Escolta, abans ho deies, entre vosaltres com ho feu per posar-vos d'acord amb el tema de la setmana? Vos ho aclariu fàcil?
5: En Mateu ho diu i jo dic sí, sí.
2: Ah, no. No.
6: No.
2: No, està bé, està
6: bé. No, sol ser algo consensuat, sempre. Sí, sí, sí.
5: No, aprofitant, si hi ha dades o dates concretes que podem aprofitar per xerrar de cinema que té a veure o comentar, si hi ha esdeveniments com han estat el tema dels premis o comentar, a vegades és per un tema de gustos. Aquesta setmana hem vist tal pel·lícula d'estrena o a camp meva i m'ha agradat tant que hem de xerrar a la ràdio, hem de fer que la gent vegi aquesta pel·lícula.
1: També. I a nosaltres mos agrada tenir-vos perquè sou una enciclopèdia cinèfila i a més, no sé si ja teniu els 26 anys, perquè en
6: jo tot seria...
1: Sí.
5: Un par de mesos.
1: En Sergio li queden un parell de mesos, 25 i 26 anys. Superjou, super ben preparats. Jo vaig estudiar cine en el seu moment fa mil anys i no sé res comparat amb altres, però res és 0,01%. I m'ha pareix... vamos, que si jo vaig en el cotxe, Raül,
2: sí?
1: És com un podcast en aquest moment. I m'encanta.
2: És que un podcast no és res nou. Saps què te vull dir? És que ara van de guais en podcast, però...
1: En format, no, en petit format. És una entrevista enllaunada.
2: Sí.
6: Has vist que és la ràdio clàssica.
2: I un videopodcast és el que feia M7 fa 40 anys, que era donar per la televisió a la ràdio. Fa un altre feim aquí.
1: És vera.
2: I allà ja està. Ja ho havia de dir, perquè és que la gent se flipa.
6: Si no, rebenta.
2: És que...
1: Idò,
2: no hem inventat res nou.
1: Idò, molt anem a acabar el programa. Demà tornem, recordeu, a partir de les 9 fins a les 12, aquí, a La Gran Vida. Ara vos deixem amb els companys d'informatius.
2: Adéu.

0: 21 anys amb tu.
1: A IB3 Ràdio, Vida Saludable, Carlos Hernández.
2: Molt bon dia i benvinguts al programa Vida Saludable. Dissabte 2 de maig, avui el programa abordarà la menopausa. Recordin que la menopausa és el cessament natural i definitiu de la menstruació i la fertilitat, confirmat després dels 12 mesos sense regla. Generalment, sols són dones d'entre 46 i 55 anys. I està provocat per la caiguda d'estrògens, que comporta canvis físics i emocionals com fogot, sudoració, insomni i canvis d'humor. Avui abordarem amb la ginecòloga de l'Hospital de Son Espases, la doctora Carmen Simón, experta en menopausa, com la dona ha de demanar ajuda als especialistes en cas de no adaptar-se adequadament en aquesta fase, que és una etapa de la vida que pot precisar de tractament i que cal normalitzar i poder xerrar-ho obertament. La doctora Simón serà en nosaltres l'estudi d'IB3 Ràdio i també sentirem l'opinió de Magdalena Júlia Català, que ella és vocal de comares del Col·legi d'Infermeres i Infermers de les Balears, i a més tindran testimonis de dones amb menopausa que ens contaran el seu cas i la seva experiència. Xerraran també, per cert, d'humanització de la salut i d'una bona i correcta higiene de mans per evitar contagis i malalties, tota vegada que dimarts que ve se celebra el Dia Mundial de com rentar-nos les mans. Són alguns dels temes de portada en un programa que ja comença. Benvinguts a Vida Saludable. Senten vostès la sintonia informativa sanitària de la setmana xerrant d'humanització. Aquesta setmana s'ha presentat una nova guia visual d'assistència sanitària per a pacients amb dificultats cognitives. Hem de destacar que la infermera creadora i coordinadora de l'edició de la guia és Cristina García Corbillo.
3: Bon dia a tots els nostres oients d'IB3 Ràdio, fidels com sempre. Bon dia, Carlos.
2: Bon dia.
3: Aquesta guia visual d'assistència sanitària dissenyada per l'associació Masquetea està formada per més de 150 seqüències adaptades a pictogrames que procedeixen del portal aragonès de comunicació augmentativa i alternativa. Tots els pictogrames han estat validats prèviament per un equip de professionals validadors de Madiva, constituït per un grup heterogeni de persones amb discapacitat intel·lectual per complir i garantir els drets de tothom.
2: Amb aquesta guia es representen els diversos processos assistencials per mitjà de suports visuals o pictogrames. Estarà estructurada en 7 apartats: entrevista, exploració i constants, proves, diagnòstics, intervenció del personal sanitari, tractament, cures hospitalaris i gestió de casos. Resulta essencial subratllar que alhora se'n beneficiarà tota la població infantil, gent gran, persones amb dificultats d'alfabetització i amb barreres idiomàtiques.
3: Volem conversar amb dues persones protagonistes, tant de l'esmentada guia com de la seva presentació. Dona la benvinguda a l'infermera creadora i coordinadora de l'edició de la guia. Ella és Cristina García Corbillo. Bon dia, Cristina.
4: Hola, què tal? Buenos días.
3: I també ens escolta des de l'altre costat del fil telefònic el subdirector d'Humanització del Servei de Salut, Gabriel Rojo, que va ser present, com dèiem, a la posada en escena de la guia. Bon dia, senyor Rojo. Gràcies per participar al nostre programa, tots dos.
5: Bon dia, gràcies.
3: Cristina, començant per tu, per què vares voler crear aquesta guia? En quin objectiu? D'on te neix?
4: Un objetivo crucial y básico, ¿no? Que es facilitar la comprensión. Y facilitar la comprensión a todos los usuarios, pacientes, ¿no? Que en el día a día, en el proceso asistencial, necesitamos explicar cuestiones tan importantes, ¿no? Como es el cuidado de la salud de una persona, ¿no? Y tomamos conciencia a pie de cama, que es muy necesario. Hablamos de calidad asistencial,